0: per superar-ho.
1: I que els hi puguin explicar als cunyats les coses que aprenen amb nosaltres, escoltant a les portes de Troia, i avui dedicat, com dèiem, al Leviatán, a Albert Abril. Què és això del Leviatán? Ha existit mai?
0: Clar, depèn una miqueta, no? Si parlem del Leviatán del llibre de Thomas Hobbes, sí, òbviament, perquè és un llibre que podem llegir i el podem trobar a les biblioteques i a les llibreries, però avui no és el tema central. Avui no parlarem del Leviatán de Thomas Hobbes. De fet, si tenim temps al final sí que li dedicarem uns quants minuts, perquè és molt interessant, perquè Hobbes utilitza aquest títol en el seu llibre, però és curiós, no? Si ha existit mai o no ha existit mai el Leviatán mitològic, que és del que parlarem sobretot avui, ja que hi ha diversos estudiosos, o hi havia diversos estudiosos que es plantejaven que el Leviatán sí que va existir, ja que és un animal que apareix a la Bíblia, i en alguns casos apareix a la Bíblia acompanyat d'altres animals reals. I els estudiosos deien, clar, si apareix acompanyat d'altres animals reals, és que també era real.
1: Clar.
0: Però clar, aquests estudiosos s'obliden de que més o menys al mateix capítol s'afirma que el Leviatán escup foc per la seva boca. Per tant, potser molt real no va ser. Altres estudiosos l'han intentat relacionar amb el cocodril, no? Ja que té escates, és una bèstia d'aigua, etc. Inclús amb alguna van passat del catxalot, ja ho explicarem després. Avui també farem una miqueta de...
1: Del catxalot.
0: De catxalot, exacte. Però si anem una mica més enllà, altres estudiosos diuen que el Leviatán no és ni un monstre ni un animal, sinó que és una metàfora, és una mena de personificació. I és que el Leviatán és el propi oceà, no és el temor aquest, el terror que tenim a l'abisme, de les profunditats oceàniques, no? Per exemple, parlem de les fosses, de la fossa de les Marianes, que sabem que fa 11 quilòmetres de profunditat, i que és una cosa que impressiona, no? Si més no. Allò que, quan estàs al mar, no? Impressiona una miqueta que l'aigua profunda sigui negra, sigui desconeguda, etc. I llavors, si el Leviatán és aquesta por a l'abisme, llavors sí que ha existit.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem escoltant música del Age of Mythology, joc mític.
1: Joc mitologíssim, que sí. Crec que és el 2002, sí. El 2004, alguna cosa així. Res, comencem amb aquesta música perquè, òbviament, anem a parlar d'un animal mitològic. Però, a més, un animal mitològic una mica diferent, ja que el Leviatan, a diferència del que moltes persones poden pensar, apareix en una mitologia una miqueta diferent, ja que apareix en una mitologia bíblica, una mitologia judeocristiana, si volem. Llavors, que a vegades ens pensem que els judeus cristians no tenen animals mítics i sempre pensem en els nòrdics, els grecs, els egipcis...
0: És correcte, això,
1: I mira, jo penso que si ens truquessin d'alguna companyia de videojocs que volguessin crear un nou joc, podríem proposar el judeocristianisme aquest més primitiu, no?, sobretot el de l'Antic Testament, com a civilització, a un Age of Mythology. I a més, tenint en compte que l'Age of Mythology, i aquí va la fricada del programa, recordo que podies crear leviatans amb la civilització dels grecs i que podien transportar persones. I és que és molt heavy, perquè els grecs no, en cap moment parlen dels leviatans en la seva mitologia ni res. Però bueno, aquí està la dada.
0: Fet aquesta picada d'ullet als nostres estimats oients que són gamers o que ho van ser en el seu moment... Comencem el programa. Què és el Leviatan?
1: Pregunta obligada, no?, per començar. Ja ho hem avançat una miqueta a la introducció. El Leviatan és diverses coses, no? En primer lloc, és l'excusa de la humanitat per tenir por a les aigües profundes i fosques, com avançàvem abans. Però normalment el Leviatan és també un nom bastant genèric. Un nom bastant genèric per descriure monstres marins, però nosaltres intentarem en aquest programa anar a filar una miqueta més prim. En alguna tradició jueva, el Leviatan també és entès com una mena de monstre que Déu, el Déu jueu, crea, no? És un monstre que el Déu també controla i, de fet, l'utilitza per establir l'ordre. El significat més acceptat, podríem dir, i és en el que ens centrarem avui, podem dir que el Leviatan és un monstre, és un animal mitològic bíblic, que és un monstre marí colossal, sovint amb escates, foc als narius i dents immenses, i en la Bíblia és una bèstia tan poderosa que només Déu la pot dominar. De fet, en els textos sagrats es crea aquesta imatge, i aquesta imatge és la que ha perdurat a la literatura, al nostre imaginari, al llarg de molts i molts i molts segles. Veurem què és altres coses, però nosaltres sobretot avui ens centrarem en aquesta idea.
0: Ja ho has avançat una mica, però abans d'avançar, aturem-nos aviam. Aleshores, és només un animal monstruós que viu al mar o són més coses?
1: Són més coses, poden ser més coses. El Leviatan, per exemple, el Leviatan Melvillei, que és una... Avui estem fent molta biologia. Era una espècie de cetaci, no?, que els seus fòssils daten de fa uns 9-10 milions d'anys, que això ja no és ni història, que els historiadors... Els historiadors, no. Que els experts diuen que...
0: Paleontòleg, no?
1: Els paleontòlegs, exacte. Les persones que s'agraden els bitxos que només es conserven formes en pedres i algun osset, potser, si hi ha molta sort... Diuen que seria similar, entre moltes cometes, al catxalot actual.
0: L'avantpassat del catxalot.
1: Es veu que no.
0: No,
1: és que... Veus on vaig acabar fent aquest programa? O sigui, vaig acabar navegant per internet. Però que els catxalots i aquests
0: bitxos estan relacionats... Jo et veig a tu ahir, a final de trimestre, ja, amb un cansament
1: clar, perquè
0: important.
1: Estem gravant això a l'última setmana de trimestre, que estem, els dos fotem unes cares de rebentats.
0: I tu ahir a la tarda...
1: A la nit.
0: Ahir a la nit. Després de rebre tots els pares de la teva tutoria...
1: Correcte.
0: Buscant un cetaci de fa 10 milions d'anys. Molt bé.
1: Exacte. Fa 10 milions d'anys, però el més interessant, Sergio, és que podia fer entre 13,5 i 17,5 metres de longitud total. Vull dir que era un bitxo gros, un bitxo bastant gros. També podria ser una altra cosa, el Leviatan, que és, per exemple, una arma nòrdica, una arma de la mitologia nòrdica, fent trampa, perquè en els textos originals, si és que n'hi ha d'originals, no apareix, sinó que apareix en una revisió feta al segle XIX. Però bueno, per jugar ho acceptarem, i és que era una arma associada a Loki, la Veatian, que traduït seria com la branqueta per danyar. La branqueta per danyar.
0: Vaja.
1: Que, bueno, més o menys seria una mena de llança, espasa associada al foc. També, com hem avançat abans, podria ser el llibre de Thomas Hobbes, i a mi el que m'agrada més és associar el Leviatan amb tota la inspiració que té Lovecraft a l'hora de crear tots els seus monstres mítics, no? No tant per la seva morfologia, no tant per la seva forma, sinó per el que representa. Clar, el Leviatán, i veurem que a la Bíblia remarca moltíssim aquesta idea, és una bèstia primigènia, és una bèstia submarina, és una bèstia que va més enllà del que nosaltres ens podem imaginar, i només un déu el pot derrotar. És una bèstia que és inconcebible, és una bèstia que no podem imaginar ni els propis humans. I sense allargar-me, i perquè ja sabeu que Lovecraft és un tema que ens agrada, sobretot a l'Alberto i a mi, en Sergio segur que també, perquè l'anem enganxant. Fixeu-vos que el Leviatán, ja ho anirem veient, representa molt bé aquesta idea del terror a l'abisme, no? El terror a les profunditats, el terror a allò enorme i allò desconegut, allò inevitable, que saps que és allà, i et fa por acostar-t'hi, però saps que és allà, no? I aquesta és una miqueta la idea de Lovecraft, no? Crear-nos aquesta sensació de petitesa i d'impotència davant dels monstres, davant de moviments o mecanismes que som incapaços de concebre. Doncs això és exactament el que la Bíblia més antiga, la Bíblia hebrea, no? L'Antic Testament, ens vol transmetre a través del Leviatán. Podem dir que l'Antic Testament és la primera obra de terror còsmic. Mm-hmm. Bueno, aquí potser m'he passat, però és interessant dir-ho així.
0: Però ja està, tens la llibertat de dir-ho, ja ho has dit, i ja està.
1: Molt bé. Sobi.
0: Ja també ens has ficat en antecedents, però quina seria la cultura que més desenvolupa aquesta idea de Leviatán?
1: Ja ho hem anat avançant. Vull dir, bàsicament, la idea aquesta més concreta de Leviatán com un monstre marí amb uns atributs i una morfologia concreta és a l'Antic Testament. Vale? A l'Antic Testament és on apareixen diverses referències sobre el Leviatán. Però sobretot m'agradaria, abans ja ens hi anirem endinsant a poc, però remarcar molt això, no? Que la Bíblia, encara que no ens ho sembli, està farcida de monstres mitològics.
0: Clar, és que és el que tu deies. Tradicionalment la religió cristiana o judeocristiana, si volem, no ha sigut gaire associada amb monstres mitològics, no?
1: Exacte. De fet, molts cops pensem que les mitologies més divertides o curioses, pel que fa al bestiari, són les típiques, no? Les de l'Age of Mythology, la grega, l'egípcia, la nòrdica, la xinesa, bueno, etc. No? I no ens adonem que les religions del llibre o les religions monoteïstes, no? Per l'islam, el judaïsme, el cristianisme, etc., tenen monstres marins tochíssims, o sigui, no només monstres marins, sinó que en tota la seva literatura, òbviament religiosa, apareixen referències a monstres que podrien encaixar perfectament dins en aquesta enciclopèdia que ens fem nosaltres dels monstres mitològics. El Minotaure, que no sé què, l'Esfinx, que no sé quantos, el Fènix, que no sé quantos, el Centaure, la Medusa, la Hidra, no? el Colós, tots aquests monstres mitològics que tant ens agrada imaginar i tant ens agrada pensar, doncs tots aquests bitxos de l'Antic Testament podrien quadrar-hi, i del Nou Testament també, podrien quadrar-hi perfectament. Veurem que n'hi ha molts i alguns són més canònics que altres. No ens allargarem, perquè no tenim gaire temps, però per posar un parell d'exemples. El Leviatán és el claríssim exemple, que ja és, de fet, el protagonista d'aquest programa. I llavors apareix el Behemont, que és una mena de paral·lel del Leviatán, no? El Leviatán és el tutor de tercer A, el Behemont és el tutor de tercer B. Que és una mena de... O sigui, el Leviatán és el mar i Behemont és
0: a
1: la terra. Exacte. És una mena d'herbívor enorme, que a vegades se representa com un elefant o un hipopòtam, que juntament amb el Leviatán són els animals més poderosos de tota la creació. Per exemple, al Talmud apareixen juntets, no? El Leviatán i el Behemont. El Talmud, bàsicament, és un cos literari importantíssim de la tradició jueva, però perquè ens fem una idea, i d'ell pengen tradicions, lleis i creences. I hi ha un petit fragment que diu així. Déu va crear dues grans bèsties, el Leviatán i el Behemont. Per tal que el món no es destrueixi per la seva magnitud, Déu va matar la femella del Leviatán i la va guardar per als justos. Perquè veiem, no?, com els posen junts, com els relacionen i com diuen que són les criatures més poderoses de tota la creació sencera. Hi ha una altra criatura, que és el Bahamut. Vale? Aquí els noms ja veiem que són supersemblants. No patiu, perquè no els haurem de diferenciar gaire, perquè no apareixeran gaire més en aquest programa. Però, per exemple, aquest bitxo, apareix en el llibre de Job, que veurem que el llibre de Job, que és un dels llibres de l'Antic Testament, és on hi ha més referències d'aquest estil, més mitològiques, etc. El Bahamut, segons una tradició persa del segle XIII, diu, o sigui, es veu que el món, per dir-ho d'una manera, s'aguantava, o sigui, la Terra, com a tal, s'aguantava sobre un àngel. Recordem aquell programa sobre les concepcions de l'univers, les concepcions sí. del món, etc. El món s'aguanta sobre un àngel i que les bases del món i el que apuntala l'àngel amb el món és un peix, un peixot enorme, que és Bahamut, i que fa això de, com de clau que aguanta el món sobre d'un àngel. No? I això és un peixot que el forn segurament seria bo.
0: Molt bé, doncs mitologia judeocristiana repassada, tornem al Leviatán. Abans d'arribar a la Bíblia, hi ha altres, Albert, altres referències al monstre?
1: Sí i no, no? Una miqueta. Si no, Albert, una abraçada. Hi ha altres referències, però no amb el nom de Leviatán. Tenim referències a monstres marins amb característiques similars al Leviatán, però en cap moment es parla de la paraula Leviatán, ja que qui bateja aquesta bèstia per el nom en el qual ens estem referint a ella, és la tradició bíblica. Per tant, no hi haurà altres referències a aquest nom abans. Però, per exemple, sí que sabem que a Babilònia, a Egipte, als fenicis, inclús potser alguna referència dels poemes d'Homer, sí que hi ha alguns animals que els hi podem trobar atributs similars.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Doncs ja ens ha explicat l'Albert que repassarem doncs aquestes reminiscències del Leviatán d'altres cultures antigues. Comencem amb Babilònia. Què ens has d'explicar?
1: Pel que fa a Babilònia, repeteixo i recordo que no hi ha un Leviatán com a tal, sinó alguna bèstia marina que s'hi assembla o ens hi pot recordar gràcies a les seves característiques, les descripcions que ens fan, etc. El nom que ens ha de sonar per Babilònia és Tiamat. Tiamat és un monstre déu de la mitologia babilònia. La narració mítica sobre Tiamat es troba principalment a l'Enuma Elix, que segurament a alguns oients els hi sonarà, ja que és el primer relat escrit que descriu la creació del món. És un relat brutal, molt, molt llarg, de fet són uns quants milers de versos escrits, i és un text babilònic que data més o menys del segon mil·lenni abans de Crist, durant el regnat de Nabucodonosor I, un dels nostres grans amics. Aquest text descriu la creació del món i una batalla èpica entre les forces del caos i les forces de l'ordre. De fet, aquest relat, no, Enuma Elix, guarda moltíssims paral·lelismes amb la creació del món que es descriu a la Bíblia. Tota aquesta idea, no, que la Bíblia, o sobretot l'Antic Testament, el Gènesi, són tradicions que no s'inventen del no-res, sinó que són idees, són tòpics, són escenes que ja havien existit en moltes altres cultures abans, o de manera molt contemporània, perquè, com bé sabeu, el poble jueu i Babilònia tenen una estreta relació a través de totes les seves diàspores, segrestos, etc. Però perquè veieu que les cultures aquí, en aquest moment, en el Pròxim Orient, en el 2000, 1000 abans de Crist, es van casant entre elles, es van influint i van creixent aquests grans relats.
0: Molt bé, i aquesta Tiamat d'aquest text de fa 4.000 anys, com es caracteritza? Què sabem?
1: Clar, Tiamat és presentada com una deessa de l'aigua i el caos. Fixeu-vos al caos, també, no? Igual que el Leviatán. És representada també com una mena de drac o una serp gegant amb diversos caps. El déu Marduk, Marduk és el déu principal del panteó babiloni, és el déu tutelar de la ciutat, amb el suport d'altres déus, lluita contra Tiamat i la derrota, i amb les seves restes crea l'univers. Això ho recordo moltíssim, no? a la creació del món segons la mitologia nòrdica, no? Com Odín crea tot l'univers nòrdic, no? tots els mons a través dels ossos i les restes del gegant que ha vençut, etc, etc. I llavors, si us sembla, a continuació, en Carlos ens llegeix un petit fragment de les tauletes 4 i 5 del poema.
2: Marduk desplegà la seva xarxa per atrapar Tiamat. La llançà sobre ella i l'immobilitzà el cos. Quan Tiamat obrí la boca per engullir-lo, Marduk llançà el vent huracanat i l'omplí de tempestes, fins que no pogué tancar els llavis. Amb l'arc tensat, va disparar una fletxa al seu ventre. L'esquinçà, li travessà les entranyes i li tallà el cor. Així, ell la va vèncer i li va prengué la vida. Els seus seguidors es quedaran paralitzats, sense saber què fer.
1: Clar, com podem veure, a part de ser bastant explícit, no? Li travessa el ventre, li talla el cor per la meitat, etc. Aquest episodi simbolitza el triomf de l'ordre sobre el caos. Tiamat representa les forces desordenades de la natura, mentre que Marduk, amb les seves armes divines, és el protector de l'equilibri còsmic. Igual que el Leviatán en la tradició bíblica, Tiamat és una criatura colossal que simbolitza aquesta idea del caos primordial, que només pot ser solucionat per la intervenció divina.
0: Mm-hmm. Molt bé. I en el cas de l'antiga Egipte, quin serà el seu Leviatán particular?
1: Aquí totes busquen el seu Leviatán. En el cas de l'antiga Egipte, l'evidència, jo penso, llegint sobre el tema, jo penso que la relació està més agafada amb pinces. Apophis, que és una serp marina i enorme també, és una serp que Ra, el déu, el nostre estimat déu Ra, cada nit l'ha de vèncer. Cada nit s'enfronta amb ell, perquè si no el vens, si no el vens a aquesta serp, el sol no tornarà a sortir. I és aquesta idea dels egipcis, no? Aquest etern retorn de l'enemic, no? I que l'ordre de Ra s'imposi sobre el caos, el caos dels egipcis és una cosa que es posava molt, molt, molt, molt nerviosos. És aquesta idea de la batalla cíclica, no? La idea aquesta de l'Ouroboros constantment torna, que també és una serp, no? O un drac.
0: També van fer un programa del tema.
1: Van fer un programa del tema.
0: O dos?
1: Crec que un.
0: Un.
1: Per sort, aquell va quedar en un. Aquesta lluita eterna, no?, entre l'ordre i el desordre, una dualitat, no, que també trobem moltíssim en la figura del Leviatán. El Leviatán, repeteix un altre cop, també simbolitza la idea aquesta de caos i d'allò indomable, que només a través de la intervenció divina, abans Marduk, ara Ra, en el cas del Leviatán, del déu cristià, del déu jueu, només podrà ser eliminat a través d'aquesta intervenció i restaurar un altre cop l'ordre, la serenitat i la seguretat.
0: Molt bé, doncs continuem el recorregut més o menys cronològicament per atemorir els pedagogs actuals. Toca parlar de Fenicis. Quin serà el seu Leviatán?
1: Crec que anaves a dir, toca parlar de les noves modificacions que volen fer la selectivitat.
0: Podríem parlar-ne, però no ens toca nosaltres.
1: No toca i no ve de gaire gust, tampoc.
0: Vale.
1: Les referències concretes als mites fenicis són una mica més difícils de rastrejar. Ja que molts dels seus registres es van perdre amb el temps, però la mitologia fenícia és coneguda principalment a través de relats i referències de textos d'autors grecs i romans, com per exemple Heròdot o Plini el Vell, entre moltíssims altres. Llavors, sí que ens apareixen algunes referències que apunten a criatures marines poderoses i també associades a la religió fenícia, però no en tenim gaires detalls. Per tant, jo prefereixo no mullar-me, dir-vos que existeixen algunes referències, però no poso la mà al foc de que hi hagi alguna criatura exactament amb unes criatures similars a les del Leviatán. Tot i així, les mencions de Tiamat en els textos babilònics, les al·lusions a criatures marines poderoses en la mitologia fenícia i la serp aquesta dels egipcis, ens presenten conceptes concrets, no?, que van relacionats entre si i que recorren moltíssim les tradicions antigues i que, com deia abans, acabaran impregnant el relat religiós jueu.
0: Molt bé. I com som a les portes de Troia, no podem deixar de banda a Homer.
1: Evidentment, a les portes de Troia cal parlar d'Homer, si podem. A l'Odissea d'Homer també apareixen algunes criatures, de fet, unes quantes criatures marines, però concretament a Scylla i Caribdis, dues figures de la mitologia grega, eren dos monstres marins que, segons l'Odissea, guardaven un petit estret, que tradicionalment s'ha identificat amb l'estret de Messina, no? Aquell petit estret que hi ha entre la bota d'Itàlia o la península itàlica i la illa de Sicília.
0: Què tant ens agrada a tu i a mi?
1: El què, perdó?
0: La illa de Sicília.
1: Ens encanta aquesta illa. Sí, sí, ens encanta el menjar, la cultura...
0: Tot.
1: Tot, menys la calor.
0: Menys la calor. Però tu vas pillar molt amb la calor, crec.
1: Jo vaig pillar molt.
0: Jo vaig tenir més sort. Vaig anar dues setmanes després de tu i vaig tenir molta sort, però anava collonit,
1: Jo recordo estar per Agrigento, als temples aquells, la vall dels temples, i suar, o sigui, tenia la samarreta suada, les fotos terrible.
0: Val molt la pena, visita obligada per tota aquella gent que els interessa, tot el tema cultura grega, heu d'anar.
1: Si voleu veure temples, no aneu a Atenes.
0: No cal.
1: No, aneu a Sicília, perquè allà està ple de columnes, frontons i temples que estan molt més sencers que el Partenó.
0: Sí, sí, molt bé, sí, sí. Sicília, encantador, ja podeu anar.
1: Organitzarem viatges troians, Sergio, d'aquí res, gastronòmics i culturals.
0: Per recomanar que no quedi.
1: Exacte. Estàvem parlant d'aquestes criatures, d'aquestes dues criatures de l'Odissea, que bàsicament es tracta de dues criatures que evoquen la força destructiva del mar. Scylla, que té múltiples caps, i Caribdis, que engoleix tot el que passa per la seva gola. Molt similars, un altre cop, a aquesta idea del Leviatán bíblic, no? Podríem parlar també, si volguéssim anar més enllà, dels diagrames ofites del segle II, una mena de rituals esotèrics que veneraven la serp del Jardí d'Eden. O sigui, imagineu-vos, no? Egipcis, babilonis, Homer, fenicis i rituals esotèrics que també menciona el Leviatán. Que un filòsof diu, que el filòsof Cels, diu que l'ànima mundi, no, l'ànima del món, és el Leviatán. Podríem parlar d'aquesta gent i podríem... Jo ahir, preparant el programa, submergint-me a les profunditats d'internet, podríem fer-ho, però no ho farem. No ho farem perquè tenim un objectiu i només un programa.
0: Són les escriptures cristianes les que posaran nom a aquesta criatura marina, doncs.
1: Exacte, ja ho hem anat avançant. Fins ara hem vist totes referències a monstres marins enormes i poliformes que simbolitzen coses similars al Leviatán, però cap d'ells, cap d'aquests monstres es diu així. No és fins a l'Antic Testament que aquest monstre marí no adopta el nom de Leviatán.
0: I abans de posar-nos a llegir la Bíblia, que també en aquests temps són nadalencs, però mira, seria... també adequat.
1: T'imagines?
0: Què simbolitza, Albert, aquest monstre en la mitologia cristiana?
1: A veure, el Leviatán simbolitza, en la mitologia cristiana, simbolitza moltíssimes coses. És el caos primordial, és la bèstia que derrota Déu, el Déu cristià, per reestablir l'ordre. Però també el Leviatán representa tota la potència de la creació. O sigui, el Leviatán és com, vale, el Déu crea el món, crea els humans, molt bé, molt bé, molt bé, però per demostrar que pot, crea el Leviatán. A veure, el Leviatán és lo más de lo más, i és, una, és un bitxo que farà servir per impressionar els seus creients, és un bitxo que farà servir per restaurar l'ordre, per amenaçar, per derrotar-lo ell i dir, és que veieu com només el puc derrotar jo? I per això només pot ser destruït pel seu creador, perquè és com l'arma de Déu en alguns casos, però no és una arma que utilitzarà de manera directa, sinó que és una arma psicològica, no? De poder religiós, per demostrar que pot crear el Leviatán.
0: Mm-hmm. Molt bé, i aquesta arma que és la mostra tota aquesta potència de la creació, morfològicament, és a dir, el seu cos, com és en el Leviatán bíblic?
1: A veure, només tenim una descripció, perquè se'ns parla molt del Leviatán i del que significa i dels poders que té, però en el llibre de Job, de ser ja, si tenim temps, llegirem el fragment sencer, perquè és superinteressant, podem deduir el següent. El Leviatán és una criatura marina colossal i invulnerable, amb un cos cobert d'escates tan impenetrables i ajustades que ni l'aire pot passar entre elles. La seva boca està plena de dents terrorífiques i els seus ulls brillen com els primers raigs de l'alba. És capaç d'exhalar foc per la boca i fum per les narius, evocant la imatge d'un drac. La seva força resideix en els músculs del ventre i quan es mou fa que les aigües bullin com si fossin una caldera. Cap arma humana pot ferir-lo, ja que és immune a fletxes, llances i pedres de fona. Fixeu-vos com ens estan pintant un bitxo que realment no ens està dient ben bé com és. Sabem que té escates, que té ulls, que té boca, que té moltes dents, que les escates estan molt juntes, però...
0: És indestructible, no?
1: És indestructible.
0: És Carles Puigdemont?
1: Podria ser Carles Puigdemont, hòstia. No, Carles hòstia. Puigdemont, a sota l'americana potser té escates.
0: Hòstia, puta.
1: És el nou Leviatán Puigdemont.
0: Molt bé. Obrim la Bíblia, Albert. En quins fragments apareix mencionat el Leviatán?
1: A veure, el Leviatán a la Bíblia és mencionat 5 vegades i mitja. Jo diria que 5 vegades i mitja a l'Antic Testament. El llibre d'Isaïes, el llibre de Job i els Salms. I la mitja, jo diria que és el Gènesi. Que després, ara ho analitzarem, ara ho anirem desgrana i veureu per què dic mitja. A part de la Bíblia, també apareix en l'apòcrif llibre d'Enoc. Però on hi ha més xitxa, realment, on la cirereta del pastís serà el llibre de Job.
0: Molt bé, doncs comencem a desgranar i, si et sembla, solucionem aquest tema apòcrif, el llibre d'Enoc.
1: Solucionem el tema apòcrif, m'encanta. El llibre d'Enoc és un llibre apòcrif pseudoepigràfic.
0: Apòcrif... Apòcrif pseudoepigràfic.
1: Gràcies.
0: Estem en plena forma aquests vols, de temporada ja.
1: Sí, sí, sí.
0: Està molt bé.
1: Que forma part del cànon, ojo, perquè és apòcrif no tot arreu, sinó que forma part del cànon de l'Església Ortodoxa d'Etiòpia. En un inici es creia que el llibre l'havia escrit el besavi de Noé. El nostre... El
0: però,
1: de...
0: però Noé.
1: No, no. Noé, exacte. Aquell... No, Noé, Noé.
0: Noé, no. Noé. És un altre.
1: Que el besavi de Noé era Enoc. És un altre. Actualment, de fet, es pensa que el text el van redactar diversos autors jueus, entre 2 i 3, concretament entre el segle

0: No es pot, no cal que parlis, però això no es pot ficar un eco de fons quan ell parla? O sigui, ho podeu fer després en postproducció, vale. Pues quedarà molt guai, no?
1: Quedarà guai. Vale. Provem-ho, a veure què tal.
0: Doncs ara ja ens podem acostar als textos canònics, deixat als apòcrifs pseudoepigràfics, i ens acostem a allò canònic. Per quin hauríem de començar?
1: A veure, podríem començar... Si us sembla, anem de menys a més, d'acord? No anem per ordre en els que estan els llibres a la Bíblia, sinó que anirem de menys a més. Comencem pel llibre d'Isaïes. És un llibre profètic de l'Antic Testament, i en un principi Isaïes va ser un profeta jueu que va viure, o sigui, en principi va viure al segle VIII abans de Crist, més o menys, i el llibre se li atribueix tradicionalment. Però, com passa amb molts d'aquests textos, s'ha anat descobrint que és impossible que l'hagi escrit un sol autor, perquè hi ha estils molt diferents, hi ha inclús vocabulari molt diferent, és molt llarg, etc. I és molt possible que es produís en un moment en què part del poble jueu era captiu a Babilònia. Si recordem aquesta idea, no, del poble jueu, Babilònia, etc., més o menys se li atribueix que va ser que va ser escrit el 597 abans de Crist. Però... un altre cop, no en tenim ni idea, però lluny del segle VIII abans de Crist. Isaïes, com tot bon profeta, fa una profecia, no? I en el capítol 27, al versicle 1, diu el següent: aquell dia, el Senyor, amb la seva espasa dura, gran i forta, actuarà contra el Leviatan, la serp esmunyadissa i fortuosa, i matarà aquest drac de la mar. Una bona espasa.
0: Una bona espasa.
1: En aquest passatge, no,
0: callo perquè...
1: Sí, sí, el filtre ja està a les últimes.
0: No, sí,
1: el filtre està a les últimes.
0: Segueix.
1: En aquest passatge, el Leviatan es presenta com una mena de serp esmunyadissa, una serp tortuosa, no? Dues imatges que suggereixen un ésser monstruós i perillós. Associat, un altre cop, a aquesta idea, no? Al caos, a les forces contràries de Déu, etc. Fixem-nos... també a l'anterior text, a l'apòcrif, al llibre d'Enoc, que diu que Déu matarà els monstres, eliminarà el Leviatan per restaurar la pau, per restaurar l'ordre, per purificar la terra, etc. La imatge del Leviatan és simbòlica, és la d'un enemic que serà vençut per Déu en el moment del judici final, quan s'estableixi l'ordre i torni la justícia divina. Llavors, aquesta menció es pot interpretar en el context de la profecia d'Isaïes com una promesa de la futura victòria de Déu sobre els seus enemics, incloent-hi les forces del mal i del caos, en aquest cas representades per qui? Pel nostre protagonista d'avui, pel Leviatan.
0: Molt bé, i què ens has d'explicar dels Salms?
1: Clar, el llibre dels Salms potser és una miqueta diferent, perquè igual que el llibre d'Enoc o el llibre d'Isaïes són llibres més o menys profètics, no?, que ens expliquen una història, una profecia, un personatge, etc. El llibre dels Salms és un total de 150 poesies destinades a ser cantades, molt més pensades per les litúrgies que no pas per una funció més pedagògica, més... bueno, per les litúrgies, bàsicament. Mm-hmm. Que potser, Sergio, tu no ho saps, però quan eres petit i feies catequesi, vas fer catequesi?
0: Sí, doncs com potser, tot bon català.
1: Com tot bon català. Potser vas cantar sobre el Leviatan i no ho sabies. Hòsties,
0: això m'ha fet il·lusió, ara.
1: Doncs mira, a veure si ho podem...
0: Ja ho preguntaré.
1: Si ho preguntaràs.
0: Si algú se'n recorda.
1: O el que et va fer catequesi. No sé si...
0: Que el cel sigui.
1: Exacte. Mai millor dit. Els versicles on es parla del monstre protagonista... utilitzen la imatge del Leviatan per transmetre idees de poder, de caos, de control diví sobre les forces de la naturalesa. Per exemple, el Salms 74, capítol 74, versicle 14. Però tu... no cantaré,
0: Perdó,
1: no.
0: Endavant. No t'animes.
1: No, crec que no. No tinc prou energia.
0: És una pena,
1: Si no...
0: faries molt bé.
1: Moltes gràcies. Però tu, oh Déu, vas trencar els caps dels monstres marins, tu vas esclafar els caps del Leviatan i vas convidar a menjar-se'l a un poble del desert. Tu a l'església cantant això, no? Esclafar caps, convidar gent a menjar-se els caps que has esclafat, etc. Fixeu-vos, no? Un altre cop la idea aquesta, el Leviatan, que és el caos que Déu derrota. O, per exemple, el capítol 104, versicle 26, que diu així: mireu al mar, immens per totes bandes. Són incomptables els animals que s'hi belluguen, des dels més petits fins als més grossos, tot navegant el sol que en els vaixells i el Leviatan, que vas crear per jugar-hi. És a dir, qui ens està dient que Déu va crear el Leviatán per jugar-hi?

0: si fixem-nos, no? Perquè Déu és tan poderós que pot jugar amb la seva criatura més poderosa de totes, no? Un altre cop aquesta, la invencibilitat de Déu sobre totes les seves pròpies creacions, per molt poderoses que siguin. Llavors, aquest versicle representa un altre cop el Leviatan, no? Com una criatura creada per Déu. Aquí el Leviatan és una imatge de la majestuositat de la creació divina, com una part de l'ordre natural del món. Tot i que pot simbolitzar el caos, també representa, o sigui, fixeu-vos, pot representar el caos, però també representa una criatura que ocupa un lloc en el pla diví, no? És una creació, és el caos, però també és una creació. Vull dir, hi ha aquesta mena de dualitat.
1: Molt bé. Ara, si anéssim per ordre, Albert, ara tocaria parlar del llibre de Job, però val la pena deixar la cirereta del pastís per després. Abans també has dit que també apareix el Gènesi, però a mitges. Com és això?
0: Bé, perquè la referència al Gènesi veurem que no és exactament del Leviatan, però si més no. El Gènesi en sona més a tots, no? És el primer llibre de l'Antic Testament, on es defineix, on s'explica la creació del món, a la història d'Adam i Eva, etc. El capítol 1, versicle 21, diu així: Déu creà grans monstres marins anomenats Tanimim. Que Tanimim pot ser traduït com un monstre al mar, cocodril o serp gegant, comparable amb el Leviatan. Però no diu Leviatan. Però per això dic que era una mitja menció, perquè està parlant de monstres marins, etc, però no diu res del Leviatan.
1: Quan estàs trist, que t'animim, no?
0: Que t'animim. No.
1: I ara arribem al peix gros, ara sí, eh? Ara no ens hem fet esperar gaire.
0: No, no.
1: El llibre de Job, què hem de conèixer?
0: El peix gros, eh?
1: El peix gros. Endavant. Tu també tens el filtre fet caldo ja, eh?
0: Està fatal.
1: Ostres.
0: És un llibre sapiencial. O sigui, el llibre de Job ja no és un llibre profètic, no són salms, sinó que és un llibre sapiencial de l'Antic Testament. Els llibres sapiencials, bàsicament, apareixen en la tradició jueva després de l'empresonament a Babilònia, després de la fi dels profetes, i tenen, sobretot, i això és important, una intenció didàctica. Una intenció de transmetre quins són els poders de Déu, què ha fet, què pot fer, quins bitxos ha creat, quins bitxos no ha creat, quan ha trigat a fer-ho, què et farà si fas això... Mm-hmm. O sigui, té una funció d'ensenyament, no? D'això, de didàctica. Un altre cop, la tradició diu que el va escriure Moisès, el 1473 abans de Crist, no? Grans personatges, eh? Noé.
1: Sí, avui Moisès. Estem...
0: Però actualment, un altre cop, es considera que és una obra d'entre els segles 6 i 3 abans de Crist, és a dir, 1000 anys més endavant del que proposa la tradició. Llavors, el llibre en qüestió explica la història de Job, una mena de profeta i la personificació de la paciència, que ha de superar tota una sèrie de proves, i si us sembla aquí, ens podem aturar un momentet, no?, per parlar una miqueta d'ell.
1: Això és com Heracles.
0: No, les 12 proves d'Hèrcules. Doncs sí, és com les diferents proves a les que s'ha d'enfrontar un heroi en el seu camí de l'heroi. En el cas del llibre de Job, hi ha un moment en què Déu i el diable, fent una cervesa, parlen i el segon diu, el diable, diu que Job estima Déu només perquè l'afavoreix i que estima Déu perquè té la sort de cara. En canvi, Déu diu, no és veritat, jo et demostraré que Job m'estima per altres motius, que la seva fe és molt més, va molt més enllà de que l'afavoreixo, sinó que és una cosa que no està relacionada amb el favor cap a ell. Llavors, per demostrar-ho, diu, et deixo, si vols, Satanàs, que li facis fer el que vulguis, vale? Et deixo que li proposis proves o que li posis impediments a la seva vida i ell els hagi de superar per la fe que té en mi. Llavors, Satanàs es frega les mans i diu, d'acord, som-hi. Què li fa Satanàs? Doncs, primer de tot, fa que perdi la seva fortuna. Job s'empobreix. Fa que perdi els seus fills. Fa que perdi la seva salut. I fa que perdi tot del que gaudia fins llavors.
1: I el Leviatan en tot això com hi apareix?
0: Òbviament, Job supera les proves. Sí, supera les proves i demostra que la seva fe en Déu és superior, no, a totes aquestes... A tots aquests entrebancs que Satanàs li hagi pogut posar. En el capítol 3, Job està expressant la seva profunda desesperació i dolor després de perdre la seva família, després de perdre la seva salut, després de perdre la seva riquesa. És un moment de gran desesperança. Job qüestiona el sentit de la vida i el propòsit de la seva existència. I aquí és on encaixa el versicle següent, capítol 3, versicle 8, que diu que els bruixots la maleeixin, ells que desvetllen el monstre Leviatan. Aquí Job el que està fent és desitjar que els bruixots, invocant el Leviatán, un símbol de les forces destructives i tot, li anul·lin la vida, li anul·lin el patiment. Aquí està vençut, aquí està que no pot més, aquí està com dient, invoqueu un Leviatán i que se'n mengi, que se m'emporti, perquè vol ser destruït per una força imparable i destructiva, perquè no pot més. Job no pot més, però ja hem fet spoilers, que òbviament sí que ho superarà.
1: Val, i ja està, el llibre de Job, el Leviatán és aquesta frase...
0: I us he fet esperar tant per això, no?
1: Clar.
0: És terrible. Evidentment no. I és que el Leviatán té una altra aparició guapíssima. O sigui, en el llibre de Job és com un moment superèpic. Però ara ja en un moment molt diferent, eh? Hem de saltar, recordem, hem llegit un fragment del capítol 3, ara hem de saltar al capítol 40, al versicle 41. En aquest moment, Job ja ha superat totes les proves de Satanàs. I victoriós parla amb Déu, que Déu se li manifesta en forma de tempesta. I aprofita... Clar, aquí és el moment didàctic, no? Job, ara que ha superat les proves, aprofita per fer-li tot de preguntes sobre la seva creació i els seus poders. Recordem, no?, aquesta idea, no?, d'ensenyar, d'aprendre, etc. En el llibre de Job, capítol 40, el versicle 25, i capítol 41, dels versicles 1 a 24. És una lectura una miqueta més llarga, però jo penso que val la pena. Així que si en Carlos ens la llegeix, serà fantàstic.
1: Vinga, Carlos.
2: Pots atrapar amb l'ham el Leviatán i subjectar-li la llengua amb el fil? Li passaries una corda pels narius i li foradaries amb garfis les maixelles? És que et suplicaria amb insistència i et diria paraules tendres? El subhasten els pescadors, el venen a trossos els comerciants? Li cribelles la pell amb fitores o el cap amb un arpó? Posa-li la mà al damunt i quan recordis aquest combat no hi tornaràs. La certesa d'atrapar-lo és il·lusòria. Només de veure'l, ja et desmaies. Ningú no gosaria provocar-lo. Fixa't encara en els seus membres, el seu vigor i la seva àgil construcció. Qui ha obert pel ventre el seu vestit? Qui penetra la seva doble cuirassa? Qui força els batents del seu musell encerclats de dents terribles? Les seves esquenes són fileres d'escuts comprimits i segellats, tan compactes l'un amb l'altre que ni l'aire no hi passaria. Ajusten tots entre ells, formen un bloc sense esquerdes. Els seus estornuts són cascades lluminoses. Els seus ulls, pupil·les de l'aurora. Del seu musell en surten flamarades, en brollen espurnes de foc. Pels narius escup una fumada, com l'olla que arrenca el bull. El seu alè encén les brases. Surt foc del seu musell. Contra ell no hi valen espases, ni darts, ni fletxes, ni llances. Per ell el ferro és palla i el bronze fusta podrida. Al seu darrere deixa un solc lluminós, una cabellera blanca enmig de l'oceà. Planta cara a tots els arrogants. És el rei dels animals ferotges.
0: Clar, fixeu-vos, no? L'epicitat del moment, o sigui, és fantàstic, perquè parla com el venceràs, com li subjectaràs la llengua, que les seves escates són com escuts, que si les flames, que si les forces enormes. I aquí és on traiem la majoria de les descripcions sobre el Leviatán. Però fixeu-vos un altre cop, que no sabem ben bé la seva forma. Pot ser una serp, pot tenir dos cas, pot tenir-ne tres, pot ser un drac, pot ser un catxalot amb escates, pot ser un cocodril, vull dir... Però sabem una miqueta... amb totes les coses que té atribuïdes. Quan Déu li descriu el Leviatán a Job, el que està fent és mostrar a Job la seva petitesa. No li està dient, és que tu no ets res. Un altre cop, aquesta idea lovecraftiana, no? De, hi ha un bitxo, que és el Leviatán, que en qualsevol moment et pot mossegar, i tu no, és que no pots fer res per evitar-ho, no? És mostrar-li la seva petitesa davant de la grandesa i del misteri diví. En lloc de proporcionar respostes específiques al sofriment de Job, Déu el que fa és... No, és que per molt que em preguntis, jo el que faré és mostrar-te un altre cop aquesta idea del Déu de l'Antic Testament, no? Que és un Déu gran, cruel, inabastable, no? És una gran força de natura i és una gran força de creació.
3: A les portes de Troia... Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Som a les portes de Troia, programa dedicat al Leviatán amb l'Albert Abril, i encara estem frapats pel fragment que hem escoltat ara que ens ha narrat el Carlos del Leviatán al llibre de Job, i realment ens ha impactat. S'acaben aquí les referències bíbliques, Albert?
1: Sí, ja s'acaben aquí. Ara ja podem tornar a tancar la Bíblia. La podem tornar a guardar on sigui que la tinguem guardada. I ara el que farem, si us sembla, és divagar una miqueta amb aquests minuts que ens queden per les diferents referències posteriors o diferents que tenim del Leviatán. Per exemple, podríem parlar molt breument de l'edat mitjana o de l'antiguitat tardana, si voleu. Per exemple, Isidor de Sevilla, un personatge recurrent a les portes de Troia, a les seves etimologies, connecta, ara a l'edat mitjana hi ha una tendència connectada del Leviatán amb el dimoni, i diu així: Leviatán significa aquell que uneix els pecadors. És el dimoni que encadena les ànimes en el pecat. No? Aquesta idea d'ara el Leviatán el comencem a personificar també en el dimoni.
0: I en mapes hi ha referències?
1: Exacte. De fet, és molt divertit això. De fet, jo em vaig inspirar per fer aquest programa quan vaig anar... Fa molt temps hi havia una exposició a Vic que es deia Ixum Dracones o Bestiaris Medievals i coses així, que...
0: El Museu Episcopal?
1: Sí, el Museu Episcopal. És una exposició temporal que estava molt
0: bé. S'ha de visitar, eh? No només aneu a veure la Fira Medieval entre cometes?
1: Entre moltes cometes.
0: Val? No, res en contra de la Fira Medieval, però aneu un cap de setmana fora d'aquestes dates de principis de desembre i aneu a visitar el Museu Episcopal de Vic, que és genial, brutal.
1: És brutal.
0: Val? No només aquí que ens agrada la història, sinó que realment val la pena. Sí. Perdó, endavant.
1: Recordem que els mapes medievals, hem fet uns quants programes dedicats a això, són especialment simbòlics. I en moltíssims mapes el Leviatán respon a la perfecció a la locució llatina Ixum Dracones, que significa aquí hi ha dracs. I aquesta frase s'escriu en molts mapes medievals o moderns en zones poc explorades o que consideraven perilloses. En aquests indrets, a part d'escriure Ixum Dracones, s'hi dibuixen serps marines, dracs, llops, leviatans, no? I una manera molt comuna de referir-nos a aquests llocs és així, amb la paraula Leviatán. Tot i que, i aquí disclaimer, en cap mapa que jo hagi trobat o que hagi pogut consultar, hi ha la paraula Leviatán concretament escrita. Si algú coneix alguna referència, que ens ho faci saber, perquè a mi em faria especial il·lusió.
0: Molt bé. I finalment, no ens podríem ja, en aquests últims minuts del programa, no ens podem estar de parlar de Thomas Hobbes i el seu famosíssim llibre, El Leviatán.
1: Exacte. Thomas Hobbes va escriure la seva obra magna durant, concretament, la Guerra Civil Anglesa, l'any 1651. Bàsicament, Hobbes desenvolupa les seves teories més famoses en aquest llibre. Afirma que, recordem, les teories de Thomas Hobbes, un filòsof molt interessant per la seva època, en contraposició a Locke i al liberalisme, etc. Hobbes afirma que en un estat natural hi hauria un estat constant de guerra. Guerra de tots entre tots. I Hobbes afirma que aquesta situació només es pot evitar amb un govern molt fort i sense divisions, no? Recordem, Guerra Civil Anglesa, el poder d'Anglaterra fragmentat, etc. Com es pot solucionar això? Doncs amb un estat fortíssim. De fet, d'aquí extraiem la seva cita més famosa, que és Homo homini lupus est, no? Que significa que l'home és un llop per l'home. Tot i que molta gent li atribueix la cita, s'ha dedicat a Plaute, un escriptor de comèdies del segle III, II abans de Crist, ja l'havia utilitzat molt aquesta cita. L'únic que Hobbes és qui la popularitza.
0: És una visió una mica pessimista de la humanitat, oi?
1: Sí, de fet, Hobbes podríem dir que és un pessimista antropològic en aquest sentit. És un moment on s'està desenvolupant, comença a néixer la idea aquesta del contracte social. A Locke, no? Locke és gairebé contemporani a Hobbes, més endavant Rousseau. Recordem, el contracte social és la idea aquesta que la població d'un estat decideix cedir certs drets o certes llibertats a l'Estat a canvi, doncs, de seguretat, a canvi de, bueno, actualment de l'Estat del Benestar, del que coneixem com l'Estat del Benestar, no?, per exemple. Però aquí Hobbes el que fa és rebutjar explícitament la separació de poders. I, de fet, també és interessant veure com rebutja la separació entre Estat i Església. Llavors, diu que per evitar les guerres com les que ha viscut cal una autoritat forta. Per tant, si cal renunciar a drets i llibertats per aconseguir pau i seguretat, segons Hobbes, endavant.
0: I ja per acabar, ara s'han anat a parlar de l'estat del benestar i del contracte social i Rousseau, però això amb el Leviatán, que portem gairebé una hora xerrant, què té a veure?
1: Aquí està la cosa. davant d'una societat individualista, no, amb competitivitat, ja que a la Gran Bretanya comença a haver-hi un capitalisme incipient, no, amb el tancament de terres, a la protoindustrialització una miqueta, no, en la suma d'interessos individuals, egoistes, guerres, particularismes, l'Estat ha de ser un Leviatan, no? El Leviatan és un poder malvat. Hobbes diu que el Leviatan és un poder malvat, però és un poder malvat al que la humanitat s'ha vist obligada a recórrer. És aquesta idea, no?, que Déu utilitza el Leviatan per restaurar l'ordre. Però el Leviatan és un monstre. Per Hobbes, l'Estat, o el Leviatan, és un mal necessari. Ha de ser un actor de poder descomunal que no es pugui matar, perquè el Leviatan no el pots matar. L'Estat no el pots matar. L'Estat t'ha de garantir la seguretat. Com el Leviatan, no com l'Estat de Locke. Per exemple, Locke diu que l'Estat el pots derrocar, o els grans liberals diuen que l'Estat, tu t'has de poder revoltar contra l'Estat. Hobbes s'inspira en la lectura de l'Antic Testament per posar nom a la seva obra. El Leviatan ja no és un monstre marí terrible, sinó que esdevé una metàfora de l'omnipotència de l'Estat, que es manté a ell mateix educant els infants a favor seu, no? I es va retroalimentant, aquesta retroalimentació de l'Estat per sobreviure i per garantir que tothom sigui educat en aquesta línia i per la vigilància constant de la societat. En l'etern poder del Leviatan, que es retroalimenta a ell mateix. I per això Hobbes diu així la seva obra, perquè el Leviatan és l'Estat.
0: Doncs fins aquí. Per ser final de trimestre t'has marcat un programa rodonet.
1: Molt rodonet, més rodonet del que esperava. També
0: fixa't, veus? Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
1: Moltes gràcies a tu, Sergio.
0: I bones festes i bona entrada d'any.
1: Bon any.
0: Gràcies a Adrià, a l'Adrià, al control tècnic. També moltíssimes gràcies al Carlos Lecegui, les narracions, i qui us parla, Sergi Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El calaix.
3: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: Cinema i literatura tornen de la mà d'en David Cantó en la seva secció de recomanacions.
5: Per a mi, l'octubre és el mes del cinema fantàstic per excel·lència. Per què? Doncs perquè és el mes del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que aquest any serà del 9 al 19 d'aquest mes.
4: I l'entrevista d'avui arriba amb dos convidats, l'escriptor i periodista Adam Martínez Crichton i en Jere Mateo, el protagonista del llibre escrit per l'Adam, La travessia infinita, publicat per Ara Llibres.
6: No l'ha vist amb nostàlgia perquè he trobat el mar? I això jo crec que és molt important. Abans sí que era nostàlgia i sempre pensava en la manera per arribar-hi, encara que fos amb adaptacions. Hi havia llocs que sabria que no tornaria mai, però ara, com totes aquelles emocions que em donava la muntanya me les dona el mar, és com allò que he viscut i que guardo amb molt d'amor i amb molta il·lusió, però que sé que no tornarà.
4: Acabarem parlant amb en Marc Moreno, que torna al món editorial i ens presenta la nova imatge de Llibres del Delicte, tot aprofitant el marc de la Setmana del Llibre en català.
7: Amb aquest redisseny, amb aquest canvi de nom, el que volíem era com reactivar una mica el que estem fent, no? Perquè en tenir una estructura de cobertes molt marcada, molt fixa, això d'alguna manera fa que el lector pugui arribar a pensar que els llibres són sempre iguals. I la portàvem 12 anys fent, portem 12 anys fent, no el mateix, però sí que amb el mateix tipus de cobertes, grogues i vermelles, amb la franja negra, i això també ens limitava molt de cara al disseny.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix,
2: al Calaix, pobre, li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les seccions. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Per a mi, l'octubre és el mes del cinema fantàstic per excel·lència. Per què? Doncs perquè és el mes del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que aquest any serà del 9 al 19 d'aquest mes. I moltes històries de gènere estan basades en novel·les. Per exemple, aquest clàssic.
4: My maker told his tale. And I will tell you mine. I remember pieces.
3: Guillermo del Toro finalment ha adaptat Frankenstein, basat en la novel·la Frankenstein o el Prometeu modern de Mary Shelley. Ambientada a l'Europa de l'Est del segle XIX, la pel·lícula explica la història de com la criatura que va crear, que va ressuscitar de la mort, persegueix el doctor Victor Frankenstein per l'Àrtic. Un vaixell encallat en el gel rescata el doctor i ell mateix explica la història tràgica i complexa d'allò que ha creat. La pel·lícula parla de la condició humana, el dolor, la incomprensió, el desig de ser acceptat i els perills del progrés. Es podrà veure a Sitges, però també s'estrenarà a Netflix el 7 de novembre i també en català.
4: Recordo.
3: I podeu llegir Frankenstein a un munt d'editorials en català, a La Butxaca, Viena Edicions, Barcanova, Bromera i Vicenç Vives. I als Sitges d'aquest any, a banda de Frankenstein, hi haurà força pel·lícules de vampirs i, en concret, dues adaptacions de Dràcula. La primera es basa lliurement en la història de Bram Stoker i, aquesta vegada, la firma el francès Luc Besson.
5: Death is a privilege that God grants you. And denies me. I was one of his most faithful servants until he took my princess, the love of my life.
6: You did not pray hard enough!
7: My life no longer belongs to your God.
3: Ens situem al segle XV. La pel·lícula explica la història del príncep Vladimir, que després de la pèrdua sobtada de la seva dona, renega de Déu i hereta una maledicció eterna. Es converteix en Dràcula. Condemnat a vagar pels segles, desafia el destí i la mort mateixa, guiat per una única esperança, retrobar-se amb el seu amor perdut. La pel·lícula destaca per l'acció, l'humor negre i els efectes visuals marca de la casa Luc Besson. Aquesta versió arribarà als cinemes a finals de novembre. I l'altra, Dràcula, és una coproducció de Romania, Àustria i Luxemburg, dirigida pel romanès Radu Jud. Aquesta versió barreja històries procedents de diferents èpoques i llocs sobre el mite de Dràcula, reflexiona sobre la figura d'aquest personatge i sobre les possibilitats expressives també del llenguatge cinematogràfic. De fet, els seus relats juguen amb la ciència-ficció, la tragèdia romàntica o el folklore més vulgar. Com sempre, Jud fa pel·lícules llargues. Aquesta dura 170 minuts i, de moment, encara no sabem quan s'estrenarà, però sí que podem dir-vos que teniu Dràcula en català a Viena Edicions i, en versió de lectura fàcil, a Castellnou Edicions. I acabem amb una pel·lícula catalana que vam veure a Sitges fa uns quants anys, basada en un llibre de Marc Pastor.
8: Este soy yo, Víctor Negro, y tengo el corazón roto.
9: Víctor, oye, yo te hablo de mi amiga Lola, ¿verdad?
8: ¿Quién es, la que colecciona gatos o la que se los come?
9: Víctor, de verdad, que Lola es la única que podría reírse de todas esas tonterías que tú haces.
8: ¿Te vendrá de coña para odiarte, Irene?
10: Créeme que no es un buen momento para los celos, Víctor.
8: ¿Celoso? Yo estoy celoso. ¿Usted está celoso?
11: ¡Qué pestazo! ¿Con qué has fregado?
12: Me ha regalado un eucalipto de estos que se han puesto de moda.
1: se lo compra una vecina, se lo compran todas.
3: Pel·lícula i llibre expliquen com canvia la vida a Barcelona durant un estiu. En Víctor, que és un treballador social que fa poc que ha trencat amb la Irene, s'adona que la ciutat l'està afectant una plaga misteriosa. La gent comença a comportar-se d'una manera estranya, com si haguessin perdut records i emocions. El Víctor, que ha vist moltes pel·lícules i sèries, decideix que ell s'ha de convertir en un heroi per ajudar la Irene i també esbrinar què està passant. La pel·lícula combina fantasia, thriller i aventura i és un homenatge a clàssics com La invasió dels ultracossos. Trobareu la pel·lícula L'any de la plaga a Apple TV Plus i la novel·la a Amsterdam.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
11: El calaix...
12: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Estàs escoltant El calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Adam Martín Skilton, llicenciat en periodisme, és periodista i escriptor. La seva trajectòria professional l'ha dut a la ràdio, la televisió i a la premsa escrita. Entre altres mitjans, ha treballat a Ràdio Barcelona, Catalunya Ràdio, RAC1 i Com Ràdio. També ha treballat a TV3, BTV, 8TV i Antena 3. Ha escrit diversos assaigs, especialment sobre nutrició i la novel·la El nedador d'aigües obertes. Ha estat guardonat amb el Premi Ondas pel podcast sobre trastorns mentals, Gent Normal. Jere Mateo és nedador d'ultradistància, però la seva història vital té dues parts. Apassionat de la natura i la muntanya, la seva vida va fer un canvi radical que Adam Martín explica a La travessia infinita. El 14 d'abril del 2015, en Jeremías Mateo i el seu amic Salvi Martín van patir un accident terrible escalant el Triangle del Tacul, un cim de 4.248 metres als Alps. En Salvi va morir a l'acte i en Jere, malgrat les greus lesions, va sobreviure. Després d'un mes en coma en un hospital a França i un any a l'Institut de Neurorehabilitació Goodman, va haver d'aprendre a conviure amb les seqüeles físiques i mentals de l'accident. Malgrat que no en recorda res, viu amb el temor que un error seu hagués causat la mort del seu amic. Va començar a anar a la piscina com a part de la seva rehabilitació i allà va conèixer la Maria, una entrenadora de nedadors amb diversitat funcional que li canviaria la vida. El calaix, amb Mònica Socies.
1: Ha trigat d'arribar aquesta entrevista perquè no hi havia manera de,
2: ai, sí,
1: de reunir és aquests homes, perquè és que no pareu qui ets, eh?
2: Jo
1: bueno,
2: no.
1: Sobretot el
2: Jere. És ell, jo no. Sí. Jo sóc un senyor que viu a casa seva tranquil.
1: Sí.
2: És ell el que va fent travessies i no sé què.
3: No, però ens hem hagut de trobar en aquesta entrevista perquè el tornés a veure després de mesos.
1: M'encanta.
3: Sí, imagina't.
1: M'encanta ser la Cicerone d'una
3: sí,
1: altra
3: sí,
1: trobada.
3: Gràcies.
1: Però, escolta, és que, esclar, Jere... Jo et diria que vius més dins de l'aigua que fora, potser?
3: Sí, és la idea. És on estic millor, podríem dir.
1: Perquè jo cada vegada... que jo penso que la meva agenda és complicada i pensava, doncs l'Adam també, que tot el dia tomba i fa programes i... Però no, aquí ha sigut en Jere Mateo, ens guanya els dos, sí, sí, però amb diferència.
3: Sí, sap greu guanyar per aquesta situació, però sí, sobretot quan arriba el moment principal de la temporada... Estic molta estona entrenant. Sí.
2: Home, és que a veure, per nedar 30 quilòmetres has d'entrenar molt.
1: Moltíssim.
2: Clar, això, mira, els oients que ho sàpiguen, havíem quedat un altre dia, però aquí el Jere diu, venia de nedar, quants quilòmetres és el
3: 30,
2: Mar del Nord, 34?
3: 37 al final.
2: Van sortir 30. Venia de nedar 37 quilòmetres i al cap de 3 setmanes o no sé quan, no sé si podré venir perquè m'han demanat si vull travessar Gibraltar, l'estret de Gibraltar, una altra vegada. Que clar, només són 14,
1: no,
2: saps?
1: No, total, és aleshores, no això.
2: Clar, 14 és res.
1: No, doncs
2: és...
1: vagi a Gibraltar i quan torni ja parlem.
3: Ja veurem, no?
1: Cap problema.
2: Exacte.
1: Jo penso que haig d'entrenar per pujar el primer tram de les escales del metro, doncs ja no anem bé.
2: Efectivament.
1: Ja no anem bé. La travessia infinita parla, per mi, de molta vida. Mira, jo ara començaré dient com m'he sentit llegint el llibre. Esperes? I molta gent m'ho ha preguntat, un llibre de dir, ah, és un llibre de que parla de la superació personal, i dius, doncs mira, no.
2: Ai, gràcies, que ens ho diguis.
3: Però no. Que és el primer que vam parlar.
1: No. Quan t'acabes de llegir el llibre, jo m'he oblidat de tot, només sé que estic dintre del mar, que ets un Terminator, Jere, ets un Terminator, i respires aigua per tot arreu. I te n'oblides, sí, la vida té coses dolentes i ens passen coses, sí, però no és una història més de és que m'ha passat això, és... No, és una filosofia de vida. I mira, hi ha una pregunta que t'haig de fer.
3: Endavant.
1: Quan vius la muntanya, com la vius ara i com la vivies abans de...
3: La muntanya, bona pregunta. Suposo que t'ho diuen sempre, però mai m'havien fet aquesta pregunta i no l'ha vist amb nostàlgia perquè he trobat el mar, i això jo crec que és molt important. Abans sí que era nostàlgia i sempre pensava en la manera per arribar-hi, encara que fos amb adaptacions. Hi havia llocs que sabria que no tornaria mai, però ara com totes aquelles emocions que em donava la muntanya me les dona el mar, és com allò que he viscut i que guardo amb molt d'amor i amb molta il·lusió, però que sé que no tornarà.
1: Perquè no tinc costum de despullar-me jo davant del micro, però em va impactar molt...
2: Però si és la ràdio, no veu ningú res.
1: Ara ho penso, no? No era conscient ni ho recordava. El meu germà també escalava, ara el tenim a peu a terra, i també va tenir un accident. Evidentment no de la mateixa magnitud, no? I a mesura que anava llegint el llibre i t'anava llegint a tu, tirava enrere en el temps i pensava com s'havia sentit ell i com nosaltres no havíem sabut gestionar tot aquest ecosistema que es crea al voltant. A part, també s'ha de dir que Adam, l'estructura del llibre, el tipus d'entrevista, com expliques els sentiments del Jere, de tot el moviment que ell té al costat, no? Perquè representa que és el centre, i després hi ha tots els satèl·lits, que hi ha la família, la feina, clar, els companys, els amics. També l'estructura del llibre ajuda molt. Però per mi ha estat fer una regressió en el temps i parar-me a pensar realment com ens prenem les coses quan et passen, les persones que tens al voltant, i fer la reflexió de ho estem fent bé els que estem al voltant.
3: Sobre això, abans de que entri més en matèria amb com està estructurat el llibre, i m'encanta que diguis això, perquè quan va començar a sortir la possibilitat de fer el llibre i ens vam trobar, que com sempre dic, va ser amor a primera vista, jo sabia qui era
2: la banda,
3: jo sabia qui era l'Adam, però anem a veure què vols fer. O sigui, jo m'obriré, t'explicaré coses molt personals, és dolor el que sortirà, no sé com sortirà, a veure com ho gestiona, qui tinc davant. I el que sí que tenia clar és que no volia que fos un llibre de superació. Jo no sóc exemple de res, sóc un testimoni més. La meva història pot ser molt dura, molt traumàtica, però per desgràcia a Goodman n'hi ha moltes i a la vida n'hi ha moltes. Tu has explicat el teu cas personal i t'haig de dir, amb la reflexió que has fet, que al final és trobar cadascú troba la fórmula, ho fa com pot, i sempre que ho facis amb bona voluntat, el mateix que un dia em funcionava, el dia següent no em funcionava quan estava en el pitjor moment. Al final l'únic que volies és, com parlem en el llibre, la gent que t'estima, que està al teu voltant i que t'acompanya, i que només donar-te acompanyament ja t'ajuda.
2: Sí, a més és un llibre que parla molt dels altres, precisament, perquè els altres són molt importants, perquè els altres són, per raons positives o negatives, però són una mica el motor de les coses que fa el Jere. La principal raó de la culpa que sentia, de la qual parlem molt al llibre, té molt a veure amb els altres. La responsabilitat de em fico amb això, però té conseqüències sobre els altres. Però és una cosa que diem, o que diu molt a les entrevistes. Si jo pujo una muntanya o faig una travessia de 40 quilòmetres amb l'aigua a 15 graus, hi ha una possibilitat diferent, però hi ha una possibilitat que em passi alguna cosa. I els altres? Que queden? No? Per què estic fent això? I has de tenir les raons molt clares per continuar fent això, tenint en compte que els altres estan patint, no?
1: Aquest és un dels punts no fort, molt fort, del llibre. Per això deia que no és un llibre de superació.
2: No.
1: Perquè això es pot aplicar a la vida de tothom.
2: Sí.
1: Les reflexions, els sentiments, de quina manera ens prenem les coses, i sobretot com convivim amb les nostres parelles, eh? Això és meravellós.
3: L'Olga.
1: Ojo, l'Olga, eh? Sí.
3: Ja li vaig dir que quan ja estava conscient, li vaig dir no sé quant temps estarem, però miraré de fer-te feliç per tot el que has fet. Clar, va ser...
2: A més, se va flipant.
3: És el que va... el que em va fer sobreviure.
2: A veure, tu imagina, tu surts un dia a la nit, coneixes un senyor que és mosso d'esquadra i que va a la muntanya i que no sé què, no sé quantos, i comences a sortir. Oh, i allò comença a anar bé. I als 4 mesos, no?
3: Sí.
2: Als 4 mesos el tio diu, me'n vaig als Alps uns dies i ja està.
3: I ja tornaré.
2: Ja tornaré. I de cop i volta hi ha l'accident, hospital, UCI, coma... recuperació durant un any. Clar, en 4 mesos qualsevol persona té, bueno, qualsevol persona amb el temps que sigui, té tota l'autoritat moral per dir, ai, mira, és que això jo no vull, no vull. Perquè
1: és impressionant.
2: No vull estar així fent això, no? Com quedarà aquella persona de la qual jo me'n vaig enamorar? Serà la mateixa persona? Serà una altra? Perquè si és una altra, quina obligació tinc jo de res aquí, no? No tenim fills en comú, només tenim aquesta relació incipient que estava començant, perquè en 4 mesos, per molt enamorat que estiguis, els que ja tenim una edat, sabem que només són 4 mesos. I l'Olga no només va aguantar, sinó que jo crec que és una peça fonamental de la recuperació que va tenir, no?
1: Jo l'admiro moltíssim. Per tant, és una història de valentia per les dues parts, cadascú sí, la seva sí, manera.
3: Sí, sí. Sí, home, al principi... Ara la gent està acostumada, quan parlem del llibre, veuen el Jere d'ara. El Jere d'ara no té res a veure amb el Jere que va despertar. I en aquell moment, zero motivació, zero ganes de fer absolutament res. O sigui, estar al costat meu no era una cosa que sumés, tot el contrari. Qui estava al costat meu és perquè m'estimava i perquè volia el millor per mi. I això és una cosa que amb els anys es valora i que genera una connexió molt difícil d'explicar. Ara sí, és molt fàcil, puc parlar, nedo, faig coses aparentment increïbles i tal, però en aquell moment estar al meu voltant era rebre més aviat energia negativa que no positiva.
1: Bueno, era. Ara ets una injecció d'adrenalina.
3: Ho intentem, sí. Ho intentem.
1: Una de les grans... Bueno, abans de continuar, és que tu has dit amor a primera vista, però jo no sé com us vau conèixer. Jo vull saber.
3: La veritat, explica sí. La veritat.
1: Ui.
2: No, és que és molt trist, perquè realment és que és com tot molt... Realment va ser a través de l'editorial. Ens havíem conegut sense saber-ho nedant, perquè jo també faig travessia al mar, aigües obertes i tot plegat, i aleshores suposo que en alguna sortida aquella multitud de persones que estem abans de sortir estàvem allà els dos i després. Però a mi em truca l'editorial, que jo havia fet algun llibre ja a Mare Llibres, aquest és el tercer, de fet, a Mare Llibres, i em diuen, escolta, que hi ha una història que igual t'interessa, que tu, com que nedes i tal, igual pot agradar, i m'expliquen la seva història, i dic, uau, Déu-n'hi-do, és molt potent això. I després ens vam trobar un dia i ens vam entendre de seguida, per moltes coses, eh? Primer perquè la gent que nedem al mar compartim coses. Això és així. Sobretot els que ja comencen a fer distàncies una mica llargues, ja compartim més coses, i compartir braçades, i compartir picades de meduses i onades, i que la gent et digui, què foteu, nedant 8 quilòmetres, 10 quilòmetres, tot això, doncs això també uneix. I això ja era una cosa que teníem en comú, i després... Jo sóc molt simpàtic, llavors ell es va haver d'adaptar a mi. Sí, va ser un amor a primera vista. Sobretot jo crec que jo tenia la convicció que podia explicar la seva història amb honestedat, però amb respecte, i ell crec que de seguida va veure que jo també ho faria així, saps? Perquè és que si no, les coses que em va explicar i que m'ha explicat durant les entrevistes que vam fer amb el llibre segurament no les hauria explicat, i segurament jo no les hauria escrit com les he escrit perquè ell no me les hauria explicat així.
1: És que transmetre, no? Vull dir, tu, la sensació que vas tenir... Com ho vau fer? Tu t'anaves llegint el llibre... Mentre...
3: No, de fet...
1: No?
2: Jo em patia una mica ell.
3: Sí, perquè ell al principi eren converses, al principi entre l'escriptor i el protagonista, podríem
2: sí,
3: dir,
2: sí, sí.
3: Molt formal, i després eren trobades de dos amics en les que ell plantejava els seus dubtes. Jo sóc molt caòtic, al principi... Clar, ara la informació la tinc molt més endreçada, el meu cervell, gràcies a ell, però al principi jo abocava tot, molt contradictori, ara dic una cosa i potser el dia següent la contrària, depenent de com em sentia, i ell anava recopilant tota la informació, i quina idea tens? Tinc una idea, ja t'ho explicaré quan arribi el moment, ara anem parlant i tal. I un dia va dir, ara ja tinc, et passo el primer capítol, i després em va passar un altre capítol. I em passa el primer capítol, jo el llegeixo i li dic, Adam, jo no entenc d'això. Dic, però el primer capítol ho expliques tot, llavors no hi ha res. I el segon, tot és foscor, tio, aquí ningú voldrà... I la resposta va ser, només hi ha el que tu m'has explicat, que això va ser un... per després un cop per jo reflexionar i dir potser és que hi havia més foscor dins meu de la que jo creia, i per una altra banda és tinc una idea, que és, això ho explicarà ell ara, de com estructurar el llibre d'una manera que expliqués al principi era més una ajuda que no un hàndicap.
1: Abans d'entrar, ara m'ha fet molta gràcia el que has dit. O sigui, el que has fet tu, meravellós, quan li vas presentar els dos capítols, mm-hmm. però normalment tu com a escriptor moltes vegades doncs, escriviu i traieu el que teniu a dintre. Moltes persones el que fan és l'escriptura com a teràpia,
2: sí.
1: i en aquest cas ha sigut, ell ha sigut, la, exacte, ell sí, ha sigut sí. la mà executora, diguéssim, però en canvi la teràpia l'has fet tu llegint, no? Ha sigut com un...
3: Ha posat paraules
1: per escrit. És que és espectacular, clar.
3: Sí, sí, jo per això està molt bé el llibre, m'encantaria que tothom el compri, seria genial, però abans ho parlàvem, abans d'entrar aquí, o sigui, el fet... Jo ja he guanyat tot el que ve... després ja és genial, és un extra, però jo només amb la feina, jo veig el llibre, jo a vegades l'he llegit per recordar, per estructurar, perquè a vegades el miro i és com escoltar els meus pensaments, i no és una forma de parlar, no l'estic venent
1: no,
3: la moto.
1: No.
2: Clar, a mi el que em feia patir, a banda ara parlant d'això de l'estructura i tot plegat, però el que em feia patir més era que jo volia que fos un llibre que tingués parts novel·lades, tot i que és un llibre de no ficció, però que tingués parts una mica novel·lades. Llavors m'havia de posar una mica la seva pell i a partir del que ella em deia elaborar més text, no? I escriure pensaments que jo creia que es podien atribuir al Jere, però no ho sabia del tot. Et creus que si poses això, vaig aquí, vaig i sento i tal, i clar, quan li vaig enviar vaig pensar, hòstia, em dirà què collons has fet, tio? Jo no sóc aquesta persona, no? Per sort no va ser així, ja és el contrari, de fet, no? Va dir, hosti, és que això ho podia haver dit jo. Després hi ha parts, evidentment, que són literals, eh? Vull dir, que són entre cometes i que és el que va dir exactament el Jere, però altres no, perquè volia fer una construcció que fos més enllà d'una biografia, per entendre'ns, no? Que tingués cert pes literari, no? I pel que fa a la història aquesta, clar, al principi, jo explico tota la història al primer capítol, perquè... La història no va d'allò que va passar, va del que passa després. Però, clar, si jo seguia una estructura lineal de temps, al principi tot era molt xungo, molt fosc. Un accident. Es mor el seu millor amic. Ell se sent responsable. Un any a la Goodman, destrossat, sense ganes de fer res. Clar, fins que això no s'aixeca, ha passat mig llibre. Jo no volia que la gent li caigués el llibre dels mans, i aleshores vaig intentar fer una altra estructura que anés endavant i endarrere i que permetés fer un capítol de llum i un de foscor i un de llum i de foscor, perquè em funciona millor, perquè el tenim recuperant-se a la Goodman dient mai més aconseguiré fer res, i un altre capítol explicant que ha nedat 12 hores per la marató en una piscina, no? I clar, dius, home, doncs sí que és possible, no? Llavors tornem enrere, i llavors ja veus que quan expliques històries fosques hi haurà llum d'alguna manera, i està, i crec que és més interessant així.
1: I ara estic mirant les fotografies, t'estava escoltant a tu, parlant de la llum i de la foscor. La foto més cara de la història, però, escolta, això potser que ho descobreixin ells, no?, la història de la foto més cara.
3: Sí, a vegades la cosa més simple té un valor incalculable. Sí, sí.
1: Amb aquesta frase ja m'has fet l'entrevista, Jere. Sí, perquè m'agrada el que has dit, perquè precisament el llibre parla d'això, ho podeu aplicar tots, la força mental. Les ganes d'aixecar-se, les ganes de fer. Jo no sé si t'ha passat a tu també, Adam, o sigui, tota aquesta energia que té en Jere, a mesura que has anat escrivint i heu anat tenint contacte, també te la...
2: Jo soc molt resistent, davant de l'energia dels altres.
3: Que jo he parlat bé de tu, Vinga, i toca ara una mica.
2: La meva procrastinació, la meva mandra és infinita. Però, home, evidentment, clar. Sí, perquè també poses en perspectiva una mica les coses que tu no fas i que hauries de fer, i quan veus algú que té dificultats afegides, que després de l'aigua desapareixen, també t'ho dic, perquè la discapacitat del Jere a simple vista es veu quan camina i tot plegat, però l'aigua desapareix, perquè l'aigua té aquesta capacitat d'uniformitzar una mica tothom, no? Però, clar, veus una persona que té algunes dificultats afegides respecte de les que tu tens i tu dius, oh, jo ara no, avui no vaig entrenar, avui no sé què, i ell cada dia, pum, pum, pum, pum.
1: Però... Això ja t'ho admiro molt,
2: Sí, però...
3: Tinc un perquè.
2: té força de voluntat perquè hi ha un objectiu i hi ha una motivació. Que això és el que deies tu abans. És el que hem de trobar tots. Discapacitat, no, amb feina, sense feina, no sé què. Aquí. Sense objectius a la vida, hi ha una part, hi ha una pota de la vida que et falla. I aquesta és la base, i entro en temes de salut mental que no venen a tomb, però és la base de moltes depressions, de moltes ansietats, de molts problemes, sovint, i sobretot en aquesta vida que tenim, que cada dia és igual que el dia anterior i que el dia següent, la falta de motivació i d'objectius fa que visquis com en aquesta mena de màtrix absurda, grisa, que t'acaba deixant un pou, no? I això és una cosa que s'aprèn molt del gerent en aquest sentit, no? I ja no penso dir-te més coses maques.
3: M'ha agradat, eh? M'ha agradat, gràcies. No, al final, el que ens agradava molt, o particularment a mi, és que és un llibre que no... Ho dèiem molt al principi, no és un llibre que parli de natació, no és un llibre que parli de superació, no és un llibre que parli de la família, no és un llibre que parli de l'amor o de l'amistat, però a la vegada parla de tot.
1: És que
3: qualsevol persona, independentment des d'on s'acosti al llibre, pot trobar coses que amb les que pugui connectar i que li puguin servir el meu testimoni per extreure'n alguna conclusió a la seva vida.
1: Ara hem parlat de quan vas començar a llegir aquests capítols i de la teràpia personal que has fet tu, no? Que penso que també una mica és compartida amb... Bé, no, evidentment, és compartida amb l'Adam. Però tu ets conscient que quan el llibre surt al carrer, tota aquesta filosofia de vida, tota aquesta energia, tota aquesta força, són com petites píndoles que podem agafar cada un de nosaltres, com un exemple per viure millor?
3: Ara m'ho prenc així... I és el que em motiva, però al principi, quan el llibre ja estava editat i estava a punt de sortir, jo sóc així una mica, penso en les coses potser massa tard. Un dia estava entrenant, que és quan aprofito per reflexionar, quan nedo, no hi ha cap distorsió, estàs tu amb les teves coses, dic, ostres, totes aquelles converses íntimes amb el teu amic... Ara tothom, clar, quan algú em coneix em diu, he llegit el teu llibre, que a vegades em passa, de cop em sento despullat, és com saps el que hi ha dins meu. Però també m'han arribat missatges per Instagram o gent a la que coneixes que el que et diu és tan sincer, o sigui, t'ho diuen des d'un lloc tan íntim que ja està. No necessita res més. Això és el que deia abans, el que jo em quedo del llibre, és això. És tot això ve per intentar transformar, si és que es pot, una cosa tan negativa com és la pèrdua d'algú en alguna cosa que pugui aportar positivitat al món. El llibre busca una mica això. Llavors, si aconsegueixo que algú pugui sentir alguna cosa positiva de tot el que hem experimentat, doncs jo em dono per satisfet.
0: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.
1: I ara t'observo, després d'haver llegit el llibre, eh?
3: Ara sí, em sento despullat.
1: Sí, ara ja et pots sentir despullat perquè realment, després de llegir el llibre, jo suposo que alguna coseta també t'has guardat. Per tu.
3: Sí, alguna, no, ja.
1: Alguna cosa ja s'ha guardat, però realment es veu tota la... I mira, si ara et fes una radiografia, fixa't, em surten en un extrem i veig llum, i a l'altre extrem també veig llum. Són franges molt àmplies i una petita franja fosca. Jo la veig petita, entre aquest Jere d'abans, que podríem dir, i aquest Jere d'ara. Per tant, i veig llum abans i després. Això és el que per mi seria la radiografia després de llegir el llibre.
2: Si és possible, sí. A veure,

0: és que després sumen a la societat, sumen a la col·lectivitat. Si no sumen, no tenen cap importància. Són coses aïllades. Però si aquest senyor creua el Mar del Nord, com ha fet ara, i després genera totes aquestes coses positives al voltant seu, el seu acte individual té conseqüències positives sobre tothom. I això és el que està bé.
1: Perquè parlem, en aquest cas parlem del dol i de pèrdua per una banda, i després també no només de la pèrdua de l'altra, sinó també de la pèrdua d'un mateix. Clar, és que aquí és molt intens i no vull que ens ho expliquis específicament, perquè és que m'agradaria que ho llegissin. Llavors penso, on està la línia de preguntar i no preguntar? El que sí que us haig de preguntar als dos és, quan us poseu dins l'aigua, que aneu poc, o sigui, bueno, no sé si entreu a poc, després és igual, però quan ja sou dins,
2: poseu aïllant... Depèn com estigui l'aigua.
1: Jo quan penso que està tan freda, no sé com ho podeu fer, per mi ja és d'herois totals. Però aquest primer contacte amb l'aigua, quan ja saps que ja no hi ha res al voltant, només l'aigua i tu, quina paraula utilitzaria o quines paraules?
2: Llibertat.
0: Sí, pau. Sí, sí, sí.
2: És fàcil, és molt fàcil.
0: Sí, perquè... és tot tan simple quan estàs a dins del mar, saps?
2: No hi ha interferències.
0: Estàs només nedant, només hi ha les teves braçades, la teva respiració, el xip-xop, el xipollatge aquests dels braços que entren a dins del mar. Ves un peix per sota, un dia m'ha passat un cormorà per sota, jo què sé. Totes aquestes coses
2: deixo,
0: són meravelloses.
2: I em deixo... la gent riu, però jo em deixo qüestions a resoldre, familiars, personals... per un entrenament o un dia que hagi de sortir. Jo un dia, de fet, no farem spoiler, però l'últim capítol és molt interessant, quan el que s'explica va ser o el dia abans o dos dies abans de que jo es fes les 12 hores. Jo rebo tot això, que no explicarem, i ho deixo en stand-by, i em vaig passar 12 hores a la piscina treballant i reflexionant sobre això. Quan acabo les 12 hores estic molt millor que quan les he començat. Llavors, per mi l'aigua és llibertat, pau, reflexió, introspecció...
0: Jo crec que és el que s'assembla més a volar, no?
2: Sí, no provaré a volar perquè em maten a casa.
0: No hi ha però... res que... Saps la gent que... Clar, no, només faltaria.
1: Deu ser de lo poc que et deu quedar.
2: No, no dir que el meu pare, pobret, que me'n vaig a volar i em maten.
1: Del poc que deu quedar ja, per provar d'enger, eh? Jo el que sí que m'agradaria dir abans d'acabar l'entrevista és que el llibre... Jo explicaré la història de com em va arribar el llibre i també li farem una pregunta perquè tenim un convidat amagat que està a l'altra banda de la sala, i és bé, Xavier Álvarez, i m'agrada molt perquè potser és un llibre que no m'hagués arribat a les mans, i ho explico perquè al final els llibres són vida, són eines, són ajuda, són companyia, i no saps mai com et poden arribar. Quan us recomanin un llibre, no digueu mai que no, aneu a xafardejar-lo, perquè a mi em van dir, potser no és el que tu normalment entrevistes, però és molt potent, és molt intens, de veritat, llegeix-te'l. I haig de reconèixer que enganxadíssima a la travessia infinita. És una persona que també toca l'aigua, que també li agrada nedar, i encara que hagi de dir jo la resposta, perquè no sé si s'escoltarà, quan entres dins l'aigua, Xavier, ells han dit llibertat i pau. Tu? El mateix. El mateix.
0: Sí, clar.
1: El mateix. Doncs jo penso que entre onades, i pau, i mar, i llibertat, i la travessia infinita, que ja veieu que és un cant a la vida... Sí, és un procés vital, però és un cant a la vida, no us espanteu, val molt la pena que descobriu moltes coses. Tu, com que ja has dit que no faries spoiler, ara ja has posat la salseta, està molt bé, ara ja tenim el llibre, però jo vull saber una miqueta més dels meus convidats.
0: Vinga, va,
1: a veure què dieu, si contesteu el mateix o no. Fred o calor?
2: Ara fred.
0: Fred, sempre. No, la calor no. És que el fred sempre pots tapar-te, la calor arriba un moment que era aquesta...
1: Per això us agraden les aigües gelades.
0: Fred. Sí. No cal agradar-te tampoc, però...
2: A mi no em queda una altra, però sí.
0: Jo sí, jo tinc l'opció de no fer-ho.
1: L'últim llibre que esteu llegint?
0: Mira, la vida de... La biografia del Miqui Puig. Jo no volia ser Miqui Puig, precisament. Me'l vaig llegir en dos dies i el recomano moltíssim, perquè també és un llibre molt honest i molt vital.
1: Si llegeixes molt o poc.
2: Sí. He tornat fa poc, Idiota, del Raül Romeva.
1: Oh, molt bé.
2: És una reflexió.

0: Que on estem ara, la situació, no parlarem de la situació global actual, però...
1: Tindríem però, un programa sencer o dos
0: correcte,
1: o tres.
0: Correcte, ajuda molt a reflexionar, sí.
1: Música?
0: Sí.
2: Ui, sí, forma una part vital de la meva
0: vida. És la banda sonora de la meva sí, vida, sí. Sí.
1: Un luxe?
2: Un sopar en un bon restaurant.
0: Passar una estona amb la gent que estimo.
2: Ai, per favor...
1: Un plaer.
0: No, me l'has deixat, me l'has deixat.
1: Un plaer.
2: Un plaer. Doncs que, no, que et convidin en aquell dinar de luxe que has fet, que no passa mai, però és igual. No, però sí, en aquest cas sí que seria, per mi, un sopar amb la meva parella.
0: És que tinc un problema, i és que no sóc de grans... M'he après a les petites coses. Un plaer... és veure els meus fills jugant sense enfadar-se un amb l'altre, per exemple.
2: Això no és un plaer, això és un miracle.
1: Això t'anava a dir. Que
0: ahir es van, mira, posaré un exemple. Ahir estaven posant allò al Super 3 abans de sopar 20 minuts, es va estirar el gran, que té 7 anys, i el petit, que té 5, es va estirar al costat i el va abraçar. Ja està.
2: Ai, sí.
0: Plaer.
1: Això és una meravella. Si heu de triar un plat, quin seria?
2: Un plat, ostres, ara em va...
1: No t'has parlat de restaurants? Doncs ja t'ho poso bé, especifiquem.
2: Sí, és que són molts, és que a mi m'agrada molt menjar.
0: I saps molt d'això, clar.
2: Tu no tens un... Tu sí que tens un...
0: Sí, jo ara mateix...
2: A mi va bé qualsevol cosa.
0: Sí, sóc de menjar un entrecot al punt, amb patates fregides.
1: Molt bé.
0: Sóc així molt bàsic.
2: Jo estic pensant, jo, mira, no sé, és que no sé què dir-te, que jo disfruto amb tonteries, amb una amanida de cigrons.
1: No, és que
2: sí,
1: això
2: és...
0: És molt
2: els seus ingredients. Sí.
1: Si ara us diguessin, marxem de viatge, quina destinació triaríeu?
0: Japó.
2: Coincidim.
1: Mira.
2: Però és que fa... Ara s'ha posat de moda i fa ràbia dir Japó, també és veritat. Tothom hi va. Però jo fa molts anys que vull anar a Japó. Vull dir, jo ja estava abans d'aquesta gent de l'Instagram penjant fotos de Tòquio. Ja volia anar quan tenia 12 anys. Vull dir,
0: mira, amb mi, quan anem a nedar...
2: Sí, a Sugaru.
0: Seria una bona...
2: A l'estret de Sugaru,
1: sí, que és una... Escolteu-me, jo us porto les tovalloles.
0: Fet.
1: Vinga,
2: vale,
1: fet.
2: Vale. No em vols pagar el viatge,
1: No, jo us porto les tovalloles perquè, i m'heu de subvencionar.
2: Si diem Japó és perquè no hi hem estat. Per què no hi hem estat? Perquè no ens ho podem permetre.
1: Bueno, arribarà algun dia que trobarem tots patrocinador i anirem tots
0: esperem,
1: cap al Japó.
0: Esperem.
1: Vinga. Veniu a donar-vos les gràcies per aquesta estona, per haver vingut, per haver trobat el dia, per tot el que... ens heu regalat amb la travessia infinita. Realment és... Jo l'he viscut molt al llibre i espero que els nostres oients s'hi endinsin i també el gaudeixin. I que... És que ja, no sé, diria moltes coses. I abans he estat a punt estar de plorar perquè és que és molt intens tot això.
2: Plora, tant... dona, plora, que dona audiència. Tu
1: no,
2: plora.
1: No, sí, clar.
2: Però que se senti la ràdio, que si estàs
1: no,
2: plorant en silenci.
1: No, ara haig de fer l'esforç. No. Ja queden no. Vídeos i de cas ja... Ara fem una mica d'escena, però sí que és veritat que hi ha moments emocionants.
0: Gràcies.
1: Que et puja, aquí. I jo penso que l'art és tot el que tu has transmès, Jere, i tal com ens ho expresses al llibre, Adam, per tant, penso que feu un molt bon equip.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, i gràcies a l'instigador Xavier Álvarez, que avui també, en silenci, ens ha acompanyat.
0: Gràcies.
1: La travessia infinita, ara llibres.
3: Fem un respir. No tanquis el calaix.
4: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
3: Tenim encara més cultura.

0: un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
2: El calaix, pobre, li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Marc Moreno és periodista, escriptor i editor. Ha estat al capdavant de Llibres del Delicte i Espècula. Ara continua a Delicte, la nova marca i imatge successora de l'anterior.
3: Si una cosa té la setmana és retrobar-nos amb les editorials que estimem. Últimament hem fet molts, hem recomanat moltíssims els llibres del Delicte. Han sigut diverses autores, l'última, Ludmila La Cueva. Però arriben canvis i arriben novetats. I tenim en Marc Moreno, que nosaltres estem molt contents que hagis tornat, Marc.
4: I jo també estic molt content. Després d'un any d'una mica convuls, ara torno ja a l'activitat i amb moltes ganes, amb la nova imatge de l'editorial, amb el canvi de nom, que a partir d'ara ja no ens direm Llibres al Delicte, sinó que ens direm Delicte només, i amb moltes ganes d'explicar els nostres llibres, els llibres del catàleg, o sigui, del de fons, i les novetats, evidentment.
3: Bé, has tornat, canvi de nom, canvi d'imatge, moltíssimes novetats, però jo penso que la passió és la mateixa o potser més?
4: Sí, nosaltres a Delicte, anteriorment Llibres al Delicte, sempre diem que publiquem llibres per passió i per compromís amb la literatura i amb el català. I amb el gènere negre, evidentment, el que ara estem ampliant una mica les nostres mires i intentarem publicar no gèneres diferents, però sí que des d'un punt de vista més ampli, no? Amb una mirada més àmplia. Com deia, no? Nosaltres sempre hem publicat llibres a partir de la passió i del compromís i de voler fer coses bé. Amb aquest redisseny, amb aquest canvi de nom, el que volíem era com reactivar una mica el que estem fent, no? Perquè en tenir una estructura de cobertes molt marcada, molt fixa, això d'alguna manera fa que el lector pugui arribar a pensar que els llibres són sempre iguals. I clar, portàvem 12 anys fent... portem 12 anys fent no el mateix, però sí que amb el mateix tipus de cobertes, grogues i vermelles, amb la franja negra, i això també ens limitava molt de cara al disseny. I nosaltres, que sempre li hem donat molta importància al llibre físic, ens fa especial il·lusió que la gent faci la col·lecció i que vulguin anar comprant tots els llibres, no només pel contingut, sinó també pel continent, no? Pel llibre físic en si. Si no fas una aposta important pel disseny i per la impressió i per treballar-te el llibre, la gent pot acabar-se cansant. I llavors el que volíem era això, no? Era com reactivar, revifar tot el que estem fent. Les novel·les continuaran sent igual de bones que abans perquè sempre hem tingut molt de compromís i sempre hem tingut la voluntat de publicar novel·les que tinguin qualitat literària, que jo crec que quan parles de novel·la negra o de thriller o de gèneres en general, la gent, molts lectors tenen aquesta idea que és literatura de segona, i nosaltres sempre hem reivindicat la literatura negra, la ciència-ficció, el fantàstic, els gèneres, tot tipus de gèneres els hem de fer en català, com si fos com perquè som una literatura normalitzada i hem de tenir llibres bons, llibres dolents, llibres d'un gènere, de l'altre, llibres sense gènere, i és important que hi hagi oferta de tot tipus, i però sobretot que hi hagi oferta de qualitat, que és el que intentem fer nosaltres a Delicte i a Espècula, i a Delictes Juvenils, que és la col·lecció que tenim de...
3: Això també m'agrada molt, eh?
4: Sí, perquè vam començar fa 5 anys i estem molt contents amb Delictes Juvenils, perquè és un projecte que va néixer per una idea personal meva de veure com funcionava, perquè estava convençut que necessitaven aquest tipus de llibres de literatura juvenil, i ha funcionat molt bé, està funcionant superbé. Estem supercontents i jo crec que a dia d'avui ja podem dir que la col·lecció està bastant consolidada i que els lectors esperen, o les llibreries en aquest cas, perquè els lectors es van fent grans i molts ens hem trobat que han passat de la col·lecció de juvenil a la col·lecció d'adults, que això, sobretot que en la Setmana del Llibre, en Sant Jordi i fires així, els trobem i podem parlar amb els lectors, i això és fantàstic, no? De dir, ostres, quan una mare ve amb el seu fill de 17 anys que diu, mira, va començar llegint el juvenil i ara ja està llegint el d'adults. Ja, per tu, com a editor, és una passada.
3: Bueno, això demostra, no? Consolidar és la feina ben feta, no? I a més, la satisfacció i la tranquil·litat, perquè suposo que sempre deu ser un patir triar.
4: Sí, sí, no. perquè és complicat, perquè jo vaig llegir fa temps, que no sé qui ho va dir, que la feina de l'editor és dir que no. Perquè sí, perquè realment al final nosaltres publiquem 17 llibres l'any, publiquem 9 llibres de delicte, 3 de juvenils i 5 d'especular. Per tant, i potser rebem, no t'exagero si et dic, entre 100 i 200 propostes anuals. Clar, llavors, clar, has de dir molt més no que sí. I això és complicat per una banda, però per l'altra et permet ser molt selectiu i estar superconvençut del que publiques, perquè moltes vegades nosaltres, tampoc moltes vegades, perquè descartem moltíssimes novel·les, però sí que ens ha passat alguna vegada de dir, ostres, ara tenim més novel·les bones disponibles dels que podem publicar aquest any. Clar, al final acabes arribant a un acord amb l'autor per deixar-les per l'any vinent. Però clar, al final, si et vas acumulant novel·les bones, clar, quan entren propostes noves que també són bones, clar, tens allà un petit problema. No ens ha passat molts anys, però sí que ens ha passat alguna vegada d'això, de tenir més propostes bones que possibilitat de publicar més llibres, perquè també nosaltres publiquem els llibres que creiem que podem defensar i que podem anar per les llibreries i per les fires i a mitjans de comunicació explicant bé el llibre, explicant el projecte, fent que l'autor estigui al màxim de llocs possibles i el llibre tingui visibilitat, que és el més complicat d'aquest món.
3: Costa
4: molt. La visibilitat és la gran lluita que tenim les editorials petites.
3: Però jo penso que Delicte, abans llibres del Delicte, jo penso que ja té, com tu molt bé has dit, no? Ja té un públic consolidat, comencen amb alguns, canvien comencen juvenils, canvien adults, i és un boca-orella. Jo penso que ja teniu molta gent, i jo veig la parada ara mateix, i penso, ostres, molta gent xafardejant, ja no miro si estan comprant o no, però xafardejant, sí, vull dir que la gent s'atura i la gent mira, per tant...
4: Sí, nosaltres sempre diem que les fires, que a Sant Jordi, a la setmana, els nostres llibres tenen una molt bona rebuda, perquè som conscients que són llibres, entre cometes, que comercialment són llibres que funcionen molt bé, perquè són entretinguts, són fàcils de llegir, estan treballats, tenen qualitat literària, però sobretot són molt agraïts de llegir. I això, doncs, de cara a vendre'ls, és molt fàcil. I nosaltres sempre ens queixem amb les llibreries, és que moltes vegades, no totes, evidentment, perquè tenim moltíssimes llibreries que ens donen molt de suport i estem supercontents. Però sí que és veritat que sempre diem, quan parlem amb els llibreters i llibreteres, que si ens donessin una mica més d'espai, estem convençuts que els nostres llibres es vendrien, perquè nosaltres ho veiem cada fira, cada setmana, cada Sant Jordi, que els nostres llibres agraden i que expliquem una miqueta d'aquest llibre i els agrada, expliquem una miqueta de l'altre i el compren. Llavors, sempre diem el mateix, necessitem una mica més de visibilitat i de trobar el nostre espai a les llibreries perquè la gent el compri. Estem segurs de que un cop que comprin un llibre del Delicte, continuaran i continuaran i continuaran.
3: Home, hi ha llibres molt potents, eh? Les coses com siguin. I ara ja parlant de llibres potents, quines novetats ens pots citar?
4: Doncs tenim coses molt xules, tenim coses molt xules. Amb el nou redisseny, publiquem ara dos llibres nous. Un no és nou, un és possiblement una de les novel·les negres en català més importants del segle XXI, que és Els morts no parlen, del Miquel Aguirre, que la van publicar fa 10 anys. Van fer 5 edicions, ha estat un superèxit brutal, se n'ha parlat moltíssim. És una novel·la amb un humor negre bastant corrosiu, amb personatges bastant curiosos, bastant, no sé si diria que grotesc, o... No, ni tan sols sabria com definir-ho. I és una novel·la amb un humor negre molt bèstia i molt negra, la novel·la. No explicarem gaire, perquè la trama també és bastant rocambolesca, però només dic que absolutament tothom que l'ha llegit m'ha dit que era una novel·la fantàstica. Sempre hi ha alguna novel·la, sempre hi ha algun lector que et diu: a mi aquesta novel·la no m'ha acabat d'agradar. Amb aquesta ens ha passat zero cops. O sigui, no m'he trobat. Suposo que potser a algun lector no li ha agradat, però que m'hagi dit a mi, no m'he trobat. I ens han dit, centenars de gent et diria que ens han dit que és molt bona. Per això feia 10 anys que la vam publicar, ara hem reeditat la novel·la amb el nou redisseny, i és una novel·la que sabem que tornarà a agradar molt a la gent que no l'hagi llegit.
3: Que la podem recuperar.
4: La poden tornar a comprar. I l'altra novetat és un autor també molt important per nosaltres, que és el Jordi Daussà. Oh. Que per mi és un dels grans escriptors que tenim, no només de gènere, sinó en general de literatura en català.
3: Antón Ofer.
4: Un gran, no sé com dir-ho, no? Un secret molt ben guardat de la literatura en català que jo crec que la majoria de lectors farien bé de llegir i de descobrir. I publiquem una novel·la que es diu El punt de ruptura, que és molt d'Ausà, i ell és un autor que escriu molt de personatges que viuen una mica al marge, no? dels grans oblidats de la literatura, dels perdedors, no? Que sempre diem que a mi la figura del perdedor és una figura que m'encanta, crec que literàriament dona molt de joc, i que el d'Ausà, en aquest cas, és un escriptor que sap com explicar-la, que sap explicar aquests mons, perquè també els ha viscut, i que les seves novel·les estan plenes de veritat. Que això també és molt complicat trobar la literatura en català i sortir una mica del que estem acostumats a llegir en català, perquè el seu estil i els temes que tracten no són gaire freqüents en català.
3: Però és boníssim. A mi m'encanta. Jo us el recomano, de veritat. Descobriu-lo, perquè és que val molt la pena. I els que ja l'heu descobert, ja ho sabeu, Punt de ruptura.
4: Sí, van publicar abans Lemmings, que va guanyar el Premi a la millor novel·la negra en català del 2018, que va ser una novel·la boníssima. Després van publicar De sobte pensa en mi, que també és una feina d'orfebreria també molt... orfebreria literària, molt, molt bona, i ara aquest El punt de ruptura, que confirma que és un dels escriptors amb més qualitat literària que tenim en català.
3: Estem d'enhorabona i des d'aquí us animem a que torneu a llegir, si heu deixat de fer-ho, Llibres del delicte. Qui no conegui l'editorial, que a mi m'estranyaria molt, Marc, que no la coneguessin perquè ja són molts anys, descobriu-la. I si ens escolteu, aneu a la setmana, si encara hi sou a temps, i xafardegeu Delicte. Quedeu-vos amb aquest nom, Delicte, i amb les seves novetats. Gràcies, Marc.
4: A tu.
2: El calaix... El calaix sobre li trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66, l'últim programa de l'estiu 2025. La propera setmana ja hi serem a la tardor, però aquí continuem presentant un munt de novetats discogràfiques i, com sempre, donant un cop d'ull al passat amb els èxits de tota la vida. Rock i country són les nostres senyals d'identitat. Salutacions cordials de l'equip del programa. Marc de los Santos al control tècnic i en Pito davant del micro. Vinga, comencem!
4: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Take Me As I Am. Pertany a la banda de rock melòdic de Suècia. S'anomenen Roulette. I el seu nou disc, Go. I per celebrar aquest nou àlbum, i a més que fan 40 anys, comencen una gira per tota Europa, que segurament passaran per l'estat espanyol. Mentre s'acaben de definir les dates, nosaltres aprofitem per punxar una més d'ells. Aquesta, What Are We Looking For?

Like a Woman Can. Des de Pennsylvania ens arriba Everest, el sisè àlbum d'estudi de la banda Hailstorm. Al capdavant, l'impressionant vocalista Lizzy Hale. Aquest disc ja és número 1 a la Gran Bretanya a la llista d'èxits de rock i metal. 12 cançons noves i 4 ja han sortit com a single per les radioemissores. Una d'elles és la que dona títol a tot el treball, Everest.

Ruta 66, els originals i les seves versions.

Crazy Train és una cançó original de l'any 1980, el primer single d'Ozzy Osbourne en solitari. I aquesta és la versió que fa Tommy Johansson, líder de la banda de power metal de Suècia Majestica. Continuem amb una més del tribut que fa aquest gran guitarrista i vocalista al desaparegut Ozzy Osbourne. Tot seguit una versió d'un èxit de l'any 1991. Mama, I'm Coming Home.

Natural High és un dels tracks que formen part del disc Walking on Water, el tercer àlbum en solitari de Luke Morley, el guitarrista, principal compositor i productor de la banda britànica de Hard Rock Thunder. I torna també amb una gira per presentar aquestes noves composicions, com la que hem triat per escoltar, Always a Saturday Night.

All About Night és un número 1 a la carrera del cantant country Blake Shelton, una composició de l'any 2010 que ha incorporat a la llista de cançons per tocar en directe. Shelton acaba d'editar un EP amb 5 cançons enregistrades en concert. Gairebé totes han sigut singles i números 1 com aquesta que punxarem a continuació, una del 2011, Honey Bee.

Good Gun Bad. Aquesta és la veu d'una de les joves promeses de la country music actual. S'anomena Jordan Davis, de l'estat de Louisiana. Va debutar l'any 2017 i ara, aquest any, edita el seu tercer treball, Learn the Hard Way. 17 nous tracks d'uns quants compositors, entre ells el seu germà. Anem per la segona de Jordan Davis, la que porta per títol Burn On.

0: Ruta 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb una cançó que li agradava a una persona que va desaparèixer ara fa 40 anys. El pare i avi dels dos que fem possible aquest programa. Amb la composició Àfrica de la banda Toto, marxem. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

L'escriptor Jorge Luis Borges deia que ell sempre s'havia imaginat el paradís com una immensa biblioteca. Fins i tot en un dels seus contes més celebrats, La Biblioteca de Babel, descriu una biblioteca quasi infinita, feta de sales hexagonals enllaçades entre si, on hi hauria tots els llibres imaginables, llibres sorgits de totes les possibles combinacions de les lletres de l'abecedari. Una biblioteca que seria com un univers, sense origen ni final conegut. Tots els llibres que s'han escrit i els que encara s'han d'escriure es podrien trobar en aquell lloc màgic, fins i tot els llibres que no tenen cap sentit. Doncs bé, a partir de la cita de Borges i de la seva imaginària biblioteca, us hem preparat un espai basat íntegrament en reflexions sobre els llibres, l'escriptura i els escriptors, reflexions extretes directament de les opinions dels propis autors. La humanitat ha plasmat les seves idees en un suport físic des de fa més de 4.000 anys, primer en argila, papir o pergamí, després en paper i avui en dia en medis electrònics, però sempre amb la mateixa finalitat: compartir els nostres pensaments. Llegir, com deia Arthur Schopenhauer, significa pensar amb el cap d'un altre, en lloc d'amb la pròpia. I com va afirmar Thomas Warton, cada hora que un passa llegint és una hora robada al paradís. Sigueu benvinguts, doncs, al paradís dels llibres i de la bona música.

No fa falta cremar llibres per destruir una cultura. N'hi ha prou amb impedir que la gent els llegeixi. Ray Bradbury.

0: Sentíem música del gran Bernard Herrmann pel film de Truffaut, Fahrenheit 451, que es veu que és la temperatura a la que cremen els llibres, i també és el títol d'un text distòpic que ens explica una societat del futur que vol esborrar la memòria històrica humana i ho vol fer cremant els llibres. Pensem que internet no s'havia inventat encara. El llibre està escrit el 1953. La història era original de Ray Bradbury, aquest genial creador de ciència-ficció nord-americà que havia estat guardonat amb el Pulitzer i que va ser autor també d'una novel·la que aquí ens sona, fixeu-vos, per un clàssic televisiu, Les cròniques marcianes.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: La civilització humana és avui el que és perquè els nostres avantpassats van inventar una cosa que es diu escriptura i que ha permès fer eterns els pensaments i les fantasies de les ments més brillants, de les persones que han existit, que van existir fa segles, fins i tot mil·lennis. Doncs bé, avui a La Bona Música volem posar en valor la lectura, l'escriptura i els llibres a través de les cites que sobre ells han fet els autors que ja són història. No pots culpar un escriptor del que diuen els seus personatges. Truman Capote.

El nord-americà Truman Capote va ser un autèntic explicador d'històries des de la seva infantesa. Un home que, un cop va dominar la tècnica literària, va gestar, va produir algunes de les millors pàgines de la literatura nord-americana. Ell va acabar els seus dies lluitant contra l'addicció a les drogues, però si avui el recordem és per la seva novel·la Breakfast at Tiffany's, aquell esmorzar amb diamants que va ser portada al cinema amb la divina Audrey Hepburn i la no menys meravellosa música de Henry Mancini.

Amb aquesta música de Henry Mancini, que avui ja s'ha fet immortal, comença exactament amb aquesta seqüència el film Breakfast at Tiffany's, l'obra probablement més recordada de Truman Capote. Això és només un preliminar. Allà on cremen llibres, acabaran cremant persones. Heinrich Heine. Heinrich Heine va ser un home polifacètic, assagista, historiador i crític, i el coneixem avui per ser el darrer poeta romàntic alemany. Va ser un escriptor que va exercir una potent influència en alguns músics com Schubert o Schumann, de qui precisament estem sentint el primer de les seves cançons, Vida de poeta, escrites íntegrament sobre textes d'aquest poeta alemany.

Hem sentit "Im wunderschönen Monat Mai", que podríem traduir per "En un bonic dia de maig". És un poema de Heinrich Heine sobre el que un jove Robert Schumann va escriure algunes de les seves millors cançons. Hem sentit la preciosa versió del tenor Mark Padmore i el pianofortista de nom gairebé impronunciable Christian Wesudenhout. Has discutit algun cop un llibre? Si la teva resposta és no, no sé ben bé com em puc dirigir a tu. Haruki Murakami.

Haruki Murakami va ser un músic que no va tenir èxit i després va provar a guanyar-se la vida com a escriptor. I li va sortir bé. Li va anar tan bé que avui és un dels autors japonesos més ben valorats fora del seu país i té un munt, una munió de lectors addictes a les seves històries farcides de personatges complexes que lluiten contra els seus sentiments i contra el destí, podríem dir. Doncs bé, la seva vessant de músic mai l'ha abandonat. Murakami és un enorme, gran aficionat al jazz i la clàssica, i de fet el seu gran èxit, probablement la seva novel·la més popular, que és Tokyo Blues, es subtitula Norwegian Wood, perquè aquesta cançó dels Beatles que estem sentint, Norwegian Wood, és un personatge més de la història.

0: Doncs bé, hem sentit Norwegian Wood, el primer tema de la història del rock que incorpora un sitar hindú com a instrument. Aquí li va tocar George Harrison practicar una mica abans d'enregistrar el tema. És una cançó escrita pel tàndem habitual, Lennon-McCartney, i que ha fet córrer rius de tinta perquè el text dona a entendre una infidelitat en la que es veu que es pot identificar el propi John Lennon com a protagonista de la infidelitat. Per tant, també es pot veure aquesta cançó com una mena de confessió velada dels seus desllissos.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Benjamin Franklin va dir en una ocasió: "Escriu alguna cosa digna de ser llegida, o si no, fes alguna cosa digna de ser escrita." Avui estem fent un homenatge als llibres i als escriptors a través de la música i de les cites que sobre els llibres han fet els mateixos autors. Autors que en algun cas han estat també músics, com és el cas de Boris Vian. Aquesta història és completament real perquè jo me l'he inventat. Boris Vian. Tot i ser un home fràgil i malaltís, Boris Vian va ser un autèntic enfant terrible, una mosca collonera, si m'ho permeteu, de la classe acomodada francesa. Una mosca que picava allà on feia més mal, bé fos a través dels seus escrits o també de les seves cançons, com aquesta sensacional "Fes-me mal, Johnny", que la Mota va brodar i fins i tot, jo diria, millorar l'original.
2: Fes-me mal, Johnny, Johnny, Johnny, jo vull l'amor que fa bum!
3: Quan li farà mal? I quan li farà mal? Quan li farà mal? Quan li farà mal?

0: senyor Roy, te'n fotré un fart. Em fas mal, Johnny, Johnny, Johnny, amb els peus, no! Sí, em fas mal, Johnny, Johnny, Johnny, no vull l'amor que fa mi.
1: Ja li està fent mal, ja li està fent mal, ja li està fent mal, ja li està fent mal.
0: S'ha anat vestint sense cap pressa, s'ha passat el gin d'un got, ha dit salut deixant la peça i em vaig quedar com

0: Gràcies, Johnny.
1: Guillermina Mota, pícara com mai, cantava aquesta apologia de les relacions sadomaso escrita als anys 50 a França per aquest home tan singular, Boris Vian, que va ser trompetista de jazz, enginyer frustrat, periodista, traductor, poeta, novel·lista, un home que va viure uns anys a casa de Yehudi Menuhin i que va escriure sota pseudònim la majoria de les seves obres. Va utilitzar, atenció a la dada, més de 30 pseudònims diferents. Boris Vian, un personatge apassionant que us recomanem conèixer. Si us donen paper pautat, escriviu per l'altra cara. Juan Ramón Jiménez. El poeta Juan Ramón Jiménez ens suggereix escriure pel cantó no pautat, és a dir, sense guió, sense pauta, sense límit, amb la imaginació com única consellera. Aquest home sensible i depressiu, que insistia en escriure amb Jota, el seu cognom, va ser Premi Nobel de Literatura l'any 1956, tot i no tenir una producció gaire extensa. Però la sensibilitat desplegada a la prosa poètica del seu Platero i jo, aquella obra meravellosa que retrata la seva Andalusia com ningú, li va fer mereixer el guardó. Anys més tard, el compositor d'origen italià Mario Castelnuovo Tedesco va escriure una suite per guitarra basada precisament en aquest bellíssim poema, que és la que estem sentint.

Era Andrés Segovia a la guitarra, amb el seu so inconfusible. La guitarra de Segovia cantava, literalment, com ningú més ha aconseguit. I aquest efecte és molt patent a la versió de Platero i jo, que va deixar enregistrada i que hem volgut compartir amb vosaltres. En els llibres no ens trobem res que no siguem nosaltres mateixos. Curiosament, això sempre ens reporta un gran plaer. I llavors diem que l'autor és un geni. Thomas Mann.

Un dels moments més feliços de l'entrecreuament entre literatura, música i cinema és el del text de Thomas Mann, Mort a Venècia, que va portar Luchino Visconti a rodar en una decadent Venècia el meravellós film homònim, en el que va incloure el preciós, bellíssim adagietto de la cinquena sinfonia de Mahler. Una música que enfatitza a nivells gairebé insuportables el dolor que experimenta el protagonista de la novel·la. Protagonista que és un home madur, conscient de la seva decadència física i artística, i que s'enamora perdudament d'una figura angelical, un adolescent quasi irreal, símbol de la puresa i de la innocència en un món corrupte i malalt. Un amor que momentàniament li dona al protagonista una esperança per aturar la seva decrepitud, però que finalment és qui el condueix a la mort. Visconti modifica la història de Mann lleugerament i fa que el protagonista tingui certes semblances amb Gustav Mahler. I llavors tot, fins i tot la música, hi encaixa a la perfecció.

0: Hem sentit el famós adagietto de la cinquena sinfonia de Gustav Mahler en la versió de Sir John Barbilori i l'Orquestra Filharmonia, una de les millors versions que s'han enregistrat.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, cada any es publiquen a Espanya més de 60.000, atenció, 60.000 títols diferents, més de 6.000 en català, dels quals el 90% són primeres edicions, amb una majoria de títols considerats literatura, seguits de textos de ciències i d'assaig. En qualsevol cas, una quantitat inabastable, inhumana, que fa més vàlida que mai la frase que va pronunciar Henry David Thoreau i que deia: "Llegeix primer els millors llibres. Potser no tinguis una altra oportunitat de llegir-los." Tants llibres i tan poc temps. Frank Zappa.

Nord-americà d'origen italià, Frank Zappa ha estat un dels artistes més polièdrics i polifacètics del panorama musical del segle XX. Va ser un autèntic músic transversal que va navegar entre el rock, el blues, el jazz i l'electrònica sense cap complexa, lliurement. Ell ha estat sobretot conegut com a guitarrista i compositor, però no tothom sap que aquest home de curiositat insaciable va començar en el món de la música fascinat per les obres contemporànies d'Edgar Varèse, per exemple, d'Anton Webern o d'Igor Stravinsky. Ell ha arribat en aquest espai d'avui per la seva frase "tants llibres i tan poc temps", i també de la seva extensa discografia us hem portat aquest tema, "Oncle Remus".

Era Oncle Remus, de Frank Zappa, un títol que fa referència a un llibre, precisament. És un llibre escrit per Joel Chandler i que és un recull de faules, mites i màgia presumptament explicats per un personatge fictici que es diu així, Oncle Remus. Contes que recullen tradicions i llegendes afroamericanes indígenes del sud dels Estats Units. Deia George Raymond Martin que un lector viu mil vides abans de morir i qui no llegeix només en viu una. George Simenon, per la seva banda, va dir que escriure no és una professió, sinó una vocació d'infelicitat. I George Orwell va dir que els millors llibres són el que expliquen el que nosaltres ja sabíem. L'escriptura s'assembla a la prostitució. Primer es fa per amor, després per alguns amics i finalment s'acaba fent per diners. Molière. Si Molière hagués viscut avui en dia, hagués estat probablement monologuista. La seva llengua àcida i irònica posava en evidència a nobles, metges i pretensiosos diversos, i ho feia a través de les seves comèdies, comèdies que sovint ell mateix interpretava, com l'avar, el misàntrop, l'impostor, o la que va inspirar la música que estem sentint, el burgès gentilhome. La història d'un home senzill de la burgesia que vol arribar a ser aristòcrata. La comèdia, amb música del gran Lully, va ser estrenada al meravellós castell de Chambord l'any 1670 en presència de Lluís XIV, el rei sol.

Era la versió de Jordi Savall de la coneguda Marxa dels Turcs de la comèdia ballet de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. Un bon llibre és la preuada sang d'un esperit magistral, embalsamada i atresorada amb el propòsit d'aconseguir una vida més enllà de la vida. John Milton.

Poeta, polemista i historiador, John Milton va ser un personatge preeminent de la Commonwealth britànica al segle XVII, a l'època de la República de Cromwell. La poesia de Milton reflecteix les seves conviccions sobre la inestabilitat de l'època i també els seus ideals de llibertat personal. El seu poema èpic, El paradís perdut, basat en la història bíblica, és considerat com el més gran mai escrit en llengua anglesa. Va servir, per exemple, de base a Haydn per escriure el seu oratori La creació, que tants èxits li va proporcionar la seva maduresa. Nosaltres avui hem deixat de banda el senyor Haydn i hem tirat de Nick Cave and the Bad Seeds, que en el seu tema Red Right Hand s'inspira directament en el poema de Milton. Aquesta mà vermella de la que ens parla la cançó és la mà de Déu que amenaça el diable, tal com es descriu en el paradís.

0: Hem sentit Nick Cave i les males llavors, Nick Cave and the Bad Seeds, interpretant un dels seus temes mítics, aquest Red Right Hand, la mà divina que castiga el mal, tal com va versificar John Milton al Paradís Perdut.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Hi ha aficionats a la lectura, devoradors de novel·les, addictes als assajos, enamorats de la poesia, ionquis de la literatura d'autoajuda, lectors secrets de literatura eròtica, lectors d'enciclopèdies i manuals. Cada llibre té el seu lector, però també hi ha els qui, més que llegir, estimen l'objecte físic del llibre, la seva olor, el seu tacte, una enquadernació ben feta, una textura de paper agradable al tacte. Hi ha qui compra llibres per col·leccionar-los. L'escriptora Jeanette Winterson, autora de La fruita prohibida, deia que col·leccionar llibres és una obsessió, una ocupació, una malaltia, una addicció i una fascinació. Mai és un hobby. I en això hi ha un altre autor que va ser un col·leccionista compulsiu. La seva casa era, a Milà, una immensa biblioteca, amb totes les habitacions, fins i tot passadissos, plens fins al sostre de llibres, nous i antics, edicions primeres, pergamins incunables i edicions originals de novel·la i poesia, però també de filosofia, esoterisme i màgia. Aquest senyor es deia Umberto Eco. M'encanta ensumar l'olor de tinta que fa un llibre pel matí. Umberto Eco.

Karl Lagerfeld va dir un cop que l'olor d'un llibre recent imprès és el millor aroma del món. I, amics i amigues, haig de dir que en això coincideixo amb ell, com coincidiria Umberto Eco, filòleg, semiòleg, llatinista, cultíssim i brillant col·leccionista de tractats. Un home que va ser conegut pel gran públic el dia que va publicar El nom de la rosa, aquella novel·la fascinant d'intriga policíaca ambientada a l'edat mitja i en la que, a pesar d'estar farcida expressament, ho va fer Umberto Eco, farcida de frases en llatí i d'ocultismes, va arribar a ser un best-seller. El brillant film que ja

I amb la música que John Barry va escriure per la Lletra Escarlata, basada precisament en un text de Nathaniel Hawthorne, anirem acomiadant aquest espai que hem dedicat íntegrament als llibres, als escriptors i l'escriptura. Ens han quedat al tinter, mai millor dit, moltes més cites, com per exemple la d'Anatole Voyard, que deia: quan més m'agrada un llibre, més a poc el llegeixo. O la cita encara més canalla de John Waters, que no vull deixar de dir. John Waters diu: si vas a casa d'algú i no té llibres, no te'l follis. Bé, doncs, estimats, estimades, fins aquí aquest espai de lectura i de música que hem fet avui amb Pere Sánchez al muntatge i qui us parla, Lluís Bonamusa, que es declara bibliòfil malaltís. Gaudiu del plaer de la lectura, sigui quin sigui l'estil, i si pot ser, acompanyada de música. Ja sabeu, de bona música.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, atenent una consulta que ens ha arribat al correu jazzit@btv.cat. Un correu que, recordem, està obert a tothom. Una noia que està acabant el grau superior de màrqueting i publicitat ens ha dit que, fent un treball sobre publicitat televisiva dels anys 70, li va cridar l'atenció un anunci d'un producte de netejar mobles, un producte que encara existeix, que es diu Pronto, i és de la casa Johnson. L'anunci deia...
8: Diàriamente Pronto cambia el polvo por brillo de Johnson.
7: Ens pregunta quina interpretació jazzística podria tenir aquest concepte de brillo de Johnson, que en català seria brillantor de Johnson. Ja sabeu que per a nosaltres, a l'hora de trobar connexions amb el jazz, no hi ha gairebé res impossible. I la primera interpretació seria aquesta que ens porta el pianista James P. Johnson.

James P. Johnson ens ha interpretat "I'm Misbehaving". James Price Johnson, un dels pioners del piano en el jazz i un dels creadors de l'estil conegut com a stride piano, que seria una evolució directa del ragtime. L'stride es caracteritza per un acompanyament de mà esquerra molt marcat i molt rítmic, que crea una base sòlida sobre la que la mà dreta pot improvisar lliurement, i això seria gairebé una definició del propi jazz. James P. Johnson va néixer l'any 1894 i va morir el 1955. Va excel·lir com a solista de piano. També va fer d'acompanyant de cantants de blues de l'època famoses com Ethel Waters o Bessie Smith, i va compondre cançons, música d'espectacles teatrals i fins i tot alguna peça per a piano i orquestra. Seguim amb nous protagonistes. També són pianista i cantant, i en aquest cas els podríem anomenar Johnson and Johnson perquè són dos germans, Buddy i Ella Johnson. Van ser molt populars des de finals dels anys 30 fins a començament dels 60, especialment ell, que com a pianista, compositor i director d'orquestra, durant la dècada dels 40 va tenir diversos números 1 en el camp del rhythm and blues. Els germans Johnson ens porten la cançó "That's How I Feel About You".

That's How I Feel About You, dels germans Buddy i Ella Johnson. I així, buscant el significat de l'expressió brillantor de Johnson, és com arribem a la formació reina del jazz, la Big Band. I a més ho fem per partida doble, perquè us portem la gravació que van fer juntes les dues orquestres més famoses de la història del jazz. La van fer l'any 1961 i són, òbviament, les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie. Un dels músics que hi va participar com a membre de la de Basie va ser el saxofonista Bud Johnson. I aquí teniu Corner Pocket, que també es coneix amb el títol de Until I Met You.

0: This is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Ja heu vist que en el Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, el cognom Johnson hi té una presència destacada. I els propers minuts anirem del camp del jazz estricte al camp del blues, que seria el seu germà petit, per dir-ho d'alguna manera. Hi trobem, entre altres, a Robert Johnson, a Blind Willie Johnson o a Lonnie Johnson, i ens hem decantat per aquest darrer, que a part de cantant i violinista, va ser també un destacat guitarrista que donava molta importància al solo. Hi ha un detall curiós a la seva biografia. Diuen que de molt jovenet, als anys 1917 i 1918, va formar part d'una orquestra de vodevil que va venir a treballar a Europa. Quan va tornar a casa seva a Nova Orleans, l'any 1919, es va trobar que quasi tota la seva família havia mort víctima de la pandèmia de la grip espanyola. Podríem dir que va ser el Covid del segle XX. Us portem a Lonnie Johnson amb un blues de collita pròpia que ens ajuda a reblar el clau del programa d'avui. És un blues que es titula Mr. Johnson's Blues, és a dir, el blues del senyor Johnson.

Lonnie Johnson i el blues del senyor Johnson, Mr. Johnson's Blues, que dona pas a un trompetista texà, Harold Johnson, conegut com a Money, Money Johnson, diners Johnson, o en Johnson dels diners. Un d'aquells músics que de vegades es diu que va tocar amb tothom, per exemple, amb Charlie Christian, amb Count Basie, Cootie Williams, Louis Jordan, Lucky Thompson i fins i tot amb el fill de Duke Ellington, Mercer Ellington. Però avui us el portem en una formació de blues liderada per l'organista Jack McDuff i tots plegats ens interpreten What I Say.

0: Hola, sóc el Camín Arcarazo, guitarrista i contrabaixista. Escolteu Jazz It.
1: Seguim a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, en un Jazz It especial monopolitzat per músics que es van dir, o encara es diuen, Johnson de cognom. Hora de donar pas i protagonisme a un bateria, Ozzy Johnson, que va viure entre gener de 1923 i febrer de 1966. Per tant, va morir jove, amb només 43 anys. Va ser un músic molt apreciat i també era arranjador i cantant. Us el portem a les ordres de Coleman Hawkins, el primer gran saxofonista tenor de la història del jazz. Ens interpreten His Very Own Blues.

Coleman Hawkins, His Very Own Blues, amb Ozzie Johnson a la bateria. I del saxo tenor de Coleman Hawkins passem al de Earl Johnson, un músic, hem de dir, semidesconegut, que ens arriba de la mà d'un personatge curiós que es coneix amb el nom de Dr. Sausage, és a dir, Doctor Botifarra. Diuen del doctor que era un autèntic home orquestra, ja que en alguns dels seus espectacles, tot sol, tocava de manera més o menys simultània la guitarra, l'harmònica, el bombo amb el peu dret i aquell doble plat que es coneix com a Charles, hi-hat en anglès, amb el peu esquerre. A part, òbviament, de cantar. Afortunadament no l'hem trobat en aquesta situació, sinó en una gravació força més convencional, fent exclusivament de cantant, acompanyat d'un grup del que forma part el saxofonista que us hem anunciat, Earl Johnson. Aquesta gravació la podeu trobar en un CD editat per la discogràfica barcelonina Fresh Sound dins de la sèrie Blue Moon. Aquí teniu You Got Me Crying.

You Got Me Crying, del cantant Dr. Sausage, amb Earl Johnson en el saxo tenor. Fins ara hem tingut Johnsons, que van ser pianistes, guitarristes, cantants, saxofonistes, bateries... Què diríeu que ens falta? Sí, ens falta un baixista i en tenim un dels bons, Reggie Johnson. Va néixer a finals de l'any 1940 a l'estat de Kentucky i va morir encara no fa 4 anys a Suïssa. Com a líder té una discografia purament testimonial, però com a acompanyant el podem trobar en desenes i desenes de gravacions que, curiosament, agafen tots els àmbits del jazz, des del més clàssic fins a l'avantguarda pura. La gravació que escoltarem ens el porta a Barcelona, al costat del nostre enyorat Tete Montoliu, en forma de quartet amb el saxofonista Jerome Richardson i el bateria Elvin Quinn. Ens porten Mañà de Carnaval, escrita per un dels pares de la bossa nova, Luis Bonfà. El disc també el podeu trobar editat per Fresh Sound.

en formacions més o menys nombroses. Avui el tenim en un disc imprescindible, signat pel saxofonista Dexter Gordon, un disc que es titula Sophisticated Giant i que és de 1979. Es va gravar amb una medium band de 12 membres i arranjaments de Slide Hampton. Aquí teniu The Moon Train.

Dexter Gordon i el seu grup The Moon Train amb Howard Johnson en el saxo baríton. I encara trobem un instrument que no hem escoltat en mans d'un Johnson, el trombó. I ens arriba d'un dels millors trombonistes de la segona meitat del segle XX, J.J. Johnson. Tot i les dues J's, J.J., el seu nom era James Louis Johnson. Se'l considera un músic de bebop i durant anys va coliderar un quintet precisament amb un altre trombonista, Kay Winding, un quintet que va tenir un èxit notable. J.J. Johnson ens porta una balada molt bonica i molt coneguda, titulada Laura.

Laura, interpretada per l'estrella del trombó, J.J. Johnson, que, per cert, abans no us hem dit que va morir l'any 2001, ja que va preferir suïcidar-se quan li van diagnosticar un càncer que no es podia tractar. Però continuem endavant, i a més trobem a Plas Johnson, un saxofonista tenor que moltíssima gent ha escoltat sense saber-ho, ja que va ser l'intèrpret de la versió original de la música de La Pantera Rosa. Va néixer el 21 de juliol de 1931, segueix entre nosaltres, i això significa que, si no hi ha res de nou, d'aquí a poc arribarà als 93 anys. És una mica per contrarrestar la tristor del comiat que va tenir J.J. Johnson. Plas Johnson ens ofereix There is no greater love.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Acabarem avui Jazz It amb la cantant brasilera Eliane Elias, que té com a baixista a Mark Johnson. Ens fan un homenatge a Chet Baker amb I Thought About You. I si tenim temps, escoltarem també Weather Report i la cançó Black Market, que es va gravar en la darrera sessió en la que va participar-hi el baixista Alfonso Johnson. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, bueno, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa hores d'ara fins a 6 km i mig de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs, també deixa 3 km d'aturades cap al nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També al Llobregat doncs, ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogor també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva de manera immediata, íntegra i sense dilacions la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa témer que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada després de la revetlla s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
9: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, ¿vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem, a més, que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables. Llavors, això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
1: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
9: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem... És a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu. És necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització. Però crec que és important, en primera instància, pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim. Sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
12: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
13: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem el detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
6: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
9: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
10: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las...

0: Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
1: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
2: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
0: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
3: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalós, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
0: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
3: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
0: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
3: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
0: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
3: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè té

0: tècnicament al Congrés, és, o sigui, tècnicament, vull dir, en la pràctica no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijóo i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
1: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, al mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi ha 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
2: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: 3:15. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però ha frenat de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
4: La cova al Roc de les Oronetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
5: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
4: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oranetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
1: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, Laprovítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
6: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, a part sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat 2 ascensos i una permanència després de 2 anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de l'Hospitalet d'Andrés Rubio.
7: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada a Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa 2 anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
8: La instal·lació totalment era nerviós. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
7: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels tres principals equips de l'entitat.
1: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als Jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred Garcia o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la novena edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Truco a Ràdio Taxi Catalana.
2: 93 399 37 37.
1: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
2: 93 399 37 37.
1: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
3: Acceptem totes les targetes de crèdit.
4: Badalona, les 8 del matí. Tuti García.
5: La regidoria de Seguretat es planteja crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana de Badalona. Com sabeu, per primera vegada dos gossos han patrullat en punts d'accés al municipi per evitar i detectar el consum d'estupefaents d'aquesta revetlla. De moment, des del govern local han de fer balanç del dispositiu de seguretat i neteja d'aquesta revetlla, però ja han avançat que n'estan força satisfets. Una nit que consideren que ha estat de les més tranquil·les dels últims anys a la ciutat. Tot i això, un incendi en un balcó a l'avinguda d'Alfons 13 ha provocat tres ferits lleus, la matinada de Sant Joan i la mort d'un gos que també s'ha evacuat del pis afectat. Aquest incendi ha estat la incidència més destacada de la revetlla en què els bombers de la Generalitat han recollit fins a 38 avisos. És dijous 25 de juny de 2026. Repassem altres notícies destacades del dia i ens hi posem.
4: Badalona Matí.
5: El Departament de Territori licita la reparació d'emergència de la platja de la Barca Maria. En total, es repararà un tram de 219 metres amb un pressupost d'aproximadament 350.000 euros. Un cop s'adjudiquin les obres, s'executaran en un termini aproximat de 3 mesos. El caràcter urgent de les obres respon a la necessitat d'actuar ràpidament per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar que els danys s'agreugin davant de nous temporals marítims. I aquest dimarts ha tancat l'aparcament situat al costat de l'estació de Rodalies de Badalona. A l'entrada del solar s'hi han col·locat pilones de ciment per impedir l'accés dels vehicles a la zona. Segons fonts municipals, aquest tancament és definitiu, ja que d'acord amb la qualificació urbanística dels terrenys es tracta d'una zona verda que no es pot destinar a l'estacionament de vehicles. Per aquest motiu, a mitjà termini està previst transformar l'espai en una àrea destinada a la pràctica esportiva. I tercera jornada de desnonaments, el número 58 a la Rambla de la Mina. Aquests desallotjaments se sumen, com sabeu, els set que es van produir dijous passat i dilluns d'aquesta setmana. Els veïns expliquen que els entrebancs burocràtics fan que l'atenció al barri vagi en augment. Són molts, els quals asseguren que s'ha iniciat un bucle de desallotjaments i noves ocupacions sense data de finalització a curt termini. Mentrestant, els afectats intentaran dialogar amb les administracions perquè escoltin les seves peticions. I l'Hotel Marina Badalona acollirà avui dijous i demà divendres la cinquena edició del Congrés d'Assajos Clínics en Oncologia de Barcelona que promou la Fundació Ricky Rubio. Unes jornades que són un espai de trobada per professionals del sector i pacients que debatran sobre el futur de les teràpies contra el càncer. L'objectiu principal és humanitzar la recerca de forma que els pacients alcin la veu i els laboratoris tinguin en compte la seva mirada. I Badalona Serveis Assistencials consolida la figura del tècnic de suport entre iguals per millorar l'atenció a la salut mental. Es tracta del conegut model peer-to-peer, un rol que es basa en l'acompanyament en persones que han viscut de primera mà un procés de salut mental i que després de la seva recuperació i formació donen suport a altres usuaris. L'objectiu és generar vincles de confiança, fomentar l'esperança i promoure l'empoderament a través de l'experiència compartida. I tot i que avui ja no estem sota l'etiqueta d'onada de calor, encara tenim temperatures més altes del que és habitual per l'època, un fet que provoca que les botigues d'electrodomèstics hagin vist incrementar les vendes i és molt probable que ho continuïn fent aquests dies. I és que molts clients s'han preparat per aquestes altes temperatures comprant ventiladors i aires condicionats. Aquests últims, segons els venedors, cada vegada es compren més en els últims anys. I avui també us parlarem del restaurant hindú-pakistanès Tariq Badalona, des que va anunciar que baixaria la persiana aquest diumenge 28 de juny. Cada dia és un comiat. El seu propietari, Edgar Tejada, va inaugurar-lo fa 16 anys, seguint l'experiència del Tariq que la seva mare va obrir anys enrere a València. L'estrès i la manca de desconnexió diària han fet que l'Edgar hagi pres aquesta decisió per dedicar-se a la família. Escoltarem com viu els seus últims dies al restaurant. I en plana cultural us parlem d'El caso Vitruvio, una pel·lícula que té l'escena rodada dins d'un film amb el pla seqüència més llarg del cinema espanyol i que s'ha rodat a Badalona. El llargmetratge que s'estrenarà als cinemes aquest 2027 és un drama que reflexiona sobre els diners, les necessitats humanes i les contradiccions de la societat amb una moneda peculiar com a protagonista. I en esports parlem del jugador del Badalona de 36 anys, el mitjapunta Josu Rodríguez, que ha acabat la temporada en un estat de forma excepcional. Malgrat que una lesió de caràcter domèstic el va deixar sense poder participar en els tres primers partits de play-off, Josu es va posar l'equip a les espatlles en el maig de tornada contra el Cornellà i també a la tornada de l'última eliminatòria contra el Compostela, la qual, com sabeu, no es va poder aconseguir l'ascens. I un altre nom propi, la badalonina Cèlia Segura, una de les perles del filial del Barça, cedirà a l'Atlético de Madrid per poder guanyar minuts a la màxima categoria. Segura té 19 anys i aquesta temporada ha marcat 10 gols en 23 partits amb el Barça B, 21 d'ells sortint com a titular. Ara Segura tindrà l'oportunitat de demostrar les seves qualitats golejadores a la Lliga F i ho farà en un dels conjunts de referència com és l'Atlético de Madrid. I fora de Badalona és notícia que els bombers estabilitzen el foc de Sant Quirze de Safaja, que ha afectat 16 hectàrees i aixequen el confinament de la població. Es recomana, però, no acostar-se a la zona de l'incendi per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. L'incendi ha obligat a confinar la població del municipi i d'un càmping pròxim al lloc on ha començat, unes 700 persones en total. I 13 persones han mort aquest juny degut a les altes temperatures d'aquesta última onada de calor. Les morts es van produir entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana, segons l'Institut de Salut Carlos III, que monitoritza la mortalitat diària. Segons expliquen des del centre, les morts per calor a Barcelona es van incrementar un 57% al 2025. I el govern espanyol es mostra preocupat per les filtracions de les agendes de Zapatero, això després que s'hagin filtrat les agendes personals de l'expresident del govern espanyol que formen part de la causa judicial que s'instrueix contra ell. El gabinet de Pedro Sánchez assegura que la informació filtrada no té relació amb les investigacions i vulnera la privacitat i els drets de les persones afectades, i el PSOE ho considera una cacera incompatible amb les garanties que exigeix una democràcia. I en planes internacionals, dos forts terratrèmols han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A mesura que passen les hores, les autoritats de diferents poblacions properes a Caracas estan confirmant l'existència de víctimes mortals. Els sismes podrien haver provocat la mort de fins a 100.000 persones. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport.
3: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la seva compra una experiència fàcil i ràpida, us ofereix l'estat del trànsit.
5: I a les 8 i 8 minuts obrim plana de serveis, com sempre, amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs a veure, de moment a aquesta hora, pel que fa a l'autopista C31, tenim un parell de quilòmetres de lentitud i aturades a l'altura de Badalona, com sempre, d'entrada a la capital catalana. Passa mateix a la Pota Nord, a la B20, on tenim aturades entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. En general, trànsit intens, trànsit en volum, vies sobretot d'entrada a Barcelona, com la C58 o com la C33, i ja dins de les dues rondes de la capital catalana, en sentit Llobregat, tenim lentitud amb retencions. De moment, a la ronda litoral, força compactes, podríem dir que pràcticament cua entre la zona del Fòrum, Diagonal Mar i fins a la Barceloneta. En el cas de la ronda de dalt, són trams de lentitud, aturades intermitents entre Via Júlia i la zona de Vallcarca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
5: Ja anem al temps amb en Lluís Mi Pérez, perquè ja no estem sota el que es diu onada de calor, però déu-n'hi-do encara les temperatures que hem d'estar suportant. Lluís Mi, bon dia.
7: Bon dia. Torna a despertar el matí del dijous amb molta basca, molta suavitat, molta xafogor a tot l'àmbit metropolità. I com ha passat els últims dies, en molts casos no hem baixat dels 24 o 25 graus arran de mar. I com està passant últimament, cap al Maresme i també al Barcelonès és on aquesta temperatura és més elevada. I tornarà a pujar de valent. Aquesta tarda arribarà als 35-36 graus de màxima a moltes viles del Vallès, sobretot, i on més calor farà serà cap al Baix Llobregat Nord. Per tant, en aquesta zona més interior del Baix Llobregat és on la temperatura tornarà a disparar-se. De núvols poquets, alguns de prims i prou, i aquesta tarda i vespre, més aviat, d'altres arribaran des del sud, des del Garraf, l'Alt Penedès, el Llobregat, Vallès Occidental, i fins i tot acabaran deixant quatre gotes mal comptades. Molt poca cosa, però que ningú s'esveri si a última hora del dia acaben caient quatre gotes del tot esgarriades. N'estem pendents a la xarxa.
4: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
5: Bon dia. Balanç molt positiu del govern del dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot de les més tranquil·les dels últims anys a la ciutat.

0: I és que per primera vegada una unitat canina ha patrullat en punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i evitar i detectar el consum d'estupefaents. Des de la regidoria de seguretat en faran balanç, però consideren viable crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana. Al marge dels petits incendis destacats, ara en parlarem, i els botellots habituals a les platges, places i carrers, Badalona ha registrat fets poc destacables en aquesta revetlla de Sant Joan. Fins i tot asseguren que hi ha hagut caps de setmana amb més incidències que les d'una nit com aquesta, en què hi ha molta més mobilitat de ciutadans arreu de la ciutat. Una de les novetats d'enguany, el dispositiu de seguretat, ho dèiem, ha estat la presència d'aquesta unitat canina de l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, acompanyats d'agents especialitzats que per primera vegada han treballat conjuntament amb la Guàrdia Urbana en punts estratègics per prevenir el consum i venda de drogues durant la revetlla. En total, els gossos han estat actius poc més de dues hores en un horari de tarda vespre en què el llançament de petards és inferior i en què s'han aixecat una desena d'actes. És més, un cop s'hagi avaluat la prova pilot, com us dèiem, la regidoria de seguretat es planteja assumir una unitat canina permanent que pugui donar suport al cos policial de la ciutat. Així ens ho explicava la quarta tinent d'alcalde, Sonia Gea.
1: S'han fet, doncs, 10 intervencions gràcies a la unitat canina, doncs, de presumptes drogues i estupefaents. I, bueno, pensem que la valoració és positiva i valorarem a veure si sigui una unitat, doncs, que es pugui incorporar ja al servei rutinari de la Guàrdia Urbana.
0: Des de la regidoria de Via Pública i Mobilitat també han valorat de forma satisfactòria el dispositiu de neteja als carrers més concorreguts de la ciutat i a les platges, que han estat a punt per als banyistes a partir de les 9 del matí. Uns treballs de neteja que han comptat amb dues garbelladores i treballadors de l'AMB i el desplegament també dels serveis de neteja municipals, en què ja s'ha pogut veure part dels nous vehicles que formen part del nou contracte que, recordem, s'anirà desplegant encara en els propers mesos. Des del govern asseguren que la incorporació d'aquests nous dispositius de neteja han permès realitzar una actuació més ràpida i higiènica de tot l'entorn del litoral. Escoltem una altra vegada Sonia Gea.
1: Ha sigut una neteja que s'ha notat al nou contracte que s'ha incorporat ja als serveis, i es nota, doncs, que la neteja ha anat molt ràpida. Després, els baldejos que s'estan fent a tota la zona, tant sigui del passeig, la fusta, com el passeig de ciment, s'ha fet una important desinfecció i una important recollida de totes les deixalles, doncs, que hi havia en el territori.
0: Al marge de les platges, el dispositiu de neteja ha treballat a diversos punts de la ciutat. Un any més, el carrer Gran Bretanya de Montigalà ha tornat a ser el punt de reunió d'un macrobotellot, aquesta vegada, però, sense incidències destacables. A tota la ciutat, els petards han marcat el ritme de la nit de Sant Joan, en què també s'hi han vist revetlles populars amb el permís pertinent, com el que s'ha celebrat al carrer Enric Borràs i que ha permès celebrar una revetlla sense circulació de vehicles. En una nota de premsa, l'alcalde Xavier García Albiol ha mostrat la seva satisfacció pel funcionament del dispositiu de seguretat, emergències i neteja, i ha volgut destacar i agrair el civisme ciutadà durant aquesta revetlla. Dèiem que no ha estat una nit amb massa incidències destacables, però sí que hi ha hagut 3 ferits lleus la matinada de Sant Joan a l'avinguda Alfons 13 per un incendi en un balcó. Fins a 7 dotacions de bombers s'han traslladat fins al domicili, a més de 4 ambulàncies del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, que ha atès una desena de persones, entre elles aquests 3 ferits que han estat traslladats a l'Hospital Municipal. Ens amplia la informació l'Emma Teixidor.
2: L'avís del foc a l'avinguda d'Alfons 13 ha arribat pels vols de les 3 de la matinada del dia 24, en què s'alertava d'un incendi en un balcó de la primera planta d'un edifici de planta baixa més 8 i de 3 pisos per cada una de les plantes. Segons fonts municipals, el foc s'hauria originat per l'explosió d'un petard de l'interior de l'immoble. Els efectius han realitzat treballs per tal de reduir la intensitat del foc mentre també es revisava l'escala. Molts d'aquests veïns van poder sortir per al seu propi peu, tot i que algun s'hi havia quedat dins. Al marge dels 3 ferits traslladats al municipal, també es va evacuar del pis un gos inconscient que, tot i les tasques de reanimació, no ha sobreviscut. Cap a 4:15 del matí, els veïns de l'immoble han pogut tornar a casa seva. Es tracta aquesta de la incidència més destacada de la revetlla de Sant Joan a Badalona, en què els bombers de la Generalitat han recollit fins a 38 avisos. Una trentena d'aquests, en concret 31, han estat per incendis urbans en contenidors, vehicles o brossa. També, però, s'han registrat 3 incendis de vegetació sense grans complicacions a Canyador, al carrer Orient, a Bufalà, al carrer Molí de la Torre i també al carrer Acer de les Guixeres.
0: Gràcies, Emma. Per cert, que Badalona en Comú Podem havia demanat informes veterinaris i conductuals dels gossos, dels dos gossos que han format la unitat canina del dispositiu de seguretat de la Revetlla en una bateria de preguntes registrada a l'Ajuntament. El grup municipal va reclamar que de forma prèvia a l'operatiu s'acredités que els animals es trobaven en les condicions adequades per participar-hi. També exigia una revisió veterinària posterior al servei. I ja per acabar amb el bloc de Sant Joan, la flama del Canigó arribava dimarts a la tarda a Badalona per encendre les fogueres de Sant Joan, i és que, tal com dicta la tradició, després de la renovació del foc en aquest cim, la flama és portada per voluntaris i es reparteix per tot Catalunya. Més enllà d'aquesta festa, la flama del Canigó té una simbologia vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura catalana. A Badalona, l'acte organitzat per Òmnium Cultural i diverses entitats culturals ha començat a Roca i Pi amb una cercavila, i passades les 7, la flama ha arribat a la plaça de la Vila. La ballada ha continuat amb una tanda de lluïments i balls de les entitats i s'encès el pebeter per donar el tret d'inici de la nit més curta de l'any. Al toc final de la festa, tampoc hi ha faltat el foc, aquesta vegada a càrrec dels bufons de foc.
3: Badalona Matí. Ràdio Ciutat de Badalona et proposa.
4: El Toni i l'Omar fa mesos que somien viure unes colònies inoblidables. Ells han fet Guardiola per poder-hi anar, però no l'han acabat d'omplir.
5: A la Fundació Ateneu Sant Roc creiem en el dret al lleure perquè l'estiu és una oportunitat única per créixer, conviure i descobrir.
4: Ens ajudes a omplir les seves guardioles?
5: Fes la teva aportació a fundacioateneusantroc.org o a través del Bizum 01566.
3: Badalona Matí.
0: Vuit i 18 minuts, el Departament de Territori licita la reparació d'emergència de la platja de la Barca Maria de Badalona. En total, es repararà un tram de 209 metres amb un pressupost d'aproximadament 350.000 euros. Un cop s'adjudiquin les obres, s'executaran en un termini aproximat de 3 mesos, i aquest tram, recordareu, és el que va quedar afectat pel temporal Harry a finals de gener, que va malmetre una part del passeig marítim de la platja de la Barca Maria, deixant incomunicats per la costa els municipis de Badalona i Montgat. El caràcter urgent de les obres respon a la necessitat d'actuar ràpidament per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar que els danys s'agreugin davant de nous temporals marítims. El futur passeig tindrà 4 metres i mig d'amplada, i a la part davantera del vial s'instal·larà un mur de formigó armat amb un botaones, un dispositiu per dissipar l'energia de l'onatge. Aquestes actuacions permetran protegir tant el passeig com la infraestructura ferroviària de la R1, que també es va veure afectada. La licitació d'obres també inclou la protecció del col·lector de clavegueram de Llevant. I aquest dimarts ha tancat l'aparcament situat al costat de l'estació de Rodalies de Badalona. A l'entrada del solar s'hi han col·locat pilones de ciment per impedir l'accés dels vehicles en aquesta zona. Segons fonts municipals, aquest tancament és definitiu, ja que, d'acord amb la qualificació urbanística dels terrenys, es tracta d'una zona verda que no es pot destinar a l'estacionament de vehicles. Per aquest motiu, a mitjà termini està previst transformar l'espai en una àrea destinada a la pràctica esportiva. Recordem que aquest aparcament havia estat anteriorment zona blava, però l'Ajuntament va anul·lar aquesta regulació per evitar procediments judicials similars als que ja s'havien produït a altres municipis, com Sitges.
3: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
0: I també us expliquem que hi ha hagut la tercera jornada ja de desnonaments, al número 58 a la Rambla de la Mina. Aquests desallotjaments se sumen als 7 que es van produir els dos primers dies, 3 dijous passat i 4 el dilluns d'aquesta mateixa setmana. Recordem que la desocupació de dilluns va provocar una manifestació d'una quarantena de persones davant l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Els veïns expliquen que els entrebancs burocràtics fan que l'atenció al barri vagi en augment. Són molts els veïns que asseguren que s'ha començat un bucle de desallotjaments i noves ocupacions sense data de finalització a curt termini. Mentrestant, els afectats intentaran, diuen, dialogar amb les administracions perquè escoltin les seves peticions. A banda d'aquests desnonaments, encara n'estan previstos més de cara a dilluns vinent, el dia 29 de juny, i també pel 3 i el 13 de juliol. I canviem de qüestió. L'hotel Marina Badalona acollirà aquest dijous i demà divendres la 5a edició del Congrés d'Assajos Clínics en Oncologia de Barcelona que promou la Fundació de Ricky Rubio. L'esdeveniment serà un espai de trobada per professionals del sector i pacients que debatran sobre el futur de les teràpies contra el càncer. Les jornades comptaran amb la participació d'oncòlegs, investigadors i infermers, entre altres. Tots plegats tractaran temes com el procés de recerca clínica, el desenvolupament dels medicaments o la incorporació de les noves tecnologies a la investigació. En Santiago Viteri, oncòleg i assessor científic de la Fundació Ricky Rubio, assegura que l'objectiu principal és humanitzar la recerca de forma que els pacients, els sin la veu i els laboratoris tinguin en compte la seva mirada. I és que l'expert referia a l'angoixa que poden arribar a patir moltes persones, molts pacients, que han de provar un nou medicament.
6: Una persona que padece una enfermedad grave, algún tipo de cáncer y que se le propone participar en un ensayo clínico para probar nuevos medicamentos, medicamentos experimentales, pues lógicamente sufre una gran incertidumbre, el miedo, la preocupación o el tabú, el mito, como decir, seré como una especie de cobaya humano, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos protocolos de investigación, que a veces son muy rígidos, pues sean más humanos, ¿no? Y tengan en cuenta pues las necesidades de los pacientes.
0: A més, durant aquest congrés s'analitzaran alguns dels resultats dels assajos clínics realitzats recentment. El més destacat és el del fàrmac Daraxonrasib, una nova teràpia, no sé si ho he dit bé, és igual, seria Daraxonrasib, ara sí. Una nova teràpia que ha demostrat duplicar la supervivència de pacients amb càncer de pàncreas metastàtic. En deia que era igual perquè el nom en si doncs tampoc fa la cosa. El tema és que això funcioni. El doctor Viteri ha remarcat la importància d'aquest nou descobriment.
6: Hacía mucho tiempo que no se descubrían medicamentos nuevos que fueran eficaces en càncer de pàncreas. Es un medicamento que, aunque los datos que se han presentado son para cáncer de páncreas, tiene el potencial de ser también eficaz en ciertos tipos de cáncer de colon, en cáncer de pulmón. O sea que el impacto de esta nueva terapia, ¿no?, un medicamento que bloquea esta proteína alterada que se llama KRAS, que es muy importante en muchos tumores, bueno, pues abre una esperanza a investigar pues esta línea de tratamientos.
0: Darax, ja ha dit el doctor, Ell ho ha fet més curt. El Congrés també comptarà amb la intervenció de Ricky Rubio dijous a la tarda. Aquesta tarda, el jugador verdinegre compartirà la seva experiència al viure de prop la malaltia. I encara en àmbit sanitari, Badalona Serveis Assistencials consolida la figura del tècnic de suport entre iguals per millorar l'atenció a la salut mental. Es tracta del conegut model peer-to-peer, un rol que es basa en l'acompanyament en persones que han viscut de primera mà un procés de salut mental i que després de la seva recuperació i formació donen suport a altres usuaris. L'objectiu és generar vincles de confiança, fomentar l'esperança i promoure l'empoderament a través de l'experiència compartida. Dimas Ramírez, actual tècnic de suport entre iguals al Servei de Rehabilitació Comunitària de Badalona, explica que la seva tasca consisteix sobretot en compartir emocions. Ramírez, que anteriorment havia estat usuari del mateix servei, destaca també la importància d'aquest enfocament.
7: Lo que más me ha ayudado a mí, el no sentirme solo, siempre dentro de generalizar hay una parte que es el sentimiento de estar solo, de incomprensión, de estigma, de autoestigma, o sea, una serie de conceptos que no ayudan, todo lo contrario, van en contra de tu proceso de recuperación.
0: Segons explica, el fet de poder veure altres persones que han passat per situacions similars genera esperança i facilita el procés de recuperació.
7: Ya no estás solo, no te sientes solo, ves que es posible salir, ¿no?, de esas emociones, de esos sentimientos y el poder colaborar y compartir con otras personas que están pasando por lo que tú has pasado, pues es maravilloso.
0: Els grups de suport entre iguals es desenvolupen en entorns comunitaris com associacions de veïns per afavorir la integració social i allunyar-se del context estrictament clínic. Les sessions, que solen ser setmanals, es basen en la compartició d'experiències sense judicis ni consells imposats i s'adapten a les necessitats de cada grup.
7: No, la escucha activa, no juzgar, en ningún momento, como te decía, prescribir nada, de nada, pero siempre adaptándose al momento de grupo y al momento de las personas. Yo siempre digo que no hay una sesión, no hay una receta mágica para llevar a cabo la actividad.
0: BCA acumula més de 5 anys d'experiència en aquest model que contribueix a humanitzar l'atenció, millorar l'autonomia de les persones i reforçar la seva participació activa en el procés de recuperació. En aquest sentit, s'alinea amb els nous paradigmes de salut mental impulsats a nivell internacional. Vuit i 27, les onades de calor sempre passa, també tenen efectes a les botigues d'electrodomèstics. Molts clients s'han preparat per aquestes altes temperatures que estem patint, comprant ventiladors i també aires condicionats. Aquests últims, segons els venedors, cada vegada es compren més en els últims anys. Segons els comerciants, els productes que més s'estan venent aquest estiu són els aires condicionats convencionals i els portàtils. També estan guanyant pes respecte a anys anteriors als ventiladors de sostre, que són molt més silenciosos i còmodes que altres opcions. Escoltem com ens ho ha explicat l'encarregada de la botiga Milar al carrer Francesc Layret, Sara Gramunt.
8: Ventiladors, aires acondicionats... Sí, la veritat és que quan fa calor és quan més es nota. La gent espera, suposo que sobretot quan no es pot dormir. Quan fa temperatures més altes és quan la gent se'n recorda de la calor.
0: Aquests electrodomèstics són la principal eina per combatre la calor i mantenir la casa fresca, però cadascú a casa seva té els seus remeis per passar aquests dies com pot. Anar a la platja a primera hora del matí, evitar sortir les hores de més calor o menjar àpats lleugers i més frescos.
9: Doncs mira, jo particularment potser una miqueta pitjor del que l'està visquent la gent, no? Perquè acabem de vindre dels fiordos la setmana passada i de passar 9 graus ens hem posat a 30 i pico. Vull dir, ha sigut heavy, eh? Però bueno, intentem anar-ho passant el millor que podem, noi.
10: A veure, molta calor, la veritat. Jo primer pensava, dic, mira, si això són les onades de calor, les firmo. Però ahir vaig tenir que anar a Barcelona i vaig pensar, no firmo res perquè fa una calor horrorosa. No es pot anar pel carrer. No es pot, impossible.
11: Molta calor, sobretot pels més petits, que ja mirem de posar un ventilador petit per combatre aquesta calor, i a casa doncs, pràcticament tot el dia posem l'aire condicionat, els ventiladors i begudes amb gel, fresques, anem a comprar gelats.
12: Bien, bastante bien. Aún tampoco hace tanta calor. Tiene que venir más calor aún. ¿Eh? Y bueno, y en casa, pues, ventilador y aire acondicionado. Y beber cosas fresquitas.
3: Badalona Matí.
0: Hem arribat a 9:15 del matí, us ho dèiem en titulars. Des que el restaurant hindú-pakistanès Tariq Badalona va anunciar que baixaria la persiana aquest diumenge 28 de juny, cada dia és un comiat. El seu propietari, l'Edgar Tejada, va inaugurar-lo fa 16 anys, seguint l'experiència del Tariq que la seva mare va obrir anys enrere a València. L'estrès i la manca de desconnexió diària han fet que l'Edgar hagi pres aquesta decisió per dedicar-se sobretot a la seva família. És un reportatge de la Laia Martínez.
13: Jo estic molt superat, molts serveis els acabem plorant, abraçant-nos amb els clients. Ens fa molta pena, molta pena, perquè és un projecte que aquí hem dedicat moltes hores i molta passió i no eren conscients.
4: Aquests dies, l'Edgar Tejada sent l'escalf de tots els comensals que l'han acompanyat al llarg d'aquests més de 15 anys de trajectòria. En parla la Marina García, client habitual.
14: No és una llàstima, perquè durant tots aquests anys hem pogut anar venint molt sovint i és com un part, diguéssim, doncs, de la família, de tot el que ens ha anat acompanyant, doncs, a totes les celebracions, a tot el que hem anat passant amb la família també.
4: Quan va obrir portes, era un dels primers restaurants especialitzats en cuina indopakistanesa de la ciutat i els seus responsables van haver de treballar de valent per fer-s'hi un lloc. Fins i tot va ser un dels iniciadors de Forquilla a Badalona, que va servir per impulsar el teixit gastronòmic local. Amb els anys, el ritme intens de la restauració i la dificultat de desconnectar del negoci han acabat passant factura al propietari, que ha decidit prioritzar la seva salut i la vida familiar.
13: Potser dos anys o dos anys i mig vaig tenir un susto a casa. Vaig desmaiar i vaig estar mitja hora, tres quarts a terra. I quan em vaig despertar al llit, vaig dir a la meva filla, no?
15: Truca a l'hospital.
13: Tres hores després em vaig treure de la via de l'hospital i vaig dir, és que tinc que anar a treballar, o sigui, haig d'anar a treballar, ho sento molt, ja m'ho miraré més endavant, no? Vam estar fent totes les proves i la salut estava perfecta. I com pot ser? Estrès, un tema mental, de dir, necessito descansar, necessito pau mental.
4: Aquest 28 de juny servirà l'últim servei, diu, amb una barreja d'orgull, de felicitat i de tristor per tancar aquesta etapa. Preguntat pel futur, encara no sap quin serà el seu pròxim projecte, però té clar que vol dedicar més temps a la família i continuar vinculat a Badalona.
0: Gràcies, Laia. Nosaltres ara repassem d'altres notícies en format més breu. Es diu de talls a diverses línies de la xarxa de metro per obres de millora. A partir d'avui dijous, el servei s'interromprà a la L9 i la L10 Nord fins al 6 de setembre, en el tram comprès entre la Sagrera 11 de setembre i Bon Pastor. TMB també executarà actuacions de millora a la L1 entre les parades de Florida i Plaça de Sants des del 17 de juliol al 28 d'agost. Les obres es porten a terme a l'estiu, aprofitant la reducció de passatgers durant aquest període de l'any. I a partir d'avui també, el Centre Cultural L'Escorxador es converteix en l'escenari de l'estiu cultural a la plaça, una proposta de lleure comunitari impulsada per l'associació La Rotllana. La programació estiuenca s'allargarà fins al 28 de juliol. El projecte tindrà lloc de dilluns a dissabte a partir de les 6 de la tarda. Inclou activitats variades com un racó de jocs, esports, art comunitari, concerts, inflables o manualitats. La iniciativa també compta amb Cinema La Fresca, on es projectaran 6 títols adreçats a tota la família. A més, l'entitat ha programat per als dissabtes de juliol, Dissabte en Comunitat, una proposta per gaudir i compartir amb diversos agents socioculturals de la ciutat.
16: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
17: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
16: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
17: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
0: I ja en Cultura us parlem del Caso Vitruvio, que presenta l'escena rodada dins d'una pel·lícula amb el pla seqüència més llarg del cinema espanyol i que s'ha filmat a Badalona. El llargmetratge que s'estrenarà als cinemes aquest 2027 és un drama que reflexiona sobre els diners, les necessitats humanes i també les contradiccions de la societat amb una moneda peculiar com a protagonista. Ens amplia la informació la Neus Aragall.
18: Una moneda marcada amb una creu vermella comença a circular pels carrers de Barcelona i Badalona. Va passant de mà en mà entre persones que aparentment no tenen relació entre elles, però tots els fets que presencia la moneda estan interrelacionats. Accidents, retrobaments i decisions entrellaçaran tres històries protagonitzades per un elenc coral format per una cinquantena d'actors. Jordi Mandivé, director de llargmetratge, explica que es va inspirar en la piràmide de Maslow per construir aquesta història.
19: Realment,
15: els que estan a dalt de la piràmide, podria dir que són els nens, no? Que quan neixen els posen allà dalt, li donen carinyo, menjar, seguretat, tenen totes les necessitats cobertes, i quan van creixent van caient, no?, aquesta piràmide, i llavors volen tornar a estar dalt, que és on els han acostumat a estar, i és lo normal. Aleshores, és com que juguem una mica amb aquesta teoria.
18: La principal característica de la pel·lícula és que està rodada en tres plans seqüència. A més, a Badalona s'ha filmat l'escena més llarga, amb una durada aproximada de 40 minuts. Aquesta localització s'ha escollit perquè, a més de tenir l'oficina de la productora, presenta menys tràfic i gent, fet que facilita el rodatge. Tot i la complexitat tècnica que comporta enregistrar plan seqüència, la implicació de l'equip, els assajos previs i el finançament han estat claus per fer-ho possible. Daniel Rom, director de producció, i Octavi Pujades, actor de la pel·lícula, expliquen les dificultats del procés.
19: Tenia tot un equip ben coordinat, que tothom sàpiga quin és el seu paper, i mantindre aquesta energia per quan arriba la càmera, poder estar al nivell emocional i tècnic, en quant als tècnics, per poder captar de la millor manera el que volem representar.

0: Badalona Matí. Esports.
1: Avui els esports, Ramon, tenen dos noms propis. Comencem pel mitja punta del Badalona, en Josu Rodríguez.
2: Sí, de fet, te n'afegiré un altre.
1: Ah, bé, molt bé.
2: De nom propi, perquè avui, ja ho vam comentar dimarts, de fet, i també doncs, ja ho hem anat dient.
1: Entrenador.
2: Serà oficial avui, Denis San Pietro, serà oficial avui nou entrenador del Badalona. Ho explicàvem ja el dimarts també, ho concretàvem, més ben dit, no? Però, en tot cas, doncs, al fil d'aquesta oficialitat del nombrament de Genís San Pietro com a nou entrenador del Badalona, un dels jugadors amb els que es compta per la temporada que ve i se li ha proposat la renovació és Josu Rodríguez, un jugador veterà, però que ha demostrat, sobretot en aquest playoff, que realment doncs, és capaç de posar-se l'equip a les espatlles i que és capaç encara d'aportar moltíssim, no? En tot cas, Josu no va voler deixar clar si continuaria o no en el Badalona. La seva intenció és fer-ho, però, evidentment, com a professional, si li arriba una oferta, una proposta superior, ja no parlo de categoria, sinó també de quantia econòmica, evidentment, cadascú és professional i també valora, es valora a si mateix, no? Per tant, doncs, en tot cas, com dèiem, un Josu Rodríguez, al qual el club li ha proposat la renovació i que, com dèiem, encara no ha contestat, tot i que espera doncs, que en les pròximes hores es pugui concretar o la renovació o que no continuarà en el Badalona.
3: Jo estic molt a gust aquí al Badalona. Hem de parlar, hem tingut una primera presa de contacte amb el club, amb l'Aleix, amb el director esportiu, amb el Carlos. També la propietat m'ha comunicat que vol que segueixi. Hem de parlar alguns petits detalls en quant a negociació, en quant al tema logístic i de més. I jo els he dit que si no tinc una proposta molt desorbitada d'un altre equip, jo vull seguir al Badalona. Estic molt content de com m'ha rebut l'afició, també.
2: Doncs així estan les coses. Amb Genís San Pietro vindran els noms dels jugadors que continuaran, els que renovaran, fitxatges, els que no continuaran, etcètera, etcètera.
1: I l'altre nom que et deia, no? La badalonina Cèlia Segura, que va cap a l'Atlético de Madrid.
2: Correcte, una jugadora amb molt de futur, no? Internacional amb categories inferiors amb la selecció espanyola i que, això sí, doncs, està clar que jugar el primer equip del Barça no és fàcil, per tant, doncs, té molta competència, sobretot a la seva posició, la de davantera, i que aquesta temporada, jugant amb el filial, amb el Barça B, ha marcat 10 gols en 23 partits. D'aquests 23 partits, 21 d'ells ha sortit com a titular. La badalonina és una davantera de referència al futbol base blaugrana i va ser protagonista en el Mundial Sub-17 del 2024, en el qual va ser subcampiona amb la selecció espanyola. Individualment també va obtenir la bota i la pilota de bronze com una de les jugadores i golejadores més destacades del Mundial. Ara, Cèlia Segura tindrà l'oportunitat de demostrar les seves qualitats golejadores a la Lliga F i ho farà en un dels conjunts de referència com és l'Atlético de Madrid, club que s'ha assegurat la seva cessió amb opció de compra. I des d'aquí també, deixa'm dir, celebrar, no?, el fet que almenys en el futbol femení o en la vessant femenina no es barreja el que està passant en la vessant masculina, on Barça i Atleti de Madrid sembla que no tenen relacions o cap relació pel possible fitxatge de Julián Álvarez, que ha empipat de valent a l'Atlético de Madrid, que no van saber absolutament res. Bé, doncs sembla que en aquest cas en la vessant femenina no hi ha cap mena de problema i Cèlia Segura s'anirà a l'Atlético de Madrid probablement amb una opció de compra, però amb el Barça continuant, en aquest cas, observar-la de molt a prop, no? Clar. Perquè està clar que és una jugadora, com dèiem, de molt futur, la badalonina.
1: Gràcies, Ramon. Fins després. Sílvia Llamas, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
1: Comencem, com sempre, el repàs de premsa amb la imatge del dia. Sílvia, quina has triat avui?
4: Doncs avui ens quedem amb els terratrèmols, dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que sacsegen Venezuela i deixen nombrosos morts i danys. De moment s'han confirmat 32 víctimes mortals i 700 ferits dels sismes. Les xifres, però, són provisionals i el balanç augmentarà perquè hi ha nombrosos edificis col·lapsats. De fet, segons la projecció

0: Del Servei Geològic dels Estats Units, els terratrèmols podrien deixar un balanç d'entre 10.000 i 100.000 morts. És veritat que és molt àmplia aquesta forquilla, però diríem que de les 32 víctimes confirmades podem assegurar que n'hi haurà moltes més. El primer sisme de magnitud 7,2 ha estat a les 6 de la tarda, hora local. El seu epicentre ha estat a Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara major, de 7,5. Països com la Xina, el Brasil i els Estats Units ja han ofert ajuda a Veneçuela. La presidenta del país ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat també el tancament de l'aeroport fins a nou avís per danys estructurals.
1: I tornem cap aquí, perquè avui trobareu a la premsa doncs, que Pedro Sánchez ha acusat la dreta d'intentar donar una imatge de corrupció generalitzada que no existeix, diu.
0: Així és, enmig d'una gran expectació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimecres al Congrés per donar explicacions sobre els processos judicials que esquitxen el PSOE i el seu executiu. Intentarem resumir tot el que va donar de si la sessió. Pedro Sánchez començava la seva intervenció carregant contra el Partit Popular i Vox i ha dit que s'està intentant donar una imatge de corrupció generalitzada que no existeix. En relació a la sentència de condemna de l'ex ministres José Luis Ábalos i Koldo García, el president espanyol ha afirmat que des del govern respecten i acaten la sentència, convençuts que en aquest país no hi ha d'haver espai per la impunitat de persones corruptes, ha dit textualment, independentment de qui siguin. Pel que fa a la resta d'investigacions judicials en marxa, Sánchez ha assenyalat que encara s'han de dirimir i no es pot prejutjar més enllà del que es coneix. Cal respectar, diu, la presumpció d'innocència. Pel que fa als casos judicials que afecten el seu entorn personal, com el de la seva dona i el seu germà, el president espanyol ha assenyalat que l'objectiu és debilitar l'acció de l'executiu mitjançant atacs personals, campanyes de desinformació i mentides. Sánchez també ha assegurat que segueix confiant en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per la seva trajectòria i per la convicció, diu, amb què ha defensat la legalitat de la seva activitat privada. Reaccions d'altres partits, doncs ens quedem amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que dissolgui les Corts i convoqui eleccions pels casos de corrupció que l'envolten. Feijóo ha acusat Sánchez d'estar al capdavant del sistema organitzat de corrupció, diu que es va gestar, operar i beneficiar el seu entorn més immediat i ha assenyalat que ell és el nexe polític corruptor. La líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha demanat al president del govern espanyol que s'aparti perquè, diu, ja no té ni majoria ni legitimitat per ocupar el poder i ha suggerit que la cambra posi algú amb la capacitat de complir. Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha assegurat que la compareixença de Sánchez arriba tard. Rufián també ha dit que la justícia no és igual per tots a Espanya i que el PSOE pateix una persecució judicial per haver pactat amb forces sobiranistes.
1: Va seguir ahir el debat?
0: Doncs la veritat que no. Doncs m'he informat avui per la premsa.
1: Va ser bastant interessant, veure tots plegats, que si això, que si l'altre, que si tu, que si tu també ho vas fer. Bé, una mica va ser això. L'UDEF acusa Zapatero de cobrar 200.000 euros per influir a favor d'una empresa peruana a través del govern de Bolívia.
0: Així és, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, l'UDEF, ha remès un nou informe al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, acusant l'expresident del govern espanyol, com deies, d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresari peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. Així ho ha afirmat la policia després de la primera anàlisi elaborada dels dispositius telefònics substrets a Maria Gertrudis Alcázar, la secretària de l'expresident. En el text enviat a Calama, aquesta unitat conclou que aquests fets són una prova més que Zapatero, aprofitant els seus contactes i ascendència pública internacional, es dedicava a l'exercici d'influència de caràcter il·lícit en benefici de diferents clients. Segons aquest informe, l'expresident hauria mediat a favor del grup Glòria, una empresa assentada en diferents països de Sud-amèrica a través d'autoritats del govern de Bolívia. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal insisteix que la seva secretària tindria un paper rellevant en aquesta trama, especialment per la informació que s'ha trobat en els seus terminals mòbils, que constata, diuen, la seva intervenció en la gestió de les comunicacions i l'intercanvi de documents entre la presumpta trama.
1: I a tot això, Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, entrega el seu passaport al jutge Peinado.
0: Així és, Gómez arribava als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid poc abans de les 6 de la tarda d'aquest dimecres i accedia directament a l'edifici pel garatge, ja que així ho havia sol·licitat per motius de seguretat. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar compareixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. Recordem que el jutge va obrir dissabte aquest judici oral per aquests delictes que hem anomenat.
1: I un informe de la Policia Nacional justifica l'agressió a la docent valenciana, recordareu, durant les vagues que hi va haver a València dels docents.
0: Sí, són unes imatges que es van fer virals, sí. L'empenta que pateix aquesta docent que estava fent una protesta. L'atestat policial recull que l'agent investigat va fer ús de la mínima força reglamentària. Així ho recull el diario.es, que ha tingut accés a aquesta documentació. Un jutjat investiga el cas des de fa unes setmanes, quan la docent agredida va presentar una querella contra l'agent antidisturbis. Els fets van passar el 31 de maig durant una manifestació de protesta de mestres i professors davant de la Conselleria d'Educació a València. Concretament, l'informe de la Policia Nacional recull que la dona es trobava enmig de la carretera, encoratjant activament la massa a envair l'avinguda per tallar el trànsit. Això són paraules textuals d'aquest informe. El vídeo de l'agressió es veu, però, que la dona estava d'esquena a la carretera i caminant per la calçada. A l'atestat també es diu que la docent desobeeix les indicacions de la policia en reiterades ocasions, de manera que l'agent antidisturbis investigat va haver d'apartar la dona cap a la vorera fent ús de la mínima força reglamentària. A l'informe s'afegeix que l'actuació de la Policia Nacional va ser adequada, tot i els punts de sutura que va necessitar la dona, la barbeta i les contusions al tòrax i la mandíbula. Realment, doncs, qui ha vist el vídeo dista molt d'aquest informe. És veritat que no estàvem allà i el context no el tenim, però...
1: Però el vídeo sí que el vídeo... recordo, ara, si el poguéssim trobar, recordo que anava caminant aquesta dona i per darrere, i és darrere de costat, gairebé...
0: Clar, no sabem si en aquell moment la gent estava dient apartar-se, saps? Perquè no tenim aquest àudio del moment. Bueno, en tot cas, el vídeo per una banda i l'informe per una altra.
1: Mira, ara sí que podem veure aquestes imatges, a veure si en traiem l'entrellat.
0: Aquí ja...
1: Ho heu vist?
0: Sí, sembla que és ella l'única que va com caminant una mica... Sí. Bueno, no resoldrem res aquí, Tuti.
1: No resoldrem. Més que res posar les imatges i que cadascú tregui la seva conclusió, Tornem a Catalunya perquè els bombers han estabilitzat el foc de Sant Quirze de Safaja i aixequen ja confinament de la població.
0: Així és, ha estat a les 8 del vespre d'aquest dimecres quan s'ha donat per estabilitzat aquest incendi que ha començat a 2:15 i que ha afectat 16 hectàrees de superfície, majoritàriament forestal. L'incendi ha obligat a confinar la població de Sant Quirze de Safaja i d'un càmping pròxim al lloc on ha començat, unes 700 persones en total. Un cop s'han estabilitzat les flames, s'ha aixecat el confinament, però en una compareixença davant els mitjans, Joan Reyes, sotsinspector dels bombers, ha recomanat no acostar-se a la zona afectada per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. L'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, ha dit a l'Agència Catalana de Notícies que l'origen del foc pot haver estat una burilla mal apagada o un petard.
1: Ja ho deia, la consellera Parlon, els gestos més quotidians poden ser els que provoquin els incendis. I la Fiscalia estudia acusar el pare del nadó maltractat de temptativa d'homicidi perquè el podria haver matat.
0: Així és, la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona el podria haver matat perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. El Ministeri Públic considera que se'l podria acusar d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa després que els indicis contra l'home s'han reforçat i s'oposa a la posada en llibertat, tal com demanava la seva defensa, i afegeix com a motiu el risc de fuga. A més, la Fiscalia demana una nova compareixença urgent, justament per augmentar els motius per mantenir l'home en presó provisional comunicada i sense fiança, que el jutge ja va ratificar aquest passat dilluns.
1: També trobareu a la premsa avui que ha estat detingut un menor per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida i fugir del lloc de l'accident.
0: Així és, fonts policials han explicat que el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de Conillas va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Cap a 9:15 del vespre, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. El noi està acusat dels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís de conduir. La víctima, un home de 35 anys, va patir un fort impacte. Segons han explicat els veïns de la zona, el patinet va quedar al voral del camí mentre que el conductor va sortir projectat diversos metres més enllà, fins a un camp segat.
1: I a tot això, el govern espanyol fixa en 15 anys l'edat mínima per conduir patinets elèctrics i obliga a l'ús de casc.
0: Així és, ho ha acordat el Consell de Ministres aquest dimarts, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit les excepcions de dur casc i tots els usuaris n'hauran de portar en vies interurbanes. Els repartidors que es desplacen en vehicles de mobilitat personal, ciclomotors o bicicletes, els obliga a portar sempre casc i armilla reflectant. Els canvis entraran en vigor a partir del pròxim 1 d'octubre, excepte l'obligació de casc homologat per usuaris de motocicletes, que entrarà en vigor l'1 d'octubre de 2027. Per fer-ho, l'executiu espanyol ha aprovat una modificació del Reglament General de Circulació.
1: I un apunt internacional més. Sílvia, França ha confirmat un cas d'Ebola en un metge que va tornar de missió humanitària al Congo.
0: Així és, el Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest dimecres en un comunicat la identificació del primer cas positiu de la malaltia pel virus d'Ebola en territori nacional, diu aquest comunicat, i ha tranquil·litzat la població assegurant que el pacient ja havia estat aïllat des del seu retorn. El pacient, que tornava d'una missió humanitària en una de les zones de propagació del virus, va ser atès immediatament en un centre especialitzat i es troba en estat estable, segons diu aquest comunicat, que no dona més detalls sobre la identitat del pacient o en quin centre se l'està tractant. Les autoritats sanitàries han assegurat que el risc de transmissió es considera baix.
1: Fem un repàs a xarxes socials, que avui segur que hi ha teca. Per on comencem?
0: Doncs comencem per... parlarem de Sant Joan, bàsicament. Comencem per una publicació de l'alcalde de Badalona, on deia... Badalona ha vivido la noche de San Juan más tranquila de los últimos años gracias al dispositivo tanto policial como de servicios municipales que s'havia preparat. Satisfets pel resultat, doncs, arran d'aquesta publicació, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, ha fet una gràfica amb les dades dels últims anys i diu: enguany a Badalona hi ha hagut 268 trucades al 112. Està lluny del desastre, diu, de gestió de l'any passat, amb prop d'un miler, però diu que no ha sigut el millor Sant Joan de la història, com explica l'alcalde. El 2022, assegura Àlex Montornès, governant les esquerres, aclareix, les trucades van estar per sota de les 250. Doncs bé, aquí queden aquestes dades. També hem trobat una publicació de l'Aida Llaurador, de Comuns, sí, on l'endemà de Sant Joan, és a dir, ahir dimecres, anava a la platja i posava un vídeo on es veuen, doncs, ja explicava, força petards i residus a tocar del mar, però també a tocar del passeig, deia l'Aida Llauradó, malgrat el dispositiu de neteja. Diu que aquest any no ha estat crític, però encara hi ha molt a millorar i canviar. I és veritat que en aquestes imatges doncs es veu moltes restes de la nit de Sant Joan.
1: També,
0: sí, breument, doncs l'Aniceto Ramírez fa referència a un accident de trànsit que hi ha hagut al carrer Indústria entre un vehicle de neteja i un vehicle particular, i diu: recordeu que l'encreuament del carrer Indústria amb Antoni Bori, sí, manquen uns semàfors des de fa anys i ja hem tingut algun ensurt molt greu. Doncs bé, deixem aquí aquest recordatori, que entenc que és una petició de que aquí es reguli la circulació amb semàfors.
1: Doncs sí. Anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
1: Què ens proposes?
0: Vinga, ràpidament, que així el podem escoltar. Avui us proposo anar a Razzmatazz, a Barcelona, per, sí, a partir de 3:15 de 9 del vespre, gaudir de la música de Bibi No Money.

0: Doncs ja ho sabeu, eh? Bibi No Money, eh, Sílvia?
1: Correcte.
0: Avui a Razzmatazz a 8:45. Ja ho sabeu també vosaltres, que podeu continuar informats a la web, al nostre perfil d'X, al canal de WhatsApp de Badalona Comunicació i als butlletins horaris d'aquesta casa. Fins demà. Bon dia.
1: Adeu.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Ja ha començat el viatge per la màquina del temps. L'altre dia, en el nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club, algú recordava una reflexió del gran Edgar Allan Poe. La música, quan va acompanyada d'una idea agradable, és poesia. I aquí en tenim en grans quantitats. I, a més, la seleccionem junts. Quina és la teva?
2: Hola, Albert. Me gustaría oír la canción Acuario. Creo que es de Juan Bautista Humet. Gracias por el programa.

agraït a l'amable amiga comunicant del contestador automàtic per recordar una de les moltes cançons boniques que va fer el meu amic Joan Bautista Humet, nascut a Navarrés, València, el 1950, però que de molt jovenet va venir a Terrassa, on, entre d'altres coses, en temps difícils, donava voluntàriament classes de català. Bueno, les seves composicions el van desmarcar de la cançó d'autor clàssica. Aquesta, Entramos en Acuario, és de 1984, que portava com a títol genèric el d'aquesta cançó, que va ser la més popular del long play. Solo soy un ser humano. Malauradament, Joan Bautista ens deixava molt jove, el 2008, a la ciutat de Barcelona. Hi ha un especial del Cocodril dedicat a ell. El trobaràs a ivox.com.

0: Sí, era original, era diferent. Era Joan Baptista Homet. Com et deia, a ivox.com, si a buscar poses, especial Cocodril Club, Joan Baptista Homet, trobaràs un programa amb moltes opinions sobre ell, amb moltes de les seves cançons, en diferents versions de l'homenatge que se li va fer el 2008, poc després de que ens deixés. Ja veus que aquí procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ai, aquest piano! I l'escoltes a través de qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I participa. Fes-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Així ho ha fet des de Sant Cugat del Vallès l'Oriol Agell, que ens diu: hola Albert, cada vegada que sento el cocodril fas que em vinguin ganes de compartir-hi un moment. És el que té el plaer, d'aquí l'èxit de tants anys del programa a la ràdio. Bobby Troup, diu l'Oriol, era un músic de Pennsylvania que el 1946, als 28 anys, va decidir provar sort com a músic de films a Hollywood. Així que amb la seva dona Cynthia van encabir les pertinences al seu gran Buick 1941 i van posar rumb a Califòrnia. Era un llarg trajecte de 3.800 quilòmetres que anava des dels grans llacs fins a l'oest dels Estats Units. La via per fer el viatge era l'autopista 66, que travessava deserts, muntanyes, valls i rius de 8 estats diferents fins a arribar al Pacífic, enllaçant moltes ciutats. Va ser la via més famosa. Per la seva popularitat, l'anomenaven el carrer major d'Amèrica. Va arribar a representar l'esperit d'aventura, de viatge, la recerca d'oportunitats de vida, tantes coses en l'imaginari de tanta gent que en els anys 60 en van fer una popular sèrie de televisió il·lustrant tots aquests anhels. Durant els 10 dies de trajecte, Bobby Troup i Cynthia van anar concebent música i lletra d'una cançó, la Route 66. En instal·lar-se a Los Angeles, Nat King Cole la va conèixer i va interpretar amb un èxit esplendorós, tant que es va convertir en un estàndard reinterpretat per artistes com Chuck Berry, els Rolling Stones, Manhattan Transfer, Depeche Mode, Diana Krall o Nancy Sinatra, entre molts d'altres. M'agradaria escoltar la versió que em va fer George Benson, personal i alhora fidel a l'original. Gràcies per endavant, Albert, i l'enhorabona pel programa, que potser hauria de sortir al llibre dels rècords Guinness, tant de bo. Gràcies a tu, Oriol, i aquí la tens, en la versió de George Benson, ara.

sex. Realment brillant, com no podia ser d'una altra manera. Perquè ell és George Benson. Una versió relativament recent, publicada el 2013. En un àlbum de tribut a Nat King Cole, que es va dir Inspiration. Però aquí ens agrada jugar amb les versions, i en aquest cas ens fa molta gràcia recuperar la primera de les versions, que, com deia l'Oriol, va ser de Nat King Cole. Però sabeu quan? La primera es va publicar el 1946 i es va convertir ràpidament en un èxit. Va arribar als primers llocs de les llistes de Rhythm and Blues i Pop de Billboard.

0: trip to this timely tip.
1: El gran Nat King Cole.
0: When you make that California trip.
1: Nascut a Alabama el 1919.
0: Get your kicks on Route 66.
1: Que morí el 1965 a Santa Mònica, Califòrnia. Intèrpret de jazz, de swing, que aquí va ser molt més popular en unes adaptacions de boleros molt maques, amb un accent espanyol macarrònic que va fer molta gràcia. Però poca broma, Nat King Cole va vendre més de 75 milions de discos. I entre tantes i tantes versions de la Route 66, no podem oblidar la curiosa que van fer els nostres amics Sirex. Curiosa perquè la lletra no té res a veure amb

Estava dedicada a un club, a una sala de ball del carrer Gran de Gràcia, que es va convertir en mítica, com diu la cançó, pequeña, pero bien. Un club on sovint actuaven en directe els Cidex. Venga, niña, vamos, que ya nos esperan, quiero divertir.

Doncs, per presentar-te la meva especial d'avui, primer com a introducció poso aquest tema tan bonic, amb vinil, esclar, d'aquí els crecs, crecs. Ens agraden els gemecs dels vinils. Indiquen que s'han posat moltes vegades perquè ens han agradat molt. Recordes aquest?

corria 1978 quan la germaneta de Michael Field, Sally Oldfield, va voler provar sort també i em va tenir amb aquest tema tan bonic anomenat Mirrors, miralls. Aquests objectes que, a mesura que vas avançant d'edat, es converteixen en molt més antipàtics. I no hi ha manera d'enganyar-los, eh?

I com que Mirrors va funcionar, l'any següent ho va tornar a intentar salir al fil amb una cançó molt dolça, però que no va tenir ja tanta sort i després no hem tornat a tenir notícies d'ella. Però per això avui és la meva especial, de 1979, The Sun in My Eyes, el sol en els meus ulls, autèntica dolçura irlandesa.

Quina nit tan clara. Les primeres flors de la primavera estan apareixent. Quin vent tan càlid. Puc sentir el teu cabell lliscant pels meus dits. Ets el sol dels meus ulls. I vull arribar a tu com el firmament buit, perquè puguis brillar en mi com l'alba infinit i pugui abraçar-te, enmig de la tempesta.

The sun in my eyes. El sol en els meus ulls. Una cançó que m'ha reconfortat. Quin poder que té la música, eh? Música del cocodril. Música de cocodrils. Música de bon gust. Amb categoria. Sally Alfield, des del 1979. Espero que t'hagi agradat la meva especial d'avui i totes les altres. Per exemple, la cara ens proposa des de Sants Jordi Martí, que ens diu: hola, et demano The Tunnel of Love de Bruce Springsteen, perquè em recorda molts bons temps de quan va sortir el disc.

doncs va sortir el 87. Tu ja hi eres? Sí, jo sí. I perdre's en aquest túnel de l'amor és realment agradable.

0: Cocodril Club.
1: Sí, tant de bo t'hi trobi com la gust aquí al club. Quédate i no te'n vagis, perquè encara queden moltes sorpreses musicals per endavant. Aquesta, per exemple, és música de pel·lícula. Quina és la teva? Digue'm una música instrumental o una cançó cantada, interpretada, que formi part d'una banda sonora. A vegades hi ha pel·lícules fluixes amb músiques exquisides. I a l'inrevés, aquí som músics. Si et va agradar la cançó, o la música i també la pel·lícula, Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà. Des de Sant Fruitós de Bages m'escriu en Valentí, que diu: hola Albert, felicitats pel programa, moltes gràcies. Et vull fer un suggeriment per les bandes sonores, la cançó Part of Me, Part of You de Glenn Frey, de la pel·lícula Thelma i Louise. Ah, sí, doncs a mi també m'agrada molt, gràcies.

Glenn Frey, des de la banda sonora de Thelma i Louise, dirigida per Ridley Scott, en Susan Sarandon i Gina Davis, el 1991. Proposta de l'amic Valentí de Sant Fruitós de Bages, però, si em permets, de Glenn Frey, m'agradaria escoltar un altre també, que m'agrada molt, que té molta marxeta. I que escoltem enregistrada en directe. The heat is on. The heat.

0: The heat is on.
1: The heat is on.
0: La calor està encesa.
1: The heat is on.
0: El gran Glenn Frey. Dels fundadors dels Eagles. Nascut a Michigan el 1948. Que malauradament ens va deixar a Nova York. El 2016. Va fer molts dels èxits dels Eagles i també en solitari. Molt bé. Seguim davant la gran pantalla, ara amb la proposta d'en Fernando Pàmies, que diu: la cançó que escolleixo és Sweet Virginia dels Rolling Stones. Surt al final de la pel·lícula de por Sweet Virginia.

Sweet Virginia. Una pel·lícula de 2017 que utilitzava aquesta cançó dels Rolling Stones, anomenada igual, publicada originalment el 1972 en un àlbum doble. Una balada d'inspiració country i un solo de saxo fenomenal. És la banda sonora que ens ha proposat Fernando Pàmies. Gràcies per el teu correu.

0: Avui estem utilitzant com a sintonia d'aquesta secció una música molt maca que va fer Dave Grusin per la pel·lícula Enamorarse. Del 84, més o menys, protagonitzada per Robert De Niro i Meryl Streep, que aleshores eren molt joves i s'enamoraven. Ah, però ella estava casada. Suposo que moltes, però digue'm una, aquí està la gràcia, aquí està el joc, una banda sonora que t'hagi agradat especialment, no necessàriament la pel·lícula, però si la seva música, sigui instrumental, incidental, o sigui una cançó cantada. Avui l'última pel·lícula que projectem és la que ens proposa el contestador automàtic.
1: Hola, em dic Eva, truco d'aquí de Barcelona. I m'agradaria molt sentir una cançó que no trobo en cap lloc, que és la cançó de la banda sonora de Choose Me, interpretada per Teddy Pendergrass. M'encantaria sentir-la. Moltes gràcies.

una música realment suggerent de Tandy Pertengrass. Nascut el 1950 a Carolina del Sud, als Estats Units, que va morir el 2010 amb només 59 anys. És la cançó de la pel·lícula Choose Me, que aquí es va dir Elígeme, de 1984, dirigida per Alan Rudolph, amb Kate Carradine. Una pel·lícula que mostra uns personatges que busquen desesperadament l'amor en les nits de Los Angeles. Però no acaben de tenir sort. I entre fracàs i fracàs, demanen consell a la doctora Amor, Nancy Love, la responsable d'un consultori radiofònic, que en realitat no té gaire experiència ni en l'amor ni en el sexe.

0: Cocodrils i un nou correu aquí a cocodrilclub@gmail.com que també ens ha agradat molt. És d'en Ferran Herrera, que ens diu: Albert, t'escolto cada setmana amb moltes ganes des de Sant Just d'Esvern. El teu programa m'agrada molt i faig mans i mànigues per no perdre'm el. Té una mica de tot: música, entrevistes, poesia, records i efemèrides. Per això m'agrada tant. Sort en tenim tots els cocodrils de que estiguis darrere l'aparell de ràdio cada setmana. Moltes gràcies. Avui et vull demanar si pots posar una cançó que fa anys que no escolto i, tot i que no sé el seu títol, la cantava, ho recordo, en Santi Vendrell, i diu alguna cosa així com: i els teus cabells blancs llueixen en blanc i negre. No et dono gaires pistes, Albert. No, ja està localitzada, és molt fàcil, eh? Per mi sí. Diu: em sap greu, però fa potser com 35-40 anys que no l'he tornat a escoltar enlloc i m'agradaria, si pots, cercar-la i escoltar-la novament i compartir-la amb tots els oients del programa. Fins ben aviat, Albert. Ferran Herrera, de Sant Just d'Esvern. Home, és que amb en Santi Vendrell, a banda d'una relació professional, perquè vam compartir moltes entrevistes i escenaris, hi havia i hi ha encara una relació d'amistat. Per això li vaig comentar el teu correu, es va posar molt content, i li vaig preguntar a en Santi quins records tens d'aquella època. I ell em va dir...
1: Hola, Albert. Doncs els records d'aquella època són... bonics, són molt macos. Vam compartir coses, sincerament, que passen volant. Sembla que no, que el temps les hagués retingut en algun racó de la memòria. També volia adreçar a en Joan Herrera una forta abraçada i donar-li les gràcies pel seu record i recolzament. Adéu-siau.

0: aquesta es deia D'amagat t'estimo. De 1984.
1: El teu coll m'inspira mil petons, abocant-se en just el tron.
0: Santi Vendrell era molt més jove que tota aquella colla dels 16 jutges, d'aquell moviment irrepetible que es va dir Nova Cançó Catalana. Va començar a principis dels 80, no va tenir potser el recolzament d'altres cantautors, però en el seu moment molta gent el seguia, omplia recintes cantant en directe amb la seva guitarra.
1: I em prens amb delí.
0: I jo també, amic Santi, tinc molts bons records d'aquella època, records de ràdio i de vida. Però l'amic Ferran, Ferran Herrera, de Sant Just Desvern, ens demanava concretament, segurament la seva cançó més comercial, Negre i Blanc. No perdis la sintonia, Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Apunta't als cursos intensius de català del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià d'aquest estiu.
2: Inscriu-t'hi el 30 de juny i l'1 de juliol a cpnl.cat/Badalona o a la nostra oficina de Badalona.
1: Més informació al 93 398 46 30 i al nostre web.
2: S'ofereixen cursos de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Ens trobaràs a l'avinguda d'Alfons 13 14 16 entre Sol Primera.
1: Aprèn o millora el teu català.
3: Truco a Ràdio Taxi Catalana.
4: 93 399 37 37.
3: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
4: 93 399 37 37.
3: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
5: Acceptem totes les targetes de crèdit.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: Està Antonio.
9: Està. Què li queries?
8: De Ràdio Badalona, la más mona.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: He llamado a Telechorro.
11: Sí, però no.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
12: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
6: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
13: Manténgase a l'espera,
14: sí,
13: gracias.
14: Sí, sí, aquí estoy.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
15: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche escuchamos Radio Ciutat Badalona.
16: Són les 10. Notícies Badalona.
17: Què tal? Molt bon dia. Els parla Raquel Moreno. Balanç positiu del govern del dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot asseguren de les més tranquil·les dels darrers anys a la ciutat. Per primera vegada, una unitat canina ha patrullat en punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i evitar i detectar el consum d'estupefaents. Des de la regidoria de seguretat en fan balanç, però consideren viable crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana. De fet, els gossos policia han estat actius poc més de dues hores en un horari de tarda-vespre on el llançament de petards és inferior i en què s'han aixecat una desena d'actes. Un cop s'hagi avaluat la prova pilot, la regidoria de seguretat es planteja assumir una unitat canina permanent que pugui donar suport al cos policial de Badalona. N'ha parlat la quarta tinent d'alcalde, Sònia Egea.
18: S'han fet 10 intervencions gràcies a la unitat canina de presumptes drogues i estupefaents i, bueno, pensem que la valoració és positiva i valorarem a veure si sigui una unitat que es pugui incorporar ja al servei rutinari de la Guàrdia Urbana.
17: Des de la regidoria de Via Pública i Mobilitat també valoren de forma satisfactòria el dispositiu de neteja als carrers més concorreguts de la ciutat i a les platges que han estat a punt per als banyistes a partir de les 9 del matí. Uns treballs de neteja que han comptat amb dues garbelladores i treballadors de l'AMB, a més del desplegament dels serveis de neteja municipals. I tres ferits lleus la matinada de Sant Joan a l'avinguda d'Alfons 13 per un incendi en un balcó. Fins a 7 dotacions de bombers s'han traslladat fins al domicili de més de 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, que té una desena de persones, entre elles 3 ferits que han estat traslladats a l'Hospital Municipal. I l'Hotel Marina Badalona acollirà aquest dijous 25 i demà divendres 26 de juny la 5a edició del Congrés d'Assajos Clínics en Oncologia de Barcelona, promoguts per la Fundació de Ricky Rubio. L'esdeveniment serà un espai de trobada per a professionals del sector i pacients que debatran sobre el futur de les teràpies contra el càncer. L'oncòleg i assessor científic de la Fundació de Ricky Rubio, Santiago Viteri, assegura que l'objectiu principal és humanitzar la recerca de forma que els pacients alcin la veu i els laboratoris tinguin en compte la seva mirada. L'expert s'ha referit a l'angoixa que poden arribar a patir moltes persones que han de provar un nou medicament.
19: Una persona que padece una enfermedad grave, algún tipo de cáncer y que se le propone participar en un ensayo clínico para probar nuevos medicamentos, medicamentos experimentales, pues lógicamente sufre una gran incertidumbre, el miedo, la preocupación o el tabú, el mito, como de si sería como una especie de cobaya humano, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos protocolos de investigación, que a veces son muy rígidos, pues sean más humanos, ¿no? Y tengan en cuenta pues las necesidades de los pacientes.
17: Ja esteu detalls a diverses línies de la xarxa de metro per obres de millora. A partir d'avui dijous 25 de juny, el servei s'interromprà a la línia 9 i la L10 Nord fins al 6 de setembre en el tram comprès entre la Sagrera 11 de setembre i Bonpastor. TMB també executarà actuacions de millora a la L1 entre les parades de Florida i Plaça de Sants des del 17 de juliol fins al 28 d'agost. Les obres es porten a terme a l'estiu aprofitant la reducció de passatgers durant aquest període de l'any. I en esports, el mitja punta del Badalona, Josu Rodríguez, ha acabat la temporada en un estat de forma excepcional, malgrat que una lesió de caràcter domèstic el va deixar sense poder participar en els tres primers partits de play-off. Josu es va posar l'equip a les espatlles en el maig de tornada contra el Cornellà i també a la tornada de la darrera eliminatòria contra el Compostela, en la qual no es va poder aconseguir l'ascens. El club podria fer oficial avui mateix la incorporació de Genís Sampietro com a nou entrenador per la propera temporada.
16: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
10: Passa, passa. Molt benvingut al club. I moltes gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Aquí, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Algú va dir... Sense set no es troba la font. Bueno, això era un proverbi xinès. Però ja saps que el programa el fem junts.
13: Sí, em dic Joan d'aquí d'Andorra. A veure si seria possible, sisplau, posar una cançó de Titanic que es deia Resbalando otra vez.

l'amable amic comunicant d'Andorra ha demostrat tenir bon gust i bona memòria, perquè ha recordat el grup Titanic. Ha sonat moltes vegades en aquest programa, però ja fa molts anys que no passava això, eh? Esclar, vam començar el 1993 i la memòria estava més fresca per temes com aquest dels principis dels anys 70. Curiosament, aquest tema té dos títols. El que ella ha dit, Resbalando otra vez, però en segons quins països, per exemple el nostre, es va dir Sultana. I sempre dic, com s'escull, com es decideix un títol d'un tema absolutament instrumental? Perquè, és clar, en els temes cantats, més tard o més dona, normalment es diu el títol, no? Però jo crec que va ser encara més popular el grup Titanic per aquesta cançó que està entrant, Searching, Buscando, que es va dir aquí, i que va arribar al número 5 al Regne Unit. Aquesta banda, Titanic, portava membres de Noruega i de Gran Bretanya i va estar activa des de 1969 fins a 2014. Difícil de localitzar la seva música i el seu record.

Jo ara no sé. Però quan va sortir això, el 1970, al·lucinàvem pepinillos a l'escoltar aquest Searching Buscando dels Titanic. Van tenir només dos èxits, els dos que hem escoltat, però van ser amb un so espectacular.

des del lluny a octubre del 93, intentant acariciar la teva memòria a través de 125 emissores que ara mateix emeten el programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Sí, per la FM, però alguns d'ells també, algunes d'elles, per la TNT, en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Moltes d'aquestes emissores als seus webs deixen el programa en podcast per poder-lo escoltar en diferit o per descarregar l'àudio i portar-lo amb tu allà on vagis. Trobaràs els últims programes emesos a iVox.com, també a Apple o al YouTube, entre d'altres plataformes. No perdis la sintonia. I participa, que això ho fem junts. La ràdio és imaginació, entreteniment, informació, diversió. Gràcies per tornar a la ràdio. Imagina't que estem als anys 80 preparant un viatge en cotxe i amb les mudes, les camises, el raspall de dents, etc, etc. Per nosaltres és molt important gravar una cinta per aquest viatge, una cinta de casset. Quina cançó hi posaries? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Digue-me'n només una, eh? Entre tots estem fent una cinta molt xula i, a més, hi ha molts oients que estan prenent nota per fer-la de veritat. Sí, entre la nostra distingida parròquia tenim molta gent que mai ha deixat d'utilitzar els cassets per gravar o per escoltar. Cada vegada és més difícil, però estan tornant, eh? Igual que van tornar els vinils i ara diuen que tornen els CDs, el casset també. Doncs des d'Esplugues de Llobregat, la Glòria Rius diu que la cinta posaria París, de l'Oreja de Van Gogh.

La meva amiga Amaya Montero, des de l'any 2002, i aquest París de l'oreja de Van Gogh, que és la cançó que posaria la Glòria Rius des d'Esplugues en el casset que estem fent entre tots per un viatge, doncs no sé si per carreteres secundàries, per autopistes, no sé si de dia o de nit, però digue'm una cançó que l'afegirem a la gravació. Sí, ens fa il·lusion. Des de l'esquerra de l'Eixample, a Barcelona, ens escriu Xavier Junqué, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: hola Albert, una cançó pel casset i que també val per animar, crec que pot ser Dinga Dong de Teach In. Dinga Dong, ah, sí. Era un grup desconegut, holandesos, que feien cançons alegres i ingènues, que donaven sentiments positius. I amb aquesta cançó van participar al Festival d'Eurovisió per quarta vegada. Holanda va guanyar el festival. Era 1975.

Ding Dong. El grup Teach In. Aquesta és la cançó que gravaria la cinta que estem fent entre tots per anar de viatge amb Xavier Junqué de Barcelona. Quina posaries tu? M'envies un e-mail, sisplau. Gràcies per el temps que ens dediqueu a escoltar el programa i sobretot els que participeu. Aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Terrassa, en Lluís diu que posaria un tema instrumental absolutament rodó. A mi també m'encanta el Jessica, d'Alman Brothers Band.

Ei, quina disfrutada, Jessica, del 1973 i de la Allman Brothers Band, una banda de blues i de rock dels Estats Units, que ha recordat l'amic Lluís des de Terrassa, on ens consta que tenim molts amics, moltes amigues, molts cocos, i de la cinta de casset passem a l'espai de les bandes sonores. Quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de banda sonora ens proposes? Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Des de Lleida, concretament des de Granyena de les Garrigues, ens escriu la Maria Dolors i en el seu mail ens diu: hola Albert, m'agradaria compartir amb tots vosaltres la música de la pel·lícula West Side Story. És una pel·lícula que per mi no ha passat de moda, ni la música ni els balls. L'he vista diverses vegades i em continua emocionant. La música ens fa recordar els moments passats que van marcar la nostra vida, i si tanquem els ulls ens hi podem trobar altra vegada. Per això el teu programa em fa passar tan bones estones i em fa sentir a prop dels cocodrils, que molts han viscut el mateix que jo. Gràcies per la teva gran dedicació a la música i a la ràdio. Això no té preu. Endavant i salut per a tothom. Maria Dolors de Granyena de les Garrigues, Lleida. Doncs moltes gràcies per les teves paraules, per el teu correu. Escoltem, ja que parles dels balls de West Side Story, escoltem el tema d'Amèrica, potser el més espectacular dins d'una pel·lícula, que ho va ser i molt, i que va estar d'estrena a Barcelona 2 o 3 anys. Una cosa que, evidentment, això ara és ciència-ficció. El cinema Aribau de Barcelona es va estrenar amb aquesta pel·lícula el 1961.

realment brillant, el tema d'Amèrica, de la banda sonora de West Side Story, que ens ha proposat la Maria Dolors des de Granyena de les Garrigues, a Lleida. Digue'm una cançó d'una banda sonora o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment. No és necessari que també t'hagi agradat la pel·lícula. Que si ha sigut així, doncs millor, no? Però aquí, aquí som músics. M'envies un e-mail? Vinga. cocodrilclub@gmail.com

l'amic Jordi Anglès ens diu: hola Albert, estic escoltant el programa que fas un espai de bandes sonores. Doncs jo et proposo la de Regreso al Futuro, de Power of Love. Ah, doncs mira, aquesta que estem escoltant és la música incidental de Regreso al Futuro. Jo crec que la millor trilogia que s'ha fet

Doncs segurament Regreso al Futuro, entre molts d'altres detalls, ens va agradar perquè sempre aquí al programa hem viatjat cap amunt, cap avall, per una màquina del temps fantàstica. The Power of Love, el poder de l'amor, Helios and the News, cançó principal de la primera entrega, 1985, la banda sonora que ens proposa l'amic Jordi Anglès. I de moment acabarem aquest espai de les bandes sonores amb el correu d'en Jordi Busqué Domènech, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, amb aquest piano d'una banda sonora que em sembla que es deia Poder Absoluto. Sí, és maca, sí. I ens diu en Jordi: hola Albert, gràcies per posar la cançó de Massimo Ranieri que et vaig demanar. De bandes sonores, crec que els teus oïdors els agradaria la de Dos en la carretera o Desayuno con Diamantes, totes dues de l'extraordinari Henry Mancini, que és del milloret que s'ha fet en pel·lícules extraordinàries. Dius que t'agrada saber on estem, des d'on t'escoltem, doncs jo sóc de Barcelona. Una forta abraçada i salut per tothom, Jordi Busqué Domènech. Doncs amb molt de gust. Recuperem el Moon River, que per cert, tinc entès que el director de la pel·lícula, Desayuno en Tiffany's o Desayuno con Diamantes, no la volia posar. I l'Audrey

Hepburn es va enfadar molt. Va dir que era una preciositat i que si no la posava, que no feia la pel·lícula. Així que la va posar una miqueta a la força. Però, evidentment, com la pel·li, va ser un gran èxit.

0: fantàstica banda sonora de Henry Mancini, que n'ha fet moltes, i aquesta és una bona mostra, la que ens proposa en Jordi Busqué de Barcelona, la de Desayuno con Diamantes, protagonitzada per una encantadora Audrey Hepburn, estrenada el 1967 al costat d'Albert Finney i, bueno, dirigida per Blake Edwards. Algú va dir... Una vida sense festes és com un llarg camí sense posades.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Quédate, perquè encara tenim una micatona de temps per alguna sorpresa més com aquesta.

0: a brown eyed girl.
1: Aquest és el títol, Brown Eyed Girl, és a dir, noia d'ulls marrons. Recordo dues anècdotes d'aquesta cançó.
0: Do you remember
1: when? Do you remember?
0: We used to sing.
1: Bueno, la primera és que quan la vaig posar per la ràdio, aquí al programa, de seguida es va posar en contacte una noia que tenia els ulls marrons i va dir, home, ja era hora que algú dediqués una cançó a uns ulls que no siguin blaus. I després que es va incloure a la banda sonora de Durmiendo con su enemigo, que fa un moment estàvem amb les bandes sonores, doncs aquella t'ho feia passar bastant malament, protagonitzada per Julia Roberts, dels anys 90. Sí, allà van utilitzar aquesta cançó que acabeu d'escoltar, interpretada per el senyor Van Morrison. Aquesta música que esteu escoltant també, tot i que és un tema instrumental, és de Van Morrison. Es diu Caledonia Swing. I és del 2017. Sí, a vegades l'hem utilitzat com a sintonia. Estem parlant de Van Morrison perquè ben aviat estarà en concert a Barcelona. Serà dins la celebració dels 60 anys del Festival de Jazz de Barcelona. El Lleó de Belfast. El Lleó de Belfast vindrà amb tota la seva banda a l'Auditori del Fòrum el 3 de juliol. Les entrades ja són a la venda. Bueno, l'Auditori del Fòrum se sent molt bé. És un local modern, ben insonoritzat, ben preparat per fer música. I Van Morrison vindrà després d'11 anys del seu últim concert a Catalunya. Van Morrison porta 6 dècades de trajectòria artística entre el jazz, el blues, el soul, el folk i el rock. I segueix publicant discos nous. Sens dubte és una veu influent. Però també sempre ha sigut famós a nivell personal per ser antipàtic. Perquè està permanentment de mal humor. Hi ha persones, que sempre estan així, de la llet, i no sé què hi treuen, Perquè pel mateix preu s'ho podrien passar bé i estar una mica més alegres. I parlant de cançons alegres, aquí va un altre dels seus èxits. Aquí es va dir El lado alegre del camino, Bright Side of the Road.

Bad Side of the Road, El lado alegre del camino, Van Morrison en concert a Barcelona després de 11 anys de no fer-ho, el pròxim 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, per si t'interessa. I com que a nosaltres ens interessa i ens agrada jugar amb les versions, recordem que molts anys més tard de la publicació original, el 95, un grup de Torremolinos la va adaptar al castellà, els Danza Invisibles.

0: des de Torremolinos, Danza Invisible, versionant Van Morrison. I marxem ballant. Els més ballats de la història. Un espai on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000, de qualsevol època. Digue'm almenys una. I digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Valentí Camproví, que no em diu des d'on ens escoltes. Ah, sí, des de Sant Fruitós. Diu, jo escollo Born to be Alive de Patrick Hernández. Hombre, tema clàssic i mític. Diu, i la meva discoteca preferida era Brooks Bananas. El personal es venia a dalt quan sonava aquesta cançó i tothom a ballar. Fins un altre, Valentí Camproví. Doncs continua passant, eh? Tot i que la cançó és del 1979, és un autèntic omplepistes. Encara la posem a les nostres sessions, que continuem celebrant després de 14 anys. Els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, vine a la festa i procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Maga.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. La regidoria de Seguretat es planteja crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana de Badalona. Per primera vegada, dos gossos policia han patrullat en punts d'accés al municipi per evitar i detectar el consum d'estupefaents durant la revetlla de Sant Joan. De moment, des del govern local han de fer balanç del dispositiu de seguretat i neteja d'aquesta nit, però ja han avançat que n'estan força satisfets. Una nit que consideren que ha estat de les més tranquil·les dels darrers anys a Badalona. Tot i això, un incendi en un balcó a l'avinguda d'Alfons 13 ha provocat 3 ferits lleus la matinada de Sant Joan i la mort d'un gos que també s'ha evacuat al pis afectat. Aquest incendi ha estat la incidència més destacada de la Revetlla, en què els bombers de la Generalitat han recollit fins a 38 avisos. Un dispositiu que continuava ahir dimecres durant la diada de Sant Joan, uns treballs de neteja que comptaven amb dues garbelladores i treballadors de l'AMB, a més del desplegament dels serveis de neteja municipals. D'aquesta actuació ràpida i higiènica de tot l'entorn litoral, n'ha parlat la quarta tinent d'alcalde, Sònia Egea.
4: Ha sigut una neteja que s'ha notat al nou contracte de, que s'ha incorporat ja als serveis, i es nota doncs, que la neteja ha anat molt ràpida. Després, els baldejos que s'estan fent a tota la zona, tant sigui de, del passeig, la fusta, com el passeig de ciment, s'ha fet una important desinfecció i una important recollida de totes les deixalles doncs, que hi havia en el territori.
3: Al marge de les platges, el dispositiu de neteja ha treballat a diversos punts de la ciutat un any més, però al carrer de Gran Bretanya, al barri de Montigalà, ha tornat a ser el punt de reunió d'un macrobotellot, aquest cop però sense incidències destacables. A tota la ciutat, els petards han marcat el ritme de la nit de Sant Joan, on també s'hi han vist revetlles populars amb el permís pertinent, com el que s'ha celebrat al carrer d'Enric Borràs i que ha permès celebrar una revetlla sense la circulació de vehicles. I justament la flama del Canigó arribava dimarts a la tarda a Badalona per encendre les fogueres de Sant Joan. I és que, tal com dicta la tradició, després de la renovació del foc en aquest cim, la flama és portada per voluntaris i es reparteix per tot Catalunya. Més enllà d'aquesta festa, la flama del Canigó té una simbologia vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura catalana. A Badalona, l'acte organitzat per Òmnium Cultural i diverses entitats de la ciutat ha començat a Roca i Pi amb una cercavila i passades les 7, la flama arribava a la plaça de la Vila. Més temes. Badalona Serveis Assistencials consolida la figura del tècnic de suport entre iguals per millorar l'atenció a la salut mental. Es tracta del conegut model peer-to-peer, un rol que es basa en l'acompanyament en persones que han viscut de primera mà un procés de salut mental i que després de la seva recuperació i formació donen suport a altres usuaris. L'objectiu és generar vincles de confiança, fomentar l'esperança i promoure l'empoderament a través d'una experiència compartida. Dimas Ramírez, actual tècnic de suport entre iguals al Servei de Rehabilitació Comunitària de Badalona, explica que la seva tasca consisteix sobretot en compartir emocions. Ramírez, que anteriorment havia estat usuari del mateix servei, destaca la importància d'aquest nou enfocament.
5: Lo que más me ayudó a mí, el no sentirme solo, de incomprensión, de estigma, de autoestigma, o sea, una serie de conceptos que no ayudan, todo lo contrario, van en contra de tu proceso de recuperación.
3: I Territori licita la reparació d'emergència de la platja de la Barca Maria de Badalona. En total es repararà un tram de 209 metres amb un pressupost d'aproximadament 350.000 euros. Un cop s'adjudiquin les obres, s'executaran en un termini aproximat de 3 mesos. Aquest tram va quedar afectat, recordem, pel temporal Harry. Va ser a finals de gener, quan es va malmetre una part del passeig marítim de la platja de la Barca Maria, deixant incomunicats per la costa els municipis de Badalona i Montgat. I fem un cop d'ull a la informació esportiva. A la badalonina Cèlia Segura, una de les perles del filial del Barça, serà cedida a l'Atlético de Madrid per poder guanyar minuts a la màxima categoria. Segura té 19 anys, aquesta temporada ha marcat 10 gols en 23 partits amb el Barça B, 21 d'ells sortint com a titular. La badalonina és una davantera de referència en el futbol base blaugrana i va ser protagonista en el Mundial Sub-17 del 2024, en el qual va ser subcampiona amb la selecció espanyola i individualment va obtenir la bota i la pilota de bronze com a una de les jugadores i golejadores més destacades del Mundial.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres. el millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
6: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: I adoptem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, una mirada, podríem dir que una mica més analista, perquè avui ens acompanya en Guifré Jordán, periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies. Què tal? Bon dia, Guifré.
8: Hola, bon dia, Núria.
3: Com estàs?
8: Molt bé.
3: I avui parlarem de trànsit, Ho fem després, a més d'aquestes setmanes, diguéssim, amb afectacions molt greus pel que fa al servei de Rodalies, i on, si bé portem temps, no?, escoltant a dir que és tan important que es descongestionin les vies, diguéssim, urbanes, interurbanes, per una qüestió de contaminació, per reduir, no?, gasos d'efecte hivernacle i de més, doncs veiem que quan el transport públic no funciona, aquestes vies són les que acaben, doncs, saturant-se, no?, perquè la gent necessita sí o sí arribar al seu lloc de feina, i en aquests casos, doncs, hem vist com el transport privat ha estat l'alternativa per molts, malgrat no sigui la més desitjada, no? I sobre el trànsit de vehicles a l'àrea de Barcelona, avui en parlem amb en Guifré.
8: Així és. Aquest mes, recordar que no només hem tingut l'embolic de Rodalies, sinó que l'AP7 va estar tallada, doncs, molts dies, no?, també per l'accident de Gelida, no? Per tant, era un doble merder, si es pot dir així, no? En primer lloc, sí, parlarem de trànsit. En primer lloc, no sé si em permets, Núria, explicar una petita anècdota per entendre una mica quina inspiració vaig tenir en agafar un tema tan aleatori.
3: Vas random, en cotxe a la feina?
8: No. Vaig en metro. No obstant, fa una setmana, doncs, vaig tenir un vol. Vaig haver d'agafar un avió. A les 8 del matí sortia l'avió. I vaig pensar, de Badalona a l'avió, a mitja hora, no?, a l'aeroport del Prat, més o menys, tal. Sí que vaig anar-hi en cotxe. I
3: clar,
8: vaig sortir
3: 8 del
8: de casa.
3: Matí, això t'anava a dir, has de sortir a casa amb temps, perquè entre que embarques, no embarques...
8: Correcte. Una cosa que vaig fer, no massa, sortir amb temps, per ser clars i sincers. Vaig sortir a 6:45, vaig arribar a la Ronda Litoral, és a dir, autopista del Maresme, no?, desvies a la Ronda Litoral, i només entrar a la Ronda Litoral abans de la primera sortida, no sé si és la 26 o 25, no me'n recordo ara, ja estava col·lapsada la ronda.
3: Veig que no utilitzes algunes d'aquestes aplicacions que ja et prediuen quin trànsit hi haurà, depenent de l'hora.
8: Ho vaig mirar tard. Ho vaig mirar quan ja estava en el merder.
3: Ja no hi havia res a fer.
8: Sí que vaig tenir la sort que anava amb el meu germà i ell va dir, no, sortim per aquesta sortida i anem pel lateral de la ronda, i així avancem i no sé què, tal. I així va ser, i vam arribar a l'avió corrent, de miracle, i drama. O sigui, una cosa totalment dramàtica. I vaig pensar, la reflexió posterior, una vegada havent superat, doncs tot aquest nerviosisme, va ser, un moment, 6:45 del matí i ja està col·lapsada la ronda des del principi de la ronda. O sigui, què és això? No? Em va sorprendre molt, no?
3: Que... Imagina't si entres a la feina a les 9 del matí, no?
8: Clar,
3: en plena hora punta...
8: Exacte, o sigui, quan no està col·lapsada la ronda? A 6? A quina hora has de sortir si et vols estalviar cotxes, no? Llavors, bé, això em va servir una mica d'inspiració, no?, per parlar de trànsit. També em va servir inspiració haver parlat amb el Servei Català de Trànsit i demanar unes quantes dades, no?, que és del que parlem, no?, aquí. I, curiosament, i ara potser algun oient, doncs, o tu ho sorpreneu, resulta que l'any 2025 el trànsit que hi havia a l'anell 1 metropolità, per tant, a les carreteres colindants amb Barcelona, per entendre'ns, era entre un 5 i un 6% menor a l'any 2019, és a dir, abans de la pandèmia. Mm. És a dir, tenim menys trànsit,
3: ara?
8: Menys nombre de cotxes, per dir-ho així, menys nombre de cotxes ara que el 2019, un 5% menys. Tu diràs, impossible.
3: Què ha passat?
8: És impossible. Ara bé, tenim un 15% més de trànsit pesant, és a dir, camions. Que això és una altra cosa que ara veureu per què ho subratllo tant, no?
3: Mm-hmm.
8: En conjunt, tenim menys trànsit, menys cotxes a les carreteres, però més retencions.
3: I pot tenir alguna cosa a veure el teletreball, potser, que molta gent residés a la seva primera... al seu lloc de residència, diguéssim, a altres espais, i que es puguin estalviar aquest viatge cap a Barcelona, a la capital?
8: Doncs t'estàs fent un spoiler com una catedral.
3: Sí?
8: És a dir que sí, òbviament.
3: És reflexió,
8: El treball, el teletreball és un dels grans motius pels quals el trànsit ha baixat. Clar, per una banda, estem dient que el trànsit ha baixat, i per una altra, que les retencions han pujat. Parlant del trànsit, doncs sí, ha baixat. No tant perquè la gent ara de sobte tothom agafi el transport públic, no necessàriament, sí que ha pujat una mica el transport públic, però no gaire, sinó pel teletreball. Penseu també que hi ha més gent que el 2019. És a dir, el 2019 érem 7 milions i mig de catalans, mm-hmm. i ara som 8 milions. Com pot ser que hi hagi menys trànsit? Doncs sí que és cert que, mirant les dades que ens ha passat el Servei Català de Trànsit, clarament el teletreball és una de les, és un dels grans motius pels quals podem dir que hi ha menys trànsit, sobretot els dilluns. Cosa interessant. No sé si tens la sort de fer ni un minut a la setmana de teletreball.
9: No, jo ja no.
8: M'imagino.
9: Però sí que és veritat que cada dia connectem amb el Servei Català de Trànsit i els divendres al matí acostuma a ser el dia una mica de més retenció, perquè hi ha més gent que surt el divendres al matí.
8: Sí, correcte. Per tant, el divendres no és els dies en què ha baixat més el trànsit, probablement per això, no perquè la gent vagi a treballar, sinó perquè la gent ja se'n va de
9: cap de setmana. Potser agafen el cotxe i ja amb la idea de quan surti a la feina me n'aniré directament de cap de setmana.
8: Seguríssim que divendres hi ha més teletreball que els altres dies, vaja, per sentit comú. Ara bé, no hi ha tanta baixada de trànsit, probablement per aquest motiu. I podem sentir ara el director del Servei Català de Trànsit, que vaig tenir el gust d'entrevistar fa un parell de setmanes, i que ens explicava el tema aquest del teletreball.
10: Podríem pensar que la disminució és perquè són persones i vehicles que han passat a utilitzar el transport públic, que possiblement tenen també una activitat laboral fora de l'anell i, per tant, s'han desplaçat fora de l'anell, però també és evident que hem de pensar en un factor que pot col·laborar a aquesta disminució, que és el teletreball.
9: Benvingut sigui el teletreball, no?, en aquest sentit, també.
8: Totalment. No obstant, dius, ai, doncs mira, bones notícies, que el trànsit ha baixat.
9: Sí, però deies que les retencions han empitjorat.
8: Correcte, les retencions han empitjorat, les retencions van a l'alça.
9: I per què?
8: Per què? Gran pregunta, no? Doncs això és el que també vam intentar...
9: És per les limitacions de velocitat?
8: De trens, estàs parlant?
9: O
8: de,
9: no, no.
8: O de les pròpies carreteres.
9: De les pròpies carreteres. A rondes, diguéssim, la velocitat també
8: 80,
9: s'ha reduït, no?, en aquests
8: últims
9: anys. A P7,
8: fins i tot, és a 100.
9: Fins i tot a les autopistes.
8: Doncs t'he de dir que no és una de les coses que destaca més el Servei Català de Trànsit, sinó que ells el que destaquen més és el que ells en diuen la barreja de trànsit. És a dir, la barreja de diferents tipus
9: de vehicles
8: a les mateixes vies. D'acord? Una cosa que abans no passava tant, però amb l'alliberament dels peatges, per exemple, a l'AP7, els camions doncs van a gas per allà, diguéssim, no? És a dir, si tots els cotxes fossin, si tots els vehicles fossin iguals de mida i tots seguissin les mateixes normes i anessin a la mateixa velocitat, hi hauria moltes menys retencions segons el Servei Català de Trànsit. Què passa, però? Doncs que ens topem amb cotxes, ens topem amb camions, ens topem amb motos, no? I aquest és una mica el que diu el Ramon Lamiel, no?, que és el director del Servei Català de Trànsit, que sobretot destaca els camions.
10: Bàsicament és per la barreja de trànsit. Quan tu tens una barreja de trànsit on el número de camions ha augmentat, que tenen velocitats menors que els vehicles turisme i que, per tant, generen interaccions també diferents entre el tipus de vehicles, frenades, canvis de carril provocats per una frenada en un carril, sortides, en alguna sortida que tu vols deixar a l'autopista, entrades de vehicles pesants, que també són més nombrosos, o de vehicles turisme. Totes aquestes maniobres generen el que se'n diu pertorbacions i generen congestió.
8: Aquestes pertorbacions, no?, que jo em pensava que era un terme de meteorològic,
9: sí, no?
8: Però resulta que també hi ha pertorbacions a les carreteres, no? De fet, també comenten aquesta dada, no?, que cada 1% que creix l'economia d'un país hi ha un 2,5% més de camions. Aquí deixo la dada, no?, però perquè veieu que... Sí, d'acord, hi ha menys vehicles, però si hi ha més camions...
9: Que tot està interrelacionat, al final, eh?
8: Exacte, sí.
9: Fins i tot el temps, no?, perquè feies ara referència a aquest concepte de les pertorbacions, però també és veritat que, depenent del temps, un dia que plou, la gent agafa més el vehicle privat.
8: Així és. I a banda dels camions, doncs tenim les motos, tenim les motocicletes, que també són una mica problemàtiques.
10: Generen congestió. Si tu hi col·loques, en aquesta barreja, diferents tipus de vehicles, i un, per exemple, pot ser la moto, que sol produir molts trenats, o sigui, canvis de carril permanent, no?, o una circulació sí, entre carrils, que no és l'adequada, diguem-ho així, això encara provoca més frenades o més interaccions.
9: Que curiós, eh? Generen congestió. I jo hagués pensat que
8: treuen,
9: precisament,
8: no?
9: Sí, ajudaven a descongestionar, doncs, perquè el volum, diguéssim, del vehicle és menor, és inferior. No?
8: Exacte, el que passa que com que van fent, no tothom, òbviament, van fent esses per entendre'ns, no? Doncs el cotxe que va darrere frena, llavors frena el que hi ha darrere, l'altre, pum, ja tenim una retenció feta, no? Segons, no sóc un expert en la matèria, però realment segons l'autoritat de trànsit en aquest país, doncs diuen que és un dels problemes, no?
9: Molt bé.
8: I bé, tenint en compte doncs, que hi ha molta retenció, també és un factor perquè hi hagi més accidents, no? Mm-hmm. És una cosa que...
9: Com ha evolucionat la sinistralitat en aquests últims anys?
8: Doncs, bé, a la baixa, és a dir, en quant a persones, doncs, quant a víctimes mortals, és evident que qualsevol víctima mortal és una pèssima notícia, no? El 2025 en vam haver de lamentar 190 entre vies urbanes i interurbanes, és a dir, entre carreteres fora de les ciutats i també les pròpies ciutats, no? Els carrers d'una ciutat. Són 190 víctimes mortals. Són moltes o poques? Moltes. Una ja és moltes, no? No obstant, si mirem una mica l'evolució, et puc dir que en 25 anys hem baixat de 778 morts a l'any 2000 fins als 190. És un 75% menys. Per tant, anem cap a millor, i hi ha uns objectius, no? El 2030, baixar fins a 120, d'aquestes 190 que dèiem de l'any passat a 120, que una mica, no sé si era una mica off the record, però el Servei Català de Trànsit, el director, el Ramon Lamiel, deia que ho veu difícil, que el 2030 s'arribin als 120, a les 120 víctimes, i el 2050 hi ha aquell objectiu zero europeu, no? El 2050 es diu que a Europa no hi ha d'haver cap persona que mori per un accident de trànsit.
9: Tant de bo, però clar, tant sembla molt utòpic, no?
8: Sembla també molt utòpic. Alhora. També hem de tenir en compte el tema dels cotxes automàtics, que segons els que hi entenen, més del 90% dels accidents són per causes humanes, i diuen, home, si tots els cotxes fossin automàtics, no hi hauria accidents.
9: No sé si vas aprofitar la vinentesa, ja que tenies ocasió de parlar també amb en Ramon Lamiel, no? Per conèixer de quina manera es du a terme aquest control del trànsit des del Servei Català de Trànsit. És molt curiós, com pots tenir ulls a tot el país?
8: Interessantíssim, això és un tema interessant. En primer lloc, vam anar al seu despatx, jo i la companya de l'ACN, no? Agència Catalana de Notícies, també, i ell té una pantallassa, diguéssim, sembla un centre de control, amb 3.000 càmeres a tot arreu, el senyor podia canviar per tot arreu, que no és la seva feina, perquè ell és el director, ell dirigeix, però ell també tenia, i li agrada, jo crec que li agrada. Doncs hi ha radars, òbviament, tema multes, és una cosa que és freqüent, diguéssim, no? I una peculiaritat, estic dient coses òbvies, no?, fins ara, però una peculiaritat que hem de tenir present, sobretot si som infractors, és que també hi ha helicòpters.
9: Ens vigilen des de l'aire.
8: Correcte, també hi ha helicòpters. En concret, si no recordo malament, ens va dir que hi havia dos helicòpters, un al port de Barcelona, que vaig tenir el gust d'anar-lo a veure, al port. Està realment superlluny de tot, però fa goig. I hi ha un altre a l'aeròdrom de Sabadell. I què fan aquests helicòpters? Doncs, bàsicament...
9: Són biturbines, no? Poden sobrevolar per les ciutats.
8: Així és, així és. I res, controlen l'accés de velocitat, distraccions, mòbils, avançaments, i fan unes 6.000 denúncies a l'any. O sigui, que pesquen 6.000 denúncies a l'any. Jo els hi vaig dir, i quants infractors caceu? Nosaltres no cacem, eh? Nosaltres no som caçadors, eh? Nosaltres som gent que vetlla per la seguretat i tal. Ah, d'acord, perdó.
9: Sí, però quan rebem una multa a casa sembla que t'hagin caçat.
8: Que t'hagin caçat, no? Clarament.
9: Per cert, cap multa, no?, amb aquest viatge express fins a l'aeroport.
8: No, perquè hi havia molta retenció.
9: Que va propiciar tota aquesta investigació.
8: Així és, així és. No, que jo sàpiga, de moment no he rebut cap felicitació de cap d'any de la gent de trànsit.
9: De seguretat.
8: Exacte.
9: Molt bé. Doncs, Guifré, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat un cop més.
8: A vosaltres, molt amables.
9: Ens tornem a retrobar d'aquí un mes. Que vagi bé, adéu.
8: Adéu.
7: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
6: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: Sabríeu diferenciar el cant d'un pardal i el d'una oreneta? O sabeu quan, per exemple, un ocell està fent un cant o bé està fent una crida, potser a una altra? Avui coneixem quina importància té el so per un ornitòleg. La nostra companya, la Sílvia Llamas, ha parlat amb el badaloní Paco Bonilla, que forma part del grup Aloc Natura.
11: El so és importantíssim en allò que faig, amb la meva feina com a ornitòleg. Pensa que pràcticament el 80%, diria jo, per dir així a grosso modo, doncs de les localitzacions d'individus que faig, d'ocells, no seran visuals, sinó que seran auditives. Els ocells són amagadissos, no es deixen veure gaire, i aleshores, doncs, si no fos per aquest reconeixement auditiu que fem, doncs ens passarien desapercebuts i no tindríem la informació que necessitem. Soc el Paco Bonilla, soc ornitòleg, em dedico, entre altres coses, doncs, a estudiar els ocells i principalment aquí a Badalona. Estic dins del grup Aloc Natura i soc l'encarregat, junt amb altres companys, doncs, de fer el seguiment de l'ornitofauna, dels ocells que hi ha al nostre municipi.
12: Explica'ns, Paco, d'on ve el teu interès per les aus?
11: Aquestes coses són, et surten, vull dir, són ja de jove. Vaig conèixer una gent que estudiava els ocells, tot això promogut per un profe que tenia a l'institut, i aquest professor, doncs, em va ficar aquesta droga dins del cos que m'ha generat una addicció, sobretot a estudiar i a intentar conèixer el màxim possible dels ocells, però de la natura en general. Però sí que és veritat que m'he especialitzat més en els ocells, perquè primer són, visualment són molt atractius, i quan comences a estudiar-los descobreixes moltes curiositats, moltes coses fascinants, molts misteris que tenen.
12: Pels que no coneixem en detall la feina que fa un ornitòleg, quina és aquesta feina? En què es basa?
11: A veure, la feina és conèixer. És conèixer. Ara, el que és diferent són les metodologies. O sigui, per arribar a conèixer l'ornitofauna, el que és els ocells que tenim en una zona, doncs hi ha diferents mètodes. Una és doncs l'avistament des d'un indret quiet. Per exemple, podem tenir una guaidi des d'allà controlar tot el que arriba i això valorar-ho qualitativa i quantitativament. Un altre mètode, que és el que faig servir jo més sovint, és el del transecte, que aleshores faig un recorregut i durant aquest recorregut vaig apuntar tot el que estic contactant, ja sigui visualment o pel so, que ja, tal com... O sigui, el so em representa, doncs, això, un 80, un 70, un 90%, depèn de l'època de l'any, dels contactes que faig d'ocells. I altres mètodes, doncs, més específics, doncs, són, per exemple, l'anellament dels ocells, l'anellament científic. Aquí ja requereix, doncs, la captura de l'ocell, que a més ha de ser una captura en la qual l'ocell no prengui mal, vull dir, com a molt s'emporta l'ensurt. I, bueno, el que fem és l'individualitzem, el marquem, i aleshores, doncs, amb això, doncs, obtenim informació de molts temes, longevitats, també podem saber les edats més o menys precises de l'ocell, per tant, sabem com està la corba poblacional, si hi ha molts adults, si hi ha molts joves, com ha anat la productivitat a nivell de la reproducció, que això és molt important per saber si són viables les poblacions.
12: En aquesta feina de detecció i seguiment d'aus hi ha molts aficionats?
11: Darrerament sí. Pensa que als anys 80, jo ja en tinc 60 anys, i clar, ara em diuen que sóc un històric. Bueno, vale, gràcies. No sé com agafar-m'ho, això. Sí que quan vam començar, doncs, érem quatre gats. Avui dia, doncs, és incalculable. La gent que li agrada sortir a veure ocells, i molts que són, no serien ornitòlegs en el sentit de que estudien els ocells, com jo, com faig jo, que faig un estudi més científic, però sí que amb la seva afició i anar a gaudir de l'observació de l'ocell, de sentir-lo, de contactar amb l'ocell i contactar amb la natura, doncs sí que el que fan és també, gràcies a les noves tecnologies, les aplicacions que hi ha, és que ajuden a que el ciutadà, les persones que són aficionades als ocells, puguin les seves dades, les seves observacions, que poden ser molt interessants, doncs les puguin aportar. I aleshores la ciència també agafa aquestes dades i les interpreta i també les avalua. I és molt interessant. Avui dia són milers de persones les que estan aquí a Catalunya estudiant, mirant ocells i aportant informació.
12: En tots aquests anys que portes fent aquesta feina, podríem dir que s'ha entrenat la oïda?
11: Ha estat necessari. Entrenar la oïda és molt necessari. Jo no sé què faria si... Vull dir, em podria quedar sec i dir, bueno, tindré una mancança, no?, per el que és l'estudi dels ocells. Però si perdés la oïda, vull dir, em quedaria molt més limitat. Hauria de ser tot anellament científic. Vull dir, capturar amb les xarxes els ocells i tenir-los a la mà, perquè, clar, sense la oïda perdrem moltíssima, moltíssima informació. I, òbviament, l'he hagut d'entrenar.
12: Quants cants d'ocell diries que ets capaç d'identificar?
11: Uf!
12: Oh. Es pot quantificar?
11: Sí, sí. És difícil quantificar. A més, no soc, hi ha un tipus d'ornitòleg o de persona aficionada als ocells que li agrada molt de fer llistes. I fan llistes, això és una... És una subafició, la de fer llistes i apuntar-se tot el que veu, doncs, per exemple, tot el que veig des de casa meva, tot el que veig dins del meu municipi o del que veig a Catalunya, i fas llistes i fas fins i tot competicions, no? Això. Jo no ho he fet mai. Mai he pensat quants cants d'ocells en conec, però bueno, sí que diria que si dels 200 o 300 ocells que són més comuns dels que tenim a Catalunya, pràcticament jo crec que me'ls conec tots. I, bueno, també he viatjat i penso que puc reconèixer unes quantes desenes d'ocells americans o africans, també.
12: I per tu, mantenir una conversa com la que estem tenint ara aquí al Parc de Calarnús, suposo que és inevitable estar escoltant els ocells. Pots desconnectar en algun moment?
11: Aquesta és la pregunta més fàcil que m'has fet durant l'entrevista. Absolutament no, no puc desconnectar. Això és un problema que pateix la meva família, que em costa molt d'estar només amb una conversa o d'estar només amb un... Mira, sents les cotorretes? De pipi? Sí. Doncs m'és molt difícil estar fent només una feina. Sempre faig el que toca i, a més, escolto ocells.
12: Parlàvem dels cants que ets capaç d'identificar. Suposo que avui dia, amb aquestes aplicacions que, com deies abans, fa servir molta gent per identificar aquest cant, us facilita la vida, podríem dir, als ornitòlegs.
11: Sí que facilita, i són molt útils. Hi ha persones que són molt, molt crítiques amb les aplicacions perquè cometen errors, però jo també cometo errors. Les persones cometem errors. Les aplicacions estan fent servir unes tecnologies molt interessants perquè el que fan és aprendre a mida que van reconeixent i a mida que nosaltres anem confirmant les audicions dels ocells, però sí que és veritat que estan ajudant molt. Jo les faig servir no com a element decisori en la identificació de l'ocell, això m'ho guardo per mi, jo sóc qui decideix l'espècie que estem veient o estem contactant, però sí que m'ajuda en el sentit de que moltes vegades n'hi ha diverses espècies que estan cantant alhora, i hi ha algunes que se'm despisten perquè no puc mantenir l'atenció en totes, i és veritat que m'ajuda. Sí, mira, hem deixat l'aplicació gravant i aleshores ha anat fent un reconeixement que sí que podríem donar com a vàlid. De fet, només hi ha 4 espècies en aquest moment. Pensem que són les 10 del matí, per tant, ja els ocells estan tranquil·lets, ja han menjat, han fet la seva vida, ara estan descansant. I, per exemple, doncs, bueno, hem detectat la mallerenga carbonera, que és un ocell molt comú i és un ocell que és molt propi d'aquest tipus de parcs, com els que estem ara. La cotorreta de pit gris, que és una espècie que ens va arribar no sé si va ser als anys 80 o als anys 90, cas és que ara està molt estesa per tota, no només per Badalona, per tota Catalunya i altres indrets també de l'Estat, i és una espècie originària d'Amèrica, com dir, cotorreta argentina, també li diuen. Després tenim una altra cotorreta, però que aquesta no és d'Amèrica, sinó que és d'Àfrica, que és la cotorra de Kramer, que és més cridanera, és molt semblant en quant als colors, a la mida, però bueno, que també és una visitant que ara ja podríem dir que forma part de la nostra ornitofauna. I bueno, aquí donat que estem a l'estiu, doncs clar, els falciots que sempre estaran volant, són ocells que imagino que ja ho sabeu, que no s'aturen mai, només s'aturen una vegada a l'any i és quan han de criar per entrar al niu. La resta de l'any estan volant, ho fan tot volant. Beure aigua, baixen, l'agafen directament, mentre es volen, si han de fer les còpules per reproduir-se, també les fan a l'aire. La recol·lecció també dels materials que necessitin pel niu també seran elements que estiguin volant, sí, elements que estiguin a l'aire. Les persones, per recordar-nos dels cants dels ocells, ells s'ho identifiquen perfectament, tenen el cervell molt adaptat a això, a identificar els cants. Però nosaltres necessitem com una ajuda, no? I, per exemple, els ornitòlegs, com jo, doncs el que fem és associar doncs, unes veus o unes frases o unes paraules humanes, nostres, el català, per exemple, a el que està cantant l'ocell. I ara aquí que se sentia el tudor, doncs diguem un truc, no?, per recordar-nos o saber què és el tudor, és que per mi diu justícia, senyor, justícia, senyor. La mallerenga carbonera, per exemple, fa molts cants. A mi em torna boig perquè fa moltes coses molt diferents, però n'hi ha alguns que són molt característics, que només els fa ella i m'ajuden molt. I, per exemple, doncs, hi ha vegades que diu tot estiu, tot estiu, tot estiu, val? I això em serveix, no? O xixipan, xixipan, xixipan, aquest xixipan també, doncs, també m'ajuda. Xixipan, xixipan, xixipan. Bueno, són diferents. I n'hi ha gent que en sap molts més, eh? Jo en sé uns quants.
12: Quina informació et dona el cant d'un ocell? Hi ha molta informació darrere del cant?
11: Bueno, a veure, no tots són cants. Aquesta és la primera. Clar, la informació en ve perquè cant, definim com a camp aquella manifestació vocal en la qual l'ocell s'identifica davant de, per exemple, dels altres de la seva espècie per reproduir-se, per cridar l'atenció, per marcar el territori. I això és molt elaborat. No totes les aus fan cants. De fet, cant només farien les aus que diem passeriformes, que són els ocells que pertanyen a aquest ordre de taxonòmic, no? Els passeriformes, els que són de forma de pardalet, no? Doncs aquests sí que tenen un òrgan molt a prop de la tràquea, que és la xiringe, i aquesta xiringe li permet de fer vocalitzacions molt elaborades. Això seria el cant. Després estan crides, reclams, tot això, aquestes manifestacions són diferents. I clar, jo quan les sento, doncs puc saber o interpretar si el que està fent és marcar un territori, el qual em dona una informació, per exemple, de que aquest ocell probablement està criant en l'àrea d'estudi, o si és una crida de contacte, que és només per contactar amb altres individus, que aleshores aquestes el que fan és que hi ha una emissió i una resposta per una altra de la mateixa espècie, i amb això jo puc obtenir quantitativament una idea de com de freqüent és aquest ocell, quants individus hi ha en la zona. Podríem donar molta informació en aquest sentit, no? Després estan els crits d'alarma, que són els que fan quan es veuen amenaçats per un depredador. Tot i que hi ha ocells que són molt llestos, eh? Ja, ara no en recordo l'espècie perquè ja em falla la memòria, però hi ha una a les selves amazòniques que s'ha especialitzat en fer el crit d'alarma, però d'una forma molt pillo, perquè el que fa és fa el crit d'alarma quan troba menjar i tots els ocells que estan menjant marxen i aleshores es queda ell amb el menjar.
12: Paco, quina importància té l'estudi dels ocells?
11: Els ocells, primer tot, són bioindicadors. I això és molt important. O sigui, són uns animals, són uns éssers vius que ens donen informació de com està el medi, com està tot. I ara que estem en un moment de molt canvi, parlem de canvi climàtic, per exemple, que estem veient de com el clima s'està alterant d'una manera molt sobtada. Sempre hi ha hagut canvis al clima, però ara estem com que està succeint tot massa ràpid o d'una forma molt brusca. Pensa que l'ocell, igual que els insectes, tenen la capacitat de moure's, de desplaçar-se molt ràpidament i d'una forma molt efectiva, molt eficient. Aleshores, si l'indret està bé, si l'espai té unes condicions, hi hauran unes espècies d'ocells. Si aquestes condicions canvien, també les espècies d'ocells canviaran. I canvien molt ràpidament, o vull dir que ho fan molt efectivament, tant si és per una millora de l'espai o de l'ambient, com si és al contrari.
12: Hi ha un bon planter d'ornitòlegs ara per ara a Catalunya?
11: Jo sóc optimista en aquest sentit, i sí, hi ha hagut tota una generació que ha treballat molt, després hi ha hagut un temps que semblava que la cosa, doncs, anava que no es movia, estancada. El que era, el que li agradaven els ocells, continuaven mirant ocells, com ha estat el meu cas, i ara el que sí que veig és un jovent que puja molt fort, sobretot ajudat per les noves tecnologies, per les noves eines, i que aprenen molt ràpid, perquè ho tenen molt fàcil per aprendre, no? Vull dir, per nosaltres, aprendre un cant d'un ocell, doncs, requeria moltes hores d'estar al camp, perquè no teníem també... Podies comprar uns discos que eren caríssims, discos de vinil, que els compraves a la British Trust de For Ornithology allà a Anglaterra, i bueno, era tot molt complicat comprar aquestes coses fora, i bueno, i també estaven molt limitades. Ara avui dia amb el telèfon mòbil tens guies d'ocells gratuïtes, tens tots els cants dels ocells disponibles, unes bases de dades increïbles també, formades moltes vegades aquestes bases de dades pels mateixos, les mateixes persones que surten a veure ocells i a contactar els ocells, que els graven i els pugen a les plataformes, a les bases de dades auditives. Vull dir, clar, ara hi ha un jovent que és fortíssim i ve amb molta força i apretant molt bé. Jo estic molt content, de veritat, de com veig el futur dels ornitòlegs.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I anem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, a fer un volt pels carrers de la ciutat. Reprenem aquesta ruta històrica, ruta urbana de la mà d'en Miquel Creixell. Què tal, com estàs, Miquel?
3: Molt bon dia.
2: Que ens acompanya un cop més aquí al Badalona Matí. I doncs amb ell anem descobrint alguns dels espais que tenim a tocar de casa nostra i que sovint passen doncs, desapercebuts. I ens vam quedar en aquesta ruta de la qual el guia és en Miquel, a l'antic cementiri vell, i aquí encara hi ha moltes coses a explicar en aquest espai de la ciutat. Miquel.
3: Sí, vam veure el cementiri civil, que ja només és una resta, ja entrem directament el que és el cementiri en si, i només entrar veiem un monument artístic de primeríssima categoria, la tomba Bosch. Família Bosch, fundadors i propietaris de l'Anís del Mono. Gent molt rica, que en aquella època hi havia la tendència que la gent molt rica invertia diners, no en la vida, sinó en la mort.
2: En la mort, eh?
3: I es va gastar una autèntica fortuna a fer aquest monument funerari, un dels més treballats de Catalunya, que va dirigir, com tantes coses a Badalona, el senyor Amigó,

0: el començament de la Guerra Civil Espanyola. I allà hi ha la tomba dels morts, el monument dedicat als morts de la Guerra Civil Espanyola. Que aquesta tomba té la seva història. Aquesta tomba...
1: Se sap quanta gent hi ha enterrada en aquesta tomba?
0: 7 persones.
1: 7 persones.
0: Ja et detallaré qui són aquestes persones. Aquest monument va ser posat l'any 1940 o 41, final de la guerra, evidentment pel bàndol guanyador. I la tomba deia, suposo, una inscripció semblant com Caídos por Dios o por España, alguna d'aquelles expressions típiques del bàndol guanyador. I qui s'hi va ensoterrar en aquella tomba? Doncs 7 falangistes, 7 membres de la Falange Espanyola, del partit que donava suport al Movimiento, i van ser posats allà. I durant tots els anys del franquisme, fins a l'any 75, la tomba va ser això. Va arribar l'any 75, millor dit, els primers ajuntaments democràtics.
1: Això mateix, primeres eleccions democràtiques, eh?
0: I va haver l'opinió entre molta gent que aquest monument, com d'altres que recordaven el passat més recent, havia de desaparèixer. El primer ajuntament democràtic, presidit pel senyor Màrius Díaz, no va ser d'aquesta opinió. I va fer una cosa que per mi crec que va ser un total encert. D'aquella tomba no es va treure cap resta mortal, ni se n'hi va afegir cap. Es van deixar les 7 persones que hi havia com a representants de tots els morts de la Guerra d'Espanya. El que sí que es va fer
1: és canviar
0: la làpida, posar-hi uns versos d'en Salvador Espriu, molt adients, i a partir d'aquell moment allò és el record de totes les persones que van morir en aquella tragèdia enorme. Trobo que l'Ajuntament va actuar molt i molt bé.
1: Hi ha una capella en aquest cementiri vell, també.
0: Ahir ja anem.
1: Anem a la capella.
0: Sí, perquè si seguim en línia recta, arribem a la capella. Una capella que actualment no es fa servir mai per usos litúrgics, fa molts anys que no s'ha fet servir, els cementeris són llocs civils, no, habitualment no
1: s'hi
0: es fan...
1: S'hi pot entrar, però...
0: Sí, i tant, sí. Que sí. En aquesta capella hi ha enterrats, o com a mínim hi ha les làpides, perquè no sé si les restes s'hi conserven, de tots els rectors de la parròquia de Santa Maria del segle XIX. Tenien el privilegi de ser enterrats allà. I a l'exterior de la capella arquitectònicament no té massa un excessiu interès, ja dic, no s'utilitza tampoc, hi ha aquesta curiositat de les tombes al terra. El que sí que hi ha a l'exterior, tombes de gent molt important. A la part posterior, una tomba molt grossa del marquès de Barberà, que va ser un dels grans terratinents de la ciutat, potser per no dir el més gran de tots, el marquès de Barberà, que està enterrat allà, ell i la seva família.
1: On tenia terres, el marquès de Barberà?
0: Ui.
1: Per tot arreu?
0: Mitja Badalona, o tres quarts de Badalona,
1: eren
0: del marquès de Barberà. Allò que es pagava abans, que s'havia de pagar el cens emfitèutic, normalment s'havia de pagar el marquès de Barberà i els seus descendents. O sigui, era una persona riquíssima. I a la part de davant de la capella hi ha dues tombes també molt, molt visibles. Una, la d'en Pau Rodon, que va ser aquell senyor que va fundar una innovadora escola de gèneres de punt, va ser un pedagog, però en aquest aspecte tan concret, del gèneres de punt. I a l'altre costat, la tomba de l'Enric Borràs. Enric Borràs, el gran actor, no va morir a Badalona, va morir al terme municipal de Barcelona, se'l va enterrar allà, però al cap d'uns anys l'ambient teatral badaloní va considerar que seria de justícia que el cos de l'Enric Borràs fos portat a la ciutat. I així, per subscripció popular, es va pagar aquella tomba que avui podem veure i van ser portades les despulles de l'Enric Borràs enmig d'una gran cerimònia i gairebé com d'una processó fins a la ciutat de Badalona i enterrat allà.

0: potser seria curiós saber que avui en dia, evidentment, cementeris privats no n'hi ha. Fins i tot les seus religioses, doncs, que tenien, doncs, cementeris privats, això no pot ser, hi han hagut en els cementeris generals. Però sí que hi ha dos llocs a Badalona, a la ciutat de Badalona, que hi ha tombes conegudes i autoritzades. Un és el carrer Arnús, el monestir de la Divina Providència,
1: on hi ha enterrat?
0: Sor Francesca de les Llagues de Jesús, una monja que es diuen que va morir amb boga de santedat a finals del segle XIX i que té un procés de beatificació obert, procés que sembla que no avança pas massa, però la seva tomba està
1: allà. Està al carrer Arnús, eh?
0: A l'església de la Divina Providència. I l'altra és a l'església de Nostra Senyora de la Salut, a la parròquia de la Salut, que és molt visible des de l'autopista. Va ser potser la quarta parròquia establerta a Badalona. I allà hi ha la tomba de mossèn Miquel Espinosa, que va ser el primer rector de la parròquia de la Salut. I se li va voler tenir aquest detall de tenir-lo allà. Avui en dia, segons les normes del dret canònic, això ja no podria ser, però en aquella època...
1: O sigui, ja no es poden enterrar rectors a les parròquies.
0: Exactament.
1: Eh?
0: El dret canònic, en aquest sentit, ha canviat.
1: Molt bé, doncs anem a fer un salt. No sé si tindrem temps d'analitzar tots els espais que s'amaguen dins de la nostra pròxima destinació, perquè ens queden uns 4 minutets, però vaja, ho intentem, perquè és molt abast. Anem al parc de Can Soler i Can Arnús.
0: Ho comencem. Sortim per la porta posterior del cementeri vell i entrem per una porta lateral
1: de Can Soler.
0: De Can Soler,
1: primer seria
0: oficialment part de Can Soler i Can Arnús, però entrem a Can Soler.
1: I ho fem per aquesta esplanada, aquesta bonica esplanada del parc de Can Soler.
0: Exactament.
1: Que té aquesta font del lleó, que també són típiques d'aquest parc, no?
0: Clar, hem de pensar que el que avui és part de Can Soler i Can Arnús, en un principi era una sola propietat. Una sola propietat, el Mas Soler. El que passa que el senyor Arnús, que era molt ric també, és riquíssim, va decidir fer-se una segona residència. Ell vivia a Barcelona. I on se la va fer la segona residència? En un lloc molt exòtic i llunyà. Però
1: a l'època,
0: a Badalona. I va comprar aproximadament la meitat del Mas Arnús i s'hi va fer la seva propietat. Aquesta propietat va estar perfectament separada, si no m'equivoco, fins l'any 1977, més o menys, en què els murs que separaven les propietats de Can Soler i de Cal Arnús van ser enderrocats i es va convertir tot en un parc al servei de la ciutat de Badalona.
1: L'any 77?
0: Sí. No sé dir res de 77, 78, però...
1: Sí. Jo crec que va ser més tard, per això.
0: L'enderroc, és possible.
1: L'enderroc, perquè jo sóc del 82, havia jugat molt al parc de Can Soler i Cal Arnús quan encara estava separat.
0: O sigui, parc públic ho és des de l'any 77.
1: Sí, però potser, i després
0: potser l'enderroc dels murs
1: la unificació dels dos espais
0: van ser posteriors. I potser que acabem amb una cosa molt curiosa. En el parc de Cal Arnús hi trobem una estació meteorològica. Allà enmig. Què hi fa una estació meteorològica allà enmig? Doncs bé, el senyor Arnús era riquíssim...
1: I era donat a la meteorologia, potser?
0: No ho sé, però hi va invertir. Aquesta gent invertia. I tenia un teatre espectacular entre la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia. Teatre amb restaurants, jardins, fonts, de tot, més una estació meteorològica. Aquest teatre, amb el temps, es va haver d'enderrocar, no tenia sentit o no era rentable per la família Arnús, i què va passar? Que algú va veure l'estació meteorològica, un de la família Arnús va dir, ostres, aquesta estació és avançadíssima per l'època, és molt bona, no té cap lògica que l'enderroquem. Solució que hi va haver, desmuntar maó a maó, pedra a pedra,
1: l'estació
0: meteorològica
1: casa,
0: i traslladar-la a Badalona. A la propietat d'Arnús de Badalona.
1: Molt bé. Doncs seguirem, Miquel, passejant per aquest parc tan fantàstic que tenim.
0: Perfecte.
1: Aquest pulmó d'or de Badalona, que amaga molts tresors, eh? No només la casa del senyor Nus, aquesta estació meteorològica, sinó també les cases bessones, eh? La casa Clarà i tants altres espais que són, doncs, ja veiem, molt antics, tant com aquest pi que ara que hi ha amb el darrer temporal de pluja, un pi centenari, i que no sé si l'han retirat, però si no, és bonic fins i tot de veure, encara que sigui, doncs, caigut, perquè té unes arrels que són, doncs, espectaculars. Seguirem al Parc de Calarnús amb en Miquel Creixell.
0: Doncs a reveu, ja.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
4: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no? Uh-huh. Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt. Uh-huh. Tot això que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt americà, no? O l'imaginari de les pel·lícules americanes, d'aquestes organitzacions obsessionades amb la fi del món, amb la supervivència, no?
1: Totes les conspiranoies possibles,
4: sí,
1: no?
4: Sí, és que és molt americà, no? Molt, molt de pel·li americana. Doncs el pare d'aquesta pobra noia, doncs...
1: Es deixa endur per aquesta corrent, no? Podríem dir.
4: I de fet, quan encara vivien com una família normal, perquè tenia aquesta nena, té la mare també, el pare l'obligava, per exemple, no, tens un minut, 30 segons per fer una motxilla amb tot el que necessitem per sobreviure, no sé què. O sigui que ja d'entrada és bastant asfixiant, no?, el clima de casa, diguem-ne. Llavors, doncs això, el que li dic, de cop, més enllà d'aquestes anècdotes, el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors allà li promet viure una gran aventura i la nena de seguida veurà que no, perquè sobretot quan ve doncs, l'hivern, no, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
1: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc. Clar,
4: en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estan enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no? Un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, pues podem fer que sigui avui, doncs, ostres, pues fem un àpat, no?, un sopar de Nadal, i no tenen res per menjar tampoc així especial.
1: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també, d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?,
4: sí.
1: I alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
4: De tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no?, el seu poble, els seus amics...
1: Per tant, aquí hi ha una mentida...
4: Enorme. Sí.
1: Uh-huh.
4: Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... bueno, el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present, no, són uns anys després, amb la seva mare. Torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena, a més, veiem com hi ha un canvi de to, de llenguatge en les dues peguis, no, diguem-ne, mm-hmm. perquè clar, ja ha madurat. Ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys
1: clar,
4: tampoc.
1: La gent no viu habitualment.
4: No hauries de veure. Llavors, doncs, bueno, doncs això, es va teixint aquesta història entre passat i present i és una filla que passa de desconfiar doncs, a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora d'aleshores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història. I aquesta és la seva opinió.
5: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllat, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment no, més infantil, quan té 8 anys, confiant que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que igual para i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
1: Creus que és portada al bosc sent una nena uh-huh. i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena sí, sí. adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
4: que sí,
1: en comunitat.
4: Que sí, és complicat
1: no?
4: per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Uh-huh. Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, uh-huh. perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les, no, les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
5: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no? I seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc. I realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només quedarà ells tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que bon, mentalment comença a tenir algun desequilibri i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt difícil empatitzar amb aquest pare i més pels esdeveniments que es van succeint. Amb la Peggy sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure i amb aquesta innocència que a poc es va despertant no, a la realitat que l'envolta.
1: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no? I que segurament doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no? Que sovint doncs, diem als nostres fills i filles, segurament pensant en el millor.
4: Segurament ho fem així els pares, no? I suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons, el seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi en... Ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final no tendim a protegir els infants, però bueno. Uh-huh. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que visquin al bosc no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina ni res, sinó és... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa pues, reflexions no,
1: reflexió.
4: Prou interessants, perquè al final, no, fins a quin punt un adult té tanta decisió no, amb el que passa amb els seus fills...
1: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins a la pròxima.
4: Fins
1: que vagi
4: propera.
1: Molt bé. Gràcies per aquesta recomanació.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Balança molt positiu del govern del dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot diuen de les més tranquil·les viscudes des dels darrers anys a la ciutat. Per primera vegada, una unitat canina ha patrullat en punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i per evitar i detectar el consum d'estupefaents. Des de la regidoria de seguretat fan balanç, però consideren viable crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana. Així ho ha explicat la quarta tinent d'alcalde, Sònia Egea.
4: S'han fet, doncs, 10 intervencions gràcies a la unitat canina, doncs, de presumptes drogues i estupefaents. I, bueno, pensem que la valoració és positiva i valorarem a veure si sigui una unitat, doncs, que es pugui incorporar ja al servei rutinari de la Guàrdia Urbana.
3: Des de la regidoria de Via Pública i Mobilitat també han valorat de forma satisfactòria el dispositiu de neteja als carrers més concorreguts de la ciutat i a les platges que han estat a punt els banyistes a partir de les 9 del matí. Uns treballs de neteja que comptaven amb dues garbelladores i treballadors de l'AMB i també el desplegament de serveis de neteja municipals en què ja s'ha pogut veure part d'aquests nous vehicles de la brigada que formen part del nou contracte de neteja que, recordem, s'anirà desplegant encara en els propers mesos. I 3 ferits lleus la matinada de Sant Joan a l'avinguda Alfons 13 per un incendi en un balcó. Fins a 7 dotacions de bombers s'han traslladat fins al domicili amb més de 4 ambulàncies del SEM, que va tindre una desena de persones, entre elles els 3 ferits que han estat traslladats a l'Hospital Municipal. De fet, es tracta de la incidència més destacada de la revetlla en què els bombers de la Generalitat han recollit fins a 38 avisos. Una trentena d'aquests han estat per incendis urbans en contenidors, vehicles o brossa. També s'han registrat 3 incendis de vegetació sense grans complicacions a Canyador, al carrer d'Orient, a Bufalà, al carrer de Molí de la Torre i també al carrer Acer de les Guixeres. I obrim plana cultural perquè el Creep Show Festival arrenca aquest divendres al Teatre del Círcul. El festival de gènere fantàstic i de terror de Badalona, que aquest any arriba a les 20 edicions, ha programat 5 hores de curtmetratges, així com 3 llargmetratges. Enguany el festival convidat és el festival alemany Random Film Fest, que aposta pel cinema més marginal, radical i experimental. Durant 3 dies, el Círcul s'omplirà de cinema de terror i fantàstic internacional. Ho fa de la mà del Creep Show Festival, el certamen badaloní que arriba ja a les 20 edicions. El certamen començarà divendres a les 11 del matí amb una sessió de curs pensada per al públic juvenil. Les projeccions de curs continuarà a la tarda amb una selecció internacional multipremiada a festivals arreu del món i una sessió especial del festival convidat. També divendres a 3:15 de la nit el protagonisme se l'endurà l'òpera prima de Fernando Cortizo o Apóstolo, la primera pel·lícula de stop motion de l'estat espanyol. I el caso Vitruvio presenta l'escena rodada dins una pel·lícula amb el pla seqüència més llarg del cinema espanyol i que s'ha rodat a Badalona. El llargmetratge que s'estrenarà als cinemes aquest 2027 és un drama que reflexiona sobre els diners, les necessitats humanes i les contradiccions de la societat amb una moneda peculiar com a protagonista. Una moneda marcada amb una creu vermella comença a circular pels carrers de Barcelona i Badalona, va passant de mà en mà entre persones que aparentment no tenen cap relació entre elles, però tots els fets que presencia la moneda estan interrelacionats. Accidents, retrobaments i decisions entrellaçaran 3 històries protagonitzades per un elenc coral format per una 50 d'actors. Jordi Mendive, director del llargmetratge, explica que es va inspirar en la piràmide de Maslow per construir aquesta història.
5: Realment, els que estan a dalt de la piràmide podria dir que són els nens, no? Que quan neixen els posen allà dalt, li donen carinyo, menjar, seguretat, tenen totes les necessitats cobertes i quan van creixent van caient, no? Aquesta piràmide, i llavors volen tornar a estar a dalt, que és on els han acostumat està i és lo normal. Aleshores, és com que juguem una mica amb aquesta teoria.
3: I en esports, el mitja punta del Badalona, Josu Rodríguez, ha acabat la temporada en un estat de forma excepcional, malgrat que una lesió de caràcter domèstic el va deixar sense poder participar en els 3 primers partits de play-off. Josu es va posar l'equip a les espatlles en el maig de tornada contra el Cornellà.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: és l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El juego del calamar, ja havien visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
1: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
3: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor ya eres un poco mayor, pero ahora tienes espacio de juego, ¿no?
1: Acabarem amb en Parc Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
4: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho, i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers. Vull dir, no és una sèrie.
2: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària: res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. Doesn't matter who's in charge. We just gotta work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals, il·lustrada per Pedro Oyarbide.
3: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès, la biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
3: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist aquesta...
1: Aquesta no l'he vist.
0: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà, i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la com per exemple Erin Brockovich, és a dir, dona que lluita contra el sistema, d'acord, que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona sola amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els fa pessigolles, sinó que a més estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix, i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també amb una calaixera bonica, tot càlid, etcètera, etcètera, i se'n surt, i guanya.
1: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és, Benvolguda era la que es mirava, que intentava treure's amb les pinces, no?
0: Sí.
1: Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
0: Aquesta potser sí,
1: veritat. Però és veritat, jo ho llegeixo i penso això real.
0: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè... si
1: complicat,
0: et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
1: Exacte.
0: Aquesta és la gran
1: ho reivindiquem,
0: il·lusió, la gran il·lusió.
1: I després a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa: la iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo, i quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto, diu, oi, has de posar això, això i això, va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant
0: mira,
1: que la literatura també fos així, no?
0: Mira, ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen, iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana, en totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós, t'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
1: És que és meravellós,
0: a favor,
1: això.
0: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre que quan pujaven i baixaven els talons deia un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
1: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
0: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
1: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificat de nou, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura, i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no a les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el polsim, no?
0: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etc. Totes les fórmules combinables. Sempre, per les seves obres, els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota, i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. I un plat reinterpretat, una esferificació,

0: pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, és clar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
1: Els vins també són molt presents, com no? Mm. Com no?
0: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
1: Tot cervesa.
0: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, mm-hmm. i aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure, jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi, i van colonitzar els bevedors de cervesa, i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, de Tarragona, o de Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
1: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi... I el seu lacó.
0: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal, és correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli, per cert, si et beus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura, el vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva per demanar a un veí per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar, i he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors la gent intel·ligent beu vi, i si es vol emborratxar, doncs com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
1: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
0: T'agrada el vi?
1: Bueno, jo tinc vinyes.
0: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
1: Xarel·lo, m'acabeu.
0: D'acord, és una combinació preciosa. El xarel·lo és una varietat que hi ha que a la DOA ell en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen en lloc més del món. En lloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins, i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la DOA Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DOA Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de xarel·lo, de macabeu, de picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser, no pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
1: Sí, també tenim,
0: eh? Ja en teniu. I llavors
1: els veig.
0: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí i s'està fent. I s'estan fent coses supermaques a la DO.
1: Afortunadament. Escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
0: Clar, perquè aneu...
1: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
0: Aneu a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
1: De tota la vida.
0: El Duralex.
1: El de tota la vida.
0: Sí, aquest got. I quan veig
1: el... I no queden masses, eh?
0: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del
1: nosaltres
0: cafè llet.
1: Nosaltres, clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que... Que tot ho
0: en teniu. Sí. Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
1: De tota la vida.
0: Aquells Duralex de color marró.
1: Correcte.
0: O verds.
1: Els fondos també.
0: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
1: Home.
0: Són...
1: La sopa de farigola. En un plat Duralex,
0: dic una cosa.
1: Més autèntic, ja no pot ser això.
0: Jo sóc doctora en sopa de farigola.
1: Sí?
0: T'ho diré, sí.
1: Veta.
0: M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
1: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
0: Aquell olor... Que a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
1: Clar, quan, perquè posaves el pa...
0: El pa sec, l'ou...
1: La farigola i l'aigua bullint.
0: Ja està. Que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
1: Escolta, quin remember estem fent.
0: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor, i de vi, l'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que és? L'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta un món.
1: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo les golfes per seure.
0: Tens unes golfes, que bonic. Sí. Quina sort que tens.
1: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
0: Sí, ets molt afortunada, tens golfes. Ets tan sí. Afortunada, tant. Tens un racó.
1: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com, quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
0: Però fixa't que s'olora molt poc, se'n suma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi, el perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu... Sí que és que sí que és, sí que és, però no m'ho diguis, què és, què és, què és. Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper, error.
1: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
0: Totalment. És a dir, el supermerc... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges? No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, molt bé que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
1: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
0: Naturalment.
1: Punto.
0: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, i qui tingui hort ara mateix, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins a temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
1: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com és el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
0: No, però mira, és tot, igual tot perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
1: No cal.
0: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
1: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai. Jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys 300.000 entrevistes, eh?
0: Mira,
1: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm el que vulguis.
0: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
1: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
0: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per...
1: És la una.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Què tal? Molt bon dia. Els parla Raquel Moreno des del govern de Badalona. Fan un balanç molt positiu del dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot asseguren de les més tranquil·les dels darrers anys a la ciutat. Per primera vegada, una unitat canina en una prova pilot ha patrullat en diferents punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i per evitar i detectar el consum de drogues. Des de la regidoria de seguretat en faran balanç en els propers dies, però consideren viable crear aquesta unitat canina permanent al cos de la Guàrdia Urbana. Des de la regidoria de Via Pública i Mobilitat també valoren de forma satisfactòria el dispositiu de neteja als carrers més concorreguts de la ciutat i a les platges que estaven ja enllestides netes per als banyistes des de les 9 del matí. Des del govern asseguren que la incorporació dels nous dispositius del servei de neteja ha permès realitzar una actuació més ràpida i higiènica a tot l'entorn del litoral. Escoltem la quarta tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Sònia Egea.
5: Ha sigut una neteja que s'ha notat al nou contracte de, que s'ha incorporat ja als serveis i es nota doncs, que la neteja ha anat molt ràpida. Després els baldejos que s'estan fent a tota la zona, tant sigui de, del passeig, la fusta, com el passeig de ciment, s'ha fet una important desinfecció i una important recollida de totes les deixalles doncs, que hi havia en el territori.
4: I des de dimarts, que s'ha tancat ja l'aparcament situat al costat de l'estació de Rodalies de Renfe a Badalona, a l'entrada d'aquest solar tocar de la platja s'hi han col·locat pilones de ciment per impedir l'accés dels vehicles a la zona. Segons fons municipals, aquest tancament és ja definitiu, ja que, d'acord amb la qualificació urbanística dels terrenys, expliquen, es tracta d'una zona verda que no es pot destinar a l'estacionament de vehicles i que en anys anteriors havia estat de pagament de zona blava. Per aquest motiu, ja a mitjà termini està previst transformar aquest espai en una àrea destinada a la pràctica esportiva. I anem ja cap a la informació esportiva. La badalonina Cèlia Segura, una de les perles del filial del Barça, serà cedida a l'Atlético de Madrid per poder guanyar minuts a la màxima categoria. Segura té 19 anys aquesta temporada, ha marcat 10 gols en 23 partits amb el Barça B, 21 d'ells sortint com a titular. La badalonina és una davantera de referència en el futbol base blaugrana i va ser protagonista en el Mundial Sub-17 del 2024.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 25 de juny, penúltim programa de la temporada, penúltim en joc entre setmana de la temporada. En aquest cas, parlarem, evidentment, un cop més del Mundial Masculí de Futbol, perquè ja ha acabat la primera fase en 3 dels 12 grups. En aquest cas, amb, per exemple, l'anfitriona Mèxic guanyant i sent primera de grup amb 9 punts, guanyant els 3 primers partits, en parlarem. I també ha passat com a segon, en aquest cas, el Marroc, amb 2 catalans, un d'ells, Ismaïl Saibari, amb 3 gols en aquesta primera fase. També va marcar aquesta matinada passada en el 4-2 contra Haití. Brasil, per cert, en el mateix grup del Marroc, també s'ha classificat en aquest cas com a primera de grup. Com deia, molt mundial i també al final de temporada de la Lliga ACB, amb la derrota ahir del Barça al Palau, clara, contundent contra el València, que es proclama campió d'aquesta Lliga ACB, el València dirigit per un català, Pedro Martínez, i també amb 2 catalans més a la plantilla, en aquest cas Iancu Basima i Isaac Nogués. Parlarem d'aquest final de temporada i final d'etapa del Barça de Xavi Pasqual, que deixa l'equip. També ho farà gairebé tota la plantilla d'un Barça que s'ha de reconstruir de cara a la temporada vinent. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit a Rodeia amb la primera fase en 3 dels 12 grups del Mundial Masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de sumar per 3-0 aquesta matinada, la República Txeca passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: Al grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra el Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segon amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que comparteixen en aquesta selecció marroquina, l'egarenga Ismael Saibari, marcant el seu tercer gol del Mundial.
0: I avui es decidiran, per acabar de repassar l'agenda d'avui, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E amb a les 2 de la nit, hora catalana, amb l'Equador Alemanya i el Curaçao Costa d'Ivori. Els alemanys ja lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F.
1: Amb un Japó, Suècia i un Tunísia, Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, a les 4 de la matinada, també hora catalana, evidentment, el torn de l'altre anfitrió, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs més futbol, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta, a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió en partit oficial el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions, amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, no n'hem tingut cap aquesta temporada, són el Girona i el Sabadell, ja n'hem anat parlant. Avui mateix fa balanç el president del Club Vallès de Pau, Morilla Giné.
1: El Centre d'Esport Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta després dels incidents en el partit definitiu del play-off descens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització, que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de Lliga CB ahir, després de tornar a superar molt clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més, que formen part de la plantilla valencianista, Ian Cubasima i Isaac Nogués.
0: El Barça que tanca una nova temporada i ja és la tercera en blanc, sense cap títol. I com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del combinat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla, un d'ells també ho havia comunicat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027 i, evidentment, de qui en serà el nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El Club Verd i Negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà l'equip el curs vinent, després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix també el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València després de 7 anys i de convertir-se en capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb una jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, al Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats de Diana Martín, Juana Camillón, Tilbe Sanjurek i Madison Conner i Marta García.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona en aquest curs, Mariam Koulibaly, la pivot maliana, que ja té nou destí confirmat, és l'esquio italià. Es parlava molt que aniria al València, finalment ho farà a la Lliga Italiana. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga, la primera masculina, i aconsegueix avui mateix ja el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui, de nou a Murcia, buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el 5è definitiu aquest cap de setmana, que se jugaria a casa diumenge al migdia al Palau Blaugrana. En hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de l'hoquei lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el 5è partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Samiánigo en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir a Blasi competir en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I últim punt, en tennis, Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia de la prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del Gran Slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és dijous i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives del final de temporada a la xarxa. Serà tot plegat diumenge, Carme, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb BOTV les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a tres quarts de les quatre de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 15 minuts ja passen de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí, després que s'hagi completat aquesta nit passada la primera fase per a 3 dels 12 grups. El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase final i una fase inicial perfecta i després de superar 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-Àfrica s'ha classificat com a segona, és una de les sorpreses d'aquesta primera fase, després de guanyar 1-0 ahir a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups, però ara sí, es classifica com un dels millors tercers, n'ha sumat 3. I el grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons com una amb 4, una altra de les anfitriones, Bòsnia també ha sumat 4 punts, però ha quedat tercera finalment, per això sí tenen molts números de classificar-se com a un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc es classifiquen tots dos directament amb 7 punts cadascuna, tot i que els sud-americans ho fan com a primers de grup, amb la, per diferència de gols. Aquesta matinada el comitè que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat a la tercera amb 3 punts, per 3-0. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismael Saibari, marcant en el seu tercer gol en el Mundial, de fet un en cada partit. L'escoltem després del partit.
1: No ha estat gens fàcil, Haití no tenia res a perdre. S'han esforçat molt, han jugat amb intensitat, ho han donat tot, però nosaltres hem pogut revertir-ho. Sempre que s'han ficat en el partit, nosaltres ho hem impedit. Hem estat concentrats. Realment ha estat un partit molt intens. Ha estat difícil, però la segona part hem pogut guanyar.
2: Ara m'he dit que ha estat molt difícil. El que avui, alhamdulillah, ja anem a la deuxième mi-temps amb 3 buts, 2 buts.
1: Quan et sents capaç de fer les coses, saps com preparar-te mentalment perquè tot surti bé. Tenia moltes ganes de jugar a la Copa del Món.
0: Avui s'estiran els grups D, E i F. Els primers en obrir foc seran els equips del grup E a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, han guanyat els dos primers partits, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao només 1. A partir de la 1 es defineix el grup F, amb un Japó, Suècia i un Tunísia a Països Baixos. El comiat neerlandès, amb el Barcelona, Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat i en principi ja està eliminat. Finalment, a les 4 de la matinada, torn de l'altra anfitriona, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits amb 6 punts, lideren el grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat i que en principi també està eliminada. En l'altre partit del grup s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i es jugaran en principi la segona plaça. Més futbol, ben més enllà del Mundial. Aquest mateix migdia compareix en roda de premsa el president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Maria Giné, per fer balanç de la temporada en què s'ha aconseguit el segon ascens consecutiu i el retorn al futbol professional a la segona divisió masculina. L'escoltem en directe.
3: Un ascens al primer equip és un símptoma, però el projecte va molt més enllà de la classificació esportiva. En aquest sentit, a mi m'agradaria estructurar aquesta compareixença en diferents blocs. Els que ja sou més veterans dels discursos meus o les compareixences meves de balanç trobareu que és exactament la mateixa estructura. Primer parlaré del primer equip, del canvi de mentalitat que crec que ha experimentat el club. També hi parlaré, parlaré de la part societària o social en aquest sentit, parlaré de la relació amb la ciutat, parlaré del futbol base, parlaré de la situació econòmica institucional i també parlaré dels reptes que tenim per davant.
0: En qualsevol cas, això està parlant ara mateix en directe a Pau Morilla Giné, el president del Centre d'Esport Sabadell. Demà, evidentment, escoltarem aquí a l'Enjoc el més destacat del que hagi dit en aquest balanç de final de temporada, després que el primer equip masculí, com dèiem, aconseguís aquest ascens a segona divisió, aquesta Liga Hypermotion, on no hi teníem cap català aquesta temporada, i la que ve en tindrem dos, després també de l'ascens del Girona. Més enllà d'això, a la segona federació masculina, el Reus Redis, també, que també va jugar a play-off d'ascens, però en aquest cas sense èxit, continua confeccionant el seu nou projecte de cara a aquesta segona federació, després del comiat d'un dels grans artífexs de l'èxit de la temporada, com és el tècnic Marc Carrasco. El club reusenc s'encomana a Edu Albacar. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
4: El Reus Futbol Club Ladies comença a moure fitxa de cara a la confecció de plantilla de la temporada vinent. Després de les renovacions d'Alberto Benito, Dani Parla i el capità Xavi Jaime, els reusencs hauran de fer front a l'adeu del gran líder del projecte, l'entrenador Marc Carrasco. Des de Segona Catalana fins a la Segona Federació, el tècnic ha acceptat l'oferta per entrenar el Real Madrid C. Abans, però, ha volgut tenir unes últimes paraules en un vídeo de comiat.
5: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit. D'orgull de ser el Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
4: La direcció esportiva amb Albert Vinyas i Ferran Asensio al capdavant han apostat per Edu Albàcar, el tècnic de Sant Jaume d'Enveja. Falsarà la banqueta roig i negre després d'acumular experiència com a entrenador en diferents equips, entre els quals destaquen les seves etapes a l'Atlètic Club Torrellano, així com la seva participació en equips tècnics del València i del Nou Edimburg de Mauritània.
0: Gràcies, Aleix. I a la tercera federació masculina, qui vol fer un equip per tornar a ser la part alta i buscar l'ascens és el Centre d'Esports Hospitalet, amb el tècnic Raúl Page com a nou capità del projecte. Mitjans de l'Hospitalet, Anet Rubio.
6: El nou entrenador del Centre d'Esports Hospitalet, Raúl Page, transmet confiança i seguretat. Està convençut que el seu hospi serà competitiu des del primer dia, fins i tot en una tercera federació que sembla que serà encara més complicada que la temporada passada. Però Page no vol excuses i creu que els riberencs poden estar per damunt de tothom.
7: Vamos a intentar que, tanto con balón como sin balón, que el jugador sepa lo que tiene que hacer en cada momento, ¿vale? Habrá momentos de no tener balón, habrá momentos de atacar, habrá momentos de que no, tendremos equipos que se nos metan atrás y tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Habrá momentos que nos buscan equipos que nos vendrán a buscar arriba y también tenemos que saber contrarrestarlo. Bueno, mis equipos siempre han estado muy bien dotados a nivel defensivo. Yo siempre digo que cuando encajan menos goles que partidos jugados, ¿vale?, está siempre arriba, ¿vale?, que ese es uno de los objetivos. Y luego vamos a ser un equipo que con muy poquito vamos a hacer peligro.
6: Un hospi que ha perdut peces claus i que està protagonitzant de moment un mercat de fitxatges modest. Això no preocupa l'entrenador, Raúl Page.
7: Estamos firmando jugadores que se adecúan al modelo de juego, al presupuesto y a la categoría, ¿vale? Creo que son tres puntos importantes, ¿vale?, para realmente pues saber lo que firmamos. Entonces, estamos en un momento de la temporada en el que nos queda un mes para empezar, pero en dos, tres semanitas iremos avanzando, ¿de acuerdo? Porque esto es como todo, ¿no? Hace poquito acaba el último playoff, ¿no?, de Badalona, ¿vale? Vamos a ser un hospi con menos nombre, ¿de acuerdo?, que otros muchos años, pero vamos a ser un hospi muy bueno.
6: L'Hospi continua perfilant una plantilla que tornarà a feina el pròxim 20 de juliol. La pretemporada ja té tancat un amistós contra el Barça Atlètic el 15 d'agost a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
0: Gràcies, Andrés. I en bàsquet, ahir va acabar la Lliga ACB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pasqually de més de la meitat de la plantilla. No li va donar al conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares, amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va tornar a guanyar ahir al Palau la seva segona ACB, les dues amb el València, i que és molt superior en físic i en fons armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pasqually va competir prou bé i no es va desenganxar al marcador, tot i que no va anar mai per davant. I a partir del tercer quart, però, la màquina taronja va començar a funcionar amb un Jean Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent 84-108. Escoltem Xavi Pasqual.
8: Felicito el València per aquest títol de Lliga totalment merescut. Equip que ha jugat el millor bàsquet d'Europa, que han jugat una final extraordinària, que durant la temporada s'ha sabut reforçar i que fins i tot en els 12 jugadors d'avui no estaven ni Giancuma Sima, ni Darius Thompson, ni Xavi López Arostegui. Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses que havíem de fer, i ho hem intentat, però no ens ha durat.
0: Un Xavi Pasqual que ja va anunciar abans dels play-offs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal.
8: No vull entrar en res de tot això i menys ara. Veurem aviam què ens depara el futur i com va tot, però en aquest moment no vull entrar en res més. He donat la vida per aquest club, al límit de les meves possibilitats, i tot el que he demanat és perquè sabia el que es necessitava per guanyar. Les coses que depenen de mi he intentat fer el millor possible, i les que no depenen de mi, cadascú haurà d'assumir la seva part de responsabilitats, si s'ha d'assumir alguna, que no sóc jo qui té que decidir cap cosa en aquest sentit.
0: El Barça, que tanca una nova temporada, és la tercera ja seguida en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte. Ahir també es va acomiadar, per exemple, entre d'altres, el pivot Jan Veselý, que en aquest cas es retira del bàsquet professional. Enhorabona al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors, i en Cuba Sima i Isaac Nogués. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de la Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els Osonas, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que ja els donaria el títol, que no guanyen des del 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
9: Con ganas, tenemos ganas de quitarnos esta espinita del primer, del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien. No hace falta mucho ni ver los partidos ni analizarlo, es quedarnos con la sensación de que tiramos 10 minutos a la basura, los segundos 10 minutos a la basura de la primera parte, que nos costaron 4 goles y que eso no puede pasar en una final. Creo que fuimos durante 30 minutos mejores que ellos, pero que perdemos un punto por 10 minutos.
0: Avui a dos quarts de vuit del vespre, aquest tercer partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça, en cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat per aconseguir el títol, en aquest cas, en el cinquè i definitiu partit, que seria a casa ja, al Palau Blanc, diumenge al migdia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, que control tècnic, i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia. Els parla Raquel Moreno des del govern de Badalona. Fan un balanç molt positiu del dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot asseguren de les més tranquil·les dels darrers anys a la ciutat. Per primera vegada, una unitat canina en una prova pilot ha patrullat en diferents punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i per evitar i detectar el consum de drogues. Des de la regidoria de seguretat en faran balanç en els propers dies, però consideren viable crear aquesta unitat canina permanent al cos de la Guàrdia Urbana. Des de la regidoria de Via Pública i Mobilitat també valoren de forma satisfactòria el dispositiu de neteja als carrers més concorreguts de la ciutat i a les platges que estaven ja enllestides netes per als banyistes des de les 9 del matí. Des del govern asseguren que la incorporació dels nous dispositius del servei de neteja ha permès realitzar una actuació més ràpida i higiènica a tot l'entorn del litoral. Escoltem la quarta tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Sònia Egea.
3: Ha sigut una neteja que s'ha notat al nou contracte de, que s'ha incorporat ja als serveis i es nota doncs, que la neteja ha anat molt ràpida. Després els baldejos que s'estan fent a tota la zona, tant sigui de, del passeig, la fusta, com el passeig de ciment, s'ha fet una important desinfecció i una important recollida de totes les deixalles doncs, que hi havia en el territori.
2: I des de dimarts, que s'ha tancat ja l'aparcament situat al costat de l'estació de Rodalies de Renfe a Badalona, a l'entrada d'aquest solar tocar de la platja s'hi han col·locat pilones de ciment per impedir l'accés dels vehicles a la zona. Segons fons municipals, aquest tancament és ja definitiu, ja que, d'acord amb la qualificació urbanística dels terrenys, expliquen, es tracta d'una zona verda que no es pot destinar a l'estacionament de vehicles i que en anys anteriors havia estat de pagament de zona blava. Per aquest motiu, ja a mitjà termini està previst transformar aquest espai en una àrea destinada a la pràctica esportiva. I anem ja cap a la informació esportiva. La badalonina Cèlia Segura, una de les perles del filial del Barça, serà cedida a l'Atlético de Madrid per poder guanyar minuts a la màxima categoria. Segura té 19 anys aquesta temporada, ha marcat 10 gols en 23 partits amb el Barça B, 21 d'ells sortint com a titular. La badalonina és una davantera de referència en el futbol base blaugrana i va ser protagonista en el Mundial Sub-17 del 2024.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 25 de juny ja tenim definits els tres primers grups de la primera fase del Mundial Masculí de Futbol. Ara repassem com han quedat en un dia en què també hem de seguir parlant de finals. La de bàsquet de la Lliga CB va acabar ahir amb la derrota del Barça al Palau contra el València de Pedro Martínez, que s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga CB, la segona Lliga per al València i la segona per a Pedro Martínez. Les dues, com dèiem, amb el València després d'aconseguir la primera el 2017. L'enhorabona per a Pedro Martínez, també amb els catalans Ian Cuba Sima i Jack Nogués a la plantilla, i el Barça que haurà de mirar de reconstruir el nou projecte de cara a la temporada vinent. I en futbol sala, avui mateix també, el Barça pot ser campió de Lliga si guanya el Pozo de Múrcia, la pista del Pozo, després de perdre dimarts el tercer partit en aquest cas. Avui toca el quart. Com dèiem, una nova oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez per convertir-se en campió d'aquesta Lliga. En parlarem d'això i molt més avui a l'Enjoc, nit jo d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit, aquesta passada matinada, la primera fase en 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar per 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: Sud-àfrica, que és una de les primeres sorpreses d'aquesta primera fase del Mundial. El grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segons amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament tots dos amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria per 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, la garenca Ismael Saibari, marcant el seu tercer gol del Mundial.
0: De fet, ha marcat Saibari en els 3 partits que ha disputat el seu equip, ha estat golejador en els 3 partits. Per cert, el Brasil, Rafinha, no va jugar. Recordem que s'ha lesionat i veurem si arriba a les eliminatòries el jugador del Barça. Avui es decidiran, Carme, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F,
1: amb un Japó-Suècia i un Tunísia-Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, per acabar de repassar l'agenda, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que estan ja classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió, en partit oficial, el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, el Girona i el Sabadell. Avui mateix, de fet, ha fet balanç, n'està fent encara, el president del club ballesà, Pau Morilla Giner.
1: El centre d'esports Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, després dels incidents en el partit definitiu del play-off d'ascens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de Lliga CB ahir després de tornar a superar clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues, amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més que formen part de la plantilla valencianista, Iancu Bassima i Isaac Nogués.
0: I el Barça, que tanca una nova temporada, ja és la tercera en blanc, sense cap títol, i com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del comiat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla, un d'ells també ja ho va comunicar fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: Va ser nit de comiats ahir al Palau Blaugrana, amb molt emotiva, molts d'ells. N'estarem pendents d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2017 i, evidentment, de qui serà el seu nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El club verd i negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà a l'equip el curs vinent després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Esparta Girona ha anunciat avui mateix el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València, després de 7 anys i de convertir-se en la capitana de l'equip guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb la jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, al Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Illana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyorec, Madison Conner i Marta García.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Esparta Girona aquest últim curs, Mariam Koulibaly, ja té nou destí, es parlava del València, finalment jugarà a la Lliga Italiana, a l'Esquio. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça, en aquest cas a la final de Lliga, a la primera masculina, i aconsegueix ja avui mateix el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui de nou a Murcia buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el cinquè i definitiu, que jugaria diumenge al migdia al Palau Blaurana. I en hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de Lliga de l'hoquei Lliga masculina, aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei Lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el cinquè partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Sant Mianigó en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir que Blasi competeixi en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I un dia punt en tennis, Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia, la fase prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del gran slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és dijous, últim dijous de temporada, i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives en la final de, en la final de temporada a la xarxa. Seran, Carme, diumenge, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podran seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories en júnior i sènior, al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: per equips com l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: Vas aprendiendo de tus errores. Si no lo haces, pues eres bastante inepto. Yo me he equivocado mucho, lo seguiré haciendo seguramente, porque en este fútbol nunca dejas de aprender. Entonces, estoy muy tranquilo, muy aplomado, maduro, diría. Tengo un grupo de jóvenes solidarios, dejaron de lado ese egoísmo que se genera de repente con esa individualidad del fútbol y trabajan para el equipo. No es un dato menor que el equipo haya jugado 25 de los 26 jugadores. Yo diría que sí, fue una noche buena. La despedida de Memo, bueno, por lo menos no sabemos si va a despedir o no, pero fue un buen homenaje para él, en pleno mundial, 6 mundiales, una leyenda. ¿Qué más podemos pedir, no? Creo que la gente se va contenta hoy a casa.
0: Aguirre, que parlava del Memo Ochoa, que el porter de Mèxic, que va disputar ahir minuts i, per tant, ha jugat ja, com per exemple Messi i Cristiano Ronaldo, en 6 mundials diferents. Sud-àfrica, que s'ha classificat com a segon, després de guanyar 1-0 a Corea del Sud i una Corea que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers. El grup B, victòries ahir de Bòsnia 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons amb 4, una altra dels anfitriones. Bòsnia també ha sumat 4 punts, però cada tercera, i això sí, té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc, es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna, amb els sud-americans primers com a per diferència de gols. Aquesta matinada el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts, 3-0. El Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'ha acomiadat del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismaïl Saïbari, marcant el seu tercer gol del Mundial. De fet, ha marcat en els 3 partits Saïbari. Per avui es decidiran els grups D, E i F. Els primers en Uri Fox seran al grup E a les 10 de la nit, hora catalana. Equador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori en té 3 i Equador i Curaçao un cadascun. I a partir de la 1 es defineix el grup F amb el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos. El comiat neerlandès amb el Borna, Frenkie de Jong és primer amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat. I finalment a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que ja estan classificats, tenen 6 punts, líders del grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que tampoc no ha puntuat i en principi també està eliminada. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i jugaran, per tant, la segona plaça. Més futbol, més enllà del Mundial, anem a la segona federació masculina, el Casa Nostra, on competirà aquest curs vinent, el grup 3, el grup català, després d'aconseguir l'ascens al Centre d'Esports Manresa, que ha anunciat en les últimes hores els dos primers fitxatges d'aquest estiu, Santi Guzmán i Ivan Tobar. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Guzmán arriba de la Unió Esportiva Cornellà, equip que va lluitar per l'ascens amb el Manresa aquesta passada temporada. Un mitja punta amb capacitat per jugar entre línies i amb molta arribada a l'àrea. El director esportiu del Centre d'Esports Manresa, Sergi Benavides, explicava que és un perfil de jugador que li faltava a l'equip actual.
3: Llavors, bueno, nosaltres molt il·lusionats perquè creiem que és un jugador que ens donarà algo que no teníem, que és aquest jugador 10 que potser ens faltava per dintre, sí que tenim molt de talent, però ens faltava aquest jugador diferencial a tres quarts i la veritat que amb ell estem molt contents i amb moltes ganes de tenir-lo ja amb nosaltres perquè creiem que ens pot donar moltes coses i sobretot ser un jugador diferencial també d'aquesta categoria.
2: Ivan Tobar és un lateral esquerre que arriba procedent del Centre d'Esports Sabadell, ha alternat les dues darreres temporades amb la dinàmica del primer equip i del filial. Aquesta passada temporada una lesió al lligament encreuat anterior i el menisc l'han mantingut apartat del terreny de joc durant bona part del curs, on només ha disputat 4 partits, un fitxatge que es veu com una oportunitat de captar un jugador de talent amb experiència a la categoria i que busca recuperar la seva millor versió després d'una llarga lesió.
0: Gràcies, Jordi. I a la tercera federació masculina també treballa en la confecció de la plantilla el Futbol Club L'Escala. Després de la sortida del tècnic Raúl Page, que serà el nou entrenador de l'Hospitalet, el nou capità, per cert, serà el porter, en aquest cas, el porter de l'equip, Ràdio L'Escala i Miquel Pagès.
4: El porter Jonathan Morilla passarà a ser el primer capità del Futbol Club L'Escala amb les baixes de Josu Prieto i Marc Gelmà. Morilla complirà la seva tercera temporada al nou Miramar i agafa el repte amb il·lusió.
5: Jo sempre he sido un capità más a la sombra, más de vestuario, obviamente porque estaba en Josu y el Ma, y bueno, si el míster cuenta que yo sea el capitán, yo lo estaré y lo seré con orgullo.
4: Prieto i Gelmà no seguiran el Futbol Club L'Escala perquè han penjat les botes, però tampoc ho faran jugadors com Adrián Expósito, Elian Guillén, Antonio Bioque, Hugo García, Iker Nova i Iker Candón. Pel que fa a les renovacions, un total de 8. La primera pel porter Jonathan Morilla, però també seguiran el nou Miramar, Marc Bec,

0: Mari Travali, Hagi Cesai, Guillem Falgueres, Eric Saavedra, Joan Mainau i Robert Mitrea. 5 jugadors s'han incorporat a la família escalenca, com són Gil Bertrana, Jordi Manzano, Iker Bermúdez, Etienne Chamaco i Aniol Feliu. El retorn als entrenaments està programat pel 20 de juliol.
1: En bàsquet, ahir es va acabar la Lliga CB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pascual i de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va guanyar ahir al Palau la seva segona CB, les dues amb el València, la primera el 2017, recordem, i que és molt superior en físic i en fons armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pascual va competir prou bé, no es va desenganxar del marcador, tot i no anar per davant mai. A partir del tercer període, però, la màquina taronja va començar a funcionar encara més amb un Jan Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent de manera contundent, 84-108. Escoltem Xavi Pascual.
2: He portat l'equip al límit de les seves possibilitats, pensant que sempre hi ha una manera de guanyar. I, desafortunadament, el guió de la temporada comença i acaba molt malament, però podria haver estat pitjor si no haguéssim jugat aquesta final. Per tant, d'alguna manera ens hem de sentir contents d'haver jugat aquesta final, tristos de no haver-la guanyat, però reconeixent que el rival és molt, molt superior a nosaltres, en verticalitat, en atleticisme, en plantilla, de llarga. Bueno, han fet tot el que passava per les seves mans per guanyar. I això ha sigut, i nosaltres no hem estat a aquest nivell en cap de les facetes que es necessita per guanyar una final de la Lliga també.
1: Un Xavi Pascual que ja va anunciar abans dels playoffs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de només 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal. Això sí, feia aquest balanç del curs.
2: Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga CB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem al play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, està al límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
1: El Barça, que tancarà una nova temporada, la tercera ja en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent, després del comiat de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla. Un d'ells, per exemple, també ho havia anunciat fa mesos, el pivot Xac Jan Veseli, que retira del bàsquet professional. Estarem pendents d'aquesta reconstrucció del nou Barça de bàsquet 26-27. L'enhorabona va, evidentment, al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Jan Kubasima i Isaac Nogués. I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de Caral Casas, la jugadora de Bascanó, que signa per una temporada procedent del València, després de 7 cursos i de convertir-se en capitana de l'equip valencianista, guanyant 11 títols. En aquest cas, escoltem el balanç del fitxatge del director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
3: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares, quan havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
1: L'única suma experiència a la seva nova plantilla, amb una jugadora que, com sentíem, va coincidir amb Roberto Díñez, amb l'actual tècnic del conjunt gironí, és la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Iana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyurek, Madison Conner i Marta García.

0: I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers passals al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que els donaria ja el títol que no guanyen des del 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
1: Es una cosa normal que te puede pasar, dado que estamos jugando una final, los dos mejores equipos de la liga regular, al final estamos jugando en su campo, quieras o no, ese momento de bajón que tuvimos nosotros en la primera parte de ayer, pues es el bajón que tuvieron ellos en la segunda parte, en el primer partido, y le dimos la vuelta. Tristemente, el deporte no son matemáticas, y dos no son cuatro. La clave, no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, por no salirnos del partido, no evadirnos i saber que queremos ser campeones.
0: Avui a 7:45 del vespre, aquest tercer quart partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol, en aquest cas en el cinquè definitiu, aquest cap de setmana, diumenge al migdia, i en aquest cas, evidentment, a casa, al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir l'històric títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya. De fet, aquesta tarda ho fa una rua a partir de les 7 de la tarda pels carrers de la capital de l'Anoia. 29 anys feia que l'Igualada no guanyava una hoquei Lliga, en aquest cas masculina. En categoria femenina també vam tenir campió català, en aquest cas el Vilassana, que feia balanç d'una molt bona temporada. Ponent Mollerus, Junior Andrés.
2: La temporada no començava de la millor manera possible, amb jugadores lesionades i perdent el primer partit de Lliga als despatxos per alineació indeguda. I al final va arribar un altre cop dur, l'eliminació a les semifinals de la Champions davant del Fraga i als penals. Però just una setmana després arribava la Copa de la Reina per segon any consecutiu i després, firmant un play-off perfecte sense perdre cap partit, la Lliga. En parla el president Ramon Porta.
3: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important.
2: I és que equips de la base han aconseguit campionats i subcampionats d'Espanya per un club d'un poble de 700 habitants que per l'any vinent té un gran objectiu, la Champions, ser campiones d'Europa. A tot això, aquesta ha estat l'última temporada de la capitana, la Maria Porta.
0: Gràcies, Julen. I en handbol, un apunt. Dimarts ja parlàvem aquí l'enjoc de la Granollers Cup, el torneig més important del sud d'Europa en handbol base, que es va inaugurar ahir i que avui tindrà ja els seus primers partits. Diumenge, per cert, es podran seguir en directe a les finals de la categoria júnior a la xarxa Més. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
4: Quan queden menys de 15 dies per viure la sortida de la tercera etapa del Tour de França, la capital vallesana rep vora 6.000 esportistes de tot el món per participar en una nova edició de la Granollers Cup. La competició ha caigut lleugerament en participants. Ara bé, ha pujat en diversitat de nacionalitats. Enguany, el torneig incorpora la Mini G Cup, un espai perquè els més petits de tots puguin disputar partits entre ells i d'aquesta manera recuperar espais de jocs emblemàtics com és la plaça de la Porxada. A banda de la gran festa de l'handbol, també és una festa social. La Granollers Cup ha omplert ja els carrers de Granollers amb una inauguració espectacular, on també s'han conegut els padrins d'aquesta edició. Nicole Wiggins, exportera del CAC 7 Balonmano Granollers, i Pau Paniti, porter del Fracking Balonmano Granollers, han estat els escollits per representar la competició. Una Granollers Cup que, recordem, ha caigut en participants, però manté la mateixa festivitat.
0: I abans d'acabar en atletisme, gràcies Arnau, aquesta tarda tindrà lloc el cinquè míting de Lleida, Unió Atlètica, en el qual hi participen més de 70 clubs d'arreu d'Espanya i uns 240 atletes, amb més de 3.000 euros de premis. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sense cap mena de dubte, la cita que organitza Lleida Unió Atlètica ja s'ha consolidat dins el calendari d'esdeveniments d'aquest calibre, el que va començar com un esdeveniment perquè en el seu moment l'atleta lleidatana Berta Segura pogués seguir optant a participar al Campionat d'Europa de llavors, s'ha convertit en un míting que se celebra aquest dijous amb la seva cinquena edició i ho fa, ens ho deia el president de Lleida Unió Atlètica, Sebas Vidal, amb rècord de participació.
6: Portem per la quinta edició, en cada mes, aquest any és l'any que tindrem màxima participació, bueno, 240-250 atletes, a més venen d'arreu d'Espanya perquè tenim més de 70 clubs inscrits i però, bueno, pues, amb ganes de que surti cada vegada un any més i cada vegada millor i que donin bons resultats.
5: Un esdeveniment pensat d'inici per atletes de velocitat, però que enguany inclourà també les proves de llançament de pes, javelina i salt de llargada. Preguntat pel nivell dels participants d'enguany, Vidal en responia això.
6: A veure, no hi ha cap crac com a tal, que alguna vegada ha vingut algun campió d'Espanya, com el Porra Tamal, que va vindre algun any, però bueno, hi ha proves que el nivell és bastant alt. Els 100 metres llisos és una prova on hi ha, a millor, 8-10 atletes que baixen dels 11 segons. El 400 també hi ha usat atletes de 47 segons. Vull dir, hi ha el 800 femení. Hi ha 3 o 4 proves on el nivell mig és molt alt, per la qual se poden veure curses molt, molt, molt interessants i segur que es faran bones marques.
5: El cinquè míting comença a les 6 de la tarda en proves pels més petits i a partir de les 7 entraran en joc la resta d'atletes.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà amb l'últim programa de la temporada a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Badalona. Les dues de la tarda. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La regidoria de Seguretat es planteja crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana de Badalona. Aquesta revetlla i per primera vegada dos gossos policia han patrullat en diversos punts d'accés al municipi per evitar i detectar el consum d'estupefaents. De moment, des del govern local han de fer balanç del dispositiu de seguretat i neteja d'aquesta revetlla de Sant Josep, però ja de Sant Joan, volíem dir, però ja han avançat que n'estan força satisfets. Una nit que consideren que ha estat de les més tranquil·les dels últims anys a la ciutat. Tot i això, han hagut incidències, un incendi en un balcó a l'avinguda Alfons 13 que ha provocat 3 ferits lleus i la matinada de Sant Joan i la mort d'un gos que també s'ha hagut d'evacuar del pis afectat. Aquest incendi ha estat la incidència més destacada de la revetlla en què els bombers de la Generalitat han recollit fins a 38 avisos. Avui és dijous 25 de juny de 2026. Repassem altres notícies destacades del dia en titulars.
0: Badalona, migdia.
1: Territori licita la reparació d'emergència de la platja de la Barca Maria de Badalona. En total es repararà un tram de 219 metres amb un pressupost d'aproximadament 350.000 euros. Un cop s'adjudiquin les obres, s'executaran en un termini aproximat de 3 mesos. Aquest tram va quedar afectat, recordem, pel temporal Harry, finals de gener, quan van malmetre una part del passeig marítim de la platja de la Barca Maria, deixant incomunicats per costa els municipis de Badalona i Montgat. I l'onada de calor també té efectes en les botigues d'electrodomèstics. Molts clients, de fet, s'han preparat per a l'increment d'aquestes temperatures elevades comprant ventiladors i aires condicionats. Aquests últims, segons els venedors, cada vegada es compren més en els darrers anys. I el caso Vitruvio presenta l'escena rodada dins d'una pel·lícula amb el pla seqüència més llarg del cinema espanyol i que s'ha rodat a Badalona. El llargmetratge que s'estrenarà als cinemes el proper 2027 és un drama que reflexiona sobre els diners, les necessitats humanes i les contradiccions de la societat amb una moneda peculiar com a protagonista.
2: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
1: Que els parla Raquel Moreno, amb Roger Cuixart, a les vies del so de ràdio Ciutat de Badalona i l'equip de realització de Televisió de Badalona. Comencem. Balanç molt positiu per part del govern municipal sobre el dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot asseguren que ha estat de les més tranquil·les dels darrers anys viscuts a la ciutat. Per primera vegada, una unitat canina ha patrullat en punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i amb l'objectiu d'evitar o detectar almenys el consum d'estupefaents. Des de la regidoria de seguretat en faran balanç en els propers dies, però consideren viable crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana. Al marge dels petits incidents destacats i els botellots habituals que s'han produït a les platges, places i carrers, Badalona ha registrat fets poc destacables en aquesta revetlla, fins i tot asseguren que hi ha hagut caps de setmana amb més incidències que les d'una nit com aquesta, en què hi ha molta més gent, hi ha més mobilitat de ciutadans arreu de la ciutat. Una de les novetats d'enguany, com els dèiem, era aquesta unitat canina, prova pilot de l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, que han estat acompanyats d'agents especialitzats i per primera vegada han treballat conjuntament amb la Guàrdia Urbana. N'ha parlat la quarta tinent d'alcalde, Sònia Gea.
3: S'han fet 10 intervencions gràcies a la unitat canina de presumptes drogues i estupefaents. I bueno, pensem que la valoració és positiva i valorarem a veure si sigui una unitat que es pugui incorporar ja al servei rutinari de la Guàrdia Urbana.
1: Des de la regidoria de Via Pública i Mobilitat també han valorat de forma satisfactòria el dispositiu de neteja. Ho han fet als carrers més concorreguts de la ciutat i també a les platges que ja estaven netes, enllestides a punt per als banyistes des de les 9 del matí. Uns treballs de neteja que han comptat amb dues garbelladures, treballadors de l'AMB i també el desplegament dels serveis de neteja municipals en què ja s'han pogut veure els nous vehicles que formen part del nou contracte de neteja. Escoltem de nou Sonia Gea.
3: Ha sigut una neteja que s'ha notat el nou contracte que s'ha incorporat incorporat ja als serveis i es nota doncs, que la neteja ha anat molt ràpida. Després els baldejos que s'estan fent a tota la zona, tant sigui del passeig, la fusta, com el passeig de ciment, s'ha fet una important desinfecció i una important recollida de totes les deixalles doncs, que hi havia en el territori.
1: Al marge de les platges, el dispositiu de neteja ha treballat a diversos punts de la ciutat un any més al carrer de Gran Bretanya. El barri de Montigalà ha tornat a ser el punt de reunió d'un macrobotellot, aquesta vegada però sense incidències destacables. A tota la ciutat, els petards s'han marcat el ritme de la nit de Sant Joan, que també s'hi han vist revetlles populars, amb el permís pertinent, com el que s'ha celebrat al carrer d'Enric Borràs, que ha quedat tallat a la circulació de vehicles. En una nota de premsa, l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha mostrat la seva satisfacció pel funcionament dels dispositius de seguretat, emergències i neteja, i ha volgut destacar i agrair el civisme ciutadà durant la revetlla d'enguany. I si parlem d'incidències, les poques que hi ha hagut, doncs bé, tres ferits lleus a la matinada de Sant Joan a l'avinguda Alfons 13 a Sant Roc per un incendi que s'ha produït en un balcó. Fins a 7 dotacions dels bombers es van traslladar fins al domicili, a més de 4 ambulàncies del SEM, els quals van atendre una desena de persones, entre elles els tres ferits que van ser traslladats a l'Hospital Municipal. Ens apropa tots els detalls l'Enric Garcia.
4: L'avís del foc va arribar pels volts de les 3 de la matinada del dia 24, en què es va alertar d'un incendi en un balcó de la primera planta d'un edifici. Segons fonts municipals, el foc es va originar per l'explosió d'un petard a l'interior de l'immoble. La veïna del segona, Montse Navarro, ha explicat què va viure.
5: I veig, blum, al menjador, una flamarada de foc, fum, i comença a caure, suposo que eren vidres de la galeria, horrible, corrents a agafar les claus, el mòbil, les lentes, corrents, pico el timbre 112, no em va donar temps a res, obrir els veïns, els timbres, el timbre del replà, que hi ha foc, aviseu els bomberos, havia foc, i corrents, i ja van marxar.
4: Els bombers van reduir la intensitat del foc mentre es revisava l'escala. Molts dels veïns van poder sortir pel seu propi peu, tot i que algun es va quedar dins. Al marge dels tres ferits lleus traslladats al municipal, també es va evacuar un gos inconscient, que tot i les tasques de reanimació no va sobreviure. També van morir-hi dos ocells domèstics. Cap a quarts de 6 del matí, els veïns de l'immoble van poder tornar a casa seva. Es tracta aquesta de la incidència més destacada de la revetlla de Sant Joan, en què els bombers de la Generalitat han recollit fins a 38 avisos. Una trentena d'aquests, 31 en concret, han estat per incendis urbans en contenidors, vehicles o brossa. També es van registrar 3 incendis de vegetació sense grans complicacions a Canyador, al carrer Orient, a Bufalà, al carrer Molí de la Torre i també al carrer Acer de les Guixeres.
0: Badalona migdia.
2: Apunta't als cursos intensius de català del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià d'aquest estiu.
6: I el 30 de juny i l'1 de juliol a cpnl.cat/Badalona o a la nostra oficina de Badalona.
2: Més informació al 93 398 46 30 i al nostre web.
6: S'ofereixen cursos de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Ens trobaràs a l'avinguda d'Alfons 13, 14, 16, entre Sol Primera.
2: Aprèn o millora el teu català.
1: Estem a Territori Il·lícit a la reparació d'emergència de la platja de la Barca Maria de Badalona. En total, es repararà un tram de 219 metres amb un pressupost d'aproximadament 350.000 euros. Un cop s'adjudiquin les obres, s'executaran en un termini aproximat de 3 mesos. Aquest tram, recordem, va quedar afectat pel temporal Harry. Va ser a finals de gener quan es va malmetre una part del passeig marítim de la platja de la Barca Maria, deixant incomunicats per costa els municipis de Badalona i Montgat. El caràcter urgent de les obres respon a la necessitat d'actuar ràpidament per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar així que els danys s'agreugin davant de nous temporals marítims. El futur passeig tindrà 4 metres i mig d'amplada i a la part davantera del vial s'instal·larà un mur de formigó armat amb un botaones, un dispositiu que serveix per dissipar l'energia de l'onatge i repartir-lo. Aquestes actuacions permetran protegir tant el passeig com la infraestructura ferroviària de la R1 de Rodalies, que també es va veure afectada. La licitació d'obres inclou també la protecció del col·lector de clavegueram de Llevant. I estiu, detalls a diverses línies de la xarxa de metro per obres de millora. A partir d'avui dijous, 25 de juny, el servei s'interromprà a la línia 9 i a la línia 10 Nord fins al 6 de setembre, en el tram comprès entre la Sagrera, 11 de setembre i Bon Pastor. Es tracta d'unes actuacions estructurades en dues fases. La primera, entre el 25 de juny i 30 d'agost, on quedaran inhabilitades les parades de Sagrera i 11 de setembre. Durant la segona fase, que tindrà lloc del 27 d'agost al 6 de setembre, l'afectació s'allargarà fins al Bon Pastor. Les tasques pretenen adaptar el macropou de la Sagrera a la futura entrada en servei del tram central d'aquesta línia. Com a alternativa als talls, els usuaris podran utilitzar les línies regulars d'autobús H8, 34 i 126, a més d'un servei especial de bus. TMB també executarà actuacions de millora a la L1 entre les parades de Florida i Plaça de Sants des del 17 de juliol al 28 d'agost. Les obres es porten a terme a l'estiu aprofitant la suposada reducció de passatgers durant aquest període de l'any. I parlem de nou d'aquesta onada de calor que també té efectes en les botigues d'electrodomèstics. Molts clients es preparen per l'increment de les temperatures comprant ventiladors i aires condicionats. Aquests darrers, segons els venedors, cada vegada es compren més en els darrers anys. Segons els comerciants, els productes que més s'estan venent aquest estiu són aquests, els aires condicionats convencionals i els portàtils. També estan guanyant pes respecte a anys anteriors als ventiladors de sostre, diuen, més silenciosos i còmodes que altres opcions. N'ha parlat l'encarregada de la botiga Milà, al carrer de Francesc Layret, Sara Gramont.
7: Ventiladors, aires acondicionats, sí, la veritat és que quan fa calor és quan més es nota. La gent esperen, suposo que sobretot quan no es pot dormir, quan fa temperatures més altes, és quan la gent se'n recorden de la calor.
1: Aquests electrodomèstics són la principal eina per combatre la calor i mantenir la casa fresca. Cadascú, però, té a casa seva doncs, els seus remeis per passar aquests dies de calor com poden. Anar a la platja a primera hora del matí, evitar sortir les hores de més calor o menjar àpats lleugers i frescos. Escoltem què diuen els badalonins.
8: Doncs mira, jo particularment potser una miqueta pitjor de lo que l'està visquent la gent, no? Perquè acabem de vindre dels fiordos la setmana passada i de passar 9 graus ens hem posat a 30 i pico. Vull dir, ha sigut heavy, eh? Però, bueno, intentem anar-ho passant el millor que podem, noi.
9: A veure, molta calor, la veritat. Jo primer pensava, dic, mira, si això són les onades de calor, les firmo. Però ahir vaig tenir que anar a Barcelona i vaig pensar, no firmo res perquè fa una calor horrorosa. No es pot anar pel carrer. No es pot, impossible.
10: Molta calor, sobretot pels més petits, que ja mirem de posar un ventilador petit per combatre aquesta calor i a casa doncs, pràcticament tot el dia posem l'aire condicionat, els ventiladors i begudes amb gel, fresques, anem a comprar gelats.
11: Bien, bastante bien. Aún tampoco hace tanta calor, tiene que venir más calor aún. ¿Eh? Y bueno, y en casa pues, ventilador y aire acondicionado y beber cosas fresquitas.
1: Segons l'Agència Catalana de Meteorologia, aquest serà un estiu més càlid del que és habitual, tot i que n'estem acostumats amb temperatures molt elevades i tempestes freqüents.
0: Ràdio Ciutat de Badalona et proposa.
12: El Toni i l'Omar fa mesos que somien viure unes colònies inoblidables. Ells han fet Guardiola per poder-hi anar, però no l'han acabat d'omplir.
13: A la Fundació Ateneu Sant Roc creiem en el dret al lleure perquè l'estiu és una oportunitat única per créixer, conviure i descobrir.
12: Ens ajudes a omplir les seves guardioles?
13: Fes la teva aportació a fundacioateneusantroc.org o a través del Bizum 01566.
1: I obrim ja plana cultural. El Caso Vitruvio presenta l'escena rodada dins una pel·lícula amb el pla seqüència més llarg del cinema espanyol i que s'ha rodat a Badalona. El llargmetratge que s'estrenarà als cinemes aquest 2027 és un drama que reflexiona sobre els diners, les necessitats humanes i les contradiccions de la societat amb una moneda peculiar com a protagonista. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Neus Aragall.
14: Una moneda marcada amb una creu vermella comença a circular pels carrers de Barcelona i Badalona. Va passant de mà en mà entre persones que aparentment no tenen relació entre elles, però tots els fets que presencia la moneda estan interrelacionats. Accidents, retrobaments i decisions entrellaçaran tres històries protagonitzades per un elenc coral format per una cinquantena d'actors. Jordi Mandivé, director de llargmetratge, explica que es va inspirar en la piràmide de Maslow per construir aquesta història.
15: Realment, els que estan a dalt de la piràmide, podria dir que són els nens, no? Que quan neixen els posen allà dalt, li donen carinyo, menjar, seguretat, tenen totes les necessitats cobertes, i quan van creixent van caient, no? Aquesta piràmide, i llavors volen tornar a estar a dalt, que és on els han acostumat a estar, i és lo normal. Aleshores, és com que juguem una mica amb aquesta teoria.
14: La principal característica de la pel·lícula és que està rodada en tres plans seqüència. A més, a Badalona s'ha filmat l'escena més llarga, amb una durada aproximada de 40 minuts. Aquesta localització s'ha escollit perquè, a més de tenir l'oficina de la productora, presenta menys tràfic i gent, fet que facilita el rodatge. Tot i la complexitat tècnica que comporta enregistrar plans seqüència, la implicació de l'equip, els assajos previs i el finançament han estat claus per fer-ho possible. Daniel Rom, director de producció, i Octavi Pujades, actor de la pel·lícula, expliquen les dificultats del procés.
15: Tenia tot un equip ben coordinat, que tothom sàpiga quin és el seu paper, i mantindre aquesta energia per quan arriba la càmera, poder estar al nivell emocional i tècnic, en quant als tècnics, per poder captar de la millor manera el que volem representar.
16: El cinema moltes vegades com un coitus interruptus, no? Perquè és fer planos, explicar una part de la història, vigilar molt les llums, vigilar molt les posicions, i llavors en un pla seqüència tens oportunitat de desenvolupar i explicar una història des d'un principi fins a un final, no? I més amb tres plans seqüència tan llargs com té aquesta pel·lícula.
14: A mesura que s'apropi l'estrena, la productora impulsarà una campanya promocional que consistirà a amagar 155 monedes arreu d'Espanya perquè el públic les pugui trobar a través d'un joc de geolocalització. Les persones que les localitzin rebran una invitació per assistir a l'estrena de pel·lícula als cinemes.
1: Doncs gràcies, Neus. Fins aquí el repàs de l'actualitat local. Els deixem ara amb la informació esportiva, però abans, com sempre, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda, Lluís Mi.
17: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent, i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general, i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
18: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
19: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
20: Els esports amb Ramon Duran.
21: Tal com explicàvem el dimarts, aquesta mateixa setmana seria oficial el fitxatge de Genís Sampietro pel Club Futbol Badalona. Ja ho és des d'aquest matí, i per tant doncs ja és el nou entrenador escapulat per la pròxima campanya. A més, ens va visitar també a l'últim programa Minut 91 de la temporada Josu Rodríguez, un jugador al qual el club vol renovar per la pròxima campanya. A més, també parlarem de més noms propis, com el de Célia Segura o Ainhoa Marín, dues jugadores badalonines, que en tot cas una anirà cedida a l'Atlético de Madrid i l'altra fitxa per la Real Sociedad. I apurem aquests minuts dedicats a la informació esportiva en el penúltim espai d'aquesta temporada, i ho fem avui amb un, evidentment, amb un plat d'aquests que diríem gran, gran, gran. I és que comencem el programa presentant, en aquest cas, tornant a presentar o representar, o diguin-li com vulguin, el nou entrenador del Badalona, que és Genís Sampietro, i que ja va fa un parell de temporades, recordem, va estar dirigint el juvenil del Badalona amb grans resultats. Genís, molt bona tarda, benvingut de nou, com estàs?
22: Bona tarda, Ramon.
21: Doncs ben tornat a casa, felicitats per la temporada que has fet amb el Vilanova, Genís, i m'imagino que molt satisfet, no? Tot i que tu ja més o menys, ja feia uns dies que més o menys la decisió estava presa i tal, però que oficialment el club ja ho ha notificat avui.
22: Sí, realment ha estat molt bon any a Vilanova i bueno, a part d'això també doncs, fa una setmana que ho vam tancar amb Badalona. Sí que és veritat que hi havia moltes especulacions, com si ho tingués tancat des de fa un mes o un mes i mig i és mentida, però sí que fa una setmana vam arribar a un acord i molt content d'estar aquí, no? L'equip on, bueno, visc aquí a la ciutat, l'experiència que vaig tindre també fa dos anys, doncs vaig acabar encantat amb el club, amb l'afició i tot, i amb, bueno, amb ganes d'estar a l'alçada i de complir les expectatives.
21: Amb el qual vol dir que, Genís, més o menys, vull dir, amb els tempos, si fa una setmana aproximadament, no? Vull dir que tant era, no?, la categoria que estigués al Badalona. El club confiava en tu si s'ascendia a segona federació, i tu, evidentment, si el Badalona es quedava tercera, com així ha estat, doncs també acceptaves, està clar.
22: Sí, sí, així va ser. Al final, quan ja vam tancar l'acord, doncs faltava encara el partit de tornada de Compostela i estava fet, doncs, de totes les maneres, no? Per mi, al final, la il·lusió meva era vindre a Badalona i, bueno, poder tornar també la confiança que he rebut per la seva part, i sí que al final, doncs, les categories són importants i un sempre, doncs, com més amunt, doncs millor, però no sempre vol dir que sigui una millor situació, no? I al final, bueno, estava preparat per les dues i que encantat. Si és tercera, doncs tercera.
21: I deixa'm dir que el Genís San Pietro també tenia altres ofertes d'altres clubs. No cal ara esmentar noms, però sí que és veritat, doncs, que hi havia altres clubs que també estaven interessats en els teus serveis.
22: Sí, al final, com ja et dic, tot i que fa dos mesos la gent sempre m'ha ubicat a Badalona, suposo per tota la història, no? Però al final, bueno, quan vaig decidir no renovar a Vilanova, doncs vaig plantejar-me quina seria la meva millor opció, vaig valorar opcions d'aquí de Catalunya, també de fora, inclús fora d'Espanya, i al final, doncs, per mi la més motivant i la que m'encaixava més, doncs, un cop intentes ser sincer tu mateix i on vols estar, doncs era Badalona, i s'ha pogut tancar, així que molt content.
21: Doncs aquesta il·lusió que és recíproca, com tu bé deies, amb l'afició, amb la teva persona, amb els que hem tingut també la possibilitat de treballar amb tu anteriorment en l'àmbit comunicatiu. Genís, home, un repte important amb un Badalona que s'ha quedat, podríem dir, a un gol o dos, no?, d'ascendir de categoria.
22: Sí, crec que el Badalona porta darrere l'objectiu, doncs, temps, no? Els últims 3 anys és com que han sigut 3 anys de play-off i sembla que cada any s'ha escalat un esglaó més. Crec que aquest últim any ha estat l'any que s'ha estat més a prop i bueno, amb ganes d'afrontar el repte, molt conscient també de la dificultat. Crec que serà una tercera divisió molt xula i molt divertida, però a la vegada molt, molt exigent amb equips, doncs grans i com tots sabem. I al final el futbol tampoc té memòria, o sigui, vinc amb la il·lusió de Badalona, de l'August que ha estat aquí, de sentir el club també, però molt conscient de que el que vaig fer fa dos anys no té cap importància, més enllà del record tan bonic que va ser, i crec que s'ha de treballar dia a dia, exigir-nos i amb ganes de complir l'objectiu.
21: I content que el juvenil hagi assolit l'ascens a la divisió d'honor un altre cop, no?
22: Sí, molt content, molt content. A mi el futbol base sempre m'ha agradat molt, i que el juvenil del Badalona pugui recuperar la categoria la divisió d'honor, crec que és fonamental pel juvenil i en general per tot el club, i de retruc també pel primer equip, no? I estaré molt atent també de com evolucionen els juvenils i ajudant el que sigui possible.
21: Home, no cal dir que uns quants components d'aquell juvenil estan ara mateix a equips de categoria superior.
22: Sí, està el Tomi, que està a la Reial Societat a segona divisió, el Mario, que està al Girona, i jo crec que ho està fent força bé, el Willy, el Huesca, el Santi, que va estar a les Palmes. Bueno, al final, gent també que ha deixat el futbol, això és com tot, i gent que era jugadors que no eren pitjors, potser, que els que han arribat al futbol professional i estan sense jugar a futbol, això va com va, però, bueno, són situacions que es donen, circumstàncies que coincideixen, i farem tot el possible, doncs, per poder també, doncs, aquest any reunir les condicions idònies perquè l'equip funcioni i perquè l'afició també crec que es mereix. És una afició que és bastant fidel. Intentarem, doncs, contribuir a que creixi aquesta massa social que ens segueixi, però els que ja segueixen a dia d'avui crec que són molt fidels, i poder donar, doncs, almenys que cada cap de setmana no perdin el temps venint a veure el Badalona, sinó que sigui un temps molt ben invertit.
21: I a més en gespa natural, Genís. No sé si això també s'ha de qualificar com a positiu un cop hi estigueu adaptats.
22: Sí, jo crec que és una part molt positiva, més enllà del model de joc nostre que serà de tindre la pilota, i jo crec que la gespa natural, si està en bon estat, sempre ajuda. Crec que al final el futbol és un altre esport amb gespa natural, crec que és un pas gran pel club, i tant de bo doncs pugui ser un camp doncs amb les condicions de l'entitat i de la ciutat i tot, i el disfrutarem.
21: Doncs, evidentment que estàs de vacances, entre cometes, perquè estàs molt pendent, no, d'aquesta planificació de l'equip. Genís, les dues últimes. Està clar que, dèiem, aquest Vilanova juga molt bé a futbol, ho hem explicat tota la temporada. Segurament veu ser molt superiors en l'eliminatòria contra el Cornellà, que en la qual no veu passar per la pròrroga, però que us va faltar un killer de l'àrea que rematés les jugades, perquè deies, és que ens costa fer gols, això sí que t'ho hem sentit comentar, no?
22: Sí, al final, bueno, jo crec que el futbol has de jugar bé i després has d'encertar també, no? Quan jugues bé tens moltes més possibilitats d'encertar, perquè si et fas 10 ocasions doncs és més fàcil fer una que no si fas una o dues. Jo crec que aquell dia només ens va faltar encertar, i potser al llarg de la temporada doncs en algun moment també, i bueno, crec que és important, i intentarem doncs també fer autocrítica en aquest sentit i millorar si podem.
21: Genís Sampietro, doncs gràcies per atendre'ns, i res, celebrem que tornis a estar aquí en el Badalona i que tots plegats puguem contribuir, no? Encara que sigui uns més, uns altres menys, a un granet de sorra, a que la temporada que ve sigui molt exitosa. Merci, i continuarem en contacte, Genís.
22: Molt bé, Ramon, moltes gràcies, i per suposat, no? Jo crec que això no és només cosa de l'entrenador, sinó que és cosa de tothom, i no hi ha cap gra de sorra que sigui poca cosa, no? Crec que qualsevol cosa és important, i així ho penso, i donarem tot.
21: Gràcies. Una abraçada.
22: Gràcies a tu, Ramon.
21: Doncs el Genís Sampietro, ja oficialment nou tècnic del Badalona. De moment encara no ha transcendit qui serà el segon entrenador. Per tant, doncs el club que ho notificarà ja en els pròxims dies. Ens visitava Josu Rodríguez, el jugador del Badalona, que explicava al programa Minut 91 aquella sensació de ràbia i impotència de no haver pogut superar l'eliminatòria contra el Compostela i ascendir de categoria.
3: Sí, una mica de ràbia, impotència, tristesa. Crec que l'eliminatòria es va decidir allà. Sabíem que ho podíem fer, però que era molt difícil. Al final, crec que els primers 45 minuts contra el Compostela a casa van ser claus, perquè si haguéssim obert el marcador en alguna de les ocasions que tenim, jo crec que ells estaven morts, tant a nivell mental com a nivell físic.
21: I Josu, que reconeix que té una proposta de renovació per part del Badalona, segurament en els pròxims dies acabarà de decidir.
3: Jo estic molt content. Venia amb un objectiu clar, que era vindre un projecte que fos important, amb un objectiu clar, que era el de pujar a categoria. No s'ha complert. També ho vaig dir, a Sant Andreu ens va costar moltíssim assolir aquest objectiu, per tant no és fàcil. Jo estic molt a gust aquí al Badalona. Hem de parlar, hem tingut una primera presa de contacte amb el club, amb l'Aleix, amb el director esportiu, amb el Carlos. També la propietat m'ha comunicat que vol que segueixi. Hem de parlar alguns petits detalls en quant a la negociació, en quant al tema logístic i de més. I jo els he dit que si no tinc una proposta molt desorbitada d'un altre equip, jo vull seguir al Badalona, estic molt content.
21: Dos noms propis també de dues badalonines en el món del futbol femení. Célia Segura, la jugadora que militava fins ara al Barça B, serà cedida a l'Atlético de Madrid. Una Célia Segura que té 19 anys i que aquesta temporada ha fet 10 gols en 23 partits. Per tant, doncs, Célia Segura cedida a l'Atlético de Madrid. I també una altra badalonina, Ainhoa Marín, ex ja del Deportivo de la Corunya, que en aquest cas s'integrarà a les files de la Real Sociedad. Recordem que Ainhoa Marín va passar, entre d'altres equips, per l'Espanyol, pel Barça i també pel Sígol, a més de ser internacional en les categories base de la selecció espanyola. I en el món del bàsquet hem de parlar de Karim López, l'exjugador de la penya que ha estat seleccionat en el número 21 del draft de la NBA per la franquícia dels Detroit Pistons. López es va formar al planter verd i negre i va arribar a debutar amb el primer equip el 2024. Després va marxar a la Lliga Australiana. Aquesta passada matinada, Karim López s'ha convertit en el primer magicà a ser escollit en una primera ronda del draft. Tot i que la franquícia de destinació eren els Pistons de Detroit, la mateixa matinada, com dèiem, ha estat traspassat als Memphis Grizzlies. D'aquesta manera, Karim López entra en l'il·lustre llistat d'experts i negres que han estat drastejats. Ricky Rubio, Raúl López, Rudy Fernández, i on també hi tenim noms com el de Cristian Leyenga, Albert Miralles o Enc Norel. I fins aquí la informació esportiva i tornem demà. Adéu-siau.
19: Obramat Badalona. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
6: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
4: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
23: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
24: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
4: Detinguts, 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
23: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
4: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
23: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
4: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
23: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
4: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
25: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
4: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Pola, bon dia.
2: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, en B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
4: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
8: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
9: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
8: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
4: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cor renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
10: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
11: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
10: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
4: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
0: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de la Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
12: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
4: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
14: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar

0: pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
1: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
0: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
2: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
0: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
3: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
4: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
3: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
5: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
6: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
3: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
5: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
5: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
8: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
5: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta d'Alesne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
3: al president de la Generalitat.

0: En realitat, Salvador Illa ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
1: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
2: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
1: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
1: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
4: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
0: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
5: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats. Hi ha l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Nabau, el gerent d'aquesta.
6: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
7: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos.
5: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
1: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
0: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
1: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
0: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
1: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
0: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, L'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
9: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix, l'ha impactat.
8: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
0: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
10: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
11: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
10: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
12: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
13: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, el que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar, que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
12: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'Ale Hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
14: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
12: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
15: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
16: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
12: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
0: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: la xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
0: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia. Els parla Raquel Moreno. Balanç positiu del govern del dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot asseguren de les més tranquil·les dels darrers anys a la ciutat. Per primera vegada, una unitat canina ha patrullat en punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i evitar i detectar el consum d'estupefaents. Des de la regidoria de seguretat en fan balanç, però consideren viable crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana. De fet, els gossos policia han estat actius poc més de dues hores en un horari de tarda vespre on el llançament de petards és inferior i en què s'han aixecat una desena d'actes. Un cop s'hagi avaluat la prova pilot, la regidoria de seguretat es planteja assumir una unitat canina permanent que pugui donar suport al cos policial de Badalona. N'ha parlat la quarta tinent d'alcalde, Sònia Egea.
3: S'han fet 10 intervencions gràcies a la unitat canina de presumptes drogues i estupefaents i pensem que la valoració és positiva i valorarem a veure si sigui una unitat que es pugui incorporar ja al servei rutinari de la Guàrdia Urbana.
2: Des de la regidoria de Via Pública i Mobilitat també valoren de forma satisfactòria el dispositiu de neteja als carrers més concorreguts de la ciutat i a les platges que han estat a punt per als banyistes a partir de les 9 del matí. Uns treballs de neteja que han comptat amb dues garbelladores i treballadors de l'AMB, a més del desplegament dels serveis de neteja municipals. I tres ferits lleus la matinada de Sant Joan a l'avinguda d'Alfons 13 per un incendi en un balcó. Fins a 7 dotacions de bombers s'han traslladat fins al domicili de més de 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, que té una desena de persones, entre elles 3 ferits que han estat traslladats a l'Hospital Municipal. I l'Hotel Marina Badalona acollirà aquest dijous 25 i demà divendres 26 de juny la 5a edició del Congrés d'Assajos Clínics en Oncologia de Barcelona, promoguts per la Fundació de Ricky Rubio. L'esdeveniment serà un espai de trobada per a professionals del sector i pacients que debatran sobre el futur de les teràpies contra el càncer. L'oncòleg i assessor científic de la Fundació de Ricky Rubio, Santiago Viteri, assegura que l'objectiu principal és humanitzar la recerca de forma que els pacients alcin la veu i els laboratoris tinguin en compte la seva mirada. L'expert s'ha referit a l'angoixa que poden arribar a patir moltes persones que han de provar un nou medicament.
4: Una persona que padece una enfermedad grave, algún tipo de cáncer y que se le propone participar en un ensayo clínico para probar nuevos medicamentos experimentales, pues lógicamente sufre una gran incertidumbre, el miedo, la preocupación o el tabú, el mito, como de si sería como una especie de cobaya humano, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos protocolos de investigación, que a veces son muy rígidos, pues sean más humanos, ¿no? Y tengan en cuenta pues las necesidades de los pacientes.
2: I estiu de talls a diverses línies de la xarxa de metro per obres de millora. A partir d'avui dijous 25 de juny el servei s'interromprà a la línia 9 i la L10 Nord fins al 6 de setembre en el tram comprès entre la Sagrera 11 de setembre i Bonpastor. TMB també executarà actuacions de millora a la L1 entre les parades de Florida i Plaça de Sants des del 17 de juliol fins al 28 d'agost. Les obres es porten a terme a l'estiu aprofitant la reducció de passatgers durant aquest període de l'any. I en esports, el mitja punta del Badalona, Josu Rodríguez, ha acabat la temporada en un estat de forma excepcional. Malgrat que una lesió de caràcter domèstic el va deixar sense poder participar en els 3 primers partits de play-off, Josu es va posar l'equip a les espatlles en el maig de tornada contra el Cornellà i també a la tornada de la darrera eliminatòria contra el Compostela, en la qual no es va poder aconseguir l'ascens. El club podria fer oficial avui mateix la incorporació de Genís Sampietro com a nou entrenador per la propera temporada.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

El col·leccionisme és una pràctica tan antiga com la civilització mateixa. Des de les col·leccions reials d'art i tresors fins als col·leccionistes moderns que acumulen des de monedes i llibres fins a cromos o figures d'acció, aquest fenomen reflecteix l'evolució de la societat, els gustos i les inquietuds individuals. Però què porta algú a col·leccionar? Quines diferències hi ha entre el col·leccionisme d'avui i el del passat? Com varia segons els països i cultures? I quina és la relació entre els col·leccionistes i els mercats actuals? Avui, a les portes de Troia, ens endinsem en el món del col·leccionisme per explorar-ne la història, l'estat de la qüestió i les seves múltiples dimensions. Benvinguts al món del col·leccionisme. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana us fem una pregunta. El col·leccionisme és bo o és dolent? En el programa d'avui ho intentarem resoldre amb els nostres especialistes de capçalera, amb l'Albert Abril.
1: Especialista número 1 sobre col·leccionisme. Col·lecciona moments.
0: Col·lecciona moments al nostre estudi de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I aquest sí, el nostre especialista, Joan Fontanilles, benvingut. Ell és llicenciat en filosofia i filologia clàssica, investigador numismàtic i col·leccionista des de fa més de 40 anys, soci del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. A més, també és col·lega, professor de secundària, i és divulgador de tot el tema numismàtic, de la història de les monedes, al canal de YouTube d'Ibernumis. Allà el podeu conèixer, el podeu escoltar, fent unes explicacions magnífiques d'aquest tema apassionant. Benvingut de nou, Joan Fontanilles.
2: Doncs moltes gràcies, encantat d'estar aquí.
0: La pregunta d'avui és: el col·leccionisme és bo o és dolent? I doncs avui tindrem la teva explicació, donant les dues cares, les dues versions, però això ho anirem coneixent al llarg del programa. La primera pregunta, Joan, és: què col·lecciones tu?
2: Jo, al llarg de la meva vida, he col·leccionat bastantes coses, però de manera allò metòdica, seriosa, continuada, monedes. Monedes i tot el que estigui relacionat amb elles, estris de fabricació, documents, falsificacions, molta bibliografia sobre el tema, no sé, més de 100 llibres o així de tenir, perquè clar, si no, després no saps classificar-les.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Portes de Troia dedicat al col·leccionisme, però amb la mirada posada en Heracli.
1: Sempre posada en Heracli. De fet, tenim oients que ens proposen fer universos paral·lels i crossovers constants en els nostres programes, i la pregunta inicial, més que pregunta, comentari, perquè jo recordo que fa un temps en Joan em va dir, jo li vaig dir, estic fent un programa d'Heracli, no sé què, però...
0: Un? Pot...
1: El primer, és que crec que era el primer, imagina, potser fa dues temporades, i vaig dir, i em diu, ai, perquè sempre que li dius alguna cosa d'història et diu, tinc una moneda, no? I em va dir, tinc una moneda on surt Heracli. I, de fet, l'altre dia em va passar l'enllaç en el vídeo del seu canal de Divernumis, i, efectivament, és Heracli superbarbut, o sigui, una moneda fantàstica, xulíssima, Heracli superbarbut amb un dels seus dos fills, que només dura 3 mesos al tron després de la seva mort, no recordo ni com es deia, però bueno, que és terrible, perquè té dos fills amb dues dones diferents, els dos governen durant menys d'uns mesos i llavors s'imposa una altra dinastia. Bueno,
0: ja ens està liant, perdó,
1: però simplement això, que en Joan té monedes per tot.
2: Sí, exacte, sí que en tinc una, i dir-vos que les monedes d'Heracli, una manera que tenen de saber quines són més antigues i més noves és la barba d'Heracli. Hi ha monedes on la barba és més ZZ top, molt llarga, i hi ha altres monedes on la barba és més curta.
0: Molt bé, doncs ara sí, no us espanteu, no hi haurà un cinquè, sisè...
1: Seria el sisè.
0: De moment no hi ha cap programa més d'Heracli previst, però no us la jugueu perquè mai podria passar.
1: Mai te l'esperes.
0: Comencem per una pregunta molt bàsica, Joan. Què és el col·leccionisme?
2: Bé, el col·leccionisme és l'hàbit d'agrupar objectes que tinguin en comú alguna cosa. Llavors... hi ha tot tipus d'objectes. Llavors, cada persona acaba col·leccionant cosetes una miqueta diferents, no? Poden ser des d'antiguitats, curiositats, monedes, discs, figuretes de Star Wars... Vull dir, al final, una mica, doncs, tot és col·leccionable.
1: I una pregunta super... bueno, jo penso molt profunda, no? I aprofitant, no oblidem que en Joan és filòsof, no? Per què els humans col·leccionem coses?
2: Segurament la motivació que empeny la gent a col·leccionar deu ser molt diversa. Hi ha gent que ho fa, per exemple, simplement per curiositat, altres que ho deuen fer per vanitat, però jo crec que, en el fons, el motor principal del col·leccionisme jo crec que és el coneixement. O sigui, agrupant objectes que són similars o que tenen característiques, diguem, que comparteixen, jo crec que tu gaudeixes de les diferències que hi ha entre aquests petits objectes, no? Bueno, poden ser petits o poden ser enormes, depèn del que col·leccionis. I llavors el que acabes fent jo crec que és una mena d'enciclopèdia sensorial. En lloc de mirar les fotos de molts tipus diferents d'un mateix, d'un tema, doncs, si tu tens aquells objectes, els pots estudiar d'una manera més profunda. El fet de tenir-los et fa més accessible mirar detalls, d'alguna manera et motiva més a saber, doncs, per què es va fer així o quines característiques té, si és molt comú, si no és comú. A mi em recordo una miqueta a quan la gent fa herbaris, allò que de vegades de petits ens havien fet fer a l'escola els professors de naturals, que ens feien recollir fulletes i pinyes i tal, i llavors tu feies com una mena de col·lecció. És com una enciclopèdia, però diguem, física, tàctil.
0: Uh-huh. I com és que els humans hem decidit en algun moment què col·leccionar? És a dir, com un dia una persona es va despertar i va dir, començaré a col·leccionar monedes?
2: Bé, els psicopedagogs diuen que això moltes vegades s'engega entre els 3 i els 6 anys, mal? O sigui que alguna cosa deu haver-hi en un tant per cent de la població que els empenya a col·leccionar, mal? Però jo crec que deu ser un tema, diguem, d'experiències personals, en funció del que cadascú l'envolta i de les oportunitats que se li presenten, doncs acabarà col·leccionant, no? Hi ha certs col·leccionismes que són generacionals. Per exemple, ara és, o sigui, deu haver-hi molts xavals joves que estan col·leccionant, per exemple, Funko Pops, perquè n'hi ha molts.
0: Això és el dels caparruts aquests.
1: Sí,
2: són aquella mena de capgrossos, que, bueno, no sé...
0: Però jo... hi ha alguns que valen molts diners.
2: Sí, perquè fan sèries especials i tal. Però
1: com les monedes.
2: Sí, però aquests jo no hi crec massa. O sigui, quan ja es fabriquen pensant en el col·leccionisme, aquests, jo crec que ja és una mica com fer trampa. Jo crec que els que realment tenen valor són els que són rars, perquè se'n van fer pocs i no pensaven en que allò seria col·leccionat.
1: Uh-huh. Això és molt, aquesta reflexió és molt interessant.
0: Sí, això, els inicis de
2: sí,
0: tot això.
2: Sí, exacte. Mira, per exemple, jo en el seu moment vaig col·leccionar Star Wars, per exemple. Llavors, a les figuretes
0: Funko
2: que tenen
0: Pops
2: valor...
0: Funko Pops Star Wars? No,
2: no, no, no, Star Wars.
0: Okay.
2: Les figures Kenner dels anys 70 i 80. I llavors allà, doncs, les figures que realment valen molts diners són quan eren simplement joguines i algunes per... temes X, doncs n'hi ha molt poquetes. I aquestes són les que veritablement es paguen. I en canvi, ara, doncs si fan un nino especial i tal, com ja està pensat pel tema del col·leccionisme, la gent tampoc el busca molt. El que busquen són els primers, els rars.
1: Molt bé, i si haguéssim de fer una mena de rànquing, històricament parlant, quin és el col·leccionisme que ha tingut més èxit?
2: Si parlem d'èxit econòmic, jo crec que la pintura, l'art... Jo quan veig les xifres que s'estan pagant per quadres de Van Gogh i coses d'aquestes, doncs ho trobo al·lucinant, no? Però si ho penséssim al llarg del temps i d'una manera sostinguda o fins i tot des d'un punt de vista de coneixement, jo aquí jo crec que també s'hauria d'incloure doncs, l'arqueologia o, per exemple, la numismàtica, que és el col·leccionisme de monedes, que és el camí que doncs, m'ha interessat més.
0: I actualment, quin seria el col·leccionisme de moda?
2: Doncs jo crec, sempre, per exemple, està molt de moda les joguines de la generació que està col·leccionant. O sigui, els que estan vius moltes vegades volen col·leccionar el que tenien de petits. Acabar aquelles col·leccions que no van poder.
0: O sigui, el component nostàlgic en tot això de del col·leccionisme ha, influeix.
2: Jo crec que sí. O sigui, d'una banda hi ha aquest, O sigui, cada època té col·leccionismes variats. I llavors tenen com una mena de curva de Gauss que fa que els preus es disparen molt i quan aquella generació comença a morir, comencen a decaure. Per exemple, les joguines de llauna ara comencen a valdre menys, per exemple. O si col·lecciones discs de pedra, de gramòfons, per 5 euros tens un o 10, un disc, O sigui, per què? Perquè ja no hi ha gent que li interessi molt aquest tema. En canvi, hi ha col·leccionismes atemporals, per exemple, tot el que sigui antiquaris, objectes d'arqueologia, monedes, que si són bastant antics, doncs això sí, hi ha una mena de competència ferotge i creixent que fa doncs, que sempre estan de moda, entre cometes, són atemporals.
1: Mm-hmm. Molt bé, i si us sembla, comencem a fer una miqueta de recorregut històric. Veureu que és un programa dedicat sobretot a això, no? A valorar el col·leccionisme, un estat de la qüestió, també una visió una mica més crítica, però... Som en un programa d'història i no ens podem estar de fer una miqueta, unes quantes pinzellades. Per tant, comencem pel principi. Quan i on podem situar el primer col·leccionista, Joan?
2: A veure, s'ha dit de tot, i tot això són especulacions. Però, per exemple, en jaciments prehistòrics ja s'han trobat a vegades acumulacions d'objectes que no tenien una finalitat clara. Pedretes curioses, cranis d'animals... No? Clar, sempre es pot dir que potser tenien finalitats religioses o rituals o tal, però realment dona la sensació de que col·leccionaven. Val? Reis de l'antiguitat també s'esmenten. Per exemple, un rei assiri que és a Surbanipal, no sé exactament quin, perquè en van haver-hi una pila,
1: sí.
2: Val? Però no sé, ens estem anant potser al segle VIII, VII abans de Crist, doncs ja es deia que va ser probablement un dels primers col·leccionistes, que segur que van haver-hi abans que ell. O sigui que la cosa ve de molt antic i ja en l'antiguitat.
0: I destacaries algun exemple de les primeres col·leccions de la història?
2: Doncs mira, una que em va cridar molt l'atenció va ser quan jo estudiava filosofia, que em van comentar que l'escriptor de tragèdies Eurípides doncs, era considerat un friqui perquè es va molestar a fer una biblioteca a casa seva amb tot d'obres de teatre. I això es veia com una cosa molt estranya. Per tant, era una mena de col·leccionista d'obra d'art, no? Fins i tot, ja que estem en tema de llibres, doncs hi ha qui ha considerat la Biblioteca d'Alexandria doncs, una mena de col·lecció que la dinastia ptolemaica doncs, feia una mica per ostentació, per poder, etc.
1: I el veritable boom del col·leccionisme, o quan tot ja es fa una mica més oficial, es fan les primeres galeries, no, etcètera, passa en el moment que coneixem com el Renaixement.
2: Sí, el Renaixement jo crec que també deu tenir a veure una miqueta amb temes de la impremta. El que és la cultura es dispara molt més, ja no parlem de llibres incunables, manuscrits, etc. Llavors, el coneixement arriba i el coneixement fa que en desperta la curiositat per certs temes. Llavors ja comencem a tenir, per exemple, la numismàtica, se sap que hi ha numismàtics, però numismàtics, clarament, a l'època del Renaixement. Sí que es pot sospitar que gent de l'antiguitat, com César August, doncs, col·leccionava monedes, perquè hi ha alguns detalls que ens ho indiquen, no? Però allò de tenir obres estrictament numismàtiques, és a dir, de coneixement numismàtic, classificatòries, d'estudi, això, per exemple, ja tenim llibres en el segle XVI, més o menys, val? Que tracta, per exemple, sobre asos romans, sobre un tipus de moneda de bronze.
1: Mm-hmm. Molt bé, i mencionaves, per exemple, el cas de César August?
2: Sí, en el cas de César August sospita que era un col·leccionista perquè regalava monedes antigues en certes festivitats, a la Saturnàlia.
0: Justament serà a partir del segle XIX i quan afloren els museus que tot aquest col·leccionisme va parar a un mateix lloc per una iniciativa estatal, ja no tant des de l'àmbit privat, sinó des del... la posició pública d'haver de, com a país, tenir un museu on mostrar aquestes col·leccions.
2: Sí, el que acaba passant amb els... el que es va produint en el segle XIX és que, bueno, va cristal·litzant molts dels elements, ja fins i tot una mica més antics, de la il·lustració, no?, d'aquesta universalització de la cultura, i llavors, segurament amb el tema del nacionalisme, els estats comencen a prendre seriosament el tema aquest de que, per una qüestió de prestigi, doncs han d'aglutinar, han de reunir en una sèrie de museus o d'institucions públiques el que moltes vegades eren col·leccions que antigament havien estat propietat, doncs, de reis, de nobles, etc. O sigui que és una barreja de nacionalisme, de consciència d'estat i també una mica de substitució de les antigues monarquies de l'antic règim.
1: Molt bé, i no sé si vols comentar alguna col·lecció privada més, no? Hem parlat de César August, no?, que potser regalava monedes, no sé si hi ha algun altre personatge històric.
2: Sí, per exemple, Lluís XIV tenia una immensa col·lecció de monedes, per exemple. Per posar un exemple, o sigui, de fet, qualsevol monarca.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim amb aquest programa d'avui dedicat a esbrinar doncs les parts més interessants o més obscures del col·leccionisme. Encara doncs el Joan ens està donant algunes pistes. Seguim avançant i que esperem que els nostres oients vagin formant-se una opinió sobre aquest tema, que potser és una pregunta que no s'havien fet mai, però avui doncs, la posem a sobre de la taula. Joan, com ha anat avançant el col·leccionisme amb l'avenç de les tecnologies, l'aparició d'internet, tot això?
1: Doncs diguem que hi ha com dues cares amb tots aquests temes, no?
2: Com una
1: per
2: moneda.
1: Un cantó, sí, exacte, com una moneda. Touché.
0: Venia perfecte, bé.
1: Diguem que, a veure, el col·leccionisme, diguem, ha hagut de readaptar-se a les noves tecnologies. Penseu que hi ha una part important del col·leccionisme que té a veure amb l'estudi, amb la generació del coneixement. Llavors, en aquest sentit, les noves tecnologies ofereixen una gran oportunitat, per exemple, de digitalització de peces, de que pots veure quines peces, per exemple, ja des del punt de vista del col·leccionisme, quines peces s'han venut, quines peces estan en venda. És més fàcil que la gent, gràcies a les noves tecnologies, vegi quines peces s'estan venent. Per tant, hi ha més oportunitats de fer-se en peces. La presencialitat s'ha reduït una mica, això és cert, val? Però perquè, clar, ara ja, si les pots comprar per internet, per exemple, doncs perquè fer l'esforç de fer una hora de cotxe i anar a no sé quin lloc a comprar-les, no? O haver-les de comprar en pressa. Quan fas una subhasta, tu te les mires amb calma i acabes decidint si la vols o no. I, de fet, hi ha molts col·leccionistes, doncs, sobretot els més importants, que tiren molt d'internet.
0: Perquè així, aquí, com tot internet, facilita, però també amb merda. Per què? Perquè, sí, explico cas personal. Ara fa unes setmanes vam parlar de la història de les pessetes i que vaig treure d'un calaix monedes antigues i, doncs, amb la curiositat que em va generar el fet de tenir-les, no ho recordava del tot, vaig buscar per internet i, clar, vigila, fonts fiables s'han de buscar, perquè monedes que poder internet et diuen això val una barbaritat, o, bueno, tampoc una barbaritat, però no ho diries pas que et poden pagar per una moneda 60-70... Després consultes una persona que en sap i et diu això no val res. Per tant, internet, vigileu, que t'estalvia un viatge de cotxe al mercat de Sant Antoni, no sé, on la gent es reuneixi i mira aquestes coses, sí, que no ho sé, on hi hagi experts o d'alguna manera una font contrastada, te l'estalvia, però vigila perquè internet amb tot també amb merda.
2: És a dir, que t'ha passat, això, eh?
0: Ah, exacte.
2: Molt bé.
0: Vale? Sí, ja sí.
1: O sigui, s'ha de vigilar
0: sort
1: una mica.
0: Sort que conec en Joan.
1: Diguem, al principi un ha de ser molt escèptic i no creure res. I llavors mirar, sobretot, diguem, quines fonts són les que fan servir com a referència els col·leccionistes. I en un primer moment gastar molt poquet, o sigui, de manera simbòlica. I sobretot anar mirant. I mai gastar uns diners que puguis necessitar, doncs, per menjar o perquè la família pugui anar de vacances. Vull dir, la qüestió és informar-se i veure qui és de referència. Amb el temps, a mesura que tu ja vas sabent i et vas equipant amb bona bibliografia, val? O vas trobant webs, per exemple, que veus que tenen un bon nivell.
0: O veus d'Hivernumis.
1: Exacte, d'Hivernumis, per exemple, no? Doncs el fantàstic canal de YouTube, Autobombo, estic fent ara.
2: Endavant.
1: Doncs allà vas aprenent coses. N'hi ha altres canals de YouTube que també que són molt bons, per exemple, recomano un que es diu Blog Numismático, que està molt bé, d'acord? Doncs en aquests canals, en aquests llibres, tu vas adquirir un criteri propi, no ets infal·lible, a vegades et pots equivocar, però amb el temps encertes més que falles, no? I les noves tecnologies són una gran oportunitat, per desenvolupar i fins i tot per conèixer altres col·leccionistes. També hi ha altres cantons, que ja ho parlarem en algun moment, que és que, clar, aquesta visibilitat a la xarxa també fa que el gran Leviatán, l'Estat, doncs en certs moments, doncs també t'observa i a vegades diu, i tu què estàs comprant? I això per què ho compres? I d'on ha sortit això? I llavors, clar, aquí també doncs hi ha les dues cares de les noves tecnologies.
0: Això va d'aquí molt... Ho deixem, vale. Cliffhanger,
1: sí,
0: deixem per més endavant.
2: El gran Leviatán.
0: El Leviatán t'observa, perquè compres coses que potser no hauries de comprar, però ho deixem per més endavant, va. Quina és la situació actual dels mercats de col·lecció, Joan?
1: Els mercats de col·lecció, mira, els físics van una miqueta cap a menys i els online van cap a més. Aquesta és una mica, això és el que s'està veient. A nivell presencial, el que són les típiques firetes, a poc es van apagant, perquè el col·leccionista és això, és un comodón i vol les coses més online, vale? Però sí que es mantenen algunes fires, per exemple, els diumenges al matí, doncs a Plaça Reial a Barcelona. Aquest és un clàssic i sempre trobareu moltes monedes allà, vale? Després hi ha associacions, doncs, que també mantenen una mica el contacte entre col·leccionistes.
0: Plaça Reial, quan?
1: Cada diumenge pel matí.
0: Cada diumenge al matí?
1: Sí, sí, és molt difícil que un diumenge al matí, ha de ser que hagi passat alguna cosa molt gros. Em sembla que només alguna vegada pel Covid havien deixat tancada la fira aquesta, i que em sembla que té, no sé si tenen 100 anys o més, eh?
0: Carai.
1: I, bueno, i llavors les associacions presencials. I llavors a nivell de xarxes, doncs la cosa va molt bé, perquè, clar, s'estan desenvolupant associacions ja de caràcter numismàtiques, de caràcter virtual, serveixen moltes vegades com a punt d'informació i de trobada per ja fer convencions a nivell físic, on la gent va a una determinada ciutat i s'ajunten tots allà, i si fa falta es paguen nits d'hotel, per estar més estona allà canviant o mirant monedes o fent històries, val? I també anant por ahí de marxa amb els amics, perquè això també és molt bonic, vale? O sigui que hi ha molta, diguem, com dir-ho, hi ha una gran revifada també gràcies a internet, i això es veu, per exemple, amb els preus que estan assolint les peces, d'acord? O sigui, les peces cada vegada estan pujant més de preu. I això és perquè, clar, internet fa que, per una banda, és més conegut el que s'està venent, llavors hi ha més competència, diguem, hi ha més demanda, et pots trobar que hagis de competir amb gent d'altres països que potser tinguin més poder adquisitiu que el teu, per tant els preus s'eleven, i també hi ha altres coses, no? Com que també l'oferta disminueix. O sigui, sobretot si col·lecciones coses que tenen una certa antiguitat, van desapareixent. Simplement perquè es trenquen o es van deteriorant, no? I també a vegades fins i tot l'oferta es redueix, a vegades de manera, entre comentes, artificial, perquè l'Estat també vol incorporar certes peces, o a vegades fins i tot restringeix.
0: Torna a aparèixer el Leviatán.
1: El cantó fosc.
2: Ja ho has començat a avançar, però com afecta la globalització i la digitalització al valor dels objectes col·leccionables?
1: Sí, o sigui, diguem, per exemple, per un cantó, aquesta globalització fa que, per una banda, s'estandarditzen maneres de valorar les monedes, per exemple, eh? O sigui, hi ha certs criteris internacionals que, mica en mica, s'imposen, val? Llavors, altres coses que passen també és que els preus, doncs, com he comentat abans, sembla ser que a poc van pujant. Hi ha una cosa bastant divertida, que és que molts col·leccionistes tendeixen a pensar que, bueno, ara no ho compro i ja baixarà de preu, no? I veus que no, que és que segueixen pujant. És una mica com els pisos de la Vila Olímpica, o sigui, segueixen pujant i pujant, no? És algo terrible. I és perquè cada vegada hi ha més gent que col·lecciona, o sigui, és algo increïble. També hi ha hagut un efecte amb el tema del Covid i de l'estar tots tancats, que va haver-hi una revifalla espectacular del col·leccionisme, en concret de monedes, i suposo que altres col·leccionismes també. O sigui, hi havia gent que s'avorria, tenia menys despeses, perquè, clar, no sortia de casa, no anava a sopar, i potser algun hobby que tenien una miqueta allò, diguem, frenat o mig adormit, doncs, pum, tornava a aflorar. I les cases de subhasta que venen online estan venent més que mai.
0: eBay, Wallapop...
1: eBay, Wallapop, tot això són plataformes de caràcter general, fins i tot Todo Colección, que està bastant més especialitzada ja en coses més vintage, antiguitats i tal, cases de subhastes molt variades, Sedart, etc, i subhastes Bona Nova, n'hi ha la tira, eh? Després la tira de comerços que són físics, però que a part tenen la seva pàgina web. N'hi ha molts d'aquests que fins i tot fan subhastes de tant en tant, i també fins i tot hi ha portals de cases de subhastes. O sigui, hi ha pàgines web, hi ha una que es diu BIDDR, que aquesta el que fa és, en una sola pàgina, t'agrupa totes les subhastes que s'estan fent a tota Europa, a tot el món. Llavors tu mires mira, ara fan una subhasta en una casa de turca. Ara, bueno, turca és difícil perquè està prohibit, però amb moltes coses. Però per exemple, mira, ara una casa alemana, ara una casa francesa, ara una casa espanyola. O sigui que tens subhastes, pràcticament cada dia en tens dos o tres, de subhastes de monedes, eh?
2: I de fet, bueno, ja has començat a parlar bastant de les subhastes, no? Quina és la relació que tenen exactament les subhastes, no? Tant físiques com online, amb el col·leccionisme actual?
1: Bé, hi ha una... Diguem, a vegades hi ha certes polèmiques, perquè, per exemple, aquests preus que van pujant, doncs hi ha gent que diu que hi ha una mena de bombolla artificial, que potser a vegades les mateixes cases de subhasta, diguem, fingeixen pujas, diguem, perquè les coses pugin de preu, val? Però la realitat és que si un ho mira fredament, o sigui, una cosa que involucrés a tanta gent, al final se sabria, i de manera... És com quan diuen que el futbol està amanyat i que ja se sap qui guanyarà la Lliga. Amb tanta gent implicada, vull dir, això se sabria, no? I si alguna vegada ha passat alguna cosa, se sap. Llavors, simplement és que hi ha una demanda creixent. I ja us dic, les peces a poc van desapareixent. També penseu que el col·leccionisme de, per exemple, de monedes, diguem, el que té una peça no la deixa anar. No la deixa anar ja fins que es mori. Llavors aquella peça doncs queda retinguda. Jo tinc algunes peces que potser, per exemple, a nivell de catàleg i fet per historiadors, doncs diuen, aquesta peça calculem que deuen haver-hi unes 30.
0: Com quina, va?
1: Per exemple, algun model, per exemple, d'un as d'Empúries. Bueno, però la ibèrica, d'un Tiquesquen. I llavors allà diu, pues allà deuen haver unes 30, unes 50. Pues vol dir que ja només queden 29 pels altres, o 49.
0: Si tens una moneda que només n'hi ha 30.
1: Sí, per exemple.
2: Tu, amb preguntes així secundàries, estàs intentant fer un inventari de la col·lecció d'en Joan.
0: Oi? Home, interessa, tenim aquí un col·leccionista i un savi del tema, és molt interessant. Clar, i de fons hi ha l'Estat, que també compra.
1: Sí, l'Estat...
0: Ja, traiem el tema de l'Estat, ja que després no tenim temps. L'Estat.
1: Traiem el Leviatán, ara. L'Estat, per exemple, què fa? L'Estat té, diguem, uns pressupostos per dedicar a temes de cultura. Llavors, una de les coses que fa a vegades és quan detecta que en una casa de subhastes s'està venent una peça que pot tenir una importància especial, perquè és una moneda, per exemple, molt il·lustrativa de que es va acunyar o de la presència, de, per exemple, dels àrabs en tal ciutat, perquè allà surt el nom de la ciutat en àrab, doncs gasta el que faci falta. Val? O sigui, des del punt de vista d'un particular, sembla barra lliure. Segurament no, ells deuen tenir uns límits, no? Però, clar, comparat amb el que tenim els col·leccionistes normals, diguem, val? Perquè jo no deixo de ser una persona treballadora que té un sou i un pressupost limitat, doncs jo he vist, per exemple, a Espanya gastar-se 200.000 euros en una sola subhasta, comprant una sèrie de monedes hispano-àrabs, per exemple, eh? Clar, llavors la qüestió és quin ús en faran d'aquestes. Bueno, se suposa que hi haurà un ús científic, no? Però clar, tampoc no la poden començar a desmuntar pel fet de que, per veure de quin metall està fet, l'acabarien fent malbé. Poden fer-li certs analítiques, però no han de ser gaire invasives. L'exposaran, bueno, serà una moneda més entre els milers que tenen. Vull dir que hi ha molta discussió sobre fins a quin punt l'Estat necessita o no aquestes monedes. Però el fet és que es va dotant de certes monedes, no? I de fet pot passar que tu guanyis una subhasta i en principi sembli que et toca a tu, però no, perquè l'Estat té un dret especial.
0: Ostres.
1: Que pot agafar i dir, mira, doncs jo utilitzo el meu dret especial i em quedo la moneda pel preu que tu anaves a pagar, i tu no pots fer res al respecte.
0: Com? O sigui,
1: tu guanyes una... Imagina't que tu guanyes per 100 euros...
0: Però és igual, perquè l'Estat té dret a veto.
1: Sí, té dret a veto. O sigui, té dret a dir, me lo quedo. I llavors, en lloc de pagar-la tu i quedar-te-la tu, la paga ell i s'ho queda ell pel preu que tu et tocava pagar.
0: O sigui, li has negociat a l'Estat i a sobre...
1: O sigui, és una competició entre particulars, però quan guanya un particular, arriba a l'Estat i diu, no, me la quedo jo pel preu que tu anaves a...
0: Carai.
1: Sí, i clar, al ser per internet, l'Estat s'entera de tot. És el gran germà, no?, el gran germà que vigila. I llavors això, pues, es nota una pressió creixent per part de l'Estat, perquè clar... pot observar coses que abans, quan les subhastes eren presencials, doncs no podia.
2: I en tot aquest món del col·leccionisme, les subhastes, la intervenció de l'Estat, etc., quin paper tenen les falsificacions?
1: Les falsificacions, el que passa amb les falsificacions, bàsicament, és que cada vegada poden enredar més els col·leccionistes. N'hi ha un tipus de falsificacions que són molt burdes i són identificables per un aficionat estàndard. Però el que passa és que darrerament, sobretot en peces que siguin molt, molt importants, doncs poden fer el que se'n diuen còpies per microfusió. És a dir, un joier agafa una moneda una original, fa un negatiu, l'estampa encera, hi ha una sèrie de processos que queda una còpia pràcticament idèntica. I llavors es necessiten microscopis per veure exactament si allò és fals o verdader. Llavors, un aficionat normal li costa molt, ha de ser algú molt entès. El fet de comprar a certs professionals d'alguna manera minimitza aquest risc d'error, però que sempre hi és, eh? Jo he vist a cases de subhasta vendre coses falses. Bé, i sense saber-ho, sense haver-ho vist, perquè, bueno, s'havien equivocat. Passa poques vegades, però passa.
0: Déu-n'hi-do. Com varia, Joan, el col·leccionisme entre països? Hi ha objectes més populars en unes cultures que en d'altres?
1: En general, normalment, agraden coses, diguem, que siguin clàssiques o que siguin de civilitzacions dominants. Val? Per exemple, el col·leccionisme de moneda clàssica, doncs, agrada moltíssim. Perquè, clar, Grècia, Roma, a tothom li interessa internacionalment. O, per exemple, pot passar que en un moment en el que l'imperi virreinal espanyol, diguem, doncs era potent, doncs això li interessa a molta gent, de Sud-amèrica, fins i tot d'Estats Units, la gent, diguem, d'Espanya. Clar, si després aquell país passa a ser menys important, ja no interessa tant. O sigui que la gent el que busca moltes vegades és això, a l'entendre el que l'envolta, no? I a vegades doncs, busquen aquest tipus de moments destacats. Per exemple, els primers emperadors són molt més col·leccionats que la part final de l'imperi romà.
2: Clar, una moneda d'August és molt millor que una d'Heracli, no?
1: Doncs sí, en or, per exemple, es pagaria molt més.
0: I els nord-americans tendeixen a valorar molt els errors. Com és això?
1: Sí, a veure, espero no ofendre aquí els nord-americans. Diguem, si tu mires la numismàtica...
0: Van tenir durant una temporada un president d'Estats Units aquí amb un caganer. Vull dir, tampoc no crec que passi res.
2: No, però segons les estadístiques tenim molts oients als Estats Units d'Amèrica. Vull dir que...
0: Els saludem, una abraçada. Volem felicitar pel nou president...
1: Temps dirà.
2: Ho notifiquem i ja està.
1: El temps dirà. Doncs, a veure, els nord-americans què fan? A veure, tenen una numismàtica bastant monòtona, en general, eh? Penseu que és un país jove. Vull dir, comencen a l'època de la Il·lustració. Llavors, clar, ja no tenen moltes monedes antigues. Llavors, i diguem, no han patit tampoc grans invasions, amb la qual cosa no s'han vist alterats. Llavors, tu mires els anys i realment sí, cada X dècades van canviant el millor el tipus de moneda. Però clar, és molt monòtona. Llavors, ells han acabat buscant la varietat on potser un altre país no li buscaria. Que si aquesta moneda està una mica mal estampada, que si resulta que aquesta R és més petita i aquesta R és més gran. Llavors, clar, li han donat molta importància a això. També són pioners amb el tema del col·leccionisme i els hi ha donat, per exemple, les monedes, com també fan amb els còmics delicats i tot això, els embolcallen, diguem, amb una mena de càpsules protectores, quasi com si fos una càpsula del temps, perquè no es deteriori, i això, que aquí a Europa no té tanta tirada, a poc sí que està arribant.
0: Mhm. I actualment hi ha altres factors que modifiquin el col·leccionisme segons en quin país el practiquis?
1: A banda de, diguem, de la idiosincràsia de cada país, llavors un tema important és el tema de la legislació que hi hagi a cada país. Llavors, la legislació regula, però al mateix temps restreny, diguem. I llavors, en casos extrems, pot fins i tot matar el col·leccionisme. Hi ha països on el col·leccionisme és pràcticament il·legal. La Turquia, per exemple, la cosa està molt fotuda. Curiosament, totes aquestes monedes que no es poden col·leccionar a Turquia acaben a cases de subhasta, per exemple, alemanes, i que les poden comprar per internet, per exemple, si viviu per aquí. Val? O sigui, que feta la llei, feta la trampa, i a vegades, si vols restringir molt el col·leccionisme, generes un mercat negre i acabes aconseguint

0: pugui desenvolupar una afició o fins i tot a nivell individual a través de la col·lecció pugui aportar coses, coneixement, fins i tot potser futures donacions, no? O sigui, creació de literatura especialitzada, etc. Però al mateix temps és lògic que l'Estat intenti garantir que té uns mínims o que té bons exemplars per al seu estudi públic, no? O sigui, és una mica aquest equilibri que a vegades costa de gestionar.
1: Molt bé, i ara, per desviar una miqueta el tema, no? De lleis, etc. Però igualment molt relacionat. Una persona, Joan, com pot adquirir objectes col·leccionables? O sigui, quins mecanismes hi ha?
0: A veure, jo... O sigui, les maneres més fàcils, almenys depèn d'on visquis, vale? Però, diguem, si t'ho permet l'espai físic o la proximitat física, als mercats, per exemple. Val? Això és, per exemple, aquestes fires de brocanters, això són llocs ideals per començar a col·leccionar alguna cosa. Val? Allà trobes de tot, val? I ja trobaràs el teu propi tema. Després, quan ja en saps una mica més, o simplement perquè no has tingut oportunitat, doncs ja podràs també anar mirant els temes d'internet, val? Doncs aquestes pàgines més generals, o també doncs aquestes pàgines ja més especialitzades amb subhastes, etc. És anar mirant. Jo recomano molt mirar-ho a la POP. Això no, o sigui, col·leccionistes més potents i tal us dirien que és una aberració, el que us estic dient, però per començar, pues mira-ho a la POP. Jo a la POP he comprat la tira de balances de canvista superbé de preu, vull dir, és algo impressionant, i tu vas a les cases de subhastes i no n'hi ha ni una perquè tothom les vol, però en canvi tu et passeges per les fires de brocanters i en vas trobant, per exemple. Vull dir que no s'ha de... O sigui, qualsevol ocasió és bona, val? O sigui, s'ha de buscar tot, tant presencial com l'altre. I també aconsello molt, doncs, el tema associatiu. Intentar entrar en associacions perquè s'aprèn molt del contacte amb altres col·leccionistes. En general, és una mica... Hi ha molta camaraderia. La gent que sap molt, en general, tendeix a compartir el que sap, perquè s'alegra molt de trobar un altre que també li agradi aquell tema.
2: Entre numismàtics, no us trepitgeu el bitllet, la moneda. No us trepitgeu...
0: No, en general hi ha una sana competència. Però, a veure, és com tot, eh? Hi ha persones, diguem, que poden ser més simpàtiques i altres que no, que tendeixen més a discutir amb la gent. Però en general, t'alegres quan un company ha trobat una moneda.
2: Has arribat a córrer per buscar una moneda?
0: No, córrer no.
2: Però caminar ràpid?
0: Però... però... El que sí que m'ha passat, per exemple, és estar...
2: Agafar el cotxe allà on visquis, que no sé, Baix Montseny, suposo, i córrer a Barcelona...
0: Diguem, haver de fer d'esforços, perquè si no se'n podia escapar alguna moneda, sí... Val? I allò de dir, bueno, escolta, i negociar-ho amb la família. Escolta, va, vale, ja he dit, vale, ja us vaig dir que no compraria aquest mes, però és que ha sortit una ocasió especial.
2: La cara... Sí.
0: Clar, i et prometo, llavors, et prometo que no compraré res en 2 o 3 mesos i ja està, i així tornem a fer, diguem, l'equilibri. No? Això alguna vegada ho he fet. O trobar-me amb que compro una moneda i dir-li, per exemple, una moneda d'osca, amb un amic meu, vaig comprar una moneda d'osca, era un as, diguem, romà, i vaig anar allà perquè ell era d'osca i ensenyar-li ràpidament, mira, he aconseguit aquesta, i ell posar una cara així com volguent dir, és la que estava buscant.
2: I segueixen el teu amic?
0: Sí, més o menys.
2: Més o menys. Més
0: o menys. Ara parlem menys perquè, bueno, ell viu a l'osca. No, ell viu a l'osca i ja està.
1: Bueno, ho ha triat ell, no? Viure a l'osca.
0: Però vull dir que bé, que és sana competència. També, quan en aquesta conversa jo li vaig dir, vés allà, perquè allà hi ha moltes coses. I va aconseguir una altra moneda d'Òscar, que encara era més rara que la meva.
1: Llavors, l'amistat es reprèn. Una altra cosa. Amb el tema aquest d'aconseguir objectes col·leccionables, hi ha un tema bastant controvertit, que sé que a tu t'agrada parlar-ne, Joan,
0: sí,
1: que és el tema dels detectors de metalls, de saquejadors de jaciments... No sé què ens vols explicar sobre tot això.
0: Val, diguem, aquí hi ha una polèmica molt, molt forta, i diguem que ja no és tant des del punt de vista del col·leccionisme, sinó fins i tot dels numismàtics acadèmicament reconeguts, com el, per exemple, el doctor en història Miquel Crusafont, ja porta des dels anys 80 i 90 reclamant que la legislació sobre detectors ha de ser diferent, que ha de ser molt permissiva, molt més permissiva, i que ha de ser propera al model anglès. Això, per exemple, també ho està dient un altre doctor en història, el millor especialista en numismàtica dels Àustries, actual aquí a Espanya, que és en Xavier Sanahusa, que és numismàtica de l'app, però

0: molt, molt important, molt reconegut. Doncs què diuen aquests especialistes? I que són doctors i que, per tant, tenen tracte habitual. Diguem, el doctor Sanauja, per exemple, ha estat professor a la Universitat de Lleida, per exemple, d'epigrafia numismàtica, sigilografia... Val? Doncs què és el que diuen? El que diuen és que si tu fas una llei on realment intentis prohibir molt l'ús de detectors, el que faràs és que si es troba alguna cosa, no ho diran. Per tant, no li arribarà a l'erudit. I, per tant, no s'arribarà a saber que aquella peça existia. A vegades la peça, per si sola, sense el context arqueològic, ja et diu moltes coses. I també hi ha una cosa que hem de tenir clar. El context arqueològic no necessàriament existeix en una peça. La majoria de vegades, en el cas concret de monedes, apareixen en camps que apareixen completament desvinculats d'altres objectes. Llavors, allà no és que trobis aquella moneda i automàticament pots datar aquella ciutat, sinó que simplement és un camp. És un camp. I si tu no la treus, que és l'altra situació que es dona, si la llei és molt dura, no, amb càstigs, amb provisions, amb multes, etc., doncs el que passa és que si no es treu, els productes químics, el sulfatar, el camp, etc., es carreguen la moneda. Per exemple, hi ha monedes de falset que se saben gràcies als detectoristes, per exemple. Llavors, clar, ha d'haver-hi una llei diferent, no? O sigui, s'ha de buscar un punt mig. Els anglesos sí que han trobat aquest punt mig. Ells tenen unes lleis, que és el Treasure Act, val? Algo així com la llei dels tresors, que el que venen a dir és que hi ha una sèrie de zones, evidentment, que són jaciments arqueològics, allà no es pot, però si és una altra zona, el que tu has de fer és donar-te d'alta com a detectorista i llavors, si trobes alguna cosa, hi ha una aplicació de mòbil, tu envies el que has trobat, envies la ubicació i llavors ells examinen si allò val la pena o no. Si allò val la pena, t'indemnitzen, és a dir, t'ho compren, amb la qual cosa tu tens, saps que et pagaran per això. Llavors hi ha molta gent que va buscant per veure si li paguen alguna cosa, d'acord? Però això li arriba a l'intel·lectual, diguem, li arriba a l'estudiós i sap on està. I si no val res, si consideren que no és important, perquè és una moneda que n'hi ha bastantes, te la quedes. Però com a mínim a l'estudiós li queda que han trobat aquella moneda allà, o aquell tipus d'objecte. Vale? S'han trobat fins i tot corones de reis. Ostres, medievals. Carai. Això s'ha trobat a Anglaterra. Oh, i el tractament que li dona la premsa és molt curiós aquí a Espanya, perquè varia molt d'on troben, depenent d'on troben les coses, no? O sigui, la mateixa situació ha passat aquí a Espanya i llavors et diran que és una mena de delinqüent, no, semidelinqüent. Jo no detecto, ho dic perquè quedi clar. No tinc un interès, diguem, especial, perquè jo no sé ni com funciona el detector, val? Però sí que com a numismàtic sí que m'agradaria que aquestes peces doncs poguessin passar al mercat, clarament, no? Doncs si la notícia és aquí a Espanya, el tracten com un delinqüent, pràcticament. Llavors la gent no diu ni mu el que troba algú. I després, si la mateixa notícia ha succeït aquella troballa a Anglaterra, el mateix diari espanyol el tracta com un heroi, com una passada que ha trobat algú que valia una barbaritat, no? Llavors, què fa Espanya? Espanya el que fa és, està endurint una mica les legislacions i demana que les col·leccions, les peces, tinguin traçabilitat. És a dir, que es pugui saber d'on han sortit. Però això és impossible, perquè les lleis de patrimoni a Espanya, més o menys, la versió així on hi ha una miqueta més dura, doncs comença més o menys als anys 80. Llavors, pot passar que tu en una fireta, en un mercadillo, compres el que tenia un avi i que l'havia tingut durant 30 anys a casa seva i ara s'ha mort, per exemple, o ha decidit vendre-s'ho, i llavors, clar, llavors, allò no hi ha traçabilitat, no se sap d'on és, i no pots distingir-ho. I aquest és una mica el problema, que les lleis espanyoles avui en dia li demanen al col·leccionista que demostri d'on ha sortit, i això és impossible de demostrar. Si l'Estat es posés de manera dura a demanar aquest tipus de traçabilitat, és impossible, no podrien. O sigui, si qualsevol dels objectes que tingueu d'un avi, ja potser té més de 100 anys o de 75 anys, i depèn de com, ja és de l'Estat, tècnicament, perquè no podeu demostrar que allò era de la vostra família. I clar, aquestes lleis doncs s'haurien de retocar una mica.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recte final del programa d'avui, ens hem proposat moltes coses, però no ens ha donat temps a algunes, val? Si de cas, llenço aquí la patata calenta al convidat, i un experiment que podríem fer un dia és que la gent voluntariosa ens escrigui, ja pensaríem com, i si té doncs monedes estranyes, un dia fem una recopilació de tota aquesta informació, agafant les dades pertinents, etc. I aquí amb en Joan, que és un programa de ràdio, però que ens graven ara i fem coses, podem ensenyar la foto que ens han enviat, la podem posar en pantalla, i que el Joan doncs, ens digui si aquella moneda sí, si aquella moneda no, el 99% seran que no, però el per què pot ser interessant. No sé, se m'acaba d'acudir, ens ho hem comentat fa una estona, podria ser divertit, però com això no ho hem fet, el que sí que farem serà demanar-vos que ara mateix aneu a aquell armari de casa vostra, aquell armari, ja us donem temps perquè hi aneu.
1: Toc, toc, toc, toc, toc, toc.
0: Bé, ja hi sou. Ara ja podeu treure aquell calaix de llautó, aquella caixa de llautó absolutament rovellada, fastigosa, que us demanen que llanceu, però no ho feu, perquè és una herència del vostre avi, del vostre pare, de la vostra mare, de qui sigui, de casa, d'antic, que està plena, plena, plena de monedes antigues, a casa, heredades, allà les tens. Val. Ara que ja ho tens, Joan, aquesta persona què ha de fer?
2: Bé, doncs el primer que hauria de fer és informar-se. O sigui, intentar, per exemple, una manera molt fàcil de mirar què pot ser aquella moneda és, si la pot llegir, serà molt més fàcil. Posa aquest text al Google i començarà a trobar informació. Aquesta seria una manera fàcil de començar a tenir, però que busqui diferents dades i que busqui webs o llocs que aparentment semblin seriosos. Amb aquesta informació, el que pot fer després, per exemple, és contactar amb un parell, diguem, de professionals i demanar-los l'opinió. Si aquesta opinió coincideix, doncs ja ho tindrà. Això seria una manera.
0: Val. Ara mateix, amb les eines tecnològiques, abans ho comentàvem, hi ha la possibilitat, tens un Android, amb el Google Lens, bueno,
2: sí, també,
0: i amb Android,
2: hi ha aplicacions. Sí, sí.
0: Fas la foto amb el Google Lens, això t'ho porta a la xarxa i ja t'identifica.
2: Sí. Això et servirà per moneda relativament contemporània.
0: Exacte.
2: Si és una miqueta antiga, ja fallarà.
0: Val. Molt bé. I a partir d'ara, doncs què hem de fer? Tenim aquell grapat aquella pila de monedes gegant, comencem a separar aquesta de res. Tenim unes que diu, ostres, em sembla que aquesta es poder...
2: Clar, si,
0: tens
2: si,
0: dubtes,
2: si,
0: no?
2: Si ho fem, diguem, per saber el valor, o sigui, seria una mica el que jo us he dit. Una altra cosa és que diguem, bueno, anem a començar una col·lecció a partir d'aquí, no? Llavors ja el criteri seria diferent. Intentar separar períodes, intentar separar països, etc. Val? O sigui, una mica depèn de la intenció amb la que ho feu. Però si ho feu una mica per saber el valor, busqueu ràpidament el que sigui or, plata, perquè això tindrà un valor mínim. Val? I després les monedes així que siguin antigues. En general, tot el que sigui després de Guerra Civil Espanyola, no valdrà gaire en la immensa majoria de casos. Si veieu que és una miqueta més antiga, val. En general, monedes de la... si són monedes locals de la Guerra Civil, poden valer alguna coseta. Val? Quan dic alguna coseta, potser és 100 euros, 15 euros, vull dir, depèn una mica de com sigui. Si veieu que ja comencen a ser monedes de plata i tal, fantàstic. Si són monedes anteriors a lo que és la pesseta, en coure o billó, o sigui una mena de bronze així o d'aleacions, i si les veieu tipus coure, la gran majoria valdran poquet, vale? Així en general, eh? Si comencen a ser plata, depèn, i sobretot l'estat de conservació, si estan molt gastadetes, doncs no valdran gaire, vale? En general, eh? Però depèn també de la raresa, evidentment, eh? Sí. Llavors el més pràctic és anar a buscar experts.
0: Molt bé, i he decidit doncs, que em faré una col·lecció de tot això. Com començo a preservar? Perquè això no es deteriori.
2: Simplement llocs que estiguin que no estiguin humits, val? Que no hi hagin grans variacions de temperatura. I llavors, si realment les vols conservar bé, has de substituir la caixa. O sigui, aquestes peces han d'anar a parar amb un àlbum de plàstic, això com un primer pas, eh? I més endavant, buscar safates. Això si ja tinguessis monedes una mica més potents, perquè llavors no es donen copets entre elles. I llibres, tenir algun llibre classificatori.
0: Doncs no tenim temps per més, esperem que us hagi agradat aquesta gran explicació que ha fet el Joan avui sobre el col·leccionisme. Poder d'avui aquí al Portes de Troia surt algun col·leccionista més amb el qual d'aquí un temps t'estaràs empaitant a la plaça de la plaça del Rei,
2: Reial,
0: a la plaça Reial, sí, sí, per una moneda supercuriosa o el que sigui. Moltíssimes gràcies, Joan Fontanilles, per tornar a ser aquí a les portes de Troia.
2: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
3: A tu i en Joan per tornar a venir.
0: A l'Adrià Tirado, del control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Tres ferits lleus en la matinada de Sant Joan a l'avinguda d'Alfons 13 a Sant Roc per un incendi en un balcó. Fins a 7 dotacions de bombers es van traslladar fins al domicili, a més de 4 ambulàncies del SEM que va atendre una desena de persones, entre elles els tres ferits que van traslladar a l'Hospital Municipal. L'avís del foc va arribar pels vols de les 3 de la matinada del dia 24, en què es va alertar d'un incendi en un balcó de la primera planta d'un edifici. Segons fonts municipals, el foc es va originar per l'explosió d'un petard de l'interior de l'immoble. La veïna del segon, Montse Navarro, ha explicat què va viure.
4: I ve, bum, al menjador, una flamarada de foc, fum, i comença a caure, si no, suposo que eren vidres de la galeria, horrible, corrents a agafar les claus, el mòbil, les lentes, corrents, pico el timbre 112, no em va donar temps a res, obrir els veïns, els timbres, el timbre del replà, que hi ha foc, aviseu els bomberos, havia foc, i corrents, i ja van marxar.
3: Els bombers van reduir la intensitat del foc mentre revisava l'escala. Molts dels veïns van poder sortir pel seu propi peu, tot i que algunes va quedar dins. Al marge dels tres ferits lleus traslladats al municipal, també es va evacuar un gos inconscient que, tot i les tasques de reanimació, no va sobreviure. També van morir-hi dos ocells domèstics. Cap a quarts de 6 del matí, els veïns de l'immoble van poder tornar a casa seva. Tot i aquest incident, el govern municipal fa un balanç molt positiu del dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot de les més tranquil·les dels darrers anys a la ciutat. Per primer cop, una unitat canina ha patrullat en punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i evitar i detectar el consum d'estupefaents. Des de la regidoria de seguretat en faran balanç, però consideren viable crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana. En total, els cans han estat actius poc més de 2 hores i en un horari de tarda vespre en què el llançament de petards és inferior i en què s'han aixecat una desena d'actes. Un cop s'hagi avaluat la prova pilot, la regidoria de seguretat es planteja assumir una unitat canina permanent que pugui donar suport al cos policial de la ciutat. Així ho ha explicat la quarta tinent d'alcaldia, Sònia Gea.
5: S'han fet 10 intervencions gràcies a la unitat canina de presumptes drogues i estupefaents. I pensem que la valoració és positiva i valorarem a veure si sigui una unitat que es pugui incorporar ja al servei rutinari de la Guàrdia Urbana.
3: I ara mateix tenim 32 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 25 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de l'any nou musulmà i ho farem des de Castellà del Vallès. Entrevistarem a Abdalà Lasilla, professor de la Hermandat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la pressió comercial als empleats de la banca i els 10 anys del referèndum del Brexit. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Benet Casablanques, nomenat Bàrbar de l'any. Continuarem amb una pregunta que s'està fent segurament força gent, que és el que està passant amb les papallones a la regió metropolitana de Barcelona. Ens respondrà el biòleg Juli Mauri des de Badalona. I acabarem amb cultura i amb Quim Masferrer, que donarà el tret de sortida del Fresc Festival a Sabadell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els sindicats policials representatius a l'Ajuntament de Terrassa i els majoritaris en nombre d'afiliats a la policia municipal van comunicar que desconvoquen les protestes que tenien previst realitzar durant els actes de la Festa Major de la ciutat. A través d'un comunicat han exposat que, després de les darreres reunions mantingudes amb el consistori de Terrassa, s'ha produït un apropament entre les parts i que s'ha respost a les seves queixes i reivindicacions. Com a conseqüència d'aquest apropament, els sindicats han decidit suspendre totes les mobilitzacions que havien convocat de cara als dies de la Festa Major. El text també agraïa a tots els afiliats i afiliades i a la resta de companys del cos policial el suport, la implicació i la disponibilitat demostrat durant el procés. Van assegurar que la unitat i la determinació del col·lectiu han estat fonamentals per assolir els objectius. Així mateix, a través d'aquest comunicat, traslladen les seves disculpes a les entitats, associacions i persones que participen en l'organització dels diferents actes de Festa Major i ho fan especialment amb l'organització del tradicional Ball de Plaça pels inconvenients i la preocupació que les mobilitzacions anunciades hagin pogut ocasionar. Refermen que el seu objectiu ha estat sempre la defensa dels drets i de les condicions laborals dels agents de la policia i afegeixen en aquesta línia que les reivindicacions sindicals i les mesures de pressió sovint tenen conseqüències que ultrapassen amb l'àmbit estrictament laboral i que poden afectar persones i col·lectius que no formen part del conflicte.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell continua avançant en la renovació dels sistemes de climatització de les escoles bressol municipals. Ja s'han adjudicat les obres per instal·lar aire condicionat al centre Joan Montlló, la Romànica, Espronceda i Calvet Estrella. Amb aquesta actuació, les 11 escoles bressol disposaran de refrigeració adequada davant l'augment de les temperatures. La mesura respon a l'increment de les onades de calor i també als efectes del canvi climàtic. Eloi Cortés és tinent d'alcaldessa de Presidència i serveis a les persones.
3: Doncs ja s'han començat les obres, estan a punt de començar per tenir-les totes ben climatitzades i tenir aquests equipaments educatius adaptats davant d'aquestes onades de calor i davant doncs, del canvi climàtic i fer la situació més confortable pels treballadors i també, evidentment, doncs, pels infants que van a aquestes escoles de sol.
2: A més, el consistori també ha instal·lat umbracles als patis de les escoles, ventiladors a les aules dels centres públics de primària i espais d'ombra als equipaments esportius.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Tres ferits lleus en la matinada de Sant Joan a l'avinguda d'Alfons 13 a Sant Roc per un incendi en un balcó. Fins a 7 dotacions de bombers es van traslladar fins al domicili, a més de 4 ambulàncies del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, que va atendre una desena de persones, entre elles els tres ferits que van traslladar a l'Hospital Municipal. L'avís del foc va arribar pels vols de les 3 de la matinada del dia 24, en què es va alertar d'un incendi en un balcó de la primera planta d'un edifici. Segons fonts municipals, el foc es va originar per l'explosió d'un petard de l'interior de l'immoble. La veïna del segon, Montse Navarro, ha explicat què va viure.
5: I ve, bum, al menjador, una flamarada de foc, fum, i comença a caure, si no, suposo que eren vidres de la galeria, horrible, corrents a agafar les claus, el mòbil, les lentes, corrents, pico el timbre 112, no em va donar temps a res, obrir els veïns, els timbres, el timbre del replà, que hi ha foc, aviseu els bomberos, havia foc, i corrents, i ja van marxar.
4: Els bombers van reduir la intensitat del foc mentre revisava l'escala. Molts dels veïns van poder sortir pel seu propi peu, tot i que algunes va quedar dins. Al marge dels tres ferits lleus traslladats al municipal, també es va evacuar un gos inconscient que, tot i les tasques de reanimació, no va sobreviure. També van morir-hi dos ocells domèstics. Cap a quarts de 6 del matí, els veïns de l'immoble van poder tornar a casa seva. També es van registrar tres incendis de vegetació sense grans complicacions a Canyador, al carrer Orient, a Bufalà, al carrer Molí de la Torre i també al carrer Acer de les Guixeres.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
6: Bona tarda. El ple municipal del Prat debatrà l'aprovació d'una zona taronja al parc del negocis Mas Blau destinada als treballadors autoritzats de l'àrea d'activitat econòmica. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada a usos no autoritzats, com per exemple la de l'aeroport, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places per als treballadors. La proposta fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries i incorpora també ajustos en el sistema de pagament electrònic i altres actualitzacions de l'ordenança. Amb la modificació de les ordenances fiscals que regulen l'aparcament a la ciutat, també es preveu eliminar les zones verdes dels aparcaments de Cal Tet, els espais naturals, i del cementiri del Sud. Tot plegat en un ple municipal on l'economia hi tindrà un pes principal. Un dels primers punts de l'ordre del dia és l'adjudicació del nou contracte per al manteniment i la neteja del paisatge urbà i perurbà del municipi, així com del servei d'assessorament per al control fitosanitari de l'Arbrat. Té una despesa prevista de 3,67 milions d'euros en viva. És només un dels temes econòmics que centraran aquest ple municipal de juny i que podreu seguir en directe a través del Prat Televisió i el Prat Ràdio.
0: Gràcies, Víctor, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La companyia Vidrala, a través de la seva filial Castellar Vidrio, ha obtingut una subvenció de 6,72 milions d'euros del Ministeri d'Indústria i Turisme dins del PERTE per la descarbonització industrial. Els fons procedents de Next Generation servirà per reduir l'impacte mediambiental de la planta de Castellà del Vallès. El projecte se centra principalment en la descarbonització del procés de fusió del vidre tintat. Concretament, preveu la substitució i electrificació del forn CS1, una de les actuacions principals dins d'un pressupost subvencionable de 22,42 milions d'euros. Aquesta ajuda representa aproximadament el 30% de la inversió del projecte castellà. Forma part d'un pla més ambiciós que la companyia està implementant a la localitat, ja que l'empresa ha anunciat una inversió total de 150 milions d'euros a la planta de Castellà, que inclou diverses iniciatives de sostenibilitat i la introducció de tecnologia avançada per modernitzar la producció, que implica la renovació de la instal·lació amb dos forns nous, noves escomeses i un nou magatzem.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat li ha donat tot allò que necessitava i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes mediambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i consciència a la ciutadania.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda i entrem ràpidament en matèria amb la tertúlia ciutadana que avui compartirem amb el Josep Ballbé, que és exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista, i el tenim a Terrassa. Josep, bona tarda.
1: Bona tarda, aguantant la calor, que és el que toca.
0: Això mateix. Mira, saludem també el Francisco Gallardo, que és membre de Wise People a Sant Cugat i del Banc del Temps. Francisco, benvingut, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I d'aquí una estoneta saludarem, el tenim ja?
3: Oh, ja estic aquí amb vosaltres.
0: Esteban, coach empresarial i expert en comercialització i gestió de vendes. Manel, bona tarda.
3: Molt bona tarda, des d'aquí, des de la platja, veus? Que estem.
0: Sí, home, tu sí, a Badalona. Però m'imagino que també refugiat de la calor, eh?
3: Sí, tant, sí, fa no? Una calor que no es pot aguantar.
0: Ja. Mireu, ara parlava amb el Francisco sobre els temes que tenim de tertúlia d'avui, que no sé si ens donarà temps a tractar-los els dos, però els dos són molt interessants. I jo li plantejava que quan hem vist els ciutadans de peu manifestar-se als treballadors de la banca, quan els hem vist mobilitzar-se, que és una cosa superestranya, és una fotografia que no és habitual, però això està passant, i està passant perquè troben que hi ha molta pressió comercial en els treballadors, que té una afectació traduït en salut mental i en altres qüestions que també podem anar abordant. Una dada només que també apuntava aquesta notícia que us he fet arribar. L'Autoritat Bancària Europea conclou que Espanya és el quart país de la Unió Europea amb més banquers amb sous milionaris. I mentrestant, doncs el treballador manifestant-se.
3: Home, el que ens pot parlar molt bé d'això és el Josep, que és empleat de banca, ex-empleat de banca, i ell suposo que tindrà molt a dir, no? Però sí, realment crec que el sistema de banca, com va dir el Bill Gates en una ocasió, els bancs necessitem els serveis del banc, el que passa que no els necessitem com estan constituïts actualment. I aquesta és una realitat, no?, que suposo que afectarà molt, i efectivament s'han tornat algú merament comercials. Ara recordo l'acudit aquell de Leo Harlan que deia que anava a robar a un banc, no?, i sortia amb quatre sartens, no?, i deia, pues, a vegades no et surt a compte, no? Pues una mica passa això, no?, que s'ha tornat la banca en un procés comercial, i aleshores te trobes que te venen televisors, te venen telefonia, te venen de tot una mica, i clar, la pressió és enorme, i encara veurem, crec que veurem un canvi radical en el concepte propi de la banca.
0: Vinga, més intervencions.
4: Yo, hola, Francisco. He trabajado en un grupo de empresas que precisamente era suministrador de sartenes, televisores, ordenadores y móviles para empresas como bancos como La Caixa, Banco Santander, Sabadell, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, dos cosas desde mi punto de vista. El mundo está cambiando. No defiendo que el del banco no tenga que dedicarse a hipotecas y cosas de estas, pero, por ejemplo, kioscos. El otro día vi en televisión que hay kioscos que, dado que no venden muchas revistas, lo que hacen es que venden anillos y venden otras cosas. Es decir, la hora del diversificarse es bueno. El banco, como bien sabéis, pues necesita muchísimo dinero, mucho dinero para mover. Y es una línea más de venta. Es decir, tú cuando vas a una empresa, difícilmente dices, oye, si vendo cable, toda la vida tiene que ser cable de telecomunicaciones. Yo no quiero vender cable eléctrico. Entonces, apunto el que, hombre, tampoco pasa nada porque vendan televisores y cosas así. Si el cliente, siempre hay que sea ético y que sea honesto.
0: Pero la manera en que es fa, Francisco, es decir, tú vas a demanar una hipoteca y si no agafes els productes que intenten vendre't aquella hipoteca, segurament no te la donaran i hauràs d'anar a un altre lloc.
4: Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los productos que estás hablando con una hipoteca,
0: una
4: que yo lo he sufrido,
0: seguro de vida.
4: Pero bueno, cuando no lo tienes, tienes tarjeta Visa, por ejemplo, 40 euros de comisiones por no usar la Visa en 3 meses. Conozco casos muy cercanos que ha pasado eso en el contrato. ¿Dónde está? Bueno, pues que necesitan dinero. Protestas y te lo quitan. Però jo me referia a les sartenes, televisores i tot això.
0: Que han de vendre el que sigui,
4: sí.
0: No?
4: Sí.
0: Bé, què diu el Josep?
2: Jo vaig treballar, vaig tenir la sort de treballar 34 anys al sector financer, la Caixa d'Estalvis de Terrassa, dels quals me'n vaig passar dels 27 a 28 oficines. Aleshores, allò era una altra cosa, i per molt que el francès digui que el mercat canvia, a veure, el que no és de recibo, que dirien en castellà, en català no sé com es diria, no és èticament presentable, és tenir companys que havies tingut tu molt més joves, i al setembre farà 17 anys i mig que em van prejubilar amb unes condicions econòmiques doncs, que realment eren... no podies dir que no, perquè t'obrien la porta i et posaven una estora per sortir. Unes condicions top, fantàstic, molt bé. La pressió que tenen companys meus o companyes perquè venguin allò que no han de vendre i que probablement en molts casos és invendible, doncs genera una tensió acumulada, sobretot a nivell mental, que genera doncs, moltes depressions i moltes baixes de llarga durada. Què pretén ara la patronal, no la bancària, la patronal empresarial espanyola? Doncs que els 15 primers dies de baixa de qualsevol tipus de patologia o operació els pagui l'administració. Entenc que jo vaig ser un afortunat en el sentit de que volia treballar al sector de la comunicació, no va ser possible, i ara, diguem-ne, aquí treballo a nivell de voluntariat puro i duro, i m'està molt bé. L'entitat que són molt clars a l'hora d'anunciar que la seva oficina, l'entitat bancària, és una botiga, és CaixaBank, l'antiga caixa de pensions, l'única caixa que va quedar reconvertida en banc. Oficina Store, en anglès botiga, i et venen renting, et venen televisors, et venen equips de música, enciclopèdies ja no perquè no n'hi ha, et venen col·leccions d'ampolles de vi, et venen, perdoneu, a l'especialista, et venen assegurances, l'especialista amb assegurances no és un empleat de banca.
3: Ja, però...
2: L'especialista en televisors o en cotxes no és un empleat de banca. Mm. Aleshores, això genera un mal servei a la gent i, esclar, el tema grinyola per tot arreu.
3: Ja, però...
2: M'estaria parlant hores i hores. Però jo estic molt content d'haver pogut sortir en un moment dolç,
3: clar.
2: Però pateixo veient el que veig, perquè això no és el que era.
0: Però, a veure, donada aquesta situació, veiem els treballadors de la banca que estan protestant, cosa que fins a...
3: Que tenen el dret.
0: Res, era inèdita, vull dir, tampoc no estàvem acostumats a veure aquesta fotografia. És cert que la pressió doncs, els està generant ansietat, depressió, problemes mentals...
3: Però perquè no estan acostumats...
0: Clar, no estan acostumats.
3: No estan acostumats, però això és el pa nostre de cada dia de milers d'empreses que comercialitzen productes i tenen un equip de ventes que cada dia surt al carrer, no?, a intentar trobar clients per vendre-li els seus productes. O sigui, el que passa que ells no estan acostumats, van entrar en un sector que era modèlic en quant a relació amb treballadors, amb unes avantatges que no tenia un altre sector d'activitat, però i ara... s'han aterrat en la realitat del món, que és ara, que ara tenen que comercialitzar i no estan entrenats per fer-ho o no estan preparats, però el món és així, i com ha dit molt bé el Francisco,
2: Manel.
3: Al final el món canvia i segueix canviant, i canviarà, i la banca tindrà que canviar igual.
2: Manel, el client se'l tractava com si fos una persona de família. Actualment el supuesto cliente d'un banc és un número. I si és una persona gran que pel pobreta doncs, li costa entendre les coses, doncs si fot al camp, l'empleat, el director d'aquella oficina brinda amb cava, perquè li treuen problemes. Aleshores, en època del Covid, que es va institucionalitzar la tristament famosa cita prèvia, aquesta cita prèvia, tu abans tenies visites al llarg d'un dematí, 10, 12, 15, et quedaves sense esmorzar molts matins, ara et programen dues visites al dematí i estan molt estressats, i l'atenció que rep el client que va al banc, la senyoreta Pepeta, que té 80 anys i que no té ni fills ni nebots, doncs és el que és. Tot ha de canviar, sí, hem d'evolucionar, sí, però hi ha uns mínims de mínims. Aleshores, tot es soluciona amb el fuet, que dic jo, con el látigo. No.
3: Però aquest discurs, Josep, aquest discurs ja l'hem tingut, ja l'hem tindre fa 4 anys, quan va haver-hi una tancada general de... d'oficines bancàries, no? I ahir l'atenció personalitzada, el que la gent gran no obtingués accés o li costés, etcètera, etcètera, ja va ser una cosa que es va trencar al seu moment. I ara estem parlant no del tancament d'oficines, sinó estem parlant del tema de que ara els empleats de banca s'han tornat a ser comercials. Pues bueno, pues es tindran que adaptar al món.
4: Perdón, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que habéis dicho, pero ha habido algo muy importante, para mí lo más importante. El trabajador que está sometido a mucho estrés. Por desgracia, yo he vivido la situación de que algún trabajador, pues, ha intentado suicidarse.
2: Sí.
4: Y sí. Entonces saltan todas las alarmas. ¿Perdón?
3: ¿Pero para vendre? ¿Para tindre que vendre intentar
4: por estrés, suicidarse? ¿Qué más
2: por
4: da?
2: Per la pressió que rep.
4: Què més de...
3: No això li passa als autònoms. Els autònoms cada dia tenen que buscar-se les garrofes.
4: Perdona, déjame acabar. Déjame acabar. Moltes gràcies. No sé si recordáis el caso de Francia. No sé la empresa... No quiero recordar la empresa, sí. El nombre de la empresa de telecomunicaciones, en el que en París hubo una serie de suicidios. Vale. Entonces, los trabajadores, aparte de todos los derechos que tienen y que tienen merecido y de protestar, hay otros mecanismos, es decir, de negociación con la empresa. La empresa, pues mira, no llegas a un acuerdo. Hay un mecanismo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se llama un estudio psicosocial. El estudio psicosocial no es una encuesta de

0: oficinas a un maravilloso programa que se llama Teams, que no sé si conocéis, que te da la inmediatez, es la inmediatez de los tiempos. Tú estás trabajando y se te meten mensajes tipo WhatsApp. Eso está generando un nivel de estrés, porque tengo amigos en los bancos actualmente trabajando, un nivel de estrés muy alto.
1: Sí, home, la situació no és poca broma, no és que sí que s'han d'adaptar els temps, però vull dir que hem passat de 0 a 100 segurament, però, parlant de bonus, dels objectius, dels rànquings, d'aquesta mena de control que dius tu amb els semàfors, no? De que estàs arribant als objectius o no estàs arribant als objectius, i tot això té conseqüències i té un impacte.
2: Deixeu-me que digui una cosa purament molt ràpida i tangencial. No voldria derivar la conversa cap a aquest cantó. Hi ha dos grans directius bancaris a nivell del país, que són el president del Banc de Bilbao i la presidenta del Banc de Santander. El president del Banc de Bilbao, Carlos Torres, després d'un segon intent fallit envers l'OPA que van fer sobre el Banc de Sabadell, aquest senyor, si realment hagués tingut una mínima ètica personal, no hi ha amb la pressió del seu propi equip i directiu que li fan l'ola, sinó des dels propis empleats, hauria d'haver dit de fer un pas al costat, que diuen. I hi ha un altre tema, que aquest encara es va tapar, i aquest és molt greu. Un jutjat de Madrid va acceptar, i encara no se sap a quin punt està, una demanda judicial que va presentar algú, segons la qual, suposadament, això és molt gros el que deien allà, la senyora Patricia Botín va voler accelerar la mort del seu pare a través de la contractació d'algun sicari colombià per fer-se càrrec del banc una miqueta en línia amb el que ara podria ser, que no està aprovat ni molt menys, el tema del cas Mango i el senyor Andic, que en pau descansi. A veure, la pressió arriba a un punt en què el món no tot són diners, no tot és diner i sexe, no tot és política i agressivitat. Hem de tenir uns mínims de mínims i hem de viure en una ciutat on les persones en recuperin el seu estat, el seu estatus. Aquesta és la visió que jo li voldria donar.
3: Sí, però, sí, Josep, però estaràs amb mi, no? Que ja que tenim, tu i jo tenim una edat, no? Sabem exactament que els treballadors de banca, dintre del sector de treballadors, han sigut uns privilegiats. Privilegiats, no? Dintre de lo que eren altres sectors d'activitat. El fet de que el sector del bancari i estigui sotmès a un canvi important donat per la tecnologia, donat per raons merament tecnològiques i de modernització, no? Fa que aquest sector ara mateix tingui una evolució cap a un altre tipus de treball, que n'hi haurà gent que li costa assumir-ho, des de luego que sí, però al final no se li pot posar portes al camp, no? I el canvi es produirà i la banca serà una altra cosa que no era la que era a l'època teva. I el que estigui acostumat i el que s'acostumi a la nova banca subsistirà dintre de la banca, i el que no tindrà que buscar-se una altra feina.
2: Permeta'm, Manel, una cosa molt ràpida, també. Els mòbils d'empresa, sort que han parit una llei fa uns anys, doncs que obliga no al sector bancari, sinó a la resta d'empreses, el directiu més important del Vallès Occidental o del Gironès o del Pla de l'Estany, el divendres a la tarda, quan plega, la llei l'empara en el sentit de que pot apagar el mòbil i fins dilluns al matí, quan siguin les 8 del matí, no es reincorpora. La pressió havia arribat a un nivell tan alt que havies d'anar a dormir amb el telèfon de l'empresa oberta, perquè si saltava l'alarma a les 4 de la matinada i havies d'anar tu a obrir l'oficina. Perdona, això és surrealista. Aquests extrems no es pot arribar. I vendre. Hem d'atendre bé la gent, hem de tenir un caliu de família, de bon equip de treball entre els companys de l'oficina, i hem de donar un bon servei a la societat. Els altres són trons.
3: I se tenen que guanyar diners. I si té que guanyar diners.
2: Sí, això, tot no? S'ha de poder conjugar. Ara, és
1: però si no perden, Manel, no, la banca no perd.
3: Si no dic que,
1: i és més, cada any va guanyant més. Va jo, augmentant el marge de beneficis.
3: Jo sempre ho he dit. Sí. Si torno a néixer una altra vegada, en faré banquer. Per què? Perquè si me'n surt malament el negoci, vindrà el papà estat i em salvarà. O sigui, mentre que quan se vol l'altra empresa, això no passa. O sigui que, realment,

0: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
1: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
2: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
1: Més clar, més ràpid, més Badalona.
2: bdn.com.cat.
1: Badalona passa aquí.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: Són les 5.
5: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
6: Notícies Badalona.
7: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Territori licita la reparació d'emergència de la platja de la Barca Maria. En total es repararà un tram de 219 metres amb un pressupost d'aproximadament 350.000 euros. Un cop s'adjudiquin les obres, s'executaran en un termini aproximat de 3 mesos. Aquest tram va quedar afectat pel temporal Harry a finals de gener, que va malmetre una part del passeig marítim de la platja de la Barca Maria, deixant incomunicats per la costa els municipis de Badalona i Montgat. El caràcter urgent de les obres respon a la necessitat d'actuar ràpidament per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar que els danys s'agreugin davant de nous temporals marítims. El futur passeig tindrà 4,5 metres d'amplada i a la part davantera del vial s'instal·larà un mur de formigó armat amb un botaones, un dispositiu per dissipar l'energia de l'onatge. Aquestes actuacions permetran protegir tant el passeig com la infraestructura ferroviària de l'R1, que també es va veure afectada. La licitació d'obres també inclou la protecció del col·lector de clavegueram de Llevant. Estiu de talls a diverses línies de la xarxa de metro per obres de millora. A partir d'avui dijous 25 de juny, el servei s'interromprà a la L9 i L10 Nord fins al 6 de setembre, en el tram comprès entre la Sagrera, 11 de setembre i Bonpastor. Es tracta d'unes actuacions estructurades en dues fases. La primera, entre el 25 de juny i el 30 d'agost, on quedaran inhabilitades les parades de la Sagrera i 11 de setembre. Durant la segona fase, que tindrà lloc entre el 27 d'agost i el 6 de setembre, l'afectació s'allargarà fins a Bonpastor. Les tasques pretenen adaptar el macropou de la Sagrera a la futura entrada en servei del tram central de la línia. Com a alternativa al tall, els usuaris podran utilitzar les línies regulars d'autobús H8, 34 i 126, a més d'un servei especial de bus substitutori. TMB també executarà actuacions de millora a la L1 entre les parades de Florida i Plaça de Sants des del 17 de juliol al 28 d'agost. Les obres es duen a terme a l'estiu, aprofitant la reducció de passatgers durant aquest període de l'any. L'onada de calor també té efectes en les botigues d'electrodomèstics. Molts clients s'han preparat per l'increment de les temperatures comprant ventiladors i aires condicionats. Aquests últims, segons els venedors, cada cop es compren més en els últims anys. Segons els comerciants, els productes que més s'estan venent aquest estiu són els aires condicionats convencionals i els portàtils. També estan guanyant pes respecte a anys anteriors als ventiladors de sostre, que són molt més silenciosos i còmodes que altres opcions. Escoltem l'encarregada de la botiga Milar al carrer Francesc Layret, Sara Gramont.
8: Ventiladors, aires acondicionats. Sí, la veritat és que quan fa calor és quan més es nota. La gent espera, suposo que sobretot quan no es pot dormir, quan fa temperatures més altes, és quan la gent se'n recorda de la calor.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.

0: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista P7 i a l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 i retencions de Montcada i Reixac, al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 i a Cua, entre Santa Coloma Gramenet i el nus de Trinitat en sentit sud. A la C31 i aturades a Sant Adrià de Besòs en sentit Barcelona, a la C60 i a retencions d'Argentona en sentit Mataró i a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona, a la C32 a l'autopista del Garraf i intensitat a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i a l'antitud entre el nus de Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral i a retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Benet Casablancas és un reconegut compositor de Sabadell que en els darrers anys ha rebut nombrosos reconeixements. El més recent és el que li va entregar a finals de la setmana passada la Fundació Bosch i Cardellach, el títol a Bàrbar de l'Any. Escoltem l'entrevista que li ha fet l'Anna Clarà per repassar tota la seva trajectòria.
1: En primer lloc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i també moltíssimes felicitats. Com reps aquest guardó o reconeixement?
2: Bueno, em fa molta il·lusió perquè és una cosa totalment inesperada. Jo tinc relació amb la Fundació des fa molts, molts anys, no? Però realment, bueno, em va sorprendre molt i, per tant, doncs, només puc tenir agraïment per tota la gent doncs, que van creure que havien de prendre aquesta decisió.
1: Mm-hmm. Perquè realment és un guardó que no t'esperaves per res?
2: No, és que a més, fins i tot el nom del premi, no, Bàrbar, és com sorprenent, no? Això ja en tenia una mica de noció, no?, que venia, diguem-ne, de Joan Oliver, perquè sí que conec, evidentment, tots hi estimem i apreciem la feina de la colla de Sabadell, no?, per tant, hi ha una simpatia ja anterior amb tota aquesta gent, no?, però que m'haguessin de donar-lo a mi no em havia passat mai pel cap, sincerament.
1: Yeah. I per tu què significa aquest guardó?
2: Doncs pues mira, sempre fa il·lusió, diguem-ne, que a casa doncs, et reconeguin una mica la feina que pots haver fet o que fas o que faré, no? Espero fer-ne encara molta més, no? Però aquesta vinculació amb la colla de Sabadell per mi és important, perquè, a més, ells és un grup de liderats, tothom ho coneix, en Trabal, Obiols, etc. En Joan Oliver, però ells, a més, eren molt sensibles a la música en aquell moment. I ells van fundar una associació que va permetre portar grans músics i grans solistes a l'època, estem parlant dels anys 20, no?, aquí a la ciutat. I el seu programa, diguem-ne, d'una ciutat en la qual es pogués escoltar aquí la música que es feia a París, que es feia, doncs és un programa, diguem-ne, que sense saber-ho en aquell moment, nosaltres, quan érem joves, molts de nosaltres i companys que possiblement avui vindran també a la sessió, vam intentar posar en marxa de nou, creant una jove orquestra, creant, diguem-ne, uns cicles de concerts, anaven als centres cívics dels barris perquè es havia perdut ja la tradició de concerts de música clàssica, etc. No? Però vol dir que hi ha aquesta simpatia també per un programa cultural que gairebé excepcionalment inclou la música de manera natural al costat de la pintura, al costat de la història, al costat de les altres disciplines humanístiques, que jo crec que aquesta és una de les grans mancances que tenim a la nostra societat.
1: Perquè què destacaries de la teva trajectòria? Perquè potser t'ha arribat en un punt en què deus pensar, i ara a mi, perquè em donen aquest guardó, no?
2: Bueno, arribem a un punt, sobretot, que et fas gran, no? I tens una certa tendència, doncs, a mirar una mica, fent una mica el balanç, no? Però, a veure, jo sempre dic que fer música, per mi ara, gairebé és més difícil que mai, no? Per una raó, perquè penses, bueno, si he pogut aconseguir algunes coses, no? Dic, ara almenys no les pagis, no? Almenys no les pagis, no? Bé, en tot cas, com diré després, en els que ens vindran, seran molt amables i ens vindran a escoltar, que no es facin il·lusions, perquè penso seguir donant batalla, eh? O sigui que tinc molts projectes i pesa molt el passat, però sobretot per mi encara és més important el que pugui venir.
1: Perquè, què diries, o de què estàs més orgullós de tota la teva trajectòria?
2: Bueno, orgullós és una paraula que no, jo no faig servir, no m'agrada massa. Penso, a veure, a vegades tens la sensació que has trobat alguna coseta, no? Busques, i a vegades tens la sensació que, mira, potser sí que he trobat alguna coseta, no? A veure, hi ha una colla d'obres, és a dir, hi ha una producció de més de 140 partitures d'aquestes obres, que són de tots els formats, doncs una bona part, jo diria que dos terços d'aquestes obres s'estan tocant i tenen vida. A mi el que potser em fa més il·lusió és això, que hi hagi gent jove, gent de diverses generacions, que toquin obres meves, també de diferents períodes, perquè és el que em permet tenir la il·lusió de que aquestes obres doncs, tinguin vida i que puguin quedar.
1: Home, clar, al final també veure que el que tu has creat, no? El jovent o les persones que et segueixen per darrere també les interpretin, ha de ser un orgull per tu.
2: Bé, el que succeeix és que en música tots parlem de que hem de cuidar el patrimoni, però amb la música el patrimoni musical no existeix, només existeix quan es toca la música, quan la música s'interpreta. Per tant, jo crec que això és fonamental, no?, que hi hagin noves generacions que vagin revisitant les obres que a lo millor ens poden tenir 20, 30 o 40 anys fins i tot, no? Això és el que més a mi em fa il·lusió, no? Perquè, entre altres coses, les obres, diguem-ne, es van obrint amb el temps, mai són les mateixes, van creixent també amb el temps, a mira de que també canvien els seus intèrprets. I per mi mateix, moltes vegades m'envien un enregistrament o vaig a un concert i em sorprenen a mi, no? La música és la mateixa. Sí, perquè jo toquen una obra que té 30 anys, com per exemple les 7 escenes de Hamlet, i esclar, veus que hi han trobat uns colors o han trobat uns accents que potser tu no els tenies, no n'eres conscient quan ho vas escriure. Però això també passa, atenció, amb la gran música. Avui es toquen els grans autors de la tradició, no? Es toca Beethoven, però Beethoven es troba molt a molts llocs, però segueixen trobant-hi coses diferents amb Beethoven, eh? Beethoven, com deia Calvino parlant dels clàssics, el clàssic per definició és aquell llibre, diria, aquella obra que mai acaba de dir tot el que té que dir o que pot dir. Llavors aquest també és un repte molt important. Això vol dir també que cal trobar un equilibri, no està massa lligat al temps, perquè si estàs massa lligat al temps, amb les modes, els tendents, etc., no ets ni d'abans ni de després. El que la moda deia Roland Barthes, que és allò que passes de moda, no? Per tant, vol dir que, bueno, això amb la perspectiva dels anys, l'autor no sempre és la persona que és més conscient exactament de la significació que pugui tenir el seu propi treball. L'única cosa que jo sé i tinc molt clar és que la meva obligació és mirar de fer cada vegada la millor música de la qual sigui capaç, sense cap altre condicionant.
1: Perquè realment aquest reconeixement t'arriba també en un moment especial de la teva trajectòria, perquè també realment vas estar com distingit amb el Premi Sage de la Música Iberoamericana, també. I com ho portes, això?
2: Bé, ho porto bé, em sembla, ho porto bé. És a dir, portar-ho bé per mi vol dir de que tinc molta consciència de que els premis no fan millor l'obra. Per tant, jo crec que aquest és el primer punt necessari, no? De pensar, bé, el que deia abans, no? Molt bé, moltes gràcies, s'ha estat molt agraït, els premis sempre tenen una dimensió fortuïta. Home, aquest és molt fort, perquè aquest és un premi realment d'àmbit internacional. A veure, hi ha autors, molts ells estimats i coneguts personalment, com Montsalvatge, Guin Joan, Soler, Balada, Tania León, Leo Brauwer. Clar, quan el teu nom es posa en una línia amb aquests grans mestres, doncs, com deia l'altre dia a Madrid quan m'ho van donar, doncs el que sents és gratitud, sorpresa també, perquè no t'hi presentes, et presenten, i sobretot molta responsabilitat, no? És el que et deia, no? Tens, encara s'incrementa més el sentit de responsabilitat i de compromís essencial amb l'obra, no?
1: I amb aquest premi també sents aquesta responsabilitat?
2: És diferent, és molt diferent. Jo crec que aquí el que aprecio més és un grup d'amics que consideren de que, doncs, a Sabadell, en aquest cas, aquest any, doncs, hi ha aquesta persona que mereix l'adjectiu de bàrbar, no? I ja m'agrada, eh? Perquè jo em sento...
1: Però mira que bàrbar està com relacionat amb una connotació com negativa, potser, podríem dir?
2: Bé, bàrbar, això el Joan ens ho explicaria. Bàrbar eren els que eren diferents que nosaltres, no els que estaven fora de l'imperi romà.
3: Els que parlaven diferent.
2: Els que parlaven diferent, no? Però, home, jo una mica bàrbar sempre m'he sentit, eh? Perquè visc en una societat, estic voltant d'una sèrie de persones i de gent i de diguem-ne, de cercles intel·lectuals i de centres polítics, etc., on, malauradament, la música encara no forma part, diguem-ne, del coneixement, diguem-ne, normalitzat d'una de les arts, una de les arts humanístiques, que té més llarga tradició. Jo no demano més per la música, no sóc xauvinista, però sí que m'agradaria pensar que el país fos un país com el que demanava la Colla de Sabadell, doncs més europeu, més il·lustrat, més musical, que no fos un país amb certa tendència a ser un musicalment sord, saps què vull dir? Per tant, vol dir que en aquest sentit sí, em sento bastant, diguem-ne, representat amb aquest concepte, amb aquest nom, no?, de bàrbar, no?, perquè dec ser una mica cèntric d'esperar que la societat hi hagi una diguem-ne, una concepció de la música com el que és, un dels grans llenguatges artístics, ni més ni menys que els altres, i a més amb constant diàleg amb la majoria d'elles. I en canvi no té això encara una presència, jo crec, normal i normalitzada, diguem-ne, en el nostre país, eh? Els països del sud d'Europa ens passa una mica això, no? Anem cap amunt i allà trobem un equilibri més gran entre les... I aquí queda molta feina per fer i empènyer, i la prova és que la música normalment està a les pàgines d'espectacles, no pas a les pàgines de cultura. Tot i que a vegades hi ha motiu també, perquè estigui a les pàgines d'espectacles.
1: I aquest reconeixement que rebràs avui et dona ànims per continuar endavant?
2: Bé, sí, evidentment és un estímul que jo agraeixo molt, no? Perquè, diguem-ne, pots pensar que hi ha persones al teu voltant i a més a més molt qualificades com són les persones que treballen en aquesta fundació, no? I que hi participen, no? Doncs que creuen que el que fas doncs, té un valor, això sempre ajuda, no? Però jo repeteixo, jo crec que el repte més gran és el que em poso jo mateix, a mi mateix, que agafo paper i la pàgina en blanc, en aquest cas el pentagrama en blanc, i poso una nota i tinc la gosseria de posar una nota darrere d'aquest enorme patrimoni musical que tenim darrere nostre. O sigui, s'ha de ser una mica atrevit, però jo diria és la vocació expressiva, que això ho deia un amic nostre també, l'Antoni Marino, la vocació expressiva et porta, diguem-ne, a ser diguem-ne, atrevit de dir, pues mira, posarem encara una noteta per petita que sigui en aquesta, diguem-ne, en aquesta tradició tan rica que tenim darrere nostre.
1: I ja per últim, Benet, quins projectes tens per endavant a partir d'ara?
2: Bé, ara estic fent una mica de... perquè és que a més no em deixen treballar gaire tranquil, no?, aquests últims setmanes, no?, però estic fent algunes cosetes petites. Vaig estrenar dues obres en 15 dies, i que he acabat de fer unes estrenes. Tinc projectes grans, però que els deixaré per l'any que ve. Un és un concert per flautes dolces i orquestra sinfònica, que és un encàrrec que m'arriba, diguem-ne, de Copenhague, que és, diguem-ne, per una solista internacional meravellosa, que és la Michala Petri. Llavors jo vull respirar una mica, tinc cosetes petites per fer, estic també acabant un llibre, i llavors l'any que ve em posaré en aquest concert, que és una obra de grans dimensions, això poden ser 7 o 8 mesos de feina intensa, i també tinc un projecte d'una segona òpera, que en aquest moment està més definit artísticament, però no tant, diguem-ne, la producció i tot això, no?
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Benet, que vagi molt bé aquest reconeixement i per molts anys més.
2: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò i sobretot a la Fundació i al meu company, en Joan Safra, que és un meravellós amic de la primera joventut, historiador de l'art, amb què tenim unes grans, diguem-ne, discussions parlant de lo que també ens agrada molt, no?, la pintura...
1: De l'art en general,
2: perquè jo crec que en definitiva jo crec que els objectius són els mateixos, no? Respondre, diguem-ne, a la condició humana en totes les seves manifestacions, no? Per tant, em fa molta de goig també que puguem compartir avui aquesta trobada amb en Joan, que ha vingut expressament de Madrid, eh? Però que és de Sabadell, de Pere Picara.

0: cop hi ha menys papallones a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indica un estudi del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Per conèixer els motius i els principals riscos d'aquesta situació, parlem amb un dels biòlegs que ha participat en l'estudi, en Juli Mauri. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Juli Mauri, biòleg badaloní i cap de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Què tal, Juli? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. Aguanta la calor.
1: Sí, sí, tots estem igual. Bé, Juli, has participat en un estudi del Museu de Ciències Naturals de Granollers que indica que gairebé el 40% de les poblacions locals de papallones de la regió metropolitana de Barcelona han disminuït o han desaparegut en les últimes 3 dècades. Fins a quin punt és preocupant aquesta dada?
2: Doncs és bastant preocupant. Les papallones són bioindicadores dels canvis en els hàbitats, és a dir, organismes vius que ens indiquen què està passant. Val? Així com hi ha els indicadors de l'economia, de la borsa, els índexs d'aquests borsaris, doncs a la natura fan servir el que es diu bioindicadors. Les papallones diurnes són excel·lents bioindicadores perquè responen molt ràpid als canvis. En aquest cas, per exemple, el que tothom parla del canvi climàtic, doncs efectivament les papallones reaccionen als canvis. Llavors, què està passant aquí? Què ens està dient? Que en les últimes 3 dècades, o sigui, hem perdut un 40% d'aquestes papallones, o estan en regressió, sobretot. Algunes, el 17% les hem perdut, però en general el 40% està en regressió. I això vol dir que s'han empobrit els nostres ecosistemes. Que hi ha una davallada perquè els ecosistemes s'han empobrit o s'han reduït, s'ha urbanitzat, etc. I això doncs és preocupant perquè estem perdent biodiversitat. Darrere les papallones hi ha molts altres grups d'animals. Aquests ens indiquen unes tendències del que passa a la natura, al nostre entorn, al nostre entorn natural de la regió metropolitana. Però diguéssim que són més organismes els que van darrere d'això, sobretot els que són propis dels prats, dels espais oberts, com ara les papallones, que depenen de les flors, de moltes plantes.
1: Per tant, pel que expliques, evidentment, més enllà de la regressió d'aquesta població de papallones, que també és preocupant, el que més ens importa en aquest estudi és que l'espècie que està en desaparició és un indicador clau de tot el que està passant pel que fa al medi ambient, no?
2: Sí, correcte, exacte. Ens indica la pèrdua de qualitat ecològica dels paisatges metropolitans. Aquí és el que hem fet és monitoritzar o controlar 59 punts, 59 itineraris, des de març fins a setembre inclosos, cada setmana es van fer seguiment de les papallones. Val? Llavors, aquests itineraris representen el paisatge, els ambients, els ecosistemes de molts punts, de moltes ciutats, per exemple, ens Badalona, Sabadell, Montcada i Reixac, però també de pobles petits, a Dosrius, a Argentona, a Tiana, etc. I llavors, clar, al llarg dels anys es va veient com evolucionen aquestes papallones. Cada una d'elles resulta que està associada a una planta per sobreviure, per posar els ous i que surtin les larves, i les larves, les erugues, s'alimenten d'aquesta planta o d'un conjunt de plantes. Clar, quan les plantes aquestes desapareixen per la urbanització, perquè creix el bosc, perquè s'utilitzen doncs plaguicides, herbicides, perquè ha augmentat molt la temperatura, per exemple, o perquè hi ha sequeres, doncs aquestes papallones desapareixen. No tenen la planta de la qual poden seguir el seu cicle reproductiu. Clar, si a més resulta que hi ha menys prats i per tant menys flor de la qual els adults mengen, que no és el mateix que el que necessiten per reproduir-se, mengen nèctar, doncs encara pitjor. I això és el que hem vist, doncs, que està passant. Sobretot aquelles papallones més especialitzades, amb més requeriments ecològics, amb més especialització, aquelles que són més generalistes, que tenen més plantes a les quals es poden fixar el seu cicle reproductiu, bueno, doncs aquestes ens van tirant, però clar, com et deia, s'està empobrint tot això, s'està empobrint la qualitat ecològica.
1: Clar, clar, hi ha una limitació d'espais i d'indrets on aquestes papallones poden créixer. Només per aclarir-ho, aquest estudi diu que el 40% de les papallones de la regió metropolitana de Barcelona no diu que hagin desaparegut, sinó que aquest percentatge de poblacions locals de papallones està disminuint, oi? És a dir, no hem perdut el 40% de papallones, sinó que aquest 40% sembla que està disminuint a mesura que passa el temps.
2: Sí, exacte. En declivi, clar, hi ha doncs, un 20, 21, 22% aproximadament, d'acord? D'extinció d'aquestes poblacions és gairebé un 18%.
1: D'acord.
2: D'això sumat fa aquest 40%. De la resta, estan en increment? No, en increment només un 11% d'aquestes poblacions. No. Només un 11%. És a dir, 11 de cada 100. I que estiguin estables, doncs més o menys la meitat, eh? No arriba a la meitat, que és la resta. Amb això que veiem, que els prats són clau. És aquests prats seminaturals, aquests prats herbassars, és on sobreviuen la major part, on hi ha la major part de la riquesa i l'abundància, l'especialització d'aquestes papallones. Val? En canvi, la urbanització hem demostrat que fa l'efecte contrari. Com més augmenta la superfície urbanitzada, menys abundància hi ha de papallones. Són com els efectes contraposats. Aquests dos factors són claus. Aquests dos hàbitats són claus. L'hàbitat, diguéssim, urbanitzat, o l'hàbitat, diguéssim, els prats, els herbassars. També hem vist que els boscos, tot i que no són un lloc, no són ecosistemes on tinguem moltes papallones, com que la major part dels nostres espais protegits estan a les muntanyes, i la major part són boscos, i el bosc ha augmentat, allà hi queden algunes espècies que estan especialitzades en boscos. Això sí que ho hem vist. O sigui, els boscos fan com una mena de reservori d'algunes espècies més específiques de bosc. Però en general, diguem-ne, com més prat, com més espais oberts, que és el que hem perdut, doncs pitjor. I clar, i els espais agrícoles que podem pensar, home, són espais oberts, sí, però és que s'han intensificat molt degut al canvi global, que es diu, és a dir, no només al canvi climàtic, sinó que se li suma l'ús d'herbicides, insecticides, per la producció agrícola, s'ha intensificat l'agricultura, doncs això ha portat una pèrdua molt gran d'insectes, i les papallones ens ho expliquen, ens ho estan demostrant. Clar, nosaltres amb aquests 59 itineraris hem monitoritzat gairebé 900 poblacions de papallones durant aquests 30 anys. Vull dir que són dades que ja tenen prou...
1: Sí, són consistents.
2: Prou, diguéssim, solidesa. Sí, són consistents.
1: Ara comparaves els dos tipus d'espais que podem trobar a les zones urbanes, que podrien ser, doncs, evidentment, les zones més urbanitzades, però també, d'altra banda, aquests prats o herbassars que sovint trobem, doncs, en solars o en espais que han quedat deshabitats. Sí. Hi ha alguna manera que convisquin aquests dos contextos?
2: Sí, és clar, mantenir aquests herbassars o aquests prats, encara que siguin seminaturals, que no siguin un prat allò idíl·lic, un prat pristí com el que podem trobar al Montseny o més lluny, doncs, al Pirineu, mantenir aquests espais oberts, d'alguna manera, és que surtin flors, no? Que surtin flors per una banda, i que hi hagi plantes que són, com et deia, la planta nutrícia, que es diu, la planta de la qual depenen algunes espècies de papallones. És molt important. Per exemple, aquesta primavera hem vist a les nostres ciutats, i s'està veient una altra vegada encara, a l'inici de primavera i ara, una gran abundància de la migradora dels cars, que és una papallona que ve migrant des del nord de l'Àfrica fins aquí. Val? El fet que aquest any ha plogut i que aquests herbassars, aquests prats que hi ha als entorns de les ciutats, als entorns de les carreteres, de les autopistes, o com dius tu, alguns solars, doncs, el fet que estiguin allà i que hi hagi flors, encara que siguin del que en diem, la gent diu males herbes, ha acollit milers i milers d'aquestes papallones que estan arribant i troben lloc, i troben refugi, i troben aliment, i troben lloc per criar la seva planta nutrícia. I no només aquestes migradores, sinó d'altres. És a dir, mantenir aquests prats és molt important. Clar, una cosa que no hem vist és que els espais verds, els jardins, no hem vist que encara siguin llocs molt bons per les papallones. Però per què? Tot i que els nostres espais verds, com els parcs metropolitans, els parcs de la xarxa metropolitana, que són excel·lents, diguem-ne que portem 10 anys, com a molt 15 alguns, en què aquests parcs són molt naturalitzats. Abans els parcs eren més aviat de ciment, no? I quatre plantes. Ara no, ara s'està canviant la tendència. Però això encara no ho veiem. Aquí encara no veiem els efectes d'aquest canvi de mentalitat de tenir els nostres parcs més naturalitzats. No només els parcs, els carrers, els escocells dels arbres, que creixin herbes, que em diem, ai, males herbes, la gent li molesta, no? Però no, és que això és necessari per acollir aquesta biodiversitat. I aquesta biodiversitat fa que els arbres, doncs, tinguin menys pugor, menys plagues, que ens beneficia d'alguna forma o d'altra, no només el paisatge urbà, sinó també la nostra qualitat de vida.
1: Diguem que tot espai verd sigui més o menys agradable a la vista, pot ser molt útil per les papallones i per altres tipus d'animals.
2: És molt útil, és molt útil. Qualsevol espai verd pot ser molt útil per la biodiversitat, per la natura, i de retruc, per la nostra qualitat de vida. Això és molt important tenir-ho en compte, molt, molt, molt. Perquè, hosti, com més simple sigui tot, diguem-ne, està més, és més vulnerable a qualsevol plaga que pugui sortir, que s'ho mengi tot, que, no sé, o animals que estan sota control i que, per tant, també ens causen molèsties a nosaltres, etc etc.
1: A banda de la urbanització, hi ha algun altre motiu pel qual hagi disminuït tant la població de papallones?
2: Sí, el que et deia, la intensificació de l'agricultura, l'ús d'herbicides, d'insecticides, de plaguicides, això ha estat molt ha estat crucial per la disminució, no només aquí, no només a la regió metropolitana de Barcelona o Catalunya, sinó a tota Europa i a tot el món. Com més intensificada és aquesta agricultura, pitjor. Abans, els camps de conreu, els entorns, els marges dels camps de conreu són llocs, són refugi de natura, de biodiversitat. Estaven doncs carregats doncs d'insectes, de sargantanes, de petites serps, ocells, d'eriçons. Com més industrialitzat està això, com més es destrueixen aquests marges, es destrueixen les vores dels camps, allò que es diu les males herbes, que en realitat no són dolentes, va desapareguent doncs, cada vegada més la biodiversitat. Després també ens ha passat el que et deia, que els nostres espais naturals protegits, els parcs naturals, Sant Llorenç Amunt, el Montseny, la Serra de Marina, la Conreria, la Serra Litoral, Montnegre, Corredor, tots aquests espais majoritàriament són de boscos. I com més creix el bosc, més simple és tot. El que és bosc, tenim un mosaic, una alternança entre bosc, camps, prats, rius, rieres, boscos de ribera. Saps? Aquest mosaic de, diguem-ne, de riquesa, de diversitat, de paisatges, que fa que hi hagi més biodiversitat, més natura, d'espècies diferents, grups d'animals diferents, grups de plantes diferents. Això és un altre factor clau, també.
1: La investigació també conclou que hi ha determinats tipus de papallones amb major capacitat per resistir aquests contextos adversos, i això es deu a la mida de les ales, oi?
2: Sí, exactament. Mira, és el que et deia també. Sobretot és la mida de l'ala. És a dir, les més grans es poden desplaçar d'un herbassar a un altre. O sigui, allò que em deies tu, però aquests herbassars, aquests camps, aquests solars que hi ha a les ciutats són importants, sí, perquè hi ha papallones que s'hi poden desplaçar. Clar. I hem vist que les més grosses són les que tenen més capacitat de dispersió, de dispersar-se. A més, els insectes tenen la capacitat, alguns, sorprenent, de detectar allà on hi ha els recursos alimentaris, els recursos necessaris per reproduir-se, com ara posar els ous, detectar les plantes determinades, una capacitat increïble, I clar, les més grosses doncs, tenen la capacitat per moure's quilòmetres. T'he explicat que hi ha una espècie que ve del nord de l'Àfrica volant fins aquí.
1: Sí, sí, sí.
2: És a dir, des del Sàhara, van volant fins aquí. Aquí s'aturen, es reprodueixen, segueixen, se'n van més cap al nord. Imagina't aquesta capacitat. En canvi, les més petites, doncs ho tenen molt més difícil, està clar. Perquè, a més, tenen moltes... Les barreres que hi ha són molt més difícils de superar per elles. Les barreres que pot ser doncs, uns blocs de pisos, una autopista, una muntanya, és igual, un riu, pot ser qualsevol cosa. A més, com et deia, algunes d'aquestes grosses són més generalistes, que es diu, és a dir, que no són tan especialitzades. Algunes grosses sí, però moltes d'aquestes generalistes acostumen a tenir la mida d'ala una miqueta més grossa.
1: I, Juli, un cop exposat aquesta situació, un cop exposada la situació i la problemàtica, només em queda preguntar-te quin granet de sorra podem aportar cadascú de nosaltres. Hi ha alguna possible solució a la qual puguem contribuir?
2: Sí, goita. Mira, almenys, per exemple, als balcons, doncs, poder sembrar, plantar plantes autòctones, plantes que facin flor. Això és una cosa que pot fer qualsevol, pot fer qualsevol. Després, sobretot, ser cívics, no? Comportar-nos en els prats, doncs no destruir les plantes en flor, entendre que els pobles i ciutats que intenten que creixin les herbes, el que allò ens sembla males herbes en els escocets dels arbres, no és deixadesa ni és brutícia, sinó que és expressament, que els prats no seguen com la gespa, justament perquè puguin tancar el seu cicle a les plantes i surtin flor cada any, i entendre tot això, no? I després, aquells que ja els agradi més, doncs participar dels programes de ciència ciutadana, com ara doncs, el Català BMS o el seguiment de papallones a l'àrea metropolitana, en els parcs metropolitans, tot això ajuda moltíssim, moltíssim. Evidentment, doncs, no fer servir insecticides així indiscriminadament. Ja entenc que, que ens hem de protegir els mosquits, sí, però sí, no anar a matar qualsevol cosa, sinó doncs, contribuir una mica en la preservació de la natura.
1: I sobretot ser conscients que qualsevol zona verda pot ser hàbitat per qualsevol tipus d'animal.
2: Tota zona verda pot ser hàbitat per molts animals. Sí. Com més diversa sigui aquesta zona verda i com més naturalitzada, millor, de debò. O sigui, a vegades veiem zones verdes que ens semblen deixades i no, és que són més naturals. I això, com deia, de retruc és millor per la nostra salut, també.
1: Juli Mauri, biòleg badaloní, cap de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, l'any de Sant, de Sis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, la

Els germans Júlia i Pau Serrasolses, els Ginestà, actuen aquesta nit en concert a un quart de 12 de la nit en el primer dia de festa major a Sant Cugat. Si els voleu veure actuar avui al parc de Ramon Barnils, al parc Jove, obrim boca amb aquest tema que escoltem de fons, Només viure.

El Fresca Festival comença aquest vespre amb un convidat de luxe, Quim Masferrer. L'autor del Foraster portarà el seu espectacle Bona Gent a Sabadell i la nostra companya

0: ganes de que jo faci els meus espectacles, la meva proposta, i més si és a l'inici d'un festival, home, doncs això t'omple de, per un costat d'honor, d'orgull, i també de dir, ostres, que bé que hi hagi gent que tingui ganes de saber què és el que faig jo des dels escenaris. I per tant, quan et diuen o quan et fan una proposta com la que m'ha fet el Festival Fresc de Sabadell, doncs n'estic molt content, francament, molt content.
1: I de fet ho faràs amb dues funcions de Bona Gent, que és l'espectacle que estàs duent a terme, Anna. Ara, què té aquest espectacle que després de tants anys continuï connectant amb el públic?
0: Aquest espectacle té una cosa, i és que el fa realment únic, i és que sempre és diferent. Per això portem gairebé 500 funcions, estem a punt d'arribar a les 500 representacions del Bona Gent, i acabem de sobrepassar els 400.000 espectadors, que això, francament, és una autèntica bogeria. Però clar, com que l'espectacle sempre és diferent, per tant, l'espectacle que faré aquí a Sabadell no s'ha fet mai, mai, cap de les dues funcions s'ha fet, això fa que hi hagi gent que repeteixi, hi ha hagut gent que m'han dit que m'han vingut a veure 12 vegades i 15 vegades, i això, clar, això és extraordinari, fa que sigui un espectacle realment molt peculiar i únic. Fins al punt que aquí a Sabadell jo ja he vingut fa temps, però torno a venir, i he anat a molts llocs que hi hem tornat a anar. Realment el Bona Gent és un espectacle que quan vam arrencar, si ens haguessin dit que faria la trajectòria que està fent, no ens ho haguéssim cregut. I això, quan passa, doncs et fas una altra vegada molt content de realment poder seguir fent la gira d'aquest espectacle, sí, i tant.
1: Mm-hmm. Perquè, com bé has dit, no, cada funció és diferent perquè també depèn de les històries que t'expliqui la gent. Encara et sorprenen les persones que trobes a Platea?
0: Sí, clar, perquè cada persona és un món, tots tenim la nostra història, tots tenim la nostra vida, i totes són diferents. I, per tant, això fa que sigui inexplotable. Fa que la funció de dijous serà diferent de la de divendres, perquè el públic serà diferent. I si torno aquí a Sabadell d'aquí un any, serà diferent. I això, realment, amb el foraster passa el mateix. Diu, però clar, tots els pobles són iguals. Sí, segurament, però la seva gent és diferent. I això fa que riguis i que t'emocionis i que et sorprenguis constantment. I amb el Bona Gent passa exactament el mateix. I tant que sí.
1: I com bé també has dit abans, portes més de 450 no, representacions o alguna cosa així, i centenars de milers d'espectadors. Hi ha alguna història que t'hagi marcat especialment de totes les que has fet?
0: Moltíssimes. Ara em tocaria destacar-ne una, i això se'm fa molt difícil, se'm fa realment
1: complicat.
0: Però, clar, amb el Bona Gent, jo què sé, hi ha hagut gent que s'ha demanat per casar-se, per exemple, amb una platea d'un teatre. Clar, gent que ens han explicat coses realment emotives, ostres, avui havia de venir amb el meu pare, però és que el meu pare ens va deixar fa molt poquet, i avui he vingut... Clar, quan t'expliquen coses d'aquestes, no, te n'adones que el Bona Gent, en definitiva, el que és la vida. La vida és així, plena d'històries, i allà tens la gran sort de, com si fossis un pescador d'històries, doncs d'anar pescant les històries que et regala la gent d'aquella platea, d'aquell teatre, i clar, històries constantment, però també destacar-ne sempre em costa, perquè a mi m'agrada molt ser molt agraït amb la generositat de la gent. És a dir, que tant les històries petitonetes, i que a vegades poden ser, que semblen que són anecdòtiques, doncs per mi tenen el mateix valor que grans històries de pel·lícula, no? I les destaco absolutament totes. El que sí que està clar és que la gent té ganes d'explicar coses, de compartir històries, compartir, que és un verb que a mi m'agrada molt. I que quan expliques alguna història, tant surt guanyant el que les explica com el que les escolta. I això es compleix en el Bona Gent. El Bona Gent no deixa de ser compartir. Compartir un moment, compartir una experiència, més que un espectacle de teatre, gairebé diria que és una experiència, que durant una hora i mitja estàs allà amb un flux d'històries que van i venen, i que ara riem, i que ara ens emocionem, i que ara ens sorprenem, i per tant va més enllà d'una funció de teatre, gairebé. Diria que és una experiència, no?
1: I quina és la resposta del públic després de totes les actuacions? Què és el que t'han transmès?
0: Doncs mira una mica el que et deia, les ganes d'explicar coses. I la resposta per altre costat és extraordinària, perquè tenim molta sort que estem omplint a tot arreu on anem, i que, com et deia abans, i que la gent repeteix, i que, ostres, hi ha casos extrems, eh? No fa massa, ja et dic, una parella m'han vingut a veure 15 vegades. Clar, 15 vegades, això, ja els hi vaig dir, dic, consulteu el metge, perquè això...
1: No, jo crec que aquí, no és molt normal.
0: Això és molt maco. O gent sí. que

0: Diu, clar, jo vaig venir amb la meva parella, però és que ara vinc amb els amics, però és que ja tinc previst venir amb els meus pares i, a més, vindrem els de la feina. Ja. Yeah. Dius, uf, mare meva. Clar, això és molt xulo. Vol dir que tens entre mans una proposta que funciona i una proposta que en definitiva, quan el boca orella funciona i la gent s'ho recomana, doncs no hi ha més bona publicitat que aquesta, no? La dels propis espectadors i espectadores, clar.
1: De fet, tu aquests dos dies, tant dijous com el dia 25 i 26, actuaràs a l'amfiteatre dels Jardinets de l'Espai Cultura, és a dir, un lloc a l'aire lliure. Canvia d'alguna manera aquesta energia de l'espectacle en un entorn tancat o obert?
0: No. Pot arribar a condicionar si és un entorn tancat i fa molta calor, per exemple, o si ets en un espai a l'aire lliure i fa vent. Són gairebé condicionants molt climatològics, però les catarsis són les mateixes. Uh-huh. És a dir, en el fons no deixa de ser un grup de gent que es reuneix en un lloc i que comparteixen històries. I sí que és cert que l'espai t'ajuda, en molts casos, o fins i tot pot anar a la contra si és un espai, jo què sé, que està al costat d'una fira i que hi ha molt de soroll. Coses d'aquestes que ja hauríem de començar a tenir superades, que les arts escèniques es mereixen uns condicionants per poder treballar.
1: Òptims.
0: Però més enllà d'això, ja et dic jo que el Bona Gent l'hem fet en espais a l'aire lliure, en camps de futbol, per més de 2.000 persones, i l'hem fet en espais molt reduïdets i amb teatrets petits o sales poliolents petites.
1: I ha funcionat fons, igual.
0: Sí, clar que sí, perquè és una altra vegada el mateix que et deia, són històries de la gent que sempre són diferents i, per tant, sempre es produeix aquesta mena de catarsi col·lectiva a l'hora de viure de manera conjunta el fet d'explicar-nos coses, que, en el fons, no deixa de ser una cosa molt senzilla, que és expliquem-nos coses, una cosa ancestral, que ja segurament en les cavernes els nostres avantpassats ho feien, s'explicaven coses, o a la vora del foc, explicar-nos coses. Per tant, no deixa de ser això, no? Explicar-nos coses, el que passa que en un format d'espectacle, i ja està.
1: I després de tots aquests anys recorrent al país, creus realment que estem envoltats de bona gent?
0: Oh, això t'ho puc ben assegurar. Sí, és que si no seria impossible que poguéssim funcionar com a societat. És a dir, és més, et certifico que la bona gent som amplíssima, però amplíssima majoria. Perquè si no seria impossible que jo vingués a Sabadell, que gent comprés una entrada, que tot estigués organitzat, que d'aquí a Sabadell no em passés res per la carretera, que poguéssim tenir una hora i mitja de tranquil·litat i de pau com perquè hi hagi un espectacle de teatre. Això només és possible si la majoria de gent són bona gent. Només, i et puc ben assegurar que... I a mi m'agrada molt fer-ne bandera d'això, que moltes vegades... acostumem a males notícies, els telenotícies només ens destaquen males notícies, que segurament són les que s'han de destacar, perquè segurament, no? Però, ostres, realment les bones notícies són moltes més que les males notícies, i la bona gent són molta més que la mala gent, per descomptat, perquè si no viuríem coses meravelloses que ens brinda la vida. Això és més, no és una opinió meva, són dades objectives.
1: Sí.
0: Això t'ho puc ben assegurar, que som la bona gent som majoria, i tant que sí.
1: I sempre dius, bueno, de fet, tu en el teu espectacle poses com a centre, no, el públic. Creus que sovint no se li dona com el protagonisme que mereix?
0: Bé, una mica l'origen d'aquest espectacle era això. Va ser fer un homenatge al públic. De dir, ostres, quan anem a veure teatre sempre s'aplaudeixen els actors i les actrius. Mm-hmm. S'aplaudeixen els escenògrafs, les directores... És a dir, sempre hi ha com una mena... És un costat que aplaudeix l'altre. I de dir, ostres, en canvi, sense públic no existiria. És a dir, sense públic no existeix el teatre. Sense públic no existeix la música, no existeix la pintura, no existeix la cultura. La cultura necessita de públic perquè existeixi. I dic, ostres, doncs per què no fem un homenatge, un aplaudiment als espectadors i les espectadores? Girem-ho per una vegada. I d'aquí dic, i com podria fer aquest homenatge al públic, que sense ells no hi ha teatre i no hi ha espectacles? I d'aquí surt el bona gent. Ostres, donant-los-hi veu, que siguin ells els que expliquin coses, que l'escenari no sigui dalt de l'escenari, sinó que sigui la platea, i que el que explica coses no siguin els actors i les actrius, sinó que siguin els espectadors i les espectadores. Aquest és l'origen de la idea del bona gent, és precisament aquest. És el de canviar les tornes i poder aplaudir els espectadors i les espectadores, i tant, el públic.
1: Mm-hmm. I ja per últim, Quim, et vull preguntar, molta gent també relaciona aquest esperit que té aquest espectacle de bona gent amb el que fas al Foraster. Quin punt diries o quin punt en comú hi trobes en aquestes dues, diguéssim, activitats?
0: Sí, moltíssim. És a dir, jo faig el Bona Gent perquè vinc de fer d'un programa que es diu El Foraster, que dono veu a gent anònima i que ens expliquen les seves coses. I tant, i arrel de fer El Foraster, de dir, ostres, això, d'acord, El Foraster és un programa de televisió, que tu estàs gravant en un poble i després això passa a postproducció, que és gravat, i després això s'emet i es fa per la televisió. Però, ostres, què passaria si ho féssim en rigorós directe amb els espectadors Clar. I les espectadores? Ve d'aquí. És a dir, si jo no hagués fet El Foraster, segurament no hagués fet mai el Bona Gent. Però és que si jo no hagués fet el que hagués fet abans del Foraster, segurament no hagués fet El Foraster.
1: Clar, sempre som, una cadena.
0: Sempre tot el que fem és de resultes del que hem fet, de la nostra experiència i de, clar, a mi quan em van proposar de fer El Foraster, dic, ai, pobre de mi, no sé pas si sabré fer això, jo. Però jo ja havia fet coses d'interactuar amb el públic i després, doncs mira, tot és una cadena. Sempre has de passar a fer... Les escales no les podem pujar mai de cop, sinó que hem d'anar fent graó a graó.
1: Poquet a poquet.
0: I d'aquesta manera, clar, vas sumant i fas la teva escala, que seria la trajectòria de la teva vida, no? Una miqueta la trajectòria professional. Per tant, el Bona Gent, que ara és a dalt de tot, una miqueta més avall, dos graons més avall, i té el programa El Foraster, que ha estat absolutament clau per poder tirar endavant aquesta iniciativa. I tant que sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, per Ràdio Sabadell, i que tinguis molts èxits.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Visca la ràdio i visca la Bona Gent.

Doncs la veritat que sí, que hi ha molt bona gent, com els que sintonitzeu cada dia de dilluns a divendres aquest programa, el Connectats, que demà torna, i torna per tancar una nova setmana aquest mes de juny. Gràcies a tots, que acabeu de passar molt bona tarda, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Demà, aquí ens hi trobareu. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Tres ferits lleus en la matinada de Sant Joan a l'avinguda d'Alfons 13 a Sant Roc per un incendi en un balcó. Fins a 7 dotacions de bombers es van traslladar fins al domicili, a més de 4 ambulàncies del SEM que va atendre una desena de persones, entre elles els tres ferits que van traslladar a l'Hospital Municipal. L'avís del foc va arribar pels vols de les 3 de la matinada del dia 24, en què es va alertar d'un incendi en un balcó de la primera planta d'un edifici. Segons fonts municipals, el foc es va originar per l'explosió d'un petard de l'interior de l'immoble. La veïna del segon, Montse Navarro, ha explicat què va viure.
4: I ve, blum, al menjador, una flamarada de foc, fum, i comença a caure, si no, suposo que eren vidres de la galeria, horrible, corrents a agafar les claus, el mòbil, les lentes, corrents, pico el timbre 112, no em va donar temps a res, obrir els veïns, els timbres, el timbre del replà, que hi ha foc, aviseu els bomberos, havia foc, i corrents, i ja van marxar.
3: Els bombers van reduir la intensitat del foc mentre revisava l'escala. Molts dels veïns van poder sortir pel seu propi peu, tot i que algunes va quedar dins. Al marge dels tres ferits lleus traslladats al municipal, també es va evacuar un gos inconscient que, tot i les tasques de reanimació, no va sobreviure. També van morir-hi dos ocells domèstics. Cap a quarts de 6 del matí, els veïns de l'immoble van poder tornar a casa seva. Tot i aquest incident, el govern municipal fa un balanç molt positiu del dispositiu especial de seguretat i neteja durant la nit de Sant Joan. Consideren que aquesta ha estat una revetlla sense massa incidències destacables i fins i tot de les més tranquil·les dels darrers anys a la ciutat. Per primer cop, una unitat canina ha patrullat en punts d'accés al municipi com a mesura dissuasòria i evitar i detectar el consum d'estupefaents. Des de la regidoria de seguretat en faran balanç, però consideren viable crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana. En total, els cans han estat actius poc més de 2 hores i en un horari de tarda vespre en què el llançament de petards és inferior i en què s'han aixecat una desena d'actes. Un cop s'hagi avaluat la prova pilot, la regidoria de seguretat es planteja assumir una unitat canina permanent que pugui donar suport al cos policial de la ciutat. Així ho ha explicat la quarta tinent d'alcaldia, Sònia Gea.
5: S'han fet 10 intervencions gràcies a la unitat canina de presumptes drogues i estupefaents. I pensem que la valoració és positiva i valorarem a veure si sigui una unitat que es pugui incorporar ja al servei rutinari de la Guàrdia Urbana.
3: Territori licita la reparació d'emergència de la platja de la Barca Maria. En total es repararà un tram de 219 metres amb un pressupost d'aproximadament 350.000 euros. Un cop s'adjudiquin les obres, s'executaran en un termini aproximat de 3 mesos. Aquest tram va quedar afectat pel temporal Harry a finals de gener, que va malmetre una part del passeig marítim de la platja de la Barca Maria, deixant incomunicats per la costa els municipis de Badalona i Montgat. El caràcter urgent de les obres respon a la necessitat d'actuar ràpidament per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar que els danys s'agreugin davant de nous temporals marítims. El futur passeig tindrà 4,5 metres d'amplada i a la part davantera del vial s'instal·larà un mur de formigó armat amb un botaones, un dispositiu per dissipar l'energia de l'onatge. Aquestes actuacions permetran protegir tant el passeig com la infraestructura ferroviària de l'R1, que també es va veure afectada. La licitació d'obres també inclou la protecció del col·lector de clavegueram de Llevant. Estiu de talls a diverses línies de la xarxa de metro per obres de millora. A partir d'avui dijous 25 de juny, el servei s'interromprà a la L9 i L10 Nord fins al 6 de setembre, en el tram comprès entre la Sagrera, 11 de setembre i Bonpastor. Es tracta d'unes actuacions estructurades en dues fases. La primera, entre el 25 de juny i el 30 d'agost, on quedaran inhabilitades les parades de la Sagrera i 11 de setembre. Durant la segona fase, que tindrà lloc entre el 27 d'agost i el 6 de setembre, l'afectació s'allargarà fins a Bonpastor. Les tasques pretenen adaptar el macropou de la Sagrera a la futura entrada en servei del tram central de la línia. Com a alternativa al tall, els usuaris podran utilitzar les línies regulars d'autobús H8, 34 i 126, a més d'un servei especial de bus substitutori. TMB també executarà actuacions de millora a la L1 entre les parades de Florida i Plaça de Sants des del 17 de juliol al 28 d'agost. Les obres es duen a terme a l'estiu, aprofitant la reducció de passatgers durant aquest període de l'any. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: El millor del Badalona matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, edició d'estiu.
6: És moment de saludar l'Eva Moreno, ja la coneixeu, Eva, com estàs?
7: Molt bon dia.
6: Bon dia.
7: Pues he tingut uns sentiments allò complexos.
6: Per què?
7: Perquè, clar, quan he arribat m'has dit que era l'última secció de la temporada i dic, ostres...
6: Però en res tornem a ser aquí.
7: Això és veritat, ja això és veritat, això. Que el temps passa ràpidíssim.
6: Avui ens acompanya l'Eva Moreno, com dèiem. Ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora de Tupper Sex, establiment que trobareu també doncs, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, al carrer Santa Anna, i amb ella doncs, aprenem sobre sexualitat i sobre nosaltres mateixos al final, perquè tots en tenim. Eva, avui ens proposaves parlar d'un meló que sovint obren a casa els fills i filles,
7: Efectivament. Avui parlarem d'aquelles persones que senten que estan en un cos equivocat, que en un moment donat de la seva vida diuen, crec que no sóc un nen, crec que no sóc una nena, sento que aquest cos no és el meu, no m'identifico amb el sexe, amb el cos que vaig néixer. A més, és un fet, és una realitat que afortunadament amb les criatures joves que s'hi troben tenen més espai per poder comunicar-ho. Una cosa que si mirem anys enrere costava moltíssim, no? I que justament aquest espai, aquesta possibilitat de poder comunicar-ho, de poder verbalitzar-ho, de poder expressar-ho, ha fet que aquestes xifres sobre disfòria de gènere, que és el que anem a parlar avui, hagin augmentat. Mira, tenim xifres de que en els Estats Units, que són les xifres que ha trobat, des del 2019 ha augmentat un percentatge del 2.500% d'aquestes persones joves que no s'identifiquen amb el sexe assignat en el seu naixement, no? I llavors, què vol dir sentir-se en un cos equivocat? Vol dir que no estàs d'acord, que hi ha un sentiment en tu, saps que hi ha alguna cosa que passa en el teu cos, que de vegades no saps ni verbalitzar-ho, que et diu que no es conforma al gènere assignat amb el gènere que tu sents,
6: amb el sentit,
7: tu vius,
6: no?
7: Amb aquest sentit... Que tu tens, no? I llavors això pot provocar realment un malestar profund, fins i tot estats de depressió, d'emprenyament, ull, no sé expressar què és el que m'està passant i ho expresso des d'una manera agressiva o violenta, ull, perquè avui aquesta secció no és per les criatures, és pels pares,
6: perquè
7: n'aprenguem
6: una vegada, perquè ells moltes vegades ja ho tenen après, això.
7: Ho tenen après i ho tenen molt assumit. I moltes vegades els hi costa expressar-ho perquè veuen un tancament i que serà un tema que generarà conflicte amb la seva família. Per tots aquells comentaris discriminatoris...
6: Amb què han crescut des de petits.
7: Exactament, exactament. I una cosa és aquesta disfòria de gènere i una altra cosa és trobar-nos amb un adolescent que no vol tenir la menstruació, que no vol créixer, que no vol que li surtin pèls, que està reivindicatiu i rebel. Són dues coses diferents, Són dues coses ben diferents.
6: Jo era d'aquestes. Jo no em volia fer gran.
7: No sé per què no m'estranya, Núria. M'encaixa molt.
6: Aquí m'he obert,
7: Gràcies. Clar, per fer-ho.
6: És important. És que és veritat i és una realitat, no?, que també passa i que es troben en la pubertat també de dir esto no va conmigo.
7: No, que és que jo no vull, és que no vull créixer. És que passo dels adults i de les responsabilitats i a més això provoca rabacaneries, no? I fins i tot expressar-ho i està molt bé haver-ho viscut.
6: I saps què provoca també? Com tristor per aquell ídol de la infància, una mica,
7: Però aquesta tristor la veus ara d'adulta o la identificaves ja quan eres un adolescent?
6: Crec que ara.
7: Ara,
6: no?
7: Clar.
6: Crec que ara.
7: Llavors està molt bé veure les nostres criatures amb aquestes ulleres del que hem viscut, perquè hi ha coses que no han canviat tant. No. Llavors, empatitzar amb les criatures té a veure amb això.
6: Amb el tema de la conversa d'avui, Eva, potser és important que diferenciem ja d'entrada entre sexe, entre identitat, expressió de gènere i orientació sexual, no?
7: Mira, és fonamental i m'agrada molt que facis aquesta puntualització, perquè el llenguatge és vital, no? I llavors és el llenguatge, des d'aquesta teoria, entendrem molt més el que està vivint la criatura, no?
6: Per tant, com és el meu cos? Bé. Com l'identifico jo, no? Què m'agrada sexualment parlant?
7: Exacte. Llavors faríem aquestes diferenciacions. Què és el sexe biològic? Uh-huh. El sexe biològic és el que t'indiquen els cromosomes, les hormones, i el que et veuen tan punt neixes. Et veuen que neixes amb un penis o que neixes amb una vulva. Penis, ets un home, vulva, ets una dona. Home i per ser heterosexual. Uh-huh. Dona i per ser heterosexual, no? Què és la identitat de gènere? És com tu et sents internament. Si tu sents que estàs en un cos de dona però et sents home, estàs en un cos de dona i et sents dona o et sents home, no? També pot haver una identitat de gènere fluid, però això aniria una mica més endavant. Després, una altra cosa és com expresses aquest gènere, de quina manera et vesteixes, de quina manera et mous, perquè hi ha homes heterosexuals que tenen una identitat de gènere femení i llavors es pinten les ungles, es maquillen, igual amb les dones, no? Veiem que hi ha tot aquest bano d'opcions. I una altra cosa és l'orientació de gènere. Si et sents heterosexual, si sents que ets lesbiana, si et sents que ets gay o pansexual o demisexual o totes aquestes orientacions transsexual, totes aquestes orientacions de gènere que hi ha. I llavors, si jo necessito encabir en quina opció estic, m'haig de donar un temps per respirar tot això que m'està passant. Però sí que us haig de dir que les criatures, hi ha moltíssimes criatures, que aquests primers records, aquestes primeres memòries, als 2 i 3 anys... ja recorden que hi ha aquest desajust entre el que diuen que ha de ser i el que senten que són.
6: Per tant, ho tenen més clar que no pas els pares, no?
7: Totalment, totalment.
6: El primer que necessita una criatura, per això, una criatura i tothom, és seguretat emocional, no? Que a vegades doncs, penja d'un fil.
7: Així és. No necessitem pares perfectes, Aquí ens trobem amb pares que, evidentment, no sabran gestionar aquesta situació. Però sí que necessitem pares que donin seguretat i que escoltin. Escoltar no vol dir acceptar la situació...
6: A vegades ni comprendre,
7: no? Consentir, comprendre... Simplement vol dir escoltar, acompanyar a la criatura. Igual quan la criatura cau, que fas el sana sanita, un petó i ja estàs curat, doncs amb tots aquests comentaris, verbalitzacions de la criatura, el que hem de fer és això, acompanyar emocionalment. Està bé, gràcies per explicar-m'ho, necessites que faci alguna cosa respecte a això, li vaig a posar curiositat, carinyo, buscaré informació, tens alguna pregunta que jo pugui respondre? És a dir, això vol dir acompanyar, ser-hi present, amb tot el teu debat i batalla interna i tots els teus qüestionaments, simplement acompanyar, no jutjar ni posar en qüestionament.
6: No precipitar-se també, ho dic perquè prendre una decisió en una etapa on potser, no sé si no som prou madurs, no? Ens pot fer sentir malament o ens pot... Vull dir, no cal classificar-se potser ni abans ni després ni del durant, no?
7: Exacte. I que en qualsevol cas sigui la criatura la que vagi decidint els tempos. Perquè moltes vegades només que poder verbalitzar-ho, sentir-te acompanyat, acompanyada, ja n'hi ha prou, per què és el que necessita en el moment. tenim en compte que el trànsit amb un canvi de sexe és molt complicat. Hi ha no només la intervenció quirúrgica, sinó tot el tema hormonal. Realment és una bomba de rellotgeria per qualsevol cos, eh? I això no és un judici, això és una realitat científica. Llavors, quan més segur i més assentat estigui aquesta decisió i més madura estigui la persona, millor serà, perquè són processos que fer-ho reversibles és molt complicat. Llavors, millor més tard que més d'hora. Ara, jo estic parlant com a sexòloga, com els casos que em trobo amb pares que estan transitant aquesta situació. Evidentment, s'ha de fer servir a tot un equip de professionals, psiquiatres, psicòlegs, metges, que acompanyen en tots aquests processos.
6: En aquest sentit, deixa'm també recordar que des de fa 3 anys, el Centre d'Atenció Primària del doctor Robert aquí a Badalona ja compten amb un equip de referents de trànsit Badalona, és com es diu, Trànsit Badalona, aquesta unitat que atén les persones trans, que promou la seva salut, que sobretot doncs, atén població assignada del Barcelonès Nord i del Maresme i que treballa doncs, això, per oferir acompanyament, per sensibilitzar i per escoltar, fer aquesta escolta activa que ara tu doncs, deies que és tan important. També, si cal, per iniciar tractaments hormonals o assessorament sobre tractaments quirúrgics. Què hem de fer com a referents, com a adults, com a pares, com a mestres, com a, no sé, com a persones adultes, no? Que podem, diguéssim, perjudicar aquell menor?
7: Pues el primer de tot, no entra en pànic.
6: No surti corrents.
7: No surti corrents, no negar, perquè hi ha pares, pares i mares, que negant, això no és, això no passa, no mirant, no encarant el tema, és com que el tema no existeix. El que està passant està passant i això és inevitable, no? Llavors, encarar-ho amb aquest amor, amb aquesta acceptació de la situació, i llavors no convertir a la criatura en un debat ideològic. És que això és que això no és, és que pot ser, és que no pot ser, és que l'Església, ara que tenim aquí el Papa també, el posem a la secció... no, és que és la culpa és dels teus amics o de les xarxes socials, tots aquests TikToks que veus, això t'estan canviant, tu estàs confós, no saps què penses, no, al contrari, les xarxes socials, el que estan ajudant, mira que de vegades demonitzem les xarxes socials.
6: És a fer el pas, segurament,
7: Sí, i a posar llenguatge, a posar vocabulari, a identificar-se amb altres persones, a no sentir-se sol. Recordem que a sentir-te en un cos equivocat és una de les motivacions per intents autolítics amb criatures adolescents. Llavors, que bé que ho puguis verbalitzar, que bé que puguis tenir llenguatge, que bé que la teva família t'estigui acollint.
6: I que no et trobis sol.
7: I que no et trobis sol o sola, no? I llavors, que no sigui un motiu de conflicte tampoc per la relació de parella, perquè ho és, en molts casos.
6: Ho és, també?
7: És que és culpa teva, perquè tu l'has inculcat, perquè ha anat amb els teus amics que eren gais, perquè... Bueno, tu no saps la quantitat de coses que s'arriben a escoltar. I després, que moltes vegades, la no acceptació, no? I el tu, ho has dit abans, el dol. El dol de la meva criatura era un nen i ara vol ser una nena, o viceversa. I llavors jo també em plantejo què he fet malament. I alguna cosa que jo hagi fet malament. Com no ho he pogut veure, no?
6: L'autoculpa.
7: Clar.
6: Com si fos una cosa de culpabilitat, no?
7: No, però sí que quina poca capacitat he tingut com a mare o com a pare, o com a pare, que no m'hi ha adonat de que la meva criatura estava transitant per això. Que si ho transita amb bona comunicació i es fa normal, perquè s'accepta des de petit, és fàcil, sabem que la nostra criatura patirà, desafortunadament patirà, perquè no està en una situació social que li facilitin les coses, perquè se'n surt de la norma, amb totes les cometes del món. I llavors, que la meva criatura pateixi, a mi ja em fa patir, no? I això em qüestiona també coses amb la meva parella.
6: Importantíssim també que el nucli, diguéssim, més pròxim, familiar, no? Sigui copartícip d'aquest trànsit, no? Per poder-lo explicar i poder-lo acompanyar en aquest menor en l'explicació, diguéssim, que és que no en caldrien d'explicacions, però malauradament ens trobem amb aquesta situació, no? I a la resta també de la societat o de l'entorn.
7: Exacte, i que important que si aquesta criatura, en comptes de dir-se Maria, es vol dir Manel, doncs comencem a dir-li Manel i comencem a tractar-la en masculí, i això des del nucli petit és des d'on s'ha de començar a fer. Per això és tan important la complicitat de la família, dels germans, dels veïns, dels amics, per donar aquest entorn de confortabilitat a la criatura, que és una cosa molt bàsica i sembla molt tonta, però és molt difícil de fer. Perquè si durant tota la vida jo li he estat dient, tota la vida, 10 anys, 12 anys, 13 anys, a la meva criatura, com Maria, ara fer aquest canvi, em costa. Malgrat que jo amb els pares que parlo, sempre, quan aprofundim en el tema, hi ha un sentiment intern de que, o sigui, hi ha com una percepció, una intuïció interna, que ja ho veien, no? Que no ho volien veure és una cosa, però que ho veien, que hi havia indicis que apuntaven això, i llavors quan tu connectes amb això i et deixes d'alguna manera et treus una mica
6: tot és més fàcil.
7: És molt més fàcil quan treus aquests prejudicis.
6: M'assenyalaves una pregunta final abans de marxar, Eva, que potser podria ser la primera, però alhora tu la poses per acabar, no? Que és què necessita la criatura? Diu, perquè igual d'entrada ens pensem que són moltíssimes coses, no? Molts aprenentatges i potser no estan, o sí?
7: Doncs mira,
6: necessita amor.
7: Necessita bàsicament amor, aquest acompanyament, ajuda professional, super important. Reconèixer que la criatura, per mal forta que la veiem, està en una situació vulnerable que ens fa vulnerables també a nosaltres com a pares, i sobretot necessita trobar que hi ha un lloc al que pertany. I el lloc primer al que pertany és aquesta família. Llavors la família és l'equip primer ha d'abraçar a la criatura. És igual si estic d'acord, és igual si no estic d'acord, és igual si ho entenc, si no ho entenc, l'estima per sobre de tot.
6: Molt bé, doncs Eva, un gust com sempre tenir-te als estudis de Radio Ciutat. Ara ens fem aquesta abraçada tu i jo, i ens tornem a escoltar aquí a les zones en breu.
7: En
6: recordeu
7: breu.
6: Que mentrestant la trobeu a Santa Coloma al carrer Santana número
7: 17, i que estarem 17. Tot l'estiu amb totes les joguines, amb tota l'ajuda terapèutica i amb les reunions de persecs que vulgueu fer per divertir-vos amb les amigues i amb els amics.
6: Vinga, va, aprofiteu, que vagi bé.
7: Petó.
0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí
0: amb xancles i banyador.

0: de tant... Ai, quines ganes de posta de sol, quines ganes de platgeta, de brisa marina... S'acosta, s'acosta, però encara no, encara han de passar coses. Coses com, per exemple, la visita d'en Sohab Seva, que ens acompanya a l'estudi. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, Núria, tu com estàs? Tot bé?
0: Doncs bé, bé, ens acompanyes, i jo dic que encara hem d'esperar, però vaja, ens ajudes a anar fent boca de cara a l'estiu, no, avui?
1: Tenim ja ganes de descansar, estar amb els éssers més estimats, poder gaudir d'això, de les vacances, no? La paraula que més estem dient aquestes setmanes, no? Exacte, perquè amb l'arribada de l'estiu molts ja tenen la maleta preparada, d'altres encara busquen ofertes d'última hora i alguns continuen fent números per veure si podran escapar-se uns dies. Però avui volem anar una mica més enllà de les destinacions dels pressupostos perquè darrere de les imatges paradisíaques que veiem a les xarxes sovint també hi ha una altra realitat, no? I aquí entra la notícia que ens ha inspirat aquesta setmana. Segons explica un reportatge 3CAT sobre Bali, aquesta illa indonèsia, considerada durant anys una de les destinacions més desitjades del món, s'enfronta actualment a problemes greus de massificació turística, no? Uh-huh. Acumulació de residus, contaminació de l'aigua i pressió sobre els recursos naturals. Una situació que obre un debat interessant quan viatgem, pensem només en les vacances o també en l'impacte que deixem en aquestes terres, no?
0: I aquest impacte comença només a agafar l'avió, eh?
1: Exacte. I per començar, hem sortit als carrers de Badalona per saber quins plans tenen els veïns i les veïnes d'aquest estiu, no? On tenen pensat viatjar? A Catalunya, arreu, nacional o a l'estranger?
2: De moment per cap lloc, perquè no tenim pressupost. Jo, en principi, per Catalunya, tots de mar bàsic, però per Catalunya. Tinc pensat viatjar per Catalunya, pels Pirineus, una mica de muntanya, i també a Espanya, que els meus avis tenen una casa a Extremadura, per allà una mica també.
3: Aquest estiu viatjaré a Mallorca i després a l'hivern marxaré a Argentina.
4: I jo probablement viatgi a Escòcia de Burgos.
0: Déu-n'hi-do, quins viatges.
1: I tant. I la resposta, ja veus, Núria, és variada. Hi ha qui aposta per quedar-se a Catalunya, qui recorrerà a altres punts de l'Estat i també qui aprofitarà aquestes vacances per fer algun que altre viatge internacional. Una diversitat que reflecteix molt bé com han canviat els hàbits de viatge en aquests últims anys, sobretot després de la Covid, no? Segons les dades del sector turístic, cada vegada hi ha més persones que combinen aquestes escapades curtes durant l'any amb un gran viatge al final a l'estiu, no? Però
0: Si fem la mirada enrere, no, només si pensem, els nostres avis, per descomptat, no viatjaven, no?
1: Fora,
0: i
1: clar.
0: Els nostres pares van començar a viatjar a partir dels 60, no? En molts dels casos, i en comptagotes, no? Per tant, és veritat que aquí hi ha un canvi d'hàbits, no? Pel que fa, doncs, a això, a l'oci, al lleure i als viatges, que té un impacte i això és evident.
1: Mm-hmm. Però abans de decidir on anem, on viatgem, hi ha una pregunta clau, no? Que és el factor decisiu per decidir on anirem, no? Que és el preu, el clima, la companyia, per la
3: jo
1: gent quin és?
3: Jo crec que un factor decisiu meu és el clima i també el preu.
2: Jo, bueno, el clima de si és estiu, pues ara que hi hagi platja sobretot, i el preu, importantíssim.
4: Jo crec que el preu i les activitats per disfrutar.
3: Jo per mi la companyia i el preu.
2: Home, principalment el preu, tampoc tenim un gran pressupost i l'activitat també és molt important i m'agrada, doncs, alguna persona activa i vull fer activitats mogudes.
1: I aquí sí que hi ha un clar protagonista, no? Ens toca la butxaca, el preu, no? Tot i que també apareixen factors com, per exemple, el clima, les activitats que hi poden haver en aquell lloc o també la companyia és molt important, no? La majoria també reconeix que la butxaca continua manant i no és estrany perquè viatjar cada vegada és més car, no? Els vols, l'allotjament, els restaurants o activitats que han experimentat aquesta pujada important durant aquests últims anys. I deixa'm preguntar-te, Núria, tu, una cosa. Ets d'aquestes que prepara els viatges, es mira el lloc i després el pressupost, o primer el pressupost i després el lloc?
0: Jo calculo el pressupost primer i en funció del pressupost trio lloc.
1: Jo
0: no puc fer una altra cosa.
1: He de dir que molts cops em llanço a la piscina, no? I primer decideixo on anar i després ja el pressupost.
0: Però és,
1: no?
0: Que tu decideixes per un i jo per quatre, saps? I multiplica per quatre el cost del viatge.
1: És bastant diferent, no? I parlant de diners, vam voler concretar una miqueta més. Quan creieu que és el pressupost raonable per unes vacances d'estiu?
3: 500 o així.
4: Sí, el mateix, 500 euros.
2: Depenent una mica d'on és situat, però si em vaig 4 dies, mínim 100 euros, 110 i... Jo crec que més. Jo vaig fer un viatge de 4 dies i potser ens vam deixar 200 euros per cap.
4: Home, varia molt també del destí que vulguis triar i de les activitats que vulguis fer, però no sé, jo no em gastaria més de 300 euros.
0: I també depèn dels dies, eh? Perquè hi ha qui diu, mira, jo me'n vaig a tot i pleni, no? Sí. Tot luxe, però poquets dies. I hi ha qui estira aquest mateix pressupost i se'n va més dies.
1: A mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és la gent que diu que es gasta per 4 dies 100 euros, 200 euros, perquè em sembla una quantitat molt...
0: Si això t'ho gastes només trepitjant la vorera.
1: Només amb els vols ja t'ho gastes, no? Per tant, crec que es refereixen més a quan es parla de viatges més locals, més nacionals, no? Que com a mínim et pots estalviar el que és l'avió, que ja a vegades costa 200 euros, no?, d'anada i tornada. I aquí, aquí hi ha hagut respostes per tots els gustos, com dèiem, des dels més prudents que parlaven d'uns 100 euros fins als qui consideraven que uns 500 euros és una xifra més que realista, no? I això també ens diu una cosa. No tothom entén les vacances de la mateixa manera. Per alguns és una escapada de cap de setmana i per d'altres és una setmana sencera lluny de casa per poder desconnectar i de més. Però quan deixem de parlar de pressupostos i passem als somnis, la història canvia una mica i quin és el destí dels seus somnis?
3: New York o Bali o alguna cosa així.
4: A Los Angeles o Orlando.
2: Jo tornaria a anar a Cancún.
4: Jo aniria... Vaig anar a Menorca, és que Menorca, Mallorca, m'encanta. Tornaria. Home, a mi principalment m'agradaria anar a les Dolomites, a Itàlia. Seria un destí molt divertit.
0: Cap d'aquests destins costa 300 euros per 4 dies, eh?
1: No. Clar, i aquest era el viatge dels seus somnis, no? Que clar. Jo els hi proposava dient, teniu tot pagat, on aniríeu, no? I em deien Bali, un dels destins que justament parlava la notícia, sí. Les Dolomites, d'altres a Estats Units...
0: Tu on aniries, Sohab? Tu ets molt de viatjar, eh?
1: Jo és que no faria només un lloc, jo faria...
0: I a més et dediques també al sector turista.
1: Exacte, també. Jo faria diversos llocs i aprofitaria que mai he estat, tampoc he estat a Amèrica, però a Àsia. Faria diversos països d'Àsia.
0: O sigui, tu et muntes una ruta.
1: Sí. De fet, no...
0: Sense bitllet de tornada.
1: Sí. No, això ja no. Així sí que voldria tornar, però sí que començaria, per exemple, per Japó, que està sent també un destí molt, molt explotat aquests últims anys, no? I crec que també hi ha moltes coses interessants a conèixer també de la cultura, del menjar, tot, no? Doncs aniria cap allà primerament.
0: I ara faig el tafaner amb el Sohab. Tu quan viatges ets de ciutat, ho dic perquè hi ha qui diu no, jo me'n vaig a muntanya, jo me'n vaig a mar. Jo sóc urbanita. El combines?
1: Soc de tots dos, sí. M'agrada molt gaudir dels tours, dels tours que fan a les ciutats, que m'expliquin la història d'aquella ciutat, dels edificis que em vaig trobant, perquè hi ha vegades jo he viatjat que he anat potser al costat d'un edifici històric i he passat de banda perquè no sabia quina història tenia, no? I ara sí que aprofito que viatjo amb els meus amics i demés i contractem
0: doncs
1: aquests tours, sí, per conèixer aquesta història de la ciutat, no? I és bastant interessant perquè cadascú té una forma d'explicar-ho i també... Ho fan més divertit, no? Et fa l'experiència de la ciutat més divertida, tot i que potser està molt plena, està massificada, no? És bastant guai.
0: Molt bé, doncs ja sabem els gustos d'en Sohab, anem a continuar coneixent els gustos de la ciutadania.
1: I aquí apareixen, sobretot, com dèiem, destinacions internacionals, com llocs exòtics, a països llunyans i també alguna menció a Mallorca, no? Que continua sent una de les destinacions estrella d'aquest estiu.
0: Les Balears, triomfant, en general.
1: I és curiós perquè molts dels llocs que avui considerem paradisos turístics comparteixen un mateix problema, que és l'èxit, no? Com més popular és una destinació, més visitants rep, i això ens porta directament a aquella notícia que dèiem de Bali, que segons explica el reportatge de 3CAT, l'illa rep fins a milions de visitants cada any, i la infraestructura no és sempre capaç d'assumir aquesta pressió, no? Hi ha problemes de gestió de residus, contaminació de rius i platges, i fins i tot dificultats per garantir l'accés a l'aigua potable en algunes zones. És a dir, el mateix turisme que impulsa aquesta economia també pot acabar posant en risc allò que fa especial una destinació, no? I per això vam voler preguntar si havien descartat mai un lloc perquè estava massa massificat.
4: No, crec que no.
2: Jo tampoc.
3: No, jo no.
4: No. Buah. Sí, la veritat que sí, sobretot les grans ciutats. No m'agrada molt la massificació de gent i del turisme. Per tant, és un lloc que no m'agrada massa.
0: Jo comparteixo bastant l'opinió d'aquesta última encastada. Clar, si tens vacances i te'n vas allà, on hi ha tota la gent, no? On està, vinga a fer cubes, vinga... Doncs...
1: Espera't perquè et sorprendrà la següent pregunta, Núria. Aquí la majoria admet que no, només una de les persones entrevistades explicava que sí que havia deixat de visitar algun lloc per aquest motiu, i és comprensible perquè moltes vegades també coneixem la massificació quan ja hi som allà, no? Quan arribem a una platja i costa trobar espai, quan fem cua per fer-nos una fotografia, o quan un centre històric sembla més un parc temàtic que no pas un centre històric, no? I això ens porta a aquesta altra qüestió, que és, preferiríeu pagar una miqueta més per visitar un lloc menys saturat?
3: Sí, crec que també he de descobrir llocs que no estiguin massificats.
4: Sí, però depèn de quan.
2: Sí, totalment. Jo prefereixo la tranquil·litat i pago una mica més que no pas estar agobiada amb tanta gent.
5: Totalment, perquè, per exemple, la situació a Barcelona, no? Quan vas a passejar per Plaça Catalunya, que està tot massificat i que no pots passar enlloc, a les discoteques també tot ple de turistes, i és que no es pot.
2: Sí, jo també pagaria una mica més, perquè el mateix que ha dit ella de... Està tan massificat que a vegades no poder caminar ni pels carrers, és que quina mandra.
0: Ai, que gairebé no escoltem aquesta noia, eh? És que estava pensant, m'ha vingut al cap justament, aquestes imatges de perfils d'Instagram segur que te n'has trobat, no? On posen fotografia idíl·lica d'un raconet preciós i llavors tots els comentaris són: no, per què penges aquesta foto? Era un lloc que, sí, que ara l'espatllarem, es massificarà... Sí. No?
1: O que fins i tot no es menciona el nom per això mateix, no? Perquè no es saturi, perquè no es massifiqui tant, no? I malgrat moltes persones deien que no han canviat el seu destí per la massificació que hi podia haver, sí que pagarien una miqueta més per anar-se'n en un altre lloc que no estigui tan saturat, no? És clar, no? La resposta, estarien disposades a pagar una miqueta més per aquest canvi. I aquesta és precisament una de les reflexions que plantegen molts experts en turisme sostenible. Potser en el futur no passa per rebre cada vegada més visitants, o potser passa també per gestionar millor els que ja hi ha en aquestes terres, no? Perquè segons explica el reportatge de 3CAT, a alguns habitants de Bali comencen a qüestionar quin model turístic volen pel futur de la seva illa, no? Un debat que, de fet, també hem vist en moltes ciutats europees, inclús a Barcelona.
0: Doncs sí.
1: I això ens porta a l'última pregunta. Creieu que els turistes tenim responsabilitat a la conservació dels llocs que visitem?
3: Òbviament, o sigui, al final viatges a un lloc que no és la teva casa i l'has de mantenir net i bueno, conservar-ho.
4: Sí, una mica el mateix, sempre, si no és un lloc de la teva residència, tens que mantenir-ho net i...
2: Totalment. A vegades quan hem d'anar a un lloc, hem de respectar la zona i els locals d'allà.
4: Totalment. O sigui, al final, com una persona completament raonable i amb dos dits de front, si tu trobes un lloc net, el trobaràs net. I encara que estigués una mica brut, neteges el que has embrutat. És que sí, és total.
5: Jo també crec que és una mica, no, la convivència... O sigui, si vens a passar uns dies aquí, pues almenys, no sé, un poco dejarlo todo como estaba.
0: Aquesta idea, deixar-ho tot com estava abans que tu hi fossis, que no s'hagi notat que ja has estat de vacances, que has passat una bona estona i que has gaudit d'aquell espai perquè una altra persona també ho pugui fer i per no alterar-lo, sobretot, no?
1: Exacte, perquè al final conservar un lloc no depèn només de les administracions o dels residents, sinó que també depèn de nosaltres, de com ens comportem, no? Respectar els espais naturals, reduir residus, consumir de manera responsable o respectar la població local són gestos petits que al final sumen, no? I, de fet, aquesta és una de les grans conclusions que deixa el reportatge de Bali, que darrere de cada fotografia espectacular d'Instagram hi ha un territori real, amb persones reals i amb recursos limitats. En definitiva, Núria, les vacances són sinònim de descans, d'aventura i de desconnexió, però potser també haurien de ser una oportunitat per reflexionar sobre la manera de com viatgem, no? Perquè al final no es tracta només de descobrir llocs nous, sinó també de procurar que continuïn existint tal com els hem anat a buscar, no?
0: I que es preservin. Moltíssimes gràcies, Ojap.
1: A tu, Núria, i bon estiu.
0: M'has fet començar pensant les vacances, eh? Tot i que no,
1: ja
0: seguim treballant. Vinga, que vagi molt bé.
1: Adéu.
6: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I el 28 de juny, el restaurant Taric de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
7: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Taric i a l'Edgar Tejada, qui també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
8: Bon dia.
7: Com estàs?
8: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
7: Aclaparat,
8: i,
7: no?
8: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo... Nah. I estem superats, i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
7: Que m'explicar, no? Ara te n'adones, doncs, el que representava el Taric per Badalona?
8: Sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics, doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
7: Tarica que fos casa,
8: una,
7: no?
8: una cosa
7: però, no?
8: diferent, no? On la gent estava a gust, i, i que era el nostre primer objectiu, que la gent es trobés a gust.
0: De fet, 16 anys de Taric a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Taric València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: No sé si ja intueixes per la veu doncs, aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt també d'aquest canvi d'etapa, sí?
9: Sí, n'hem parlat molt, sí.
0: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar doncs, amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
7: Sí.
9: Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, pues, la família, pues, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i en comencen unes altres. Però sí, em sento molt feliç.
7: Maica, tu vas obrir el Taric a València, a Godella?
9: Sí.
7: Sí?
9: Sí, a Godella, sí.
7: Per què la cuina indopakistanesa?
9: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, vale, va, comencem. I així va començar una mica el Taric a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims i encara està obert, El que passa que jo ja m'he fet gran.
0: I el Taric també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Taric Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
8: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, i després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? Ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptessin, no?
7: Perquè no es veiessin foranis.
8: Exacte, exacte. Perquè no es veiessin foranis i, a més, amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era, no
7: el picant,
8: oi? El picant, a mi picant. Vull que eren tot i els primers més anys van ser molt...
0: Guanyar-se
8: molt,
0: la
8: molt
0: confiança, sí, una mica, no? Del comensal que seu a la taula i que demana...
8: Correcte.
0: I què puc tastar, clar, no?
8: Era
0: què em puc atrever,
8: sí,
0: no?
8: Que jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estàvem ara, ens sap ella, que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
0: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
8: Sí.
7: Clar,
8: sí.
7: És el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
8: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no? Molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te sabria dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. I a vegades... li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. Acabes deien, va, aquest cap de setmana aneu...

0: El que vaig aprendre de ma mare és que Tarik era casa nostra. I tu quan venies estaves venint a casa meva. I tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família. No? I això és el que hem intentat a Tarik, és el que vaig aprendre de ma mare i és el que hem anat fent.
1: I quin és el moment que et planteges tanco?
0: Bueno, el moment que em plantejo tanco ja fa temps. Fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. I vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar que enrotit. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després quan va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Ruti, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
1: Imagina't.
0: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial, jo estava molt bé, prova d'esforç, el holder, totes aquestes coses que fan, em van dir que era estrès. No? Em van dir que era estrès. A partir d'aquí, ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, jo soc una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar reduir el número d'hores que anava al Tarik. Va, el dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família. No? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà? No? Perquè igualment no desconnectaves. Durant tots aquests anys, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més. No? I des de després de la Covid ha sigut no parar. I hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit, em considero relativament jove, i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara, doncs, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
2: aquesta conciliació.
0: Exacte, eh? I no quadra.
2: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Tarik a Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
3: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre. Pau, tranquil·litat i el que ell sap fer i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa i ell ha pres aquesta decisió i em sembla la més correcta i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors,
1: i tu també ets intensa, Maica.
3: Eh?
1: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
3: Sí.
1: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
3: Sí, a totes, a totes.
2: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
0: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Tarik perquè fins ara has estat a gust o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni, doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triguem molt de temps en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei
2: ara el servei s'enganxa amb l'altre,
0: sí, és una mica més lent perquè estàs amb més gent i bueno, això, de fet, penseu que jo quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguia amb el Tarik, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment aquests últims mesos estava en la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Tarik, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo, i em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
2: Però... sí, no, l'èxit personal, en moltes ocasions, al saber-se escoltar i al saber-se prioritzar.
1: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
0: Sí.
1: No sé si

0: si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
1: És una de les coses que deia de les parts negatives del Tarik, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit alguna cosa que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina? Jo no, vale, vosaltres estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona a Brussel·les pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada això seguís endavant, però ja no sé si estaran les meves mans.
2: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui.
0: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
2: Sí, emocionat, sí. I ens ha fet emocionar també nosaltres. Sí. Gràcies, Tuti.
0: Gràcies.
2: A tot l'equip del Tarik.
0: Maica, també, que la tenim allà.
2: A la Maica.
0: Gràcies, Maica.
2: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
1: Moltes gràcies.
3: Adéu. Serà. Moltes gràcies. I una abraçada i un petó.
0: Igualment.
3: I tinc un fill molt gran.
2: Immens, gràcies, adéu.
1: Adéu, mama.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
5: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I avui doncs, també volem aprofitar per fer una miqueta de balanç de tot el que ha viscut aquests mesos, aquesta temporada a Conreu Sedeny. I ho fem una vegada més de la mà de la Dolors Clotas. Què tal, com estàs?
6: Bon dia, moltes gràcies. Bé.
2: S'apropa l'estiu, que és una de les èpoques més esperades també a l'hort, no?
6: Sí.
2: Com es presenta aquesta temporada?
6: Bé, es presenta bé, a veure com anirà tot el tema de la calor, les supercalors i així, que també doncs, tenen l'efecte amb l'estrès que fan a les plantes. Però vaja, ja sabem que l'estiu és aquest... Cada temporada sempre diem que té els seus productes, macos, però l'estiu amb les tomates, pebrots, esvergínies, etc.
2: Mongeta tendra, no?, també.
6: Tot això sempre és com aquesta explosió, no? L'estiu, la primavera comença, però l'estiu és... una bona explosió.
2: I per les persones d'Olors que tenen un petit hort, hortet a casa, algunes jardineres, fins i tot, quins consells bàsics donaríeu per cuidar-los aquests mesos de més calor? I que a vegades ens agafem uns dies per anar de vacances i no hi estem tan al damunt, no?
6: Clar, la terra ben abonada, sobretot, també que tingui la necessitat d'aigua que hagi de tenir, no? Que segons allà on estigui... si hi ha menys volum de terra, més, etc. I si és un lloc que toca molt el sol d'una manera molt gran, doncs posar-hi si alguna o una mica d'ombracle, que hi ha aquestes malles del 80% o del 50%, potser el 50% si és molta calor, però això ajuda molt a que tenen la seva també radiació, però també els ajuda que no tinguin
2: mitigar, aquest estrès, no,
6: a mitigar una miqueta, exacte.
2: I amb l'arribada de l'estiu, el que també feu a Conreu Sedeny és una pausa, no?, pel que fa a l'acompanyament de diverses escoles del municipi.
6: Exacte.
2: A quants centres escolars heu acompanyat aquest curs?
6: De tres de Badalona, l'Anglada, el Sant Jordi, l'Escola Monticalà... Sí, que hem començat, i bueno, hi ha altres coses puntuals amb algun altre centre.
2: A part... I quin balanç feu, una mica?
6: Pues és molt enriquidor, la veritat, perquè veus com l'il·lusió de tocar la terra, no? És que tocar la terra sempre és alguna cosa que et dona vida, perquè, esclar, és produir aliments, és com et preguntes moltes coses diferents, no? Veure que una cosa que tu has plantat o has sembrat surt, que com l'has de cuidar perquè surti, no?, aquest, la cura, no?, de totes les coses de la vida, que és l'essencial, no?, de la nostra vida, vaja.
2: De fet, sovint es diu que els nens, sobretot a ciutat, no?, i les nenes estan molt allunyats de l'origen dels aliments,
6: sí.
2: Això ajuda també a canviar una mica aquesta percepció.
6: Totalment,
2: no?
6: Totalment. Sí,
2: també
6: sí,
2: feu acompanyament a persones nouvingudes.
6: Sí, cada any fem un curs, que això fem amb una altra entitat, que es diu FEDA, que ells és una entitat catalana-uganesa, això amb el suport de la Fundació Roquipí també, i altres entitats, l'Ajuntament i altres així, però és sempre aquesta formació amb persones que ja saben molt del seu país, de com va l'agricultura. Per tant, és saber una mica el per què es pot produir també amb bones pràctiques, que no cal tirar, doncs, segons què, perquè les coses tirin, no? Perquè surtin bé, doncs, el que plantem o sembrem. I és un intercanvi, és molt interessant, vaja, també un acollir unes maneres de vida molt diferents, amb una realitat que venen molt diferent i molt dura moltes vegades, el fet també de venir fins aquí, doncs, i amb tota la realitat que s'han trobat, doncs, que es troben contínuament, doncs, és compartir unes... És molt enriquidor, vaja, i també a vegades, doncs, sap greu segons quines situacions.
2: Escolta, ja que s'apropa l'estiu, que estem, ja estem a les portes, tu ens proposaves, aprofitant que potser esgarraparem una miqueta de temps de lleure, una lectura. Arrels rebels, de l'Agnès Batlle.
6: És molt maco, perquè l'Agnès Batlle, bueno, el seu fill, diguem que el pare de l'Agnès Batlle és pagès, per tant, el fill de l'Agnès, doncs, ha pogut tornar a les arrels i ser pagès. I aprofitant aquesta avinentesa, com que ell és periodista, ha aprofitat, doncs, d'entrevistar a joves que volen seguir en el camp, cadascú amb la seva realitat, de tot arreu de Catalunya, no? I és molt bonic perquè això, el nom ja ho indica, no? Arrels rebels, vull dir, la realitat no acompanya massa a tota aquesta manera de viure i en canvi ells, doncs, estan decidits a mantenir
2: aquesta tasca de treballar la terra.
6: A mantenir, exacte, perquè hi va molt, aquí hi ha el nostre aliment quotidià, eh?
2: Molt bé. Acabem amb una recepta, com
6: d'acord.
2: Fem darrerament.
6: Val. Doncs sí. Pues mira, ja que venen tant temps de pebrots, esvergínies, tomates i així, pues una, a vegades amb les esvergínies, els carbassons i els pebrots fins i tot es poden fer servir de base de pizza. Fent-los una cocció prèvia abans, pues amb sal, pebre...
2: Salteges una miqueta abans i després
6: saltejant,
2: al foc?
6: Bueno, potser una mica, depèn de lo gruixut que ho facis, és clar, saltejar o una precocció una miqueta així, i llavors si tens ceba ofegada o i tomata ja que estigui una miqueta ja... també no, poder no sofregida, però sí, aquell mig-mig que diuen... I fes, i ja està, això amb tomata i
2: et fas orenga, una pizza vegetal,
6: una pizza
2: ben bona i sana.
6: Doncs ben bona i sana, sí.
2: Doncs Dolors, que vagi molt bé. Gràcies.
6: Bon estiu a vosaltres i gràcies també per donar-se l'oportunitat, vaja.
2: Gràcies a tu. Adéu.
6: Adéu-siau.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
8: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétulo i el Port de Badalona.
7: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
8: Organitzat pel Club Nàutic Bétulo.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: Està Antonio.
12: Està. Què li queries?
11: De Ràdio Badalona, la más mona.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: He llamado a Telechorro.
14: Sí, però no.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
9: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
16: Manténgase a la espera,
17: sí,
16: gracias.
17: Sí, aquí estoy.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
18: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche, escuchamos Radio Ciutat Badalona.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
10: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
10: bdncom.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: Aquí Badalona.
19: Aquí Badalona. Aquí les ciutats. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
9: Temperatura a Badalona.
10: 28 graus.
20: Bona tarda, són les 7.
13: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
16: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
17: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socaven.
20: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
16: Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
17: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
21: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
16: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
17: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
22: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
16: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
17: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
16: I en esport, Joel Gomis, el Barça de Futbol Sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
24: D'aquí a menys de mitja hora, els de Javi Rodríguez disputaran el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Si guanyen, els seran el títol. I si perden, encara tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, l'aixafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme. La C32 hi ha retencions a Mataró en sentit nord, en sentit Tordera, per un accident que talla un carril, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. A l'autopista AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit sud i retencions entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C32 hi ha lentitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal Nus a Trinitat en sentit Besòs, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
4: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fons del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes ni els ferits.
0: Aquestes són dades provisionals, però pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Les entitats veneçolanes a Barcelona s'organitzen per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. Aquí a Barcelona s'han reunit a l'Ateneu al Poblet. En aquests moments estan reunits 14 entitats. Hem de dir que en aquests moments la situació està complicada a Venezuela, i és que l'aeroport de Mariquetía, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys els vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. José Luis Acuña, president a Sacobén.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
5: Pel que fa a casa nostra, el president Illa ha explicat que el govern ha activat els dispositius de cooperació per enviar l'ajuda que sigui necessària. A hores d'ara, per tant, continua aquesta reunió i veurem a quina conclusió s'arriba i com es pot treballar entre totes les entitats per ajudar el seu país.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ho deies ara, mentrestant també el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
9: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, en B baixa.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
0: Anna Ruiz.
10: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no?
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política o judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes el 2020.
4: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor d'Aldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
0: Mentrestant, el jutge Calama ordena investigar les filtracions de la trama Plus Ultra.
4: El magistrat pren la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
0: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
4: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
0: Doncs tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez.
4: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro També ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
12: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març de 2027.
0: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
0: En la plana policial, els Mossos han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
15: Tot sembla indicar de que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: 9 detinguts també a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
0: I en clau judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a una família de la mina que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia.
4: El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per reallotjar les famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents al cas, però, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè res fa pensar que el reallotjament de Venus hagi de ser imminent i, per tant, es descarten els motius d'urgència. I, segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, ja que la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs no li ha ofert una alternativa raonable.
0: I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica vol impulsar la primera agrupació d'oficines de justícia a l'Aran. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
16: El conseller Ramon Espadaler s'ha aprovat a la Val d'Aran, com ja havien fet la resta de consellers del govern de la Generalitat, per oferir millores a aquest territori, així com potenciar les relacions entre màxims representants catalans i aranesos. En aquesta trobada ha parlat de la intenció d'impulsar una agrupació d'oficines de justícia al territori. La proposta planteja agrupar les oficines de justícia al municipi de Naut Aran, que gestiona Garòs, Arties, Gessa, Bagergue, Salardú, Unya, Tredòs, Baqueira i Montgarri, juntament amb Bussós, Les, Es Bòrdes, Vilamòs, Canejan, Bausen i Arres. En conjunt, l'agrupació donaria servei a prop de 5.000 habitants en matèria de justícia, de pau i de proximitat. Ho explica el conseller Ramon Espadaler.
17: Perquè els hi posem assistència tècnica, perquè permet mantenir la figura del jutge i jutges de pau in situ en el seu municipi i té un suport tècnic que, d'altra manera, doncs, se'ls hi dona des dels ajuntaments moltes vegades, però els ajuntaments també s'alliberarien d'aquesta part, d'aquestes hores de tècnic que se'ls ha de dedicar a la justícia de pau.
16: Entre d'altres actuacions, permetran facilitar l'accés a tràmits del registre civil, l'obtenció de certificats oficials, la connexió amb els tribunals mitjançant videoconferència o l'accés a serveis complementaris com l'assistència jurídica gratuïta, els mitjans adequats de solució de controvèrsies i l'atenció a les víctimes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino.
18: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro. Un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
19: L'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
18: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
20: Crec que anem a la mateixa direcció, que més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen.
18: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, David Navarro.
21: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
22: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
21: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per emportar-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts va forçar el quart partit després de superar els Blaugrana per 5-4. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1 i en cas de derrota encara tindrien un cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. L'entrenador del Barça admet que l'equip té ganes de refer-se i aixecar el títol aquesta nit.
3: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
4: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: I ara mateix a Igualada s'està celebrant el títol de l'Hockey Lliga assolit pel conjunt arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de la Noia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu en el cinquè i definitiu partit abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de l'escorta de Bescanó.
5: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al club badaloní. Una penya que també ha confirmat que el curs vinent tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Quitzenàs Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un aler pivot de 2,09 metres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, Reus, Terrassa, Barça Atlètic, Olot, Manresa i Girona B i Espanyol B, entre d'altres, se les veuran contra els conjunts de la Rioja, Navarra i Aragó. Precisament, un d'aquests equips, el Reus, ha anunciat que Edu Albàcar és el nou entrenador roig-i-negre.
6: Reus dins el camp té que ser un equip reconeixible, amb un ADN i molt competitiu. Quan vegin el Reus han de sentir orgull i un equip que se ho deixa tot el camp. Agafar el relleu del Marc Carrasco és un repte personal. Sé que ha fet molt bé les coses i la intenció és donar-li continuïtat i ajudar a millorar aquest equip i aquest club.
2: I a la tercera federació, el Badalona ha fet oficial el fitxatge de Genís Sampietro com a nou entrenador. Fins ara havia dirigit el Vilanova, equip amb qui havia disputat el play-off d'ascens a la segona federació. I un darrer apunt en waterpolo, Lali, perquè l'Astralpul Sabadell ha incorporat Martina Terrer, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt ballesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Territori licita la reparació d'emergència de la platja de la Barca Maria. En total es repararà un tram de 219 metres amb un pressupost d'aproximadament 350.000 euros. Un cop s'adjudiquin les obres, s'executaran en un termini aproximat de 3 mesos. Aquest tram va quedar afectat pel temporal Harry a finals de gener, que va malmetre una part del passeig marítim de la platja de la Barca Maria, deixant incomunicats per la costa els municipis de Badalona i Montgat. El caràcter urgent de les obres respon a la necessitat d'actuar ràpidament per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar que els danys s'agreugin davant de nous temporals marítims. El futur passeig tindrà 4,5 metres d'amplada i a la part davantera del vial s'instal·larà un mur de formigó armat amb un botaones, un dispositiu per dissipar l'energia de l'onatge. Aquestes actuacions permetran protegir tant el passeig com la infraestructura ferroviària de l'R1, que també es va veure afectada. La licitació d'obres també inclou la protecció del col·lector de clavegueram de Llevant. Estiu detalls a diverses línies de la xarxa de metro per obres de millora. A partir d'avui dijous 25 de juny, el servei s'interromprà a la L9 i L10 Nord fins al 6 de setembre, en el tram comprès entre la Sagrera, 11 de setembre i Bonpastor. Es tracta d'unes actuacions estructurades en dues fases. La primera, entre el 25 de juny i el 30 d'agost, on quedaran inhabilitades les parades de la Sagrera i 11 de setembre. Durant la segona fase, que tindrà lloc entre el 27 d'agost i el 6 de setembre, l'afectació s'allargarà fins a Bonpastor. Les tasques pretenen adaptar el macropou de la Sagrera a la futura entrada en servei del tram central de la línia. Com a alternativa al tall, els usuaris podran utilitzar les línies regulars d'autobús H8, 34 i 126, a més d'un servei especial de bus substitutori. TMB també executarà actuacions de millora a la L1 entre les parades de Florida i Plaça de Sants des del 17 de juliol al 28 d'agost. Les obres es duen a terme a l'estiu, aprofitant la reducció de passatgers durant aquest període de l'any. L'onada de calor també té efectes en les botigues d'electrodomèstics. Molts clients s'han preparat per l'increment de les temperatures comprant ventiladors i aires condicionats. Aquests últims, segons els venedors, cada cop es compren més en els últims anys. Segons els comerciants, els productes que més s'estan venent aquest estiu són els aires condicionats convencionals i els portàtils. També estan guanyant pes respecte a anys anteriors als ventiladors de sostre, que són molt més silenciosos i còmodes que altres opcions. Escoltem l'encarregada de la botiga Milar al carrer Francesc Layret, Sara Gramont.
2: Ventiladors, aires acondicionats. Sí, la veritat és que quan fa calor és quan més es nota. La gent espera, suposo que sobretot quan no es pot dormir. Quan fa temperatures més altes és quan la gent se'n recorda de la calor.
1: I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
5: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents de comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
4: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
5: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
7: Aproximadament cada estiu, en la època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
4: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
5: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
8: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
5: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
9: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys, i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
4: I en esport, Joel Gomis, el Barça de futbol sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
10: Acaba de començar el quart partit d'aquesta final del play-off entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez, si guanyen aquest partit, es proclamaran campions de Lliga i, en canvi, si perden, tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, l'aixafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista P7 i a lentitud i aturades entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada i Reixac, al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. La 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona, i a la C32 a l'autopista del Garraf i a lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Diagonal i Sarrià i entre la Vall d'Hebron i Horta, tot plat en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions des de Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
4: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment, hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fonts del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes i els ferits, però hi ha 68 espanyols dels que encara no se sap res. Des del Ministeri es demana que tots els espanyols a Veneçuela es posin en contacte amb l'ambaixada.
0: I pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. Un total de 14 entitats veneçolanes s'han reunit aquí per emergència a l'Ateneu, al Poblet, a Barcelona, per treballar plegades i per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. En aquests moments la situació està complicada tant per la comunicació com perquè l'aeroport de Mariquetía, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys als vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. Ens ho explicava José Luis Acuña, president d'Asocovent.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ja comunicaremos.
5: Per tant, la reunió continua, es veurà com poden treballar per fer possible arribar tota aquesta ajuda, i hem de dir, però, que fa 10 minuts ha vingut aquí per reunir-se amb les entitats l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat també un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya atribuïbles a les temperatures. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys, i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
9: Aproximadament cada estiu, en la època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Per cert que ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
0: Ana Ruiz.
10: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no?
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: En clau judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes el 2020.
4: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor Daldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
0: Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra, Calama, ordena investigar les filtracions de la trama.
4: El magistrat ha pres la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
0: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
4: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts, i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
0: I tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president.
4: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
12: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convencidos.

0: amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: També els Mossos investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
2: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
3: Tot sembla indicar de que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: Més coses. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS Supramunicipal. Carina Bellbé.
4: El programa permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
5: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
4: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: En territori, el nou Palau de Vidre de Lleida ja és una realitat després de gairebé 3 anys de reforma. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrossa, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, han inaugurat l'edifici renovat dels Camps Elisis, que supera els 4.600 metres quadrats i es destina principalment a hotel d'entitats. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
6: El renovat Palau de Vidre disposa d'una gran sala polivalent a la planta baixa amb capacitat per a 613 persones, mentre que a la planta superior s'hi ubiquen una sala d'actes, un mirador, un hotel d'entitats o un espai de cotreball, a més de les dependències de la Federació d'Associacions de Vins de Lleida, la Regidoria de Participació Ciutadana i la Sindicatura de Greuges. El paen cap Fèlix Larrossa ha destacat que recupera un espai de memòria col·lectiva que contribuirà ara a explicar el futur de la ciutat de la mà de les entitats que li donen impuls.
7: Aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots, perquè sumeu iniciatives, perquè contribuïu a construir aquesta ciutat amb valors com la cohesió, no? la diversitat, la formació, l'educació, el civisme.
6: Per la seva banda, el Consell de la Presidència, Albert Dalmau, ha assenyalat que el projecte és un exemple de quan les administracions treballen conjuntament amb estabilitat i mirada llarga.
1: I els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Esther Minguell.
8: Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
9: És una lluita a les cartes, als menús, a la llengua.

0: particular la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs de anar polint aquestes coses.
1: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
2: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida, però el que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
1: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
3: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
4: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
5: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
4: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
6: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
7: Bona tarda, l'Ali. Des de fa uns minuts el Barça de Futbol Sala està jugant el quart partit de la final del play-off contra el Pozo de Múrcia. Al minut 11 de la primera meitat, el resultat és de 1-2 pel Barça. Han marcat Marcel pels locals i Eric Ituré pels catalans. Si el Barça guanya el partit, el serà el títol, mentre que si perd, encara tindrà una última oportunitat en el cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. I ara mateix a Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, s'està celebrant el títol de l'hoquei Lliga assolit pel conjunt Arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de l'Anoia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè i definitiu partit jugat abans d'ahir. En bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Queralt Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bescanó era líder del Club Taronja en partits, punts i rebots, i a Girona es retrobarà amb Roberto Íñiguez. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de Queralt Casas.
8: Estem convençuts que Queralt encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Queralt ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
7: D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al Club Badaloní, una penya que també ha confirmat que la temporada que ve tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Kitsanàs Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un alipivot de 2 metres i 9 centímetres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, el president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla, ha fet balanç de la temporada del conjunt arlequinat. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
9: El president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla Giné, ha enviat un avís als clubs que puguin estar interessats en alguns dels jugadors que han estat puntals per aconseguir l'ascens a segona divisió. El màxim mandatari arlequinat, en la roda de premsa de balanç de temporada feta aquest migdia, ha assegurat que no pensen negociar per segons quins futbolistes.
10: No volem que marxi ningú, i si mal segur, pagaran molt, no poc, molt.
9: D'altra banda, ha avançat que la campanya de socis es llançarà a finals d'aquesta setmana i que tenen la confiança que durant un patrocinador a la samarreta amb l'equip instal·lat al futbol professional, a diferència del que ha succeït aquesta temporada.
7: Un Sabadell a qui el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit per la invasió de camp que hi va haver en la final del play-off a la segona divisió contra el Zamora. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. I encara en futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, els equips catalans jugaran contra els conjunts de La Rioja, Navarra i Aragó. I un darrer apunt en waterpolo, l'Ali, perquè l'Astralpul Sabadell ha incorporat Martina Terré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt bellesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
11: Notícies en Xarxa, edició vespre.
12: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dijous 25 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. Balanç molt positiu del govern pel que fa al dispositiu especial de seguretat i neteja durant l'any de Sant Joan, considerant que aquesta ha estat una revetlla de les més tranquil·les dels darrers anys. Per primer cop, una unitat canina ha patrullat en punts d'accés al municipi per detectar el consum d'estupefaents, un operatiu que va aixecar una desena d'actes. En aquest sentit, des de l'executiu asseguren que, malgrat caldrà fer-ne balanç, consideren viable crear una unitat canina permanent a la Guàrdia Urbana. Més enllà de la seguretat, però, recordem que durant la nit va haver-hi 3 ferits lleus a Sant Roc per un incendi en un balcó. Si durant la Covid vau perdre l'olfacte, això us interessa. L'Hospital Germans Trias i Pujol prova un tractament per a que pacients puguin recuperar l'olfacte que van perdre arran de la Covid. És el primer hospital de l'estat espanyol en dur a terme aquesta teràpia, que ha començat a donar bons resultats als Estats Units, França i Bèlgica. El tractament consisteix en aplicar amb anestèsia local plasma ric en plaquetes en la zona olfactiva del nas, a la part superior de les fosses nasals. D'aquesta manera s'estimula el teixit encarregat de detectar les olors. El procediment només dura una hora i no requereix ingrés previ o posterior, i el pacient pot fer vida normal poques hores després. L'empresa badalonina La Pau Direxis La Salut ja ha desplegat el nou model de transport sanitari. Des d'ahir a les 12 de la nit, les noves ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques ja estan operatives a la Regió Metropolitana Nord. D'aquesta manera, el SEM finalitza el desplegament a tot Catalunya de la nova estratègia d'atenció extrahospitalària. El nou model té un pressupost de 1.970 milions d'euros fins a l'any 2030. L'associació Justícia i Pau i Badalona Acull col·laboren amb l'entitat Acordes per enviar ajuda a Veneçuela arran dels 2 terratrèmols que han sacsejat el país. L'entitat està en contacte per coordinar i fer arribar l'ajuda a les persones amb necessitats més urgents. També s'hi poden fer aportacions econòmiques. La situació al país és crítica, amb centenars de morts i milers de ferits, i amb uns números que podrien augmentar a mesura que avancin els treballs de rescat. En esports, tal com era d'esperar, Genís Sampietro es va convertir oficialment en el nou tècnic del Badalona per la pròxima temporada. L'ex del Vilanova torna 2 anys després de la seva etapa al juvenil escapolat. En cultura, de demà destaquem a les 9 de la nit al Passeig Marítim el concert de Cadena Dial, on actuaran noms com Nil Moliner, Ezio Oliva o Andy Callen. I pel que fa al temps, demà seguirem amb la tònica habitual dels darrers dies. Ens espera un dia càlid, amb temperatures que s'enfilaran fins als 32 graus.
3: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua, per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. ¿Recordes un día perfecto? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió, en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. García em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no em porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. García, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marí des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, si está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.
5: Oh.

0: s'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis, com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: Me estaría contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta, al setembre, amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius, qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

algo más. Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no...

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari, de Jim Capaldi, m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar malauradament al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change, una cançó que ve a dir: mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: amb Xavi Ballesteros.
1: S'acaba la temporada ACB, s'acaba la temporada de Tertúlia i nosaltres des d'aquí, evidentment, volíem fer-ho d'una forma explosiva, volíem fer-ho amb un convidat de luxe i no estem parlant, tot i que ens estimem molt, de Juana Morales. Juana, molt bona nit.
2: Bona nit.
1: Tampoc estem parlant del Ferran Gobert, Mangui.
3: Bona nit.
1: Avui sí. Et jugues la continuïtat, eh?
3: Sí, no?
1: De seguida en parlarem, però volíem agrair-li avui especialment a la presència aquí al programa a l'entrenador del Joventut, de la Sisa Joventut, Dani Miret. Dani, molt bona nit.
4: Molt bona nit.
1: I primer de tot, felicitats no per la temporada, sinó perquè avui és el teu aniversari i demanem disculpes a en Miquel, a la teva filla, a la teva dona, perquè sé que teniu sopar quan acabeu, però felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: Per compartir amb nosaltres tot plegat. Aviam, d'entrada, Mangui, ha acabat la temporada, València 3, Barça 1. Bueno. Com tu molt bé vas dir, no, el Barça guanyaria 3-1.
3: Jo vaig dir 3-1.
1: Ja saps que la teva continuïtat l'any que ve queda rescindit el contracte.
3: Bueno, home, pues vaig al mercat lliure i, escolta'm, Bastet va trucar l'altre dia.
1: Uf. Uf, per cert, des d'aquí, també volem desitjar-li sort a Xavi Seixó, que també acaba la teva temporada, no aquesta, sinó perquè jubila, ja vam tenir aquí. I ahir va ser el seu últim partit en el Palau. Parlant seriosament, València 3, Barça 1... Déu-n'hi-do, Dani, aquest València.
4: Doncs un València extraordinari, un equip amb molt de talent, amb molta identitat, que crec que això té molt de mèrit, que el Pedro els hagi liderat a anar tots a una, i com ell mateix ja va explicar, una estrella que ara mateix per mi és el jugador més diferencial d'Europa, que és el Montero, però els Pradilla, Cameron Taylor, Brancú i companyia, que en són molts, han fet que aquest equip realment tingui una superioritat molt gran.
1: Montero estava a Andorra, per cert.
3: Sí,
1: no ho veu aprofitar molt, eh?
3: S'ha dit del Gran Canària. Bé, bé, la veritat és que bé. I a més, ara com diu ell, el Brancú Badio jugava al Barça de la Plata i el van fer fora. I ara és un jugador... Jo no em pensava que arribés tan amunt i ara és un molt bon jugador d'Euroliga. I igual que el Cameron Taylor, no? O sigui, que jugava d'americà a Girona amb un sou fa 3 anys, abans d'anar a Màlaga, amb un sou que venia de jugar a Alemanya amb un sou molt baixet, no? O sigui, això sí que té mèrit, no? De la vista i això de buscar jugadors que creixen dia, any a any.
1: Sí, sí, va portar Taylor al Jordi Pla a Girona i realment són 3 jugadors increïbles, però sobretot, Juanan, no per amistat, però déu-n'hi-do aquest entrenador, perquè no és tan fàcil això, eh?
5: No, yo creo que el mérito... Pedro dijo una cosa muy buena cuando preguntaron, bueno, tal, no sé qué juez, dice, él sentía que era el trabajo de 2 años, ¿no? O sea, y yo creo que el mérito de Pedro es conseguir que jugadores de extraordinaria calidad individual jueguen todos a lo mismo. Y cuando alguno no ha jugado a eso, pues no ha jugado, ¿no? Da igual cómo se llame o cuánto gane, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mérito, o sea, porque hablamos de Montero, el talento ofensivo de Montero lo ha tenido siempre, pero en Valencia no es un agujero negro en defensa, no es el mejor defensor del equipo, pero no es un agujero negro, y genera y hace asistencias para los demás. Yo que sé, Cameron Taylor es buenísimo, pero es que buenísimo en todas las partes de la pista. No sé, yo creo que el mérito suyo es decir, tengo una idea y conseguir que todos se sumen a esa idea.
3: I encima incorpora un jugador que tenien cedit, que ningú... Pocs equips de la CB creuen amb ell, que ha estat 4 anys a una universitat americana, i que bueno, un jugador que ha passat una mica desapercegut. Ells el fitxen, el cedeixen a Grècia, i ara el recupera, i acaba sent un jugador important en el playoff. Ho vam dir, aquí qui no treballa i juga d'equip no juga. I aquest és jove, eh? Aquest, el Cárdenas, és jove, en té 22, eh?
1: En Pedro, també. Pedro Martínez, el felicitem des d'aquí, evidentment, no perquè sigui badaloní, també perquè ens cau bé. També el badaloní Isaac Nogués, veurem, té un any més de contracte, veurem on juga l'any vinent. I també el Xavier López Aróstegui, format en el planter, perquè aquí això no para, eh? Igual que després parlarem de Karim López. El que sí que també és veritat, Dani, tu que ets entrenador, quin mèrit li dones al Pedro? El que deia el Juana, no? És que hi ha un jugador com Darius Thompson, que és top per mi a Europa, que no ha jugat, que hi ha hagut jugadors que entraven en rotació, que no han entrat ni en convocatòries, cima testimonial, vull dir, perquè no estava... Això és molt difícil, no?, de gestionar, tot i que tinguis 16 jugadors i dius, ostres, sí.
4: Penso que, reforçant el que ha dit el Juana, el Pedro té una idea per guanyar. Evidentment necessites bons jugadors per guanyar, però el que va primer de tot en aquesta filosofia és l'equip. i si no poses l'equip per davant en el teu esforç o no poses l'equip per davant en el concepte que ells tenen o en els diferents mecanismes que ells tenen per competir, no ets important. I fins al punt, no?, que ja s'ha comentat, però evidentment són dos perfils molt diferents, però l'Álvaro Cárdenas, que ha fet un play-off excepcional, o sigui, la dificultat d'adaptar-se a aquest bàsquet d'aquest nano en tan poc temps i com ha rendit, em sembla espectacular.
5: Especialment doncs, viniendo de Grecia, que en Grecia juegan andando. Es todo lo contrario a lo que juega Valencia.
4: Però ell, per aquesta, no?, per comprar aquesta idea i abraçar-la d'aquesta manera, s'ha guanyat un lloc. Tothom ho ha entès dins de l'equip, vull dir, tothom ho ha respectat, que això també és una cosa de cultura, no?, que porta un temps, quan fas els diferents filtres per jugar amb aquesta ambició i jugar amb aquesta determinació, i al final et surti bé o malament, que et pot sortir, no?, i al final per atacar una zona és millor el Darius Thompson que l'Álvaro Cárdenas, no?, però això per ell no és l'important. L'important és doblar l'aposta que ell fa per tenir una identitat, i això els fa diferents, i això els fa guanyar i els fa ser tan competitius.
1: I guanya credibilitat, i també els jugadors guanyen la credibilitat de l'entrenador, i així van a una. Evidentment, avui volem parlar de la penya, aprofitant que tenim l'entrenador de la sisa joventut, però, Mangui, parlant del teu segon club, el Barça, el primer sí, que és l'Andorra. Bueno, ara és l'Andorra o no?
3: No,
1: Unicaja. La penya està...
3: Tu ja saps quin és el meu equip la temporada que ve, que més compartirem equip.
1: No m'ho puc creure. Fas de l'Eima Coruña?
3: I tant.
1: Uf.
3: Sí, sí, sí.
5: Dani, tu te das cuenta que estamos en televisió Badona i nadie es de la penya, ¿eh?
1: Xavi,
3: ara... Xavi, treu-te la careta. Tu ets del Coruña, l'any que ve.
1: Soy del Coruña. Vale. Ah, soy del Coruña, ja està, ho he dit.
4: Primer o segon equip?
1: Segon, sempre.
5: Però, vamos, si hubiese otro invitado en esa silla, diria otra cosa. Sí,
1: però, Mangui, l'important és el Barça. Ahir, Xavi Pascual, ostres, va fer jugar molt poques rotacions, fent jugar els més veterans, que jo crec que van arribar... Ja estaven fosos, però...
3: Bueno, aviam, jo no discutiré el Xavi Pascual, que és un molt bon entrenador. Diu, ara, sí, el de fer jugar joves, això, durant tota la seva època ha estat al Barça, mai els ha fet jugar. Més, no els feia jugar, perquè... Dius, no, és que tinc lesionats i tal, i, bueno, i els que tens el sub-22 no poden ajudar algun dia? O sigui, no tenen qualitat per jugar, perquè si veus el València, que juga amb gent jove com el Mèdes Cárdenas, o el mateix Badio, que tenen 22 anys, no hi ha cap, amb una mica de... Passa que, bueno, és un entrenador que és, bueno, és un entrenador molt tàctic i que ha de jugar amb jugadors veteranos, doncs com és el Xus Vidorreta i com és molts entrenadors, no?, que volen jugar, que els jugadors se sàpiguen els sistemes de memòria i que no s'equivoquin, i que els jugadors moltes vegades s'equivoquen, però t'aporten altres coses, i en aquest cas, doncs... La imatge d'aquests dies, pues, és de jugar amb jugadors veterans i poca rotació.
1: Doncs veurem, el València, el Baskonia i el Barça seran rivals en la Supercopa, que jugarà aquí a Badalona a principis de setembre. Recordem que en pot tocar la penya semifinals el Baskonia o el València. No pot tocar el Barça, són caps de sèrie per haver estat campions de Lliga i de Copa. Veurem amb quines ganes, evidentment. Dani, s'està veient el xup-xup de Badalona, que parlant ja del joventut, la gent està... s'ha enganxat moltíssim. No sé si això també ho has viscut tu.
4: Sí, emocionalment, l'afició aquest any s'ha notat molt des del primer dia, que hi ha hagut una gran diferència i una gran connexió en quant a empenyar l'equip. S'ha demostrat que l'Olímpic, tot i que és un camp molt gran, encara que n'hi hagin 5.000, 6.000 o 7.000, si aquests estan amb intensitat, és un element diferenciador, i aquest any penso que a casa entre tots hem fet una temporada especialment bona, i ja no només pel què, per resultats, que està clar, doncs, que això et fa guanyar el tenir un molt bon ambient a casa, sinó també pel com, perquè, com sempre dic, és molt diferent. Quan un jugador veu que abans de començar el partit la gent ja està empenyant, aquell dia tens un plus que t'empenya, i un plus que al final a la pista, en aquest esport, doncs és diferent, no? T'ajuda a guanyar una pilota més dividida, o estar un segon més ràpid en segons quines accions, que realment, doncs, tothom i tot fa un pas endavant.
1: Mangui, aquest segon any de Dani Vidal ja s'ha tret la mascareta, també, eh?
3: Sí.
1: Però deia la gent, no, ostres, però és que li falta caràcter, no s'enfada. I de cop i volta hem vist un...
3: Sí que s'enfada, sí. Sí que s'enfada, sí.
1: No, fins i tot a casa, eh? Sabeu com han dit, escolta'm, calma, que això no és el Palau Olímpic, eh?
3: S'enfada quan s'ha d'enfadar.
1: Ha fet un pas endavant, això també forma part dels rookies, no?
3: Clar, mica, o sigui, aviam, és molt difícil passar d'entrenar a joves, i encara que estiguis d'ajudant, passar d'entrenar, això té un procés. Llavors, ell va creixent i cada any creixerà. Més que cada any anirà a més, perquè ja començarà a dominar més la categoria, també el tracte amb els àrbits, tot això va evolucionant. Llavors ja sabrà quan té que cridar, quan no té que cridar, perquè tot això forma part de tot el...
1: Això d'ahir no ho diu perquè estigués aquí, eh? Ho diu sempre.
3: No, això és veritat. Ell el primer any, doncs una mica doncs com el hooligan de Lleida, el hooligan de Lleida el primer any muntava els pollastres, i ara aquest segon any ja no munta tants de pollastres a l'encuentre. Ja no, llavors això mica en mica doncs, vas adaptant a la categoria.
1: Avui s'ha fet oficial la marxa d'Adam Hunt, que ja se sabia, però quan em podem dir que quina sort que ha tingut la penya de tenir aquest jugador, eh?
5: Sí, por muchos motivos. Yo creo que, más allá de su calidad como jugador, yo creo que lo que ha demostrado Hanga todos los partidos que ha jugado para la Peña es que los ha jugado para ganar y ha hecho lo que tenía que hacer dentro de lo que su condición física le ha permitido en cada circunstancia, ¿no? Entonces yo, en fin, mucho agradecimiento a Adam. Creo que además ha sido un ejemplo para muchos jugadores de querer estar con el equipo y de querer ganar y de hacer lo que hiciera falta. Y yo solo tengo palabras de agradecimiento. No sé si él va a seguir jugando o no va a seguir jugando, no sé qué idea tiene, pero de verdad le deseo lo mejor donde vaya.
1: Doncs Adam Hunt, des d'aquí també li agraïm moltíssim totes les facilitats que ens ha donat. Dani, la gent, els telespectadors que estan seguint la tertúlia volen saber coses de la penya, perquè és uns dies que surt de tot, i una de les coses que ha sortit és que Cameron Hanna volia anar a la Virtus, jo crec que el volen bastant més a Màlaga. No sé com veus el cas de Hunt, si tu creus que pot seguir creixent, si creus que és molt difícil per les ofertes que té. I després també ha sortit l'opció de si la penya podria recuperar la Provítola, si realment és així que us interessa, i com seria, no, la Provítola. Tocant de peus a terra, eh?
4: Primer, el Cameron té contracte amb la penya, i és veritat que és difícil que el puguem mantenir, perquè és un jugador que ara mateix, com està el mercat, per diferents factors, va molt fort, i el Cameron doncs, ho ha fet molt bé. Nosaltres intentarem convèncer, perquè crec que sí que esportivament té espai aquí per continuar creixent, i això és una cosa positiva, no? que s'identifiqui un segon any, poder fer més passes. Aquest any ja les ha fet. Vull dir, el Cameron és un jugador que ha jugat molt bé, l'hem ajudat a jugar molt bé, ha fet una de les seves millors versions, que és una cosa que se'n parla poc, però penso que la feina que ha fet l'equip i el lloc que li hem donat a l'equip i com hem planificat i com hem encarat el treure-li el màxim de les seves virtuts ha estat bo per totes les parts, no? Perquè realment ha brillat. I veurem si en aquests propers dies, vull dir, el que tingui molta pressa, el 3 de juliol sabrem si el Cameron juga a la penya o no. I el tema del Nico, doncs, ell també és un jugador que està a l'Eurolliga, que té marcat a l'Eurolliga, i ara mateix està clar que ens pot quadrar dins de l'equip, però hi ha molts temes i l'operació a dia d'avui és difícil.
1: Magui, és molt complicat poder mantenir regularitat en una plantilla quan has de fer tants canvis, eh? Per circumstàncies, no, perquè cada vegada hi ha menys jugadors, més equips,
3: molt
1: més
3: difícil,
1: diners.
3: Ara és molt difícil perquè el mercat... Clar, hi ha 20 equips d'Eurolliga...
1: Molts
3: diners. Hi ha els equips turcs que paguen molt, hi ha els equips grecs que paguen molt. Per exemple, aquest any hi ha el Panathinaikos, el PAOK i l'Aris han entrat al mercat forts perquè han fitxat en l'Espanyolis, sí, d'entrenador, i el Trincheri. El Trincheri és un entrenador top d'Eurolliga. Llavors, clar, i ara la NBA també, la G-League també paguen, la NBA, Japó, Xina, o sigui, és molt difícil. Ara no és com abans, que la primera opció dels americans era venir a Espanya, bueno, era Itàlia, i la segona opció era Espanya. I després en els altres països. Ara aquí hi ha molta competència, és molt difícil. Jo crec que has de rascar molt i tindre molt ben estudiat el mercat de jugadors americans que juguen a països petits, bueno, per trobar pues, diamants en brut, com el seu cas en Panther, que jugava amb un equip petit a Grècia, o alguns d'aquests jugadors que juguen, comencen a jugar lligues petites i anar-los seguint i tenir-los controlats. Perquè...
1: Panther va jugar a Polònia, no? Em sembla, també.
3: Sí, també, però em sembla que amb una Grècia, amb un equip petit. I has d'anar a buscar això. Els rookies americans que venen amb 22, 23 anys, ja has fet un seguiment, i tenen... perquè és que si no, quan ja estan en el mercat, és impossible.
1: Juan, el que és molt important és parlar, per exemple, de les Reyes, que no s'ha fet oficial, però que siguin jugadors que vulguin venir a la penya, que això també és important.
5: No, sí, no me... sí, claro, sí, si no quieren venir, no vienen.
1: No, vulguin venir, vull dir...
5: Sí, que tengan ilusión, que tengan deseo de... Sí,
1: implicació, no?
5: Sí, lo que pasa es que el mercado está muy complicado y todavía es muy pronto. O sea, quiero decir que la gente que está en el mercado ahora es la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Que dice, quiero a ese y quiero a ese, y el dinero es, bueno... secundario. Para equipos como nosotros, obviamente, pues si hay una oportunidad se aprovecha, pero si no es decir, bueno, vamos a aguantar el tirón, vamos a ver, Dani lo ha hecho muy bien, en una semana tendremos mucha más información sobre los jugadores con contrato que van a estar o no van a estar, y a partir de ahí, pues... lo que dice Mangui es verdad, o sea, hay que tener conocimiento de mercado, pero también es verdad que... las apuestas son fenomenales y todo el mundo se acuerda de las apuestas que salen bien. De las apuestas que salen mal, la gente tiende a olvidarlas, ¿no? Entonces, a nadie le salen bien siempre todas las apuestas. La Peña ha hecho algunas apuestas que no han salido bien y otras que no han salido bien. Pues como todo el mundo. Entonces, calma y tranquilidad, que el verano es muy largo y hasta el 15-20 de agosto no vamos a empezar a entrenar, o sea que falta tiempo.
1: Mangui, t'agrada Reyes? Per cert, felicitem des d'aquí a Ferran Bassas, a Joel Parra, també és convocat amb la selecció espanyola... Pierre Iola, t'agrada Reyes?
3: Sí, no, és un bon jugador. Tira molt, és un bon tirador. A més, és un entrenador que, bueno, hi ha un jugador que ja ve de 2 anys d'entrenar amb el Diego, o sigui que vindrà ben, ben entrenat en el que és el treball. O sigui, això no amb això no el Dani no tindrà problemes perquè ve sobreentrenat.
1: Recordem que hi havia alguns jugadors que estaven amb la selecció catalana que juguen diumenge, però que els ha convocat la selecció espanyola, per tant no poden anar amb la catalana. Dani, parlàvem de Ricky Rubio, que també ha estat un dels factors que ha fet que enganxés la gent per al seu joc, pel seu estil, per la seva imatge, per al seu bàsquet. Tu com ho has viscut des de dintre? Clar, ets l'entrenador de Ricky Rubio. Com l'has viscut el dia a dia i què ens pots explicar que no haguem vist ja tots, que ha estat un sorprès del que ha donat, per sobre el que t'esperaves, no?
4: Crec que la temporada ha estat molt positiva a nivell de com hem gestionat la seva presència, que hem construït un equip on no hem depengut d'ell des de l'inici en quant a minuts o en quant al que ell pugui generar, i això també ha fet, no?, que les peces es sentissin valorades i encaixades. Vull dir, crec que aquest any hem tingut un vestuari molt bo, crec que aquest any hem tingut molts jugadors que en els mals moments, el que deia el Juan abans, no? Teníem un jugador com l'Adam que fa moltes coses que no es veuen i una d'aquestes de gestionar aquests mals moments, no? que tens durant l'any, doncs les hem dut molt bé i hem repartit la responsabilitat i la pressió amb diferents jugadors de l'equip, que en tenim de veterans, de molt bons, i crec que això ha estat una de les claus perquè el Ricky brillés, que el Ricky disfrutés, i sincerament un impacte de pràcticament el millor base de la Lliga, doncs crec que ens ha connectat molt, que ens ha liderat molt bé i que ha tingut un rendiment excel·lent.
1: Ara, Juan, hi ha una situació amb Tomic, tu que has estat professional, els que estem a fora, ens costa entendre, té un contracte, un any, amb opció un altre, i ell mateix diu, bueno, si és que em recupero, veurem què passa. Ostres, això, les lesions, eh? Bueno, i això també condiciona la confecció de plantilla.
5: No, i a part, antes, un magnífico jugador que queremos mucho, pero tiene la edad que tiene, ¿no? O sea, no es un secreto. Las lesiones, pues, cuanto mayor eres, más difíciles son de recuperar, y yo creo que todos tenemos la esperanza y te diría que casi el convencimiento de que estará para empezar la temporada con nosotros, pero ahora mismo está lesionado. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona y el equipo con antes una cosa, sin antes otra, y con la incógnita de que igual no está al principio, pero puede estar más adelante, es otra, y ahí, la ecuación tiene muchas incógnitas que despejar.
1: Dani, quina penya vols l'any que ve? Quina penya veurem? Quin tipus d'equip vols? Entenc que amb continuïtat, però què vols, quina proposta vols fer?
4: Haurem de...
1: Què esteu buscant en el mercat, també?
4: Primer, no? Haurem de ser creatius, perquè està clar que, com ja anticipem, poden haver-hi canvis i crec que hem d'estar oberts. El millor que ha tingut la penya aquest any és que ha jugat amb un compromís i ha jugat amb un esforç i ha jugat creient en les seves possibilitats, que això fa, no? Aquesta personalitat que s'ha demostrat, no? Com a equip, que ens l'han donat a diferents jugadors, vull dir, com dic, el grup al final ha estat molt fort i ha estat motiu d'orgull per l'afició, per al com. Si ens posem a analitzar fredament els resultats, et poden semblar millors o pitjors, però crec que la gent de disfrutar i de la felicitat que ha compartit, no? Venint a però a la penya o sent de la penya, ha estat màxima. El que hem d'intentar és repetir això, perquè això et fa estar entre els millors equips i això et fa poder guanyar després, disfrutar el camí. Llavors, evidentment, doncs, buscar jugadors, com ha dit el Juanan, que vulguin estar a la penya, que sigui un win-win, i que vulguin estar de veritat i que li donin valor a jugar per la penya. Això per mi és molt important. Pot ser un americà, com diu, que juguis a la Lliga de Polònia, però si entre tots et expliquem el que és venir a jugar a la penya i l'oportunitat que és i després connectes, això és el que a nosaltres ens dona opcions realment de fer una temporada molt bona, no? Com la que hem fet aquest any. Està clar, doncs, que si tens jugadors de la casa que això ho transmeten des de dins, encara és molt més fàcil. Però hem de trobar aquest tipus de jugador que realment té ambició de millorar, de jugar a bàsquet, de jugar en un equip on el primer és representar el joventut i fer-ho de veritat. No només el dia que fas punts o no només el dia que t'has aixecat una mica més inspirat. Crec que això ho hem tingut molt consistent aquest any i que la gent ho valora, perquè guanyar no guanyaràs cada dia, però al lluitar i al intentar-ho i a la gent que li agrada el bàsquet, molta d'aquesta gent ho relaciona amb una lluita i amb un esforç, i aquest any penso que no ens hem deixat anar en gairebé cap moment. Hem estat un equip molt, molt resilient i això també s'ha de fitxar al mercat, perquè si no després, durant l'any, pots millorar certes coses, pots millorar automatismes, però tens gent que ho dona tot i es buida, o després, durant l'any, és més difícil.
1: Karim López, un altre jugador del planter de la penya que arriba al draft de la NBA, número 21, de Detroit Pistons, i ho lligo amb Michael Ruzic, no? El planter del jugador que continua fent feina, tot i les dificultats que hi ha avui en dia per la situació dels joves que marxen, era impossible, no?, mantenir Ruzic, tenint en compte la projecció que estava tenint i l'interès dels Estats Units, clar.
4: És una manera d'ara d'arribar a l'objectiu que té el Michael. El Michael, primer de tot, crec que la gent no és conscient de l'aposta que ell fa pel joventut. Vull dir, després d'una mala temporada, que sempre diem, no?, que els joves tenen falta de continuïtat, o ell té una temporada on hi ha una lesió, no acaba de trobar el seu espai a l'equip, i torna a confiar en la penya. Vull dir, és que el Michael, amb aquesta decisió de quedar-se un any més aquí al joventut...
1: Ja podia haver marxat, però si l'estiu
4: passat. Evidentment. Vull dir, estem parlant del mercat. El mercat que no està comentant és el de la NCAA, que té una quantitat de diners brutal. Aleshores, ja no només és un tema econòmic, sinó també un tema d'apropar-se al bàsquet americà, que ell ara té ofertes, opcions molt, molt bones, i tot i això, en aquest procés de decidir si marxa o es queda, torna a estar valorant molt a la penya. Vull dir, la relació penya-Michael està sent molt positiva per les dues parts. Jo crec que la penya li ha donat molt al Michael, perquè quan jugadors de la seva edat estan jugant a un equip de play-off...
1: 22 minuts de mitjana jugant, no sé si ho vaig veure ahir, que és per un jove...
4: El Michael ha evolucionat molt. Igual que abans he dit que el Cameron ha evolucionat molt, jo també valoro molt jugadors que amb nosaltres creixin, i com ha jugat el Michael, aquest any amb nosaltres és de, gràcies a la seva feina i també gràcies a nosaltres a guiar-lo bé. Vull dir, el model de la penya del planter, que continuem traient jugadors tot i tenir dificultats, molt de mèrit als entrenadors i molt de mèrit de la penya de mantenir l'estructura, que això ho diem poc. I després, la feina que fem quan arriben al primer equip també es veu, i és feina de molt de temps i processos. Igual que ara defenso a defensar que el Michael ha fet un boom amb nosaltres, molt important, i que la relació i el tenir el Michael ha estat molt positiu per les dues parts. Hi ha altres jugadors com el Yannick que milloren d'una manera o tenen diferents processos, que no sempre és anar endavant a la mateixa velocitat com a tot ens agradaria. Però aquests jugadors per nosaltres com a projecte són molt importants. Són gent que està fet aquí, són gent que és diferencial en quant al que parlàvem abans de compromís. Crec que tots els hem de cuidar a la nostra manera, sempre que la resposta sigui de donar els màxims en cada moment. I veurem. El 3 de juliol et sembla bé com a data per veure... Sí. Doncs aquest no puc dir que ho sabrem el 3 de juliol, però avui encara no, perquè realment... Doncs el que dic, hi ha processos, el que ha dit el Juan, no torno a dir, la penya ara mateix en el mercat ha de tenir paciència. Tenir paciència i no fer moviments no és res negatiu. El que és negatiu és tenir pressa i fitxar jugadors que després no tenen la qualitat o no tenen el moment per poder ser els titulars o per poder fer el paper que tu creus que han de fer per aconseguir els objectius. És molt difícil... fer aquestes passes i, com sempre dic, crec que igual que amb el Sam Dekker vam tenir la paciència i vam acabar portant un jugador molt bo, quan hem tingut situacions d'aquestes hem encertat més perquè hem aguantat, no? Entre tots hem aguantat el moment aquest de no accelerar-se, de tenir el pols i més fàcil encertar quan no tens paciència.
1: Doncs tindrem paciència també per esperar la nova temporada de Tertúlia, perquè ens ha passat volant. Juan, en tenim aquí un contracte, ara mirarem les xifres per la renovació. Gràcies per estar un any més amb nosaltres.
5: Yo tengo una petición antes de firmar esta renovación.
1: Tens 15 segundos, ¿eh?
5: ¿Cuándo va a pagar Mangui las cenas?
1: No, ahora vamos a la cena.
3: Porque, si avui, no, Dani, o sea... avui no pot ser. No, avui no pot ser. Perquè el Dani té una celebració i el Dani té que venir. Avui no pot ser.
1: Dani, dijous no hi ha tertúlia, però tindrem sopar. Nosaltres agraïm moltíssim a tots els telespectadors i, sobretot, agrair a tota la gent que fa possible la tertúlia, tota la gent que hi ha darrere les càmeres, els realitzadors, tota la gent que fa possible aquesta feina, l'equip d'esports amb el Ferran Meneix al capdavant. Juanan, bon estiu. Dani, bon estiu. Bona selecció i esperem una bona penya.
4: La tindrem.
0: La tertúlia de bàsquet. Amb Xavi Ballesteros. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixer-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Orriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons, sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim al municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Perquè o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, l'arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Sí, tens la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, Guisquart.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà, i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues, i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de cinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de Z, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i, si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.

0: propostes del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i República.
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que te'n van a menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode.

si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió i és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurab, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurab és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Capítulo 2.
3: Vamos.
4: Pues, vamos allá.
3: Vamos allá.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: I avui ens acompanyen a aquesta hora els doctors Francesc Monés i Anna Trigó, podòlegs amb una àmplia trajectòria en l'àmbit de la salut del peu, i parlarem de la importància doncs, de la podologia a la nostra salut en general, tant pel que fa a prevenció com també en patologies que són habituals i que a vegades requereixen també doncs, de passar pel quiròfan. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Normalment, doncs, si parlem d'intervenció, toca parlar de cirurgia ambulatòria. Quin tipus d'intervencions és la més comuna, no?, amb les malalties del peu?
6: Mira, dins de la podologia hi ha una especialitat que és la cirurgia podològica, com amb qualsevol especialitat sanitària, inclou una sèrie de tècniques que són... que estan indicades per tractar patologies. Llavors, això és una especialitat. Hi ha gent que s'especialitza dins de la podologia amb cirurgia, hi ha clíniques més especialitzades en cirurgia, hi ha que no tant, però sempre ha de ser una eina que hem de tenir en compte perquè a vegades no arribem a tractar segons quines patologies, sinó és amb intervencionisme. Normalment, aquest tipus de cirurgies, les cirurgies podològiques són cirurgies ambulatòries, és a dir, és un tipus de cirurgia que
4: no requereixen d'ingrés
6: hospitalari, i que es fan anant en el centre o a la clínica podològica i en acabat te'n vas cap a casa. I això es fa gràcies a que fem servir anestèsia local, com els dentistes. Les anestèsies locals són un tipus de medicació que s'injecta amb una sèrie de nervis que arriben al peu, es produeix un bloqueig del dolor en el peu i tu estàs tan tranquil·lament, et tracten el peu sense dolor i això permet baixar els riscos del que seria una anestèsia general i permet produir aquesta cirurgia ambulatòria.
4: La cirurgia podològica és una última opció o no ens espantem? Perquè a vegades doncs, no és que no hagi funcionat un tractament i haguem d'acabar passant per una cirurgia, sinó que és, diguéssim, la millor opció i no pas l'última.
7: Sí, sí, de vegades normalment a nivell tractament intentem no ser el que se'n diu invasius, és a dir, jugar la carta de l'opció quirúrgica és l'última de les cartes normalment que intentem jugar. Es pot intentar solucionar els problemes de diferents maneres, com fins i tot canvis en el calçat, etc. Sí que de vegades ja preveus l'evolució, el pronòstic d'un ungla clavada, per exemple, i ja li pots preveure l'evolució i decideixes resoldre-ho d'una manera definitiva, que és amb aquesta petita intervenció quirúrgica que fa que aquell ungla no es torni a clavar més i que el pacient no hagi d'estar cada mes anant a arreglar-se el problema i ofereixes una solució definitiva. Però, per exemple, amb els galindons, que són els juanetes, que costa la paraula galindó...
4: Que és aquesta desviació de l'os?
7: Sí, la desviació del primer dit, exactament. La lateral, que fa que el dit miri cap a l'altra banda i surti un bonyet amb una de les cares. Doncs, actuar a nivell osteoarticular... és una actuació que ens reservem. Primer busquem altres solucions i que no escollim la cirurgia, no és criteri d'elecció la cirurgia, només per una raó estètica. És a dir, si un pacient ens diu és que mira, no m'agrada la forma del meu peu, em fa lleig, home, no és un criteri d'elecció d'una resolució quirúrgica.
4: El criteri que sí que ho és, el dolor, un problema de mobilitat...
7: Exacte, una alteració funcional, una conseqüència en altres estructures, afectació de la pell, úlceres, que aquesta deformitat generi úlceres, etc.
4: Com es treballa un galindó prèviament per intentar evitar una cirurgia?
7: Sí, val. Bé, intentant que no es desenrotlli, és que no es desenvolupi aquell galindó, i el galindó apareix per factors genètics, estructurals, que tenim un pacient amb un dit molt llarg o un metatarsià molt curt o el que sigui, i per factors biomecànics, el pacient recolza malament i la seva propulsió, el seu gest de sortida del peu fa que forci aquella articulació, i al llarg dels anys, 20 anys, 10 anys després de forçar aquella articulació constantment a cada pas, l'articulació apareix deformada i amb una certa artrosis. Llavors, per no arribar a aquest punt, s'ha d'intentar modificar la mecànica mitjançant plantilles o algun tipus d'exercicis, calçat adequat, etc. Per no arribar aquí.
4: Quines altres patologies, no? Alteracions que poden ser estructurals o que afecten els ossos, poden acabar implicant també cirurgia.
6: Exacte. I sempre havent esgotat tota, com ha dit l'Anna, totes les tècniques conservadores. Això és molt important. I sempre tendim a fer cirurgies mínimament invasives. És a dir, cada vegada ens n'adonem més que el fet de ser menys agressius pot donar menys riscos i, a més, més beneficis a l'hora de recuperacions més ràpides. Quines altres alteracions? Els juanetes, els galindons, que n'hem parlat, però també hi ha els dits en garra que provoquen incomoditats, dolor, callos, durícies sobre dels dits, entremig dels dits, alteracions dels metatarsians. Els metatarsians són, si no, per la gent que no sàpiga, són uns ossos que acaben en el recolzament del peu a la zona de davant de tot, abans dels dits, on recolzem, on tenim la xitxa de recolzar la zona de davant.
4: Aquesta part d'aquí?
6: Aquestes són els metatarsians. Aquí també
4: jo,
6: poden
4: com que els tinc al davant, vaig senyalant,
6: per... molt bé. No? Doncs aquesta
4: on acaba
6: zona
4: d'aquí... Faig trampes, on acaba justament... Doncs la mà i comencen els dits, podríem dir, o el peu i comencen els dits.
6: Això mateix. Doncs en aquesta zona hi poden aparèixer uns callos molt dolorosos a vegades, unes metatarsalges molt doloroses, que si conservadorament no les hem pogut controlar, també es poden fer tècniques mínimament invasives en què amb anestesia local fem una modificació de la posició d'aquests ossets i alliberem el dolor en aquesta zona. Després hi ha una cosa molt freqüent, que són les exòstosis. Són petites deformitats dels ossos dels dits, normalment per degeneració artròsica o per que no són desviacions dels ossos, sinó que es deformen i fan com petits bonys, petits voltets, petites agulletes per dintre, que produeixen els típics callos interdigitals, entremig de dos dits, un dit que s'apreta contra un altre, que surt un callo, d'aquests que són molt freqüents. Doncs amb una petita intervenció, només adormint un ditet, una intervenció que pot durar 5 minuts, i surts caminant del centre, es pot resoldre. Això a nivell ossi. Després, si em preguntes per altres tipus d'intervencionisme...
4: D'ungles, per exemple.
6: L'intervencionisme de l'ungla, que també n'ha parlat l'Anna. Quan unes ungles són molt corbades, es claven de forma crònica, molt freqüent, de forma conservadora no hem aconseguit fer un bon tallat de les ungles perquè, per molt bé que ho fem, aquelles ungles van clavant-se dins els canals, doncs hi ha unes
4: són
6: tècniques...
4: Són rebels, no?
6: Sí, hi ha unes tècniques molt fàcils, molt senzilles i amb unes recuperacions molt ràpides que amb les que modifiquem les formes d'aquestes ungles, els amples d'aquestes ungles, i resolem d'una forma definitiva aquests problemes que, si no, cada mes, cada dos mesos...
4: I, per tant, ja per sempre més
6: per
4: sortiran
6: sempre,
4: bé.
6: Sí, exacte. I després hi ha la pell, que és el que veiem més en el peu, el que veiem és la pell. Doncs a la pell apareixen alteracions com berrugues, que són infeccions víriques, poden aparèixer infeccions per fongs en les ungles, petits quists que poden ser articulars o quists dèrmics que moltes vegades sí produeixen dolor, com hem dit abans, sí produeixen incomoditats o si està indicat, és molt fàcil erradicar-los amb una petita intervenció.
4: I uns fongs superresistents poden també, diguéssim, solucionar-se a partir d'intervenció quirúrgica?
6: Quirúrgicament els fongs a la pell no es resolen, és a dir, els fongs es resolen amb antifúngics, és a dir, amb medicació que elimina aquella infecció. Però sí que és veritat que en les ungles, concretament, no en la pell, la ungla és un element de cèl·lules mortes que, quan està infectada per un fong de forma massiva, moltes vegades l'ideal és eliminar el que és la làmina ungueal que està infectada, perquè la que va sortint de nou no es reinfecti, a part de donar les medicacions. I això es pot fer quirúrgicament, traient l'ungla, literalment, amb anestèsia, evidentment, o bé de forma química, amb unes pomades que desfan l'ungla. Però sí, també, amb casos d'infeccions greus de les ungles, a vegades l'intervencionisme està indicat.
4: Hi haurà qui ens escolti i pensi, mare meva, això és el que potser a mi em convindria, però quin dolor, malgrat que la intervenció sí que disposem d'anestèsia local. I el després, parlem d'una recuperació molt farragosa o no?
6: No, realment, avui en dia, amb les tècniques que fem servir, que són, ja hem dit, mínimament invasives, mínimament agressives, tot i això, una intervenció quirúrgica és una agressió, les anestèsies que posem tenen un temps de durada, un temps de latència molt llarg, I després tenim els tractaments analgèsics, el que donem d'analgèsia per després de les intervencions, quan es desperta aquell dit o aquell peu, doncs controlar-ho amb analgèsia a casa, la cama aixecada i poca cosa més. Les primeres 24 o 48 hores, home, poden ser molestes, però no més enllà. No ens ha de fer
7: por. Sí, no, i més que res, que saber que si són, per exemple, alguna petita exòstosis interdigital o tema d'ungla o de pell, clar, com que no hi ha afectació òssia, és a dir, no hi ha una fractura com a tal quirúrgica, el pacient surt caminant i és simplement que es curi la miqueta d'incisió que has pogut fer, que a vegades no és ni incisió, a vegades el pacient surt sense ni posar cap punt de sutura. Llavors és només una mica de prevenció les primeres 48 hores de que no s'infli la zona, per tant el pacient recomanem que faci un cert repòs relatiu, que estigui per casa amb la cama més o menys aixecada, o si va a la feina que estigui amb la cama aixecada, això les primeres 48 hores. Llavors la cura a la setmana ja es fa una cura normal i normalment a la setmana el pacient ja pot tornar a utilitzar el seu calçat normal, ja no cal que utilitzi la sabata quirúrgica que li hem donat, que és així com més ampla per acceptar bé el vendatge del peu i tot això, i normalment sí, l'evolució és això, en una setmana el pacient ja cal ser més o menys normal, posem dues. I dolor, no, dolor, el dolor queda controlat amb la mica d'analgèsia que pautem, que és una mica de medicació cada 8 hores, i pel dolor no és un problema. És més que res, doncs, l'angúnia de portar el peu embolicat durant aquella setmana i d'alterar una mica la teva vida normal durant aquella setmana o dues, perquè doncs, no podràs anar a entrenar, si fas entrenaments d'esport, doncs no pots entrenar aquells dies, etc. Però no, són recuperacions molt ràpides.
4: No sempre es podrà evitar arribar en aquests casos, no? En aquestes cirurgies, però potser ara estava pensant en alguns casos, sí, ho dic perquè no sé si amb els mals hàbits, per exemple, a l'hora de caminar, a l'hora de calçar, no? Un tipus de sabata que no ens és convenient, doncs podem arribar fins i tot a requerir de cirurgia, no? Podològica, i això ens ho podríem haver estalviat.
6: Sí, això és evident. Els mals, és a dir, primer hi ha la genètica, que et farà que tinguis unes ungles més o menys corbades o que et surtin més juanetes o més dits en garra, però després hi ha els factors externs que no són hereditaris, que els adquirim per l'entorn i a vegades els adquirim per una mica per culpa nostra. Els mals hàbits amb calçat, els mals hàbits a l'hora de fer segons quines activitats sí que poden donar problemàtiques que acabin havent de resoldre's amb una intervenció. Però això sí, insistim molt que abans d'arribar a una intervenció tenim molt de marge per doncs, modificar aquests hàbits, consultar un podòleg que et pot explicar, escolta, mira, canvi de calçat, fes aquest tipus d'activitat o una altra.
7: Gran part de la visita podològica és informativa, podríem dir educativa del pacient, i per nosaltres, dins la nostra filosofia de tractar el pacient, entra molt això, és a dir, intentar que el pacient estigui ben informat, conegui què li va bé i què no li va bé per al seu peu, per a la prevenció d'altres alteracions, i sobretot actuar només en cas que ja no puguem controlar tots aquests factors externs.
4: Doncs doctors Francesc Monés i Anna Tribó de la Clínica Podològica Monés al carrer Maria de Badalona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: Gràcies.
4: I fins la propera, que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I ho explicava justament ara, l'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut, i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació Saupam. Què tal, Pol?
5: Molt bon dia.
4: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
0: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en joc patològic és més en adolescents que no passa d'adults, que tampoc. Pues,
4: Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
0: Sí, exacte.
4: Coincideixen les addiccions, ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, a les diferents franges d'edat, no? Les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
5: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que estem trobant en joves són diferents a les quals podíem veure'ns fa potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans, un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que la tendència és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació, perquè també un dels mites que també volem desmuntar a l'aula de salut d'aquesta tarda és que, doncs que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
4: Com per exemple la introducció dels vàpers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
5: I que si olores i... inclús el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
4: perjudicial, no? per la salut. Aquesta sessió dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no? De les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
8: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc. Llavors, fer una prevenció indicada a les persones que estan ja sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils perquè l'adult, la conducta addictiva és molt emmascarada. És com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
4: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia? Hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
8: Sí, sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquell llindar, parlant de població adulta, a partir de 30 als 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults.
4: Amb les preocupacions, exacte, no?, d'aquesta etapa vital.
8: Exacte.
4: També.
8: Amb els també canvis. La vida es canvi, es continu canvi. El que passa és que, clar, aquests canvis de l'adolescència que porten a l'adult jove i l'adult madur, cada cop se van fent un gruix que quasi la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar, un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
4: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en una etapa jove pot anar associada a l'oci, no?, al lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta, a la preocupació.
8: Bueno, com deia...
4: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
5: És multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen... Perdó, és era... L'origen del focus ens podem trobar amb joves que venen a consulta de l'espai d'assessorament que tenim. Multifactorial des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, en quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
4: Mm-hmm. Pol, abans posava molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
5: Clar, és això, la prevenció en funció de quin punt estigui la persona, si vas a fer un taller a primer batxillerat o formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia si et ve de gust una nit. És molt diferent a algun cas que es pot trobar en adult, on hi ha una preparació, és potser un ús diari. En joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
4: Una borratxera més explosiva, no?
5: Sí.
4: Quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
8: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se, però no aïllar-se d'una manera explosiva, com deia el company, de l'intensitat de l'adolescència, sinó que mica en mica deixa d'anar als jocs d'abans o ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Clar, moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre alguna cosa pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre alguna cosa perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però clar, aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva, cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
4: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció, no? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
5: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta, és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum se li ha de les mans en algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com hi ha qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament amb què deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabar sortint d'alguna altra manera.
4: És molt difícil sortir d'allà, no?
5: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
8: A partir de 18 anys ja comencen a venir el cas, tot i que aquesta franja dels 18 molt joves és una franja complicada i que costa d'agafar perquè encara no tenen...
4: Aquesta percepció,
8: clar,
4: no?
8: Clar, encara tenen molts cartutxos a cremar i aquest és el problema, no? Llavors arriben al cas, això a partir de 30, 40, 50, fins i tot, amb ja moltes davallades. Clar, llavors el tractament és multidisciplinar. És un tractament de quatre potes, dintre del cas, però en coordinació amb fora. Les quatre potes són treball social, és essencial, el mèdic, psiquiàtric, el psicològic, evidentment, i a la infermeria. El sostre de la infermeria és vital.
4: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, aquella mà estesa que es necessita.
5: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir i parlar de temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, i aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que he dit, si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum sí, consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
4: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
8: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica, hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, en una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se, no castigar-se, no fer una culpa reiterada, obsessiva, que no ajudarà. Llavors, és com un anàlisi més objectiu de l'escena i llavors veure què hi ha. Realment, perquè aquesta falta de aquesta manipulació, aquesta falta d'evidència, aquesta falta de valor per veure la realitat, no deixa de ser el resultat d'algo que està més profund, que és un dolor, un patiment. Mm-hmm.
4: Què diuen les dades? Sabeu quina és la prevalença de les addiccions en la societat o en diferents franges d'edat? No, ho dic perquè no sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
5: Doncs jo he vingut aquí sense dades i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, de que el percentatge potser està baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha hagut una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones que no en homes, i això també
4: és
5: un maló important, sí, però perquè també les dones manifesten abans quan hi ha un malestar, els homes tendeixen a no manifestar-ho, aleshores també quan venen en l'espai d'acompanyament les dones solen venir sense un gruix tan problemàtic, però perquè hi ha hagut una barbarització abans. Sí que és que hi ha una medicalització més en temes de benzodiazepines, per exemple, que també són substàncies que no hem d'obviar que tenen un potencial addictiu. I sí que veiem més el patró de tendència. Sí que, perdó, perquè no tinc aquí els números, però...
8: Mira, és curiós el que comentaves de l'evolució, perquè, per exemple, un podria pensar que anem millor. I en algunes sí, en algunes no.
4: Mm. En quines sí, per exemple?
8: Tabac, anem a millor. Tot i que encara...
4: Tot incloure el consum de vàper, eh?
8: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple, Tenim que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. Uh-huh. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, uh-huh. estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol, parlem dels immunosedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
4: En etapa adulta.
8: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt i amb el perfil de dona, per exemple, és molt, molt greu.
4: Quina prevalença té, en aquest cas?
8: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge...
4: Però també si no genera una adherència.
8: Clar, i s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és quan se continua. Clar, llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, que ja és addicció. Edat inici tardana, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
4: És quan es cronifica.
8: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya.
4: Doncs, Sira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tast del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
8: Sí, exacte.
4: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu, bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui us parlem d'una notícia que ha transcendit de la mà, doncs, de dues persones molt vinculades amb aquesta casa, molt vinculades també amb la ciutat de Badalona, i és que una empresa canadenca ha estat fent comandes de llibres a una llibreria d'aquí, de la ciutat. Fins aquí tot sembla aparentment normal, però el que ha passat realment és que l'empresa es dedica a utilitzar els llibres per entrenar una intel·ligència artificial i posteriorment els destrueix. Són petites peces del patrimoni literari català que es perden, petites grans peces. Avui per parlar-ne ens acompanya el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marcel Font. Què tal, com estàs?
9: Molt bé, com esteu?
4: Qui és, qui ha rebut aquestes comandes teòricament misterioses, no? Perquè es coneix l'empresa en concret, Marcel?
9: Sí, l'empresa que fa les comandes, sí, on van a parar o per qui treballa, no.
4: I al seu costat també ens acompanya en Xavi Vinaixa, especialista en intel·ligència artificial, col·laborador també del Badalona Matí. Què tal, com estàs?
10: Molt bé, bon dia.
4: Com vas detectar aquest cas, Marcel?
9: Perquè eren singulars, eren comandes que no responien a un patró normal. Eren comandes, a més, amb molt de desgavell. Podia rebre una comanda de 20 llibres i al cap de 5 minuts una comanda de 3 i després una comanda de 1, amb l'encariment que això suposa per les despeses d'enviament. No tenia cap sentit, això.
4: I tot això, diguéssim, de la mateixa empresa.
9: Tot de la mateixa empresa i en franges molt petites, amb finestres horàries molt petites. Mitja hora, una hora de compres i després ja paraven durant dies.
4: De quin tipus de llibre estem parlant?
9: Llibre molt secundari, llibre molt d'investigació local, de cosa petita, de cosa molt tècnica, de nicho molt petit, no llibre generalista. I en principi, al principi de tot era tot no ficció. Ara les últimes comandes que vam rebre sí que ja eren alguna cosa de ficció, però ens situem. La traducció al català de Vargas Llosa. Mm. És a dir, tampoc estem parlant de l'obra de Vargas Llosa en castellà original, que és molt ultrapublicada, sinó la versió en català, coses d'aquestes. O sigui que, bueno, estem mirant-ho.
4: I què fa un quan sospita, diguéssim, d'una actuació com aquesta?
9: Protegir-se i pensar i evitar que et facin un frau, que és el primer que vaig pensar, i per això vaig trucar al Xavier. Xavier, aquí, això pinta raro, i el primer que vull és que no sigui un frau, sempre, no?
4: Però vas pensar en intel·ligència, en una aplicació per intel·ligència artificial, directament.
9: Sí, pel patró de compra del bot, no? Era evident que era una compra automatitzada, i com que ja portava molts dies parlant amb el Xavier de temes d'aquests, doncs alguna cosa em reverbera i vaig dir, escolta'm, això em sona a coses que m'ha explicat el Xavier abans. I és com vaig trucar al Xavier a preguntar-li, escolta'm, això com et pinta, tu? Què te late, no? Que diuen ara, doncs això.
4: I què te latió?
10: No, el primer és que és això, amb el Marcel parlem cada setmana. I clar, quan va començar a dir els patrons de compra i sobretot això, el tema irracional a les comandes, no? Comprant llibres que relativament barats, amb moltes comandes diferents, pagant 50 euros de... No sé, potser són llibres de 5 i 10 euros, i 50 euros de despeses d'enviament, en 3 comandes diferents, 50 euros cada vegada, en comptes d'ajuntar-les en una, no? Llavors, ja comença a quadrar. O sigui, segur que això és un bot, el que està comprant, això seguríssim, i l'altre és que tindria molt sentit que fos per entrar en una intel·ligència artificial, perquè són empreses que estan supervitaminades. O sigui, la gran inversió que s'està fent ara des dels Estats Units és intel·ligència artificial, per tant, els hi és igual. que pagar tres vegades despeses d'enviament per una cosa que podrien pagar-ne una, no? Llavors comencem a tirar... Bueno, ell m'ho diu, em sembla superinteressant, i comencem a fer servir tècniques d'OSINT, que és com d'informació oberta, no? D'anar buscant a internet què hi ha, què s'ha dit...
4: I es tira del fil.
10: I es tira del fil. I comencem a trobar un fòrum a Alemanya, aquest ja me'l va passar al Marçal, de pues, un grup de llibreters de vell que comencen a rebre comandes igual i es preocupen igual que el Marçal per si serà un frau. Que dius, bueno, però vosaltres les heu cobrat. Sí, però si després li he de tornar els diners perdo, uh-huh. perdo el llibre i perdo els diners, no? Llavors anem a veure si això no és un frau. I aquests alemanys parlaven d'això, si era un frau, si no era un frau. Allà ja començava també a sortir el tema de si serà per la IA. Seguim investigant i trobem uns a Nova Zelanda, també, amb el mateix, llibres petits, llibres de nicho, que els estan comprant la mateixa empresa, trobem un fòrum anglès, comencen a sortir fòrums ja a diferents llocs del món, i trobem que, investigant aquesta empresa, trobem que té dos posts que ha borrat, on ells s'estan oferint, primer, per ser l'antídot del mur de dades, que si voleu després ho expliquem, i un altre per... Si tu ja tens les dades, ets un laboratori d'IA, i per evitar els judicis com el Barts contra Antròpic, que va ser un judici molt sonat, que va generar jurisprudència, que és que si tens el llibre, pots fer-lo servir per entrenar. Si ja tens les dades perquè les has aconseguit de forma pirata, només amb la factura ja et lliures. Llavors, aquesta empresa Zumbooks s'oferia això, per comprar llibres que no tens i... per aconseguir-te la factura dels llibres que ja tens. Uh-huh. Aquests posts van ser eliminats de tot arreu, inclús d'Internet Archive, que és com un repositori de tot el que s'ha publicat a internet tots els anys.
4: Regularitzen d'alguna manera aquesta pràctica que és totalment il·lícita, com a mínim.
10: Bueno, de fet, als Estats Units no ho és, perquè si tens la factura del llibre ho pots fer. Aquí el problema és que per un tema d'eficiència... El que fan amb aquests llibres, en comptes d'escanejar-los pàgina a pàgina, el que fan és que li tallen el llom, llavors destrueixen el llibre i tenen pàgines soltes que van escanejant molt ràpid. És un tema d'eficiència, no és que ells vulguin destruir el llibre. Que això, bueno, potser com a secundari podria passar, perquè al final el tecnofeixisme és això, no? Al final només tinc la informació jo, he destruït l'últim exemplar. Ara estem parlant de que estan comprant només amb ICBN. Això està protegit, aquí tenim bons tècnics, no?, de patrimoni...
9: Jo vull afegir una cosa, que mira, que hem estat parlant bastant aquests dies i una cosa que detectes és aquesta cosa de, ostres, destrueixen llibres, no? Uh-huh. Està molt guai, perquè tinguem encara això, a mi m'encanta, vol dir que tenim un resort cultural ben parit i estem ben estructurats socialment, no? El llibre no s'ha de destruir. Però vull recordar una cosa. La destrucció de llibres no està prohibida en aquest país i es destrueixen massivament llibres per part de les editorials. Tinguem sempre això present. La major part de la destrucció de llibres és d'estoc no venut d'editorials dels productes que queden perquè emmagatzemar-los és caríssim i no hi ha cap llei que protegeixi això. I moltes vegades hem de pensar que són llibres subvencionats perquè la immensa majoria de lo publicat en català, evidentment, està ajudat a ajudes econòmiques, sigui per reduccions fiscals o per ajuda directa, i la gran quantitat de llibres que es publiquen en castellà també a subvenció. És a dir, on hi ha diner públic, potser ens hauríem de pensar si toca destruir o no. Ho dic per posar en situació aquesta qüestió de la destrucció, perquè també se'ns està pressionant molt els llibreters de vell que si som nosaltres els que no hem de vendre, que si hem de fer aquesta... No, escolti'm. Qui ha de fer les polítiques és la societat en pes, la legislació, l'administració, la que té la capacitat econòmica i legislativa per fer les coses, no a l'últim bono. I sobretot, perquè si el que posem ens posem les mans al cap és perquè es destrueixi llibre, pensem que es destrueix llibre massivament per part de les editorials, de les superproductores, constantment.
4: Per
9: I es fa més amb diner públic, eh?
4: Moral, no?
9: Correcte.
4: Clar,
9: venia a dir això.
4: Interessa saber, no?, per què també una IA... Es tracta d'una empresa del Canadà?
10: L'empresa que compra, que és la intermediària, és de Canadà.
4: És de Canadà.
10: No
4: sabem... Quina IA és? O
10: no hem aconseguit saber per quin laboratori estan comprant, però és veritat que el Washington Post va fer una investigació i va descobrir que Anthropic tenia el projecte de Panamà, això farà uns 6 mesos així, bueno, van trobar com correus dels empleats, creuances i tal, on el que vol aquest projecte, no dic volia perquè segurament encara està actiu, era fer un escaneig massiu i destructiu de tots els llibres del món. Que el destructiu ja dic que és secundari, eh? És un tema d'eficiència. Ells van destapar això de Projecte Panamà, llavors lliga bastant, perquè al final... bueno, si tot sembla que hagi de ser una cosa, potser és.
4: Ara parlem d'això perquè heu detectat això, no? Però creieu que és evitable aquest escaneig massiu de tot allò publicat al món, o això passarà i passarà en un curt termini?
9: Em deixa ser provocador, per variar. Jo crec que és desitjable que passi aquest escaneig massiu. La qüestió és com fem les coses, no les que fem. Uh-huh. L'altre dia, mira, parlant amb la periodista que parlàvem just abans, el problema és que ara tenim galetes i tenim una cosa que és el monstre de les galetes. I nosaltres sabem com menja el monstre de les galetes, oi? I la meitat es desaprofita i es tira informació i tot plegat, i es fa molt mal fet. El que hem de fer és menjar galetes, civilitzadament...
4: I pair-les bé.
9: I pair-les, com Déu mana. Mm-hmm. És una mica això. Aleshores, nosaltres com a Europa tenim el patrimoni, tenim a més el coneixement, el know-how, tenim la capacitat, tenim els equips i tenim els recursos humans per fer les coses ben fetes. Si ens hi posem ara, podem tenir, és el que diu sempre el Xavier, sobirania a nivell de tecnologia, control del propi patrimoni, podem escanejar totes aquestes coses ben escanejades, amb destrucció o sense, segons el cas, no? Perquè pot ser més eficient un llibre publicat amb 100.000 exemplars, no passa res si fem una destrucció d'aquell exemplar, si en tenim conservats 10 més, no passa absolutament res, i hi ha eficiència tecnològica. No és greu, això.
4: Però has de garantir aquesta biblioteca física,
9: has de garantir la protecció física, i que l'escaneig sigui ben fet amb el rigor acadèmic que requereix, que no és com es fa ara, amb tota la metadada de tot allò que es perd perquè mengem malament les galetes, no, doncs mengem-les bé, i a més després podem llicenciar-ho, podem que aquesta informació que tenim nosaltres, que és del nostre control i de la nostra propietat, si la vol una gran empresa de la Xina, que ens ho pagui.
4: A priori, semblaria això, no? Doncs que aquest escaneig, aquesta digitalització, aquesta incorporació a la IA podria ser positiva, no? Per la preservació, també, diguéssim, d'aquest llegat literari. Però, ja va fent que així, molt el que va Marçal, però, clar, és important saber qui ho fa, no? Qui en té la propietat, ho dic, perquè en aquest cas, Xavi, tu parles molt sovint també de la sobirania, no? D'una IA pública.
10: Sí, sí, claríssim. És que aquí hem de defensar la sobirania, i si la informació és nostra, nosaltres poder garantir la traçabilitat com a mínim. Mm-hmm. Si tu imagina't, això al final, tot el que estan escanejant, que a més ja hem dit que és desitjable que passi, no? Quan més sàpiguen de nosaltres, millor. Però depenent de l'arbitrarietat d'una empresa privada, i al final aquesta empresa privada pot canviar-ho si nosaltres no guardem la font, no podem tenir una traçabilitat d'això. No només això, sinó que això que parlem, ho podem fer aquí a nivell europeu, però a més, ara, qui està fent negoci amb això és una empresa canadenca que ni li va ni li ve. Per què no el fem nosaltres, el negoci? Uh-huh. Aquesta gent només volen dades. Pues, escolta, ja te les venc jo, les dades. Jo sóc a Europa, si sóc el gran de... Correcte. He de ser el gran de l'arxiu, no? Uh-huh. I jo faig negoci. Bueno, aquí ja ens estan passant la mà per la cara cada dia amb aquests temes, i ens hem de posar les piles.
4: Tinc la sensació que potser heu destapat només el que és la punta d'un iceberg, no?
9: Sí, i t'hem explicat el que és la punta de la por que tinc. Uh-huh. Sí, jo penso que estem parlant molt de la... Saps quan ve un tsunami, que hi ha una minva del nivell del mar primer? Estem mirant molt la minva del nivell del mar ara. Siguem conscients que aquest no és el problema.
4: No?
9: El problema és l'onada que ve.
4: Uh-huh. De quina manera tindrà continuïtat? No sé si hi ha un projecte al darrere, o esteu al darrere d'algun projecte, no? Que permeti una mica salvaguardar, doncs, a aquest llegat.
10: Sí, nosaltres tenim... Fa més d'un any que parlem d'un projecte que tenim, i això ha sigut... No és que ens ho haguem trobat, això, sinó que ja estàvem immersos en uh-huh. aquest tema, i de cop i volta ha passat, no?, que ens hem trobat amb això.
9: Sí, sí. Bueno, per això estàvem, justament, perquè fa molt de temps que ens coneixem amb en Xavier, no?, i justament per l'interès d'aquesta història és que ens vam posar també molt en contacte i a dialogar sobre això, sobre com poder fer i suplir un buit que tenim a nivell de bibliologia. No em vull allargar molt, però sí que puc dir que hi havia un senyor que es deia Palau Dolcet, que va fer una feina espectacular fent tot el registre de tot allò publicat a Espanya. Ell era molt catalanista, amb la qual, a més, la cosa catalana la va cuidar moltíssim, des del primer incunable fins més o menys als anys 1890-1910, amb molta exhaustivitat. A partir d'aquí l'exhaustivitat no és tan gran. I el que hi ha és, des del 1920 fins a la irrupció de l'ICBN, cert descontrol. I no dic que no estigui bastant vigilat, i que, però penseu que fa 4 dies va sortir la tesi doctoral amb el catàleg de l'editorial Selecta, que és de les més importants amb diferència de la història de l'edició a Catalunya, i no hi havia ni el catàleg fet del que s'havia publicat. I és molt modern, és del 46 en endavant, és una cosa molt moderna. O sigui, imagineu la quantitat de buit que hi ha de tot lo publicat a l'exili, tot lo publicat durant la guerra. Tot això és la feina que ens vam posar a fer amb el Xavier i que em va ajudar inestimablement a fer, perquè podeu imaginar que jo sóc molt formigueta i tinc molt de toc aquí on em veieu d'estar hores i hores fent feina de formigueta, però clar, les eines de la intel·ligència artificial avui dia ens donen una facilitat que flipes, no? I agafar catàlegs antics i catalogar-ho i posar en un ordre. Amb això sol tinc una catalogació immensa del que hem fet, però és que a més he comptat amb la col·laboració de grans amics llibreters de vell que porten catalogant i indexant llibre des de fa 30-40 anys per internet, amb la qual són catàlegs de milers de llibres que tenim tota aquesta informació, i el que estem començant a fer ara, que no tenim xifres definitives, però és que ho puc explicar, no? És creuar totes aquestes bases de dades immenses amb la base de dades pública de la Biblioteca de Catalunya i d'aquests repositoris. I el que ens estem adonant és quines mancances hi ha d'aquest patrimoni. Lo bonic i lo positiu del cas, primer, la part negativa és un percentatge alt, el que surt. Penseu que més d'un 1% ja és molt alt, doncs surt un percentatge molt alt, surt un percentatge de dues xifres ja. És, segurament el podrem rebaixar i revisar molt, no? Estem parlant de milers de llibres, desenes de milers de llibres, és llarg. Però bueno, però es pot fer. L'avantatge que és llibre barat. Que la part d'entitat, el llibre d'entitat, és el que explico, no perdrem mai la primera edició de la plaça del Diamant de la Rodoreda, tranquils tots. Perdrem l'estudi de que feia la Rodoreda el cap de setmana de juliol del 33 a no sé on. Això és el que perdrem, i això és molt important, no perdre-ho. I aquí és on necessitem, primer, aquests inventariats immensos i exhaustius que s'havien fet el 2017 alguns intents, o el 2014 s'havien fet alguns intents des de l'administració pública, comptant amb la bona voluntat dels bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Jo suposo que quan comptes amb la bona voluntat d'algun treballador, el que has de fer és tractar-lo bé, i per tant trenco una llança per la vaga que estan fent els bibliotecaris avui dia sempre amb ells, i que lluitin, i que, perquè els hi demanen molt i els hi donen molt poquet.
4: Aturades divendres, previstes també les biblioteques també de caire municipal. Doncs enhorabona també per aquesta descoberta, per la feina que hi ha al darrere també de protecció doncs d'aquest llegat, i aquí el que cal, com no, és inversió, i inversió pública si el que es vol és que sigui de tots. Gràcies a Xavi i Marcel per haver-nos acompanyat, i fins la pròxima. Adéu. Sempre.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: Passem ara a donar un cop d'ull també a totes aquelles activitats que han preparat pels pròxims dies des de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui ens acompanya l'Anna Maria García. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
11: Hola, bon dia.
4: Imagino que contents ja d'entrada després de la reobertura, d'aquesta reobertura tan esperada de Can Casacoberta, ara fa una setmana aproximadament. Com han anat aquests primers dies?
11: Doncs el primer dia va ser molt, molt agradable, perquè la gent venia supercontenta i ens deia que bé que estiguéssim oberts, i bueno, molt bé, molt bé. Els primers que van entrar van ser famílies i va ser molt bonic, la veritat.
4: Mm-hmm. Per tant, un moment també emocionant, no?
11: Sí, per nosaltres i per ells, la veritat, perquè teníem moltes ganes de tornar a atendre el públic a la nostra biblioteca.
4: I a més, avui, una setmana després pràcticament, obre també l'Espai Betulia.
11: També, sí.
4: Per tant, doble obertura en pocs dies d'aquestes esperades, també en un mes, el mes d'abril, que és el mes del llibre per excel·lència i de la literatura, perquè se'ns ajunta també amb Sant Jordi, i per tant, el fet que la ciutat pugui disposar de nou d'aquests dos espais, doncs és una bona notícia. Que pugueu fer-hi molt bona feina.
11: Gràcies.
4: Vinga, Anna Maria, doncs què hem de tenir en compte pel que fa a les activitats de les biblioteques?
11: Doncs, com destacats, tenim els relats i contes del Cachí Diable i l'Alfange, que és a càrrec de la companyia Màgic Empenta d'aquí de Badalona, i que està dins del cicle de la Festa Medieval de Pirates de Badalona.
4: Mm-hmm, que té lloc ara a l'abril, eh?
11: Sí, farem totes les sessions aquest mes d'abril, i a totes les biblioteques, que això és nou, perquè fins ara només que... O sigui, va començar Canyadó, perquè era on estava més a prop de tot el tema
4: de la... D'allà es fa la fira, no?
11: Sí. I després es va afegir Can Casacoberta, després Pomar, Llefià, i al final, doncs mira, ja estem totes. O sigui que podeu trobar les dates a badabiblios.cat i també a la biblioteca virtual de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona dins de la part de Badalona. Val?
4: Cal inscripció prèvia, eh? I per tant, sí, els infants de 4 a 9 anys que estiguin interessats a anar-hi, doncs les famílies, afanyeu-vos perquè això, hi ha unes places limitades.
11: Sí, és, bueno, la inscripció sobretot és pel tema de l'aforament, perquè és limitat, clar, i és obvi que per un tema de seguretat. Llavors, per gairebé totes les...

0: Aquestes es faran entre abril i maig, i a totes les biblioteques també. I aprofito perquè ja que estem tan a prop de Sant Jordi, que sapigueu que tota la col·lecció del Gimpanzé mereix la pena, famílies. Molt bé. És molt entretingut i molt divertit.
1: Parlem de les activitats de Sant Jordi, també?
0: Val, doncs a Sant Jordi el que farem serà... Estarem a la plaça de Pompeu Fabra, hi haurà l'activitat de ficció en jocs, que són jocs de... videojocs, val? Uh-huh. Però que tenen una part de literatura al darrere, perquè ho entengueu, no, són històries que es van desenvolupant segons nosaltres anem passant de fase, i es fa amb les escoles que, o centres educatius que ho hagin sol·licitat prèviament. Després tenim de 11 a 13 el racó de lectura amb llibres i contes, i a 6:15 tenim amb la Silla en Renou Teatre el drac, la Rosa i en Jordi, òbviament, perquè si no això no té sentit si no escoltem un altre cop el conte. I tota la tarda hi haurà els tallers de xapes de dracs i punts de llibre. Mm-hmm.
1: Això pel que fa a Pompeu Fabra, que ja sabeu, és on té lloc la Fira del Llibre, més enllà de Francesc Layret també, i la plaça de la Vila, on hi haurà doncs Fira d'Entitats i de més. Nosaltres també hi serem allà presents amb un programa especial. Però més enllà, diguéssim, d'aquest desplaçament, no? D'aquest sortir, treure la biblioteca al carrer, a la plaça de Pompeu Fabra, cada biblioteca fa les seves activitats també de cara a Sant Jordi, no?
0: En Sant Roc hi ha les activitats que es fan directament al cicle infantil de les escoles de Sant Roc. Tot el matí estaran a tope i a la tarda sortiran també a la plaça que tenen a prop. Uh-huh. I a més tenim els tallers de papiroflèxia que es fan en col·laboració amb l'associació de la PLEC d'aquí de Badalona, a la biblioteca de Llefià i Pomar, Llefià el dimecres 15 i Pomar el dimecres 22. A més, a la biblioteca de Canyadó, el dimarts 21 hi haurà el conte teatralitzat de Sant Jordi i el drac, i el dijous 23 a 6:15 hi haurà un conte especial d'Una caixa de Rodrigo Mattioli, que es farà a la biblioteca de Lloreda.
1: Mhm. Més enllà de Sant Jordi, alguna altra activitat a destacar?
0: Doncs podem destacar el Bibliolab en col·laboració amb l'àrea metropolitana de Barcelona, millor que nou, en el que treballem tot el que és reduir, reciclar, reutilitzar i reparar, que es farà a Can Casa Coberta el dijous 30 d'abril a 6:15, que també cal inscripció prèvia, i penseu que farem titelles i ninots de drap a partir de retalls de roba i aprofitament de millons vels.
1: Això els agrada, eh? Els
0: això és molt, molt entretingut. I llavors això estarà molt divertit. Tenim també el projecte de Parcs i Biblioteques Naturalment, en el que treballem tot el que és el parc de la Serralada de Marina. En aquest cas hi ha un conte a Lloreda, Quants arbres fan un bosc, el dijous 9 d'abril, i una sessió especial del Club de Lectura a Pomar el dimecres 29 d'abril. I finalment el programa estrella, perquè és els que més tenim ara de famílies interessades, és Nascuts per Llegir.
1: Els més petitons.
0: Els més petitons, de 0 a 3 anys, que tenim a Can Casa Coberta, que ho farem a l'Espai Betúlia, el Bibliolab Taller d'Experimentació amb capses i caixes, el dimecres 15 d'abril, a la Biblioteca de Llefià Xavier Soto el dimecres 29 a 6:15, una hora del conte Què portes dins del bolquer, i finalment a Lloreda tindrem Un plou i fa sol el dimecres 29 d'abril a 6:15, i és que a l'abril ja se sap.
1: Aigües mil, eh?
0: Sí. Doncs molt moltes bé. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, i ja sabeu, perquè de contingut n'hi ha moltíssim. Hi ha l'agenda dia a dia també de cadascuna de les biblioteques municipals a Badalona, i ho podeu consultar tot plegat, de fet, a la xarxa municipal de biblioteques de Badalona, a la seva plana web, oi que sí?
0: Sí, i aprofito per comentar-vos que us podeu apuntar al butlletí electrònic. Directament vosaltres ho podeu venir a la biblioteca i ens ho demaneu, i així rebeu tots els mesos que és el que fem, i també sobretot en Instagram, @badabiblios, que allà trobareu també l'agenda setmanal.
1: Ana Maria, que vagi bé.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.